Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, divendres 9 d'octubre. Les tres paraules del dia són convocatòria, alimentació, taller. Convocatòria als bombers voluntaris de Tordera.

0: reforcen el parc amb 4 nous efectius i obren una nova convocatòria per cobrir 5 places més. I Tordera tancarà a l'octubre part del procés per incorporar 2 nous agents a la policia local. Alimentació. Avui tenim una xerrada sobre alimentació saludable i estalvi en el marc de la campanya Menja Sa i Molta. I Pere Cot presentarà aquest cap de setmana l'obra El Nom al Teatre Claver a les 7 de la tarda. Taller. Comença una nova edició de l'Espai Nadó amb un taller sobre primers auxilis i malalties comunes, i el bisbe de Girona presidirà dissabte les confirmacions a Tordera. I el Club Futbol Tordera i l'Atlètic Club a la recerca dels 3 punts a domicili i a casa. El Club Futbol Tordera visitarà el camp del Bescanó i l'Atlètic Club rebrà la visita del Fontcoberta. Els bombers voluntaris de Tordera reforcen el parc amb 4 nous efectius i obren una nova convocatòria per cobrir 5 places més. Eduard Caimel, cap dels bombers, destaca que l'arribada dels nous efectius aquest estiu s'ha notat a nivell de sortides i anima la ciutadania a presentar-se a la nova convocatòria.
1: Per tant, animar també doncs, a tots aquells i aquelles que vulguin ser bombers voluntaris al municipi de Tordera doncs, que es mirin les bases i que presentin doncs la seva sol·licitud per optar a plaça.
0: Avui, 9 d'octubre, és el Dia Mundial del Correu. Avui a Sant Dionís. Falten 16 dies per al canvi d'horari el 25 d'octubre i falten 3 dies per al dilluns, 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya, festiu també aquí a Catalunya. Avui esperem un dia amb cel variable, amb possibilitat d'algun ruixat. Demà dissabte, més estones de núvols, amb màxima que arribarà als 23 graus. A l'hort és bon moment per recollir carbasses, cols i moniatos i per plantar alls, espinacs i bledes. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere, i el riu va baixant el seu cabal, 53 centímetres d'alçada i 8 metres cúbics per segon.
2: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, és divendres 9 d'octubre de 2026. Comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals, per explicar-vos tot el que passa a la comarca. El tema del dia és el sentit de l'humor. El sentit de l'humor és una d'aquelles coses que ens acompanyen al llarg de la vida, però que no tots entenem de la mateixa manera. Hi ha qui riu de tot, qui prefereix la ironia, qui fa servir el sarcasme i qui senzillament no suporta determinades bromes. L'humor ens ajuda a relativitzar els problemes, a connectar amb els altres i fins i tot a afrontar situacions difícils, però també pot generar malentesos, incomoditat i conflictes, perquè allò que fa que uns els hi faci doncs, molt de riure i molta gràcia, a d'altres els pot resultar ofensiu. Així que avui posem el focus en el sentit de l'humor, en les diferents maneres de riure i de fer riure i en aquesta línia tan fina que de vegades separa una broma divertida d'una falta de respecte.
4: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: Doncs bé, el sentit de l'humor, com dèiem, forma part de les nostres vides i també des de ben petits. Ens fa riure, ens ajuda a connectar i també ens permet entendre i interpretar el món que ens envolta. I la literatura infantil i juvenil ha estat precisament un dels espais on l'humor ha tingut un paper destacat al llarg de la història. Però com ha evolucionat la manera de fer riure als més petits? Avui aprofundim en aquesta qüestió amb el canatenc David Estrada, que s'ha doctorat amb una tesi dedicada a l'humor en la literatura infantil i juvenil entre el 1904 i el 2010. Dani.
6: Doncs sí, Gemma, però t'intentarem contradir o corregir una cosa que has dit, perquè segurament em dirà que sí. David Estrada, bona tarda, què tal? Hola.
7: Hola, bona tarda, bona tarda.
6: Bé, els còmics i la literatura infantil i juvenil, sí, són, és per infants i infantil i juvenil, però pot ser per tothom, grans, petits i mitjans. No?
7: Jo crec que sí, absolutament sí. El pas és que el fenomen del còmic és relativament recent. Jo les coses que jo m'havia estat mirant també era d'una època en què no hi havia tant de còmic.
6: Què és un còmic, David? Com ho definim, un còmic?
7: Home, com diria? Doncs jo tindria una pàgina il·lustrada d'una revista, posem per cas, amb unes divisions, uns quadrats, dins dels quals hi hauria un dibuix amb text o dibuix sense text o expressions d'exclamació o de soroll, i una composició diversa d'un sol dibuix per una pàgina, 4, 6, amb un públic que sap llegir de dreta a esquerra o d'esquerra a dreta, segons d'on surt el còmic.
6: Diguéssim, és per passar un mal moment i per esvergir-nos. El còmic és ideal?
7: Jo crec que sí. Jo crec que sí. El còmic és un gènere en el mateix i té un públic que ha estat educat per saber gaudir-ne i, a més, ser crític. I com una forma d'entreteniment és absolutament extraordinària. A més, implica sempre un component de concepcions culturals important, perquè has de refer què va entre un dibuix i un altre, a banda del text.
6: Com se't va ocórrer, doncs, dedicar o fer la teva tesi doctoral a un tema tan concret com l'humor a la literatura infantil i juvenil des del 1904 fins al 2010, David? I, a més, vull dir que s'ha de dir que et van donar la màxima nota, un cum laude. Més no es pot donar.
7: Sí, és fins on va arribar. Mira, jo sempre explicava contes als meus fills a l'hora d'anar a dormir. I quan em tocava fer un tema de doctorat, vaig dir, home, què té sentit per mi? Perquè un doctorat implica moltes hores de feina, moltes hores de sacrifici en el que és tot en vida familiar. És molt complicat, i excepte que sigui un tema del qual més o menys t'enamores, és molt fumut. I jo vaig pensar que la narració o el sentit de l'humor en la narració, especialment oral, sobre contes per criatures, era extraordinari. I vaig començar a fer recerca, i això em va portar directament a la revista Patufet i més directament encara a Josep Maria Folch i Torres. I aleshores vaig dir, oh, això és el meu món, jo vull explorar això, perquè aquí hi ha bàsicament el suc absolut de l'humor català. I per això m'hi vaig posar.
6: Segons deia en una cançó, País Petit, en Lluís Llach, el meu país és tan petit que es veuen tots els campanars, o una cosa així, ara no tinc el text aquí, però més o menys així. Diguéssim, Catalunya, país petit, però ric en còmics, en podíem dir?
7: En humoristes. El món del còmic recent a mi se m'escapa, però gent que fa obra escrita, narració amb humor, moltíssima i de molt alt nivell.
6: David, els que ja tenim una edat, quin paper hi juga una revista que m'imagino que encara s'edita, que es diu Cavall Fort?
7: Cavall Fort reprèn una tradició catalana d'adreçar-se al canalla, que es va trencar arran de la Guerra Civil. Fins aleshores, la revista Patufet havia estat el gran revulsiu de la llengua catalana, de l'humor català, perquè era un tipus de revista que podien llegir les criatures, llegien els pares, les mares, les tietes, els avis, que les passaven entre els veïns, sortia cada setmana i era l'emoció de cada setmana, 15 dies, durant pràcticament 30 anys. I després de la guerra va quedar un buit marcat culturalment, perquè tota aquesta gent havia estat menjant sempre de l'humor d'unes vinyetes de còmic relativament elementals, perquè no havia massa domini del tema encara, però que donava molt de joc per compartir i per riure. Doncs, un cop acabat Franco, casualment, uns quants intel·lectuals, evidentment protegits per l'Església, em sembla que al voltant del bisbat de Vic, decideixen formar aquesta revista Cavall Fort.
6: El Cavall Fort. Sí.
7: També hi havia una altra, hi havia una altra paral·lela, que és l'Infantil. I l'infantil és una versió feta sobretot per la canalla molt petita. Mm-hmm. Doncs a Cavall Fort agafava més el que seria adolescents, joves adolescents, i potser hi ha gent gran, perquè els escriptors de primera fila eren treballant allà. Més endavant, com les redaccions es van unir, no? I més o menys treballaven juntes les dues revistes.
6: Mm-hmm. Darrera qüestió, i donem pas a altres companys. David, des del punt de vista que hi ha contes per infants i contes per adults, val? També hi ha còmics per adults?
7: Jo crec que sí, però qualsevol obra que estigui ben feta et fa pensar molt. I també has de ser molt present que l'humor canvia molt. Ara m'havia pensat en el Tintín. El Tintín té una època, no? I jo recordo sí. que hi ha el Tintín en el Congo amb una escena que el Tintín dispara estamentant un antílop. I a la segona escena torna a sortir l'antílop i torna a disparar, i torna a disparar, i torna a disparar. Passes la vinyeta i hi ha una pila d'antílop mort.
6: Sí,
7: Avui dia això seria políticament correcte.
6: Sacrilegi, sí, sí, sí.
7: Evidentment, però en aquell moment feia riure molt. En aquell moment estava usant les tècniques del còmic i podien riure els joves, els grans i els més grans. Vull dir, això ha seguit així. O sigui que segueix la tècnica del còmic i també segueix l'evolució de què és l'humor acceptable o no.
6: Doncs acabem, David. Visca el còmic per riure. Gràcies i fins una altra.
7: Perfecte. Passada
6: forta, amic. Adéu.
7: I a riure. Gràcies.
6: Adéu. Vinga.
7: Adéu.
5: Gràcies, Dani. Seguim parlant del sentit de l'humor. Riure, ja ho sabem, és genial i saludable, però hi ha una norma bàsica. El bon humor mai ha de fer sentir malament a una altra persona. Martre Serres, quina diferència hi ha entre una broma divertida i el que vindria a ser, doncs, una burla?
8: Hola, Gemma, bona tarda. Doncs, a veure, la clau és força senzilla. No és el mateix riure amb una persona que riure's d'una persona. És a dir, quan riem plegats d'un acudit o d'una situació, tothom passa una bona estona, val? Però quan riem d'algú que s'ha equivocat o d'un defecte seu, ja no és humor. És justament el que dèiem, no?, d'una burla.
5: Perquè ho podem entendre tots, perquè sembla que la teoria a vegades doncs, tots l'entenem, però la pràctica després és ben diferent. Posa exemples concrets.
8: Sí, doncs mira, per exemple, què passa si algú ensopega al carrer o a la feina i cau a terra? Doncs que si la persona cau, no s'ha fet mal i ella és la primera que riu i diu, oh, quina relliscada, per exemple, no? Que burro he sigut, oh? O que sapastre, no ho sé, per dir alguna cosa. Doncs tots podem riure amb aquesta persona, i això és riure plegats, no? Però si la persona s'ha fet mal, o té vergonya, o entristeix, no ens anem de riure mai. El primer que hem de fer és apropar-nos-hi i dir, ei, estàs bé, et puc ajudar, que és bàsicament, Gemma, tenir empatia.
5: Sembla una mica com si ho estiguéssim explicant per nens petits, però és que realment hi ha persones adultes que en teoria són adults funcionals, però que no ho semblen al final.
8: O són adults funcionals amb la feina que fan, però a nivell emocional estan encara... Bé, necessiten una mica d'hores de pràctica.
5: I per saber si una broma ha sortit malament o ha fet mal, ha ferit, com ho podem saber, això?
8: Clar, això és complicat, però crec que simplement fixar-s'hi i tenir una mica d'ull, no?, i vista. Com has dit tu, en teoria, nosaltres ja com adults, els nens els hi pot costar més, i ho van aprenent, no?, amb els anys, però nosaltres, per exemple, només cal mirar la cara de l'altra persona, perquè al final estem acostumats a interpretar com li ha sentat una cosa a una persona o l'altra, sigui bona o dolenta, quan mirem, no?, la seva cara. Llavors, si la persona no somriu, mira a terra o es queda en silenci, la broma ha fet mal. I en aquest cas no s'hi val a dir allò de, que segur que algun cop ho has escoltat, Gemma, de, home, només és una broma, no t'enfadis, saps? O el més valent, en aquest cas, i educat, fins i tot et diria, seria dir, ostres, perdona, no et volia fer mal, potser no cal que li diguis davant de tothom, però al cap d'uns minuts, si el pots agafar a soles aquesta persona, dir-li, ei, em sap greu, no m'esperava que anés així.
5: Parlem també de les situacions més típiques que ens trobem, doncs, en el nostre dia a dia, sobre bromes que al final no són bromes i que el que fan és ferir a l'altra persona.
8: Doncs mira, el comentari sobre el físic o la roba, que aquest... A tu te l'han fet alguna vegada?
5: Alguna broma respecte... Segur que sí, però haig de pensar una mica. Però mira, per exemple, l'altre dia tinc un exemple molt clar.
8: Sí.
5: Vaig quedar amb la meva millor amiga a un bar... i va aparèixer una tercera amiga, que no és que sigui molt amiga, més aviat coneguda, no?
8: Sí.
5: I es queda mirant a la meva amiga, i la meva amiga s'havia maquillat, i normalment no es maquilla, i li va dir... Ostres, que lletja que estàs! Maquillada d'aquesta manera.
8: Li va dir això, de debò?
5: Sí, sí, li va dir això, perquè normalment no es maquilla, i li va dir, és que tu sense maquillar estàs guapa, però maquillada estàs horrible.
8: Com? Uala. I com si li hagués demanat també és l'opinió, eh?
5: Sí, jo em vaig quedar a quadros.
8: Com va reaccionar la teva amiga? Va fer alguna de les coses que hem explicat, de baixar la mirada, quedar-se en silenci?
5: Crec que no li va contestar, o sigui, no es va posar al nivell i no va seguir la conversa, però no li va sentar bé.
8: Home, evidentment, és que justament era un dels comentaris que ara t'anava a dir, no? Que, home, riure-se'n d'algú, per molt que no ho facis amb mala fe, home, què vols que et digui? Tal i com ho va dir, no sé amb quines intencions anava, no sé si elles dues es porten molt bé, però en tot cas, independentment de qui siguin, és lletjíssim fer aquest comentari, com tu has dit, persones adultes, crec que tu hauries d'estalviar això. Aquí li va faltar empatia. M'agradaria veure si hagués sigut al revés.
5: Segurament, sí, sí. I què més ens pots explicar? Quines més situacions ens trobem?
8: Home, doncs, per exemple, riure's del ritme d'aprenentatge o de treball de cadascú a l'hora d'entendre les coses, que això a mi personalment em fa bastanta ràbia, perquè, bé, temps enrere, potser quan vaig començar a treballar, del que sigui, m'havia passat i fer comentaris com que lent que ets, o encara estàs amb això? A un company que potser necessita una mica més de temps, no és que no se'n surti, és que simplement potser no és tan ràpid, no?, com ho pot fer algú altre. A mi, personalment, no sé què en penses tu, Gemma, però a mi això em fa molta ràbia.
5: Sí, no és una broma de bon gust riure's del ritme d'una altra persona. Més coses.
8: Similar a això, doncs entendre una instrucció quan no has entès alguna cosa. Clar, molts de nosaltres, de vegades, per què no tornem a preguntar alguna cosa que no hem entès? Per exemple, Gemma, tu perquè si t'ha passat... Per què no tornes ara a preguntar-ho?
5: Per vergonya.
8: Ah, però vergonya per què?
5: Perquè pensin que sóc tonta.
8: Clar, i que et puguin jutjar o criticar simplement per tornar-ho a preguntar i no haver entès a la primera. Val? Doncs aquesta és una altra situació que fins que no t'hi trobes i no ho has viscut tu de primera mà, jo crec que és això, ningú n'és ensenyat. Llavors, i què, que no sàpigues fer una cosa? Vale, doncs te la torno a explicar. Hi ha gent que té més o menys paciència, això ho puc entendre, no? Si l'altra persona no està escoltant-te, però si t'està escoltant i mostra interès, coi, si no ho ha entès, tingues una mica de delicadesa i empatia a dir, ei, que a mi això em podria passar, va, t'ho torno a explicar, perquè potser és algú que necessiteu els dos, no?, per exemple. Doncs aquesta seria una situació.
5: Anem curtets de temps, si vols en fem una última situació, doncs, que ens trobem.
8: Val, doncs, per exemple, excloure algú dissimuladament, amb rialles internes, és a dir, fer bromes o mirades còmplices entre dues o diverses persones davant d'un altre i aquest, doncs, que no les entengui, no?, i se senti fora del grup. I jo això ho trobo bastant lleig. Jo crec que pots fer bromes en algun moment en concret perquè li vols comentar alguna cosa al teu amic o amiga, però, ostres, si és constant i saps que hi ha allà algú més que no sap de què va, puc entendre que no li expliquis, però no cal que el deixis de banda. Potser li pots explicar, no?, aquesta persona en un altre moment.
5: Totalment. Marc, moltes gràcies. Fins ara.
8: Vinga, fins ara.
5: Vinga, som-hi, seguim parlant del sentit de l'humor. Doncs hem explicat que hi ha bromes que no fan riure, bromes que fereixen els altres, però ens volem fixar sobretot en el bon humor, en aquest humor saludable, i ho fem amb en Jordi Prats de Valls des de Ràdio Palafolls.

0: Sí, Gemma, de fet, avui, que és divendres, volem portar-ho cap al terreny teatral. Després farem agenda, eh? Però si avui parlem del sentit de l'humor, volem traslladar-ho, com dèiem, al món dels escenaris. És fàcil fer comèdia? És fàcil fer riure a la gent? Doncs parlem-ne amb l'actor Pol Beltran, que el tenim al telèfon. Pol, benvingut a l'Hora Maresma.
1: Hola, bona tarda, gràcies.
0: Gràcies per conversar amb nosaltres i deixa'm fer-te la pregunta ja directa. És fàcil fer comèdia dalt d'un escenari?
1: No.
0: Directament, eh?
1: Rotundament, no.
0: Doncs explica'm per què, tu que has fet tant comèdia com drama, on et sents més còmode?
1: A veure, jo sempre dic que és molt difícil fer comèdia. És molt més fàcil fer plorar que fer riure la gent. Perquè les emocions són molt, molt, molt finetes i una emoció de fer plorar algú arribes molt abans que no pas al sentit de l'humor. No tothom tenim la mateixa sensibilitat amb l'humor. No tothom riu de les mateixes coses i a tothom li fan gràcia les mateixes coses. En canvi, sí que són molt més pragmàtics i molt més contagiosos a l'hora de plorar. Tu quan veus algú que està fotut o que està malament o que està plorant o s'emociona, t'interpel·la molt més que a algú que et fa riure, que faci riure, perquè potser aquell gag que a tu et fa riure molt, el del costat no li fa riure gens.
0: Clar, però me'n vaig cap a l'altra banda. Pol, deixa'm preguntar-te. Al públic, normalment, si tu els hi preguntes, és més fàcil que et diguin que prefereixen les comèdies que no els drames. És a dir, hi ha la mítica frase de que al teatre vaig a riure, no a plorar. Clar, des de l'altre punt de vista, no sé com podem, d'alguna manera, de descontagiar aquesta situació, no?
1: És complicat, perquè sí que és veritat que ara mateix el públic que es veu en el món teatral i en els teatres, el compro les plateas, la gent està tan cansada de drames en la vida quotidiana que quan va al teatre s'omplen molt abans potser les comèdies que els drames, però també diré que això és un mite, eh? És un mite perquè tu vas a veure un bon drama amb un bon títol i la platea està plena. O vas a veure alguna obra d'intriga, d'aquelles que et fan posar la pell de gallina i que et poden fer caure la llagrimeta i la platea està plena. El que passa que és molt més fàcil omplir una comèdia, però també diré que és molt difícil que la platea se't rigui sencera al veure una comèdia.
0: Doncs mira, em quedo amb aquesta situació, Pol, perquè tu, com dèiem, has fet moltes comèdies i sempre hi ha el típic gag que els actors diem sempre que prenem la mesura si el públic riu o no riu, no? Quina sensació tens tu quan després del teu treball el públic riu? És a dir, no s'ha acabat l'obra però ja sents aquelles rialletes o el públic mica en mica es va contagiant i aquests riures cada vegada són més grans. Quina sensació trasllada això a l'actor?
1: Mira, aquesta pregunta és importantíssima. Quan tu surts a l'escenari, i tu també ho saps perquè ets mig actor, quan surts a l'escenari i estàs fent una comèdia i el gag que fas, la gent riu, els actors que estem a dalt de l'escenari et creixes. Quan tens un públic fred a baix, que a vegades ho diem nosaltres, hosti, que fred està la platea avui, això et frena i ja no surt igual. Però quan la platea riu, tu t'incrementes, aleshores ja d'entra una xispa diferent i hi ha un ritmillo diferent que fa que l'obra aquell dia faci diferent i potser aquell dia els gags facin més gràcia, tu posis una cara diferent, perquè clar, evidentment el teatre cada cop que poses escena, per molt que ho tinguis marcat, mai és igual. Per tant, en la comèdia, així com amb el drama i les musicals i tot això és diferent, amb la comèdia, si tu sents el riure del públic i sents el ha-ha-ha del públic, a tu t'interpel·la molt per poder seguir fent-ho i donant-te potser més llibertat al escenari.
0: Tot i això, deixa'm preguntar-te, perquè no tot el públic és igual i no totes les funcions surten igual, i en un moment en què el públic pot riure plenament en una escena, a la sessió següent no riuen. Això desanima?
1: Això, com diríem els catalans, destrempa. Destrempa molt perquè, sí, sobretot és que cada públic és tan diferent, vull dir, tu tens el públic d'un dimarts i no és el públic del dimecres, no és el públic del dissabte, no és el públic del diumenge. I el públic de les 4 de la tarda, quan es fan dauletes, no és el mateix que el de les 10 de la nit. Aleshores, fas una sessió a la tarda, a les 6 de la tarda, i la gent es trenca la caixa i tu surts amb una trempera brutal. I surts a l'altre i dius, vinga, va, que tornem a fer-ho, no? I l'altre no et riu ningú. I aleshores surts amb una sensació i dius, bueno, què és el que he fet diferent perquè no hagi res del públic? I realment tu no has fet res diferent. L'única cosa, perquè a més ha sortit de molta destrempera, l'única cosa és que el públic que hi ha platea és diferent i no tothom el riure o el sentit de l'humor li arriba de la mateixa manera.
0: Doncs avui hem volgut posar sobre la taula quines sensacions respecte al sentit de l'humor tenen tant actors que estan dalt de l'escenari com el públic que està veient l'obra de teatre. Pol Beltran, gràcies avui per ser amb nosaltres.
1: De res, a vosaltres sempre.
2: Entro en el party.
3: Vinga, va, seguim avançant. Avui en Martí Capçada ens ve a explicar doncs, a tots els tipus de sentit de l'humor que existeixen, humor negre, humor absurd, humor intel·ligent. Així que, Martí, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma, què tal?
3: Molt bé, de divendres, i tu?
4: Sí, també de divendres, que ja s'agafa amb un humor diferent, venint al cas amb el programa d'avui.
3: I total. És que...
4: com tu has dit, Gemma, parlem del sentit de l'humor, una cosa que a tots ens agrada, però que potser no tots utilitzem de la mateixa manera. Perquè segur, et diria, que alguna vegada heu fet una broma a algú i algú potser us ha mirat amb cara de no entendre absolutament res. I és que allò que a una persona doncs, potser li pot fer moltíssima gràcia, a una altra li pot semblar la cosa més absurda del món. Així que, com tu has dit, Gemma, us vinc a parlar dels diferents tipus de sentit de l'humor. I després et preguntaré quin és el teu preferit, et sembla?
3: Em sembla perfecte.
4: Vinga, doncs comencem pel primer de tots, que és l'humor absurd. És aquell que juga amb situacions sense sentit, inesperades o surrealistes. La gràcia està precisament en que no sabem ben bé per què ens està passant allò. Com més inesperada és la situació, més ens pot fer riure. Després passem a la ironia, que és molt, molt habitual en el nostre dia a dia. Consisteix a dir una cosa quan en realitat volem transmetre just el contrari. Per exemple, si ens passem 2 hores esperant a que arribi el tren de Rodalies i quan finalment apareix diem «Bueno, molt puntual avui», doncs clarament no estem felicitant el servei, sinó que estem fent ús d'aquesta ironia.
3: Jo en tinc una d'ironia.
4: A veure, digue-la.
3: Martí, saps comptar?
4: Se't diria que sé comptar, però...
3: Doncs no comptis amb mi.
4: Ah, ja me la sabia, aquesta. Ah. T'he fet aquí el teatrillo una mica.
3: Molt
4: però
3: bé,
4: sí,
3: molt
4: sí,
3: bé.
4: Seria un dels casos, correcte. Passem a la següent, que també tenim el sarcasme, que podríem considerar una versió més punyent de la ironia. És que et diria que és potser la que has utilitzat tu,
3: Gemma. Sí, podria ser.
4: Sí, la posarem en aquesta categoria. És aquell humor que pot tenir potser una miqueta més de mala llet. Un comentari que et fa riure, però que també deixa clar que algú està criticant una situació. Un altre tipus, que l'hem parlat abans amb en Marc una mica, és l'humor negre, que busca fer riure a partir de temes seriosos, tràgics o que habitualment considerem tabú. És probablement un d'aquells tipus d'humor que més divideix opinions, ja que hi ha persones que troben una manera de relativitzar situacions difícils i d'altres que consideren que hi ha temes amb els quals no s'hi hauria de fer broma. També tenim l'humor d'observació, molt típic dels monòlegs. Aquí la clau és agafar situacions que vivim tots i trobar-hi la part més còmica. Per exemple, anar al supermercat, intentar aparcar, discutir per qui ha de baixar les escombraries o aquella típica situació en què obres la nevera 5 vegades esperant que hi aparegui alguna cosa nova. Després passem ja, anem acabant, a l'humor autocrític, que et diria que és el meu preferit, que consisteix a riure's bàsicament d'un mateix.
3: Aquest l'utilitzes molt tu, Martí?
4: Sí.
3: Aquest humor autocrític?
4: Sí, t'ho anava a dir, Jo et diria que em regeixo molt amb la ironia i amb aquest humor autocrític, perquè, bueno, m'agrada, no sé, tirar-me una mica pedra sobre la meva teulada, però també és símptoma de prendre's bé les coses. Mm. Com he dit, és aquell sentit de l'humor que et fa riure de tu mateix, de les nostres manies, dels nostres errors, inseguretats, o bé de situacions incòmodes que ens han passat. Sovint és un humor que funciona molt bé perquè és fàcil que el públic s'hi identifiqui. També hi ha l'humor basat en els jocs de paraules, que aprofita els dobles sentits, expressions o paraules que poden tenir més d'un significat. És aquell humor que, quan està ben trobat, et fa pensar, ostres, per què no se m'havia acudit a mi, eh? Sempre fa com aquella ràbia, quan algú treu un joc de paraules xulo, t'hagués agradat fer-lo tu. Doncs bé, el posem en aquesta categoria. I, evidentment, doncs, també hi ha l'humor físic, el de les caigudes, els gestos exagerats, etc, etc. perquè l'humor, Gemma, depèn molt de la persona, del moment i del context, ja que una mateixa broma pot ser boníssima entre amics i no funcionar gens bé en una altra situació. Així que ara la pregunta te la faig a tu, Gemma. Tu quin és el teu... D'aquests que he dit, amb quin et quedaries de
3: jo
4: sentit de l'humor?
3: Jo et diria, Martí, que el sentit de l'humor que més m'agrada és l'humor absurd. Crec que és el que més riure em fa. De fet, si vols, et puc dir un altre acudit. A veure si aquest t'agrada.
4: A veure...
3: En què s'assembla? Un tren i una cadira?
4: Aquest no el sé, veus? A veure...
3: El tren va cap a Kansas City i la cadira és per City Kansas.
4: Vale, bueno, posarem un aprovat just.
3: Tinc un parell més, va, i acabem, vale?
4: Vinga, dispara.
3: A veure si podem riure una mica. I et saps l'acudit del iogurt?
4: No.
3: Natural.
4: Bueno, anem, seguim el nivell, una mica.
3: I el del zoo?
4: El del zoo, no, tampoc.
3: Lógico.
4: Ah, aquest en castellà, eh?
3: Aquest molt en castellà. Bé, Martí, no t'has saps algun acudit, tu, o què? Uf. Tenim algun company de l'Hora Maresma que se sàpiga acudits? No, eh? Sembla que no. Bé,
4: jo me'n sé un, però que és una mica verd, potser et diria...
3: Va, ens arrisquem.
4: Vinga, va, ens arrisquem.
3: Si en conseqüències seran per tu.
4: És que és molt de quan era petit, eh? O sigui que aquest sí que li fa gràcia a nens de 5 anys, però jo deia que hi havia un home que tenia els pèls del cul tan llargs, que un dia es va tirar un pet i va morir a latigazos. Què et sembla?
3: Fastigós.
4: Ja podem tancar el programa després d'això.
3: Mare meva, quina barbaritat, Martí. És que no és que sigui verd, és que és escarós.
4: Ja, és que quan l'estava explicant he pensat, no, realment verd no és la categoria. No. Sí, vull dir, escatològica, posem.
3: A fuetassos, no? Seria en català.
4: Exacte, sí, a fuetassos. No sé si està ben dit, però sí.
3: Sí, molt bé, Martí. Doncs em
4: ja sap greu
3: haver-te ja incomodat. Amb aquests acudits tan dolents, però vaja, n'havíem de fer algun per donar una mica de sentit de l'humor al programa. Martí, fins ara, gràcies.
4: Fins ara, Gemma.
3: I vinga, va, deixem de costat el tema del dia de moment per fixar-nos en el cel i amb la previsió del temps d'en Quim Serra.
5: Hola, bon dia. Deixem enrere aquest llarg episodi de precipitacions que ens ha anat acompanyant els últims dies amb la traca final ahir, pluges de fins a 15 litres per metre quadrat en alguns punts de l'interior de la comarca. Ha baixat clarament la temperatura, s'ha normalitzat. Tenim temperatures de tardor. De fet, no tenim aquestes temperatures des de mitjan del mes d'abril. Per tant, tenim una situació marcada per temperatures ja plenament normalitzades. Sí que és veritat que de cara als pròxims dies, amb el domini del sol, pujaran una mica, però sembla que ja no tornarem a tenir valors de més de 25 graus com encara teníem a principis d'aquesta setmana. De moment, com dèiem, avui situació estable, assolellada. Tot i el sol, les màximes no han de pujar dels 20-21 graus, amb vent que bufarà fluix de mar cap a terra i amb una situació marítima alterada tant avui com el cap de setmana. A conseqüència de la tramuntana que anirà bufant al nord de la Costa Brava, hi haurà una mica de ressaca amb una mar de fons marcada a tota la costa maresmenca. Pel que fa demà, també domini del sol com avui, temperatura màxima una mica més alta, la mínima encara podrà baixar a les fondalades de l'interior de la comarca i diumenge s'espera el pas d'una cueta frontal que farà que hi hagi més núvols sense precipitacions.
6: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
3: Va, som-hi, seguim avançant. Ara ens fixem en les xarxes socials. Aquesta setmana qui s'encarrega d'explicar-nos a què es parla a les xarxes és l'Oriol Leo, des d'Arenys. Oriol, bona tarda.
7: Molt bona tarda, Gemma. Com anem?
3: Molt bé. Comencem, com sempre, destacant alguna cosa al Maresme.
7: Sí, doncs mira, del Maresme destacarem que l'arxiu comarcal d'aquí, del Maresme, ha culminat els treballs de digitalització i publicació en línia dels llibres d'Òbits i dels espèculs conservats en el fons documental de l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró. Una actuació que permet preservar aquesta documentació històrica i facilitar-ne la consulta per investigadors, per estudiants i també a la ciutadania. Què són? Doncs mira, els llibres d'Òbits constitueixen una font excepcional per estudiar la demografia històrica, la mortalitat, les pràctiques funeràries i les formes de beneficència vinculades a l'hospital. Al seu torn, els espèculs són llibres de registre i control de rendes, censals i altres drets econòmics. Aporten informació de gran interès sobre la gestió patrimonial de la institució, els mecanismes de finançament de l'assistència hospitalària i l'evolució econòmica de la ciutat al llarg dels segles. Aquestes imatges digitalitzades ja es poden consultar a través del cercador d'arxius de la Generalitat de Catalunya, Arxius en línia.
3: Molt bé, i el món què passa?
7: El món el tenim fotudet, eh? Els Estats Units preveuen retransmetre en directe un afusellament, l'afusellament de Nidal Hassan, un ex-psiquiatre de l'exèrcit que el van condemnar a mort per matar 13 persones en un tiroteig a la base militar de Fort Hood, a Texas. Això va ser el 2009. L'execució està prevista per al 3 de desembre i serà la primera que duguin a terme les forces armades nord-americanes des de l'any 61 i la primera per afusellament des de la Segona Guerra Mundial. Doncs bé, el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, va anunciar que aquesta execució seria pública. Ens assegurarem que la gent ho pugui presenciar, va dir en un vídeo difós a les xarxes. Un funcionari del Pentàgon va confirmar posteriorment que sí, que aquest afusellament es retransmetria en directe, tot i que no en va concretar els detalls. En ser preguntat sobre si Hassan havia fet alguna petició final, doncs van respondre que no els importava i que ja ho veuríem el dia 3 de desembre.
3: Molt bé, i el tema curiós, quin és?
7: Doncs el tema curiós el trobarem avui a Lloret, una comarca veïna, perquè tenen un agent de turisme, però un agent virtual, és una imatge d'una persona, però és intel·ligència artificial i tu li pots preguntar qüestions relacionades amb el turisme a Lloret. Es diu la dona marinera i ha registrat 1.660 converses úniques i 4.100 missatges des de que ho van posar en marxa. Funciona a les 24 hores del dia i ha generat una mitjana de 2 consultes i mitja per conversa. Un element rellevant que té és que el 37% dels missatges s'han registrat a partir de les 5 de la tarda, que és fora de l'horari d'atenció habitual. Per tant, la intel·ligència artificial ho pot seguir fent. Això demostra un paper important com un canal complementari a les oficines de turisme clàssiques. Des del mòbil es fa el 73% de les interaccions i els mesos amb més volum de consultes són agost i setembre. Consultes que senten principalment en informació pràctica, amb les platges, les cales que hi ha a prop de Lloret, mobilitat. També és un assistent multilingüe que integra en un únic entorn informació sobre això que dèiem, les platges, la mobilitat, activitats, patrimoni cultural, rutes, també serveis municipals. Una de les primeres iniciatives desplegades dins una estratègia d'intel·ligència artificial 360 graus d'aquest municipi salvatà per millorar la seva experiència turística.
3: Perfecte, doncs va, ara anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant avui, Oriol?
7: Doncs mira, m'ha anat molt bé que acabéssiu aquesta primera hora de programa explicant acudits, boníssims, per cert. I avui el que preguntem és això, expliqueu-nos un acudit. Sabeu algun acudit? Doncs vinga, ni que sigui curtet, allò ràpid, ens el podeu explicar. Més que una pregunta, avui és una petició. Sabeu algun acudit? Doncs expliqueu-nos-el.
3: Molt bé, perfecte. Doncs si en rebem d'algun bo, ja l'explicarem per antena.
7: Vinga.
3: Molt bé, Oriol, fins ara.
7: Fins ara.
3: Vinga, va, com cada divendres, és moment de fixar-nos en les estrenes destacades de la setmana, cinema, pel·lícules, sèries, plataformes, amb en Dani Grau. Dani, bona tarda.
8: Bona tarda. Avui no he trobat, aquesta setmana no he trobat gaire cosa així potent, perquè hi ha 3 o 4 pel·lícules potents com Verity, com la pel·lícula del marit de la Penélope Cruz, que no em surt, el Javier Bardem, que són de llarg recorregut, i per tant, doncs, per exemple, he trobat El precio de la red, dirigida per Aaron Sorkin. Qui és Aaron Sorkin? Per exemple, guionista de La red social, de la història de Facebook, que resulta que no és del Zuckerberg, sinó que el Zuckerberg li va fotre amb un altre pobre tio, val?
3: Uh-huh.
8: Has vist aquesta pel·lícula, no? La red social?
3: Crec que sí, però no és aquesta, no?
8: No. És el director de la red social. El precio de la red és la que s'estrena avui, en concret, i també dirigida per Aaron Sorkin, que també és el guionista de la red social.
3: Vale.
8: I director també del Juicio de los Siete de Chicago, una pel·lícula que està a Netflix. que jo l'he vist, però que està a Netflix. Val? Repartiment, Jeremy Wrong, Jeremy Allen White i Mike Madison, entre d'altres. La sinopsi, basada en una història real, protagonitzada per Frances Haugen, enginyera de Facebook, que col·labora amb el periodista Jeff Horwitz, un reporter del Wall Street Journal, per destapar els secrets més guardats de la red social. M'imagino que és de les xarxes, que és una continuació o un paral·lelisme amb la red social, la primera pel·lícula que va fer. També he descobert que aquest home, el Sorkin, no s'hi mata gaire, sinó que tot, amb tot el que treballa, perquè ho he mirat a la seva trajectòria, són adaptacions de llibres. És a dir, el tio no s'hi mata gaire. Vull dir, si li agrada un llibre, doncs compra els drets i li fot canya. Vull dir que
3: molt bé.
8: També és un mètode. I recordar que la setmana passada es va estrenar Escape Room 2, val? Que si us ha agradat Escape Room 1, són els mateixos. És una pel·lícula catalana protagonitzada pel Joel Joan, Ivan Massaguer, Paula Vives i Mònica Pérez. És un gènere de comèdia, evidentment, és un quatre amics que, diguéssim, tenen un cert temps per sortir d'un escape room, si no, moriran. És això. Recordem que Ivan Massaguer, per exemple, és el Juli Soler de la pel·lícula, de la sèrie Gènesi, que aquestes tres últimes setmanes ho ha parat molt fort i que després anirà a parar a Netflix, sobre la història del Bulli Restaurant de Ferran Adrià.
3: Perfecte.
8: Massaguer. Doncs, i com que no hi havia gaire cosa així punyent interessant quan estrenes, recordar que a Sky Showtime, no tot és Netflix, no sé si tens Sky Showtime.
3: No, jo no en tinc.
8: Doncs ha començat la segona temporada de Tierra de Mafiosos, que és una sèrie de mafiosos brutal, que aquesta segona temporada te la van fent per un capítol setmanal, però està la primera doncs, en tota, i aquesta temporada fan un capítol setmanal, ja van pel tercer, i està protagonitzada per Pierce Brosnan, que va ser un dels 007, Tom Hardy i Helen Mirren, una gran actriu britànica que ha fet molts, molts en papers. I també tens Prime Video, Gemma?
3: Sí, Prime sí que en tinc. Sí.
8: Prime sí, doncs s'ha estrenat la sèrie Carrie, basada en el llibre de Stephen King, Carrie. És la història de Carrieta White, una tímida, que no està gaire blanca, sinó que queda bastant vermella, una tímida adolescent amb poders de telequinèsia, la capacitat de moure objectes amb la ment, que pateix un terrible assetjament escolar i viu sota el control extrem i el fanatisme religiós de la seva mare, Margaret. O sigui, que és el... Van fer la pel·lícula fa molts anys, Carrie, i ara han fet la Carrie, però amb sèrie.
3: Té molt bona pinta, Té molt bona... Estic veient imatges i té molt bona pinta.
8: Sí, ojo, tant que és terror de Stephen King, Vull dir que va heavy, El tema va heavy. Per gent que no tingui estómacs gaire... que aguantin, diguéssim, que aguantin el picant, que s'abstingui, val? Jo ja l'he vist, jo la miraré, vaig veure la pel·lícula el seu dia, m'agrada i tal, però vull dir que, diguéssim, que és terror, diguéssim, amb gran...
3: Amb sang, no?
8: Amb sang, intensitat i... Sí, és una pel·lícula, diguéssim, de... la primavera arriba amb tots els colors, vale?
3: Molt bé. Sí, molt bé. Perfecte. Doncs Dani, ja com sempre, vinga. Gràcies. Fins ara.
8: Doncs a tu. Adéu.
3: I després de parlar de cinema, tot seguit donem pas a l'agenda teatral amb en Jordi Prats Avalls.
0: Hola de nou, Gemma. Doncs sí, seguim amb la nostra missió de contagiar bon teatre a tots els nostres oients cada divendres des d'aquesta minisecció del programa Hora Maresma. Repassant una miqueta la cartellera teatral per a veure si ens acomanem algunes d'aquestes propostes. Com sempre, comencem per la nostra zona, pel Maresme. Podríem dir que els teatres comencen a escalfar motors. Ja fa setmanes que ho diem, n'hi ha que ja han presentat la seva temporada. De fet, hem de dir que a Pineda de Mar, per exemple, aquest diumenge s'hauria d'haver presentat temporada i estrenar l'obra de teatre Tots eren fills meus. De fet, no ho van poder fer per l'estat d'alarma i les fortes pluges que queien, però es poden comprar entrades disponibles per Tots eren fills meus de cara a les pròximes representacions. Us recordo el web www.ccrpineda.cat. Però encara hi ha més propostes teatrals aquest cap de setmana, que sembla que farà bo. Anem cap al Teatre Claver, cap al municipi veí de Tordera, perquè l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot, ja ho avançàvem la setmana passada, estrena aquest cap de setmana El Nom. Serà dissabte i diumenge, 10 i 11 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda. Fins on serà capaç d'arribar una broma entre amics? De fet, és una d'aquelles propostes d'embolica que fa fort, que sempre diem en el món teatral. Entre copes de vi i rialles forçades, un joc aparentment inofensiu desencadena un espai incontrolable de retrets, de veritats i de secrets guardats durant anys que farà que ningú acabi tastant la meixulla, que és una de les propostes que hi ha sobre la taula per menjar del bufet marroquí de la Isabel que ha preparat. De fet, les entrades estan disponibles a www.teatreclaver.cat per les dues representacions i en cas que en quedin abans de l'inici de la representació, que serà a les 7 de la tarda al Teatre Claver. De Tordera passem a la capital maresmenca, a Mataró, perquè també hi ha proposta teatral. Primer, el que farem és destacar la reposició del musical El Gran Showman. Triomfaven l'any passat amb aquesta proposta de musical per Fires de Mataró i ara reposen aquesta proposta aquest octubre del 2026 a l'escenari de la Sala Gran de la Sala Cabanyes. La proposta, per qui encara no l'hagi vist, són els dies 17, 18, 24 i 25 d'octubre, els dissabtes a les 8 del vespre i els diumenges a les 6 de la tarda. I encara queden entrades. Vaja, no fa falta que repassem l'argument d'aquest gran showman. Tothom haurà vist la pel·lícula i recordarà les seves cançons, que ara podrà veure i escoltar amb música en directe a la Sala Cabanyes. Però si anem al Teatre Monumental de Mataró, dues propostes que, doncs, no són obres de teatre habituals, però que jo crec que val la pena repassar. I és que demà dissabte hi ha la nit friki, amb les veus, atenció, de Bola de Drac del Super 3. Serà a partir de les 6 de la tarda al Teatre Monumental, com dèiem, demà. I és que, amb motiu del recent doblatge de l'anime Dragon Ball Super en català, doncs s'ha creat un acte per a fans de la franquícia, on es podrà gaudir en persona dels actors i de les actrius del doblatge que han posat veu a la sèrie De la teva vida, celebrant un acte únic i irrepetible amb la majoria d'aquestes veus de Bola de Drac al Teatre Monumental. Durant l'esdeveniment, es podrà gaudir de la lectura en directe d'un guió original, escrit pel Dag Yal Magori i narrat per als actors de doblatge de Bola de Drac Super. També la projecció d'alguns fragments del documental exclusiu del doblatge de Bola de Drac Super i després també el sorteig de productes de Bola de Drac i moltes sorpreses més. Compten, atenció, amb una 25ena d'actors del doblatge de Bola de Drac Super, per tant, aquells fans no us ho podreu perdre. Les entrades les podreu comprar a través de www.culturamataró.cat i encara al Teatre Monumental, un espectacle de poesia, aquest per demà passat, diumenge, a partir de les 5 de la tarda. Poesia en viu, 20 anys de poesia i música. De fet, és un espectacle especial degut al Poesia en viu, que és un programa de Mataró Ràdio que celebra el seu 20è aniversari. Un acte que serà gratuït, conduït per la seva presentadora. I preparant aquesta secció estava pensant, aquesta setmana hem parlat d'humor. De fet, és el motiu del programa d'avui, el tema a tractar. Doncs una proposta per riure d'aquelles d'improvisació que trobareu al Teatre Muntaner de Barcelona. Molts de vosaltres, de ben segur, ja haureu participat d'aquest espectacle Corta el cable rojo, un espectacle d'improvisació divertit, arriscat, original i modern que inaugurarà el recuperat Teatre Muntaner. Després d'11 temporades triomfant a Madrid, arriba a Barcelona la comèdia més hilarant dels últims anys. Les propostes inesperades del públic donen lloc a personatges desbocats, situacions insospitades, reptes impossibles, balls fins i tot sorprenent, cançons i altres propostes. Tot s'alinea per oferir 8 números diferents, cadascun més arriscat i viu corrent que conformen l'espectacle d'humor que està revolucionant la cartellera i on el públic també hi participa amb les seves propostes. A partir del pròxim 17 d'octubre, al Teatre Muntaner, Corta el Cable Rojo. Les entrades, òbviament, també les podeu comprar a través d'internet. Esperant, doncs, que aquestes propostes us agradin, hem fet una miqueta d'agenda teatral. Fins la setmana que ve.
3: Vinga, arribem al final del programa d'avui. Ara és moment de descobrir diferents propostes i projectes tecnològics de la mà de la Laura Espanyol. Des d'Ona Malgrat, Laura, avui què descobrim o a qui descobrim?
9: Doncs sí, Gemma, avui descobrim el projecte tecnològic White Jacket amb el CEO de l'empresa, Albert Loma. Bona tarda, Albert.
10: Molt bona tarda.
9: Explica'ns què és White Jacket.
10: Doncs mira, White Jacket va sortir fa realment 3 anys, va sortir del meu projecte de final de grau i és una armilla per a persones amb discapacitat visual. Les ajudem a trobar els obstacles que hi ha al seu voltant i ara, d'un temps cap aquí, doncs, hem aconseguit fer guiatge.
9: D'acord, i com va sorgir la idea? Perquè és una proposta innovadora ja no només a nivell tecnològic, sinó a nivell social.
10: Bueno, va ser molt natural. Jo al final de la meva formació vaig estudiar enginyeria informàtica i disseny i producció de videojocs i em vaig posar una limitació, que és que jo volia crear una cosa que li volia solucionar un problema que no sigués meu, no? Vaig començar a parlar amb diferents persones amb discapacitat visual, em van explicar al final les dificultats que tenien de mobilitat en el seu dia a dia i vaig trobar que aquí podia aportar molt utilitzant la tecnologia que jo coneixia i especialment una tecnologia treta dels videojocs, que és la realitat augmentada i la realitat mixta, no? I aquí és on, juntant conceptes i fent pluja d'idees, va sortir aquesta idea, no?, de combinar vibració per indicar coses de l'entorn, no? Obstacles, direcció. I a partir d'aquí, doncs, ho vam anar evolucionant, vam començar a provar amb persones amb discapacitat visual i la resposta va ser molt, molt positiva.
9: I com funciona? Perquè esmentes que la pròpia armilla vibra en
10: sí.
9: Diferents llocs o sempre al mateix lloc?
10: No, és? Realment funciona. El que tenim són diferents motors de vibració repartit per tota la part superior del cos i llavors d'aquesta forma som capaços, per exemple, quan estàs caminant, d'indicar un obstacle a la part superior o, per exemple, indicar la direcció que has de seguir. Una part important que tenim és que la nostra armilla està equipada amb intel·ligència artificial, llavors en temps real el que està veient l'entorn i està veient tot el que està passant al teu voltant, un obstacle, una persona que es creua, un cotxe que està a la vorera, no? I és capaç d'evitar aquest obstacle i, a més, fer un guiatge molt, molt interessant per a persones amb discapacitat visual.
9: I, clar, en quines funcions del dia a dia ajuda l'armilla als usuaris?
10: Doncs mira, t'explico un exemple molt, molt senzill. Al final, a nosaltres el que fem és a recintes, per exemple, un centre comercial, fem un escaneig, no? I llavors amb aquest escaneig som capaços de posicionar pues, les coses més importants, per exemple, les tendes, els serveis, on estan les escales, etc. No? I llavors, a partir d'aquí, la nostra jaqueta, pues, com té intel·ligència artificial, l'usuari, amb un llenguatge natural, pot navegar per intenció. És a dir, arribar al centre comercial i dir jo vull comprar-me unes sabates noves. I a partir d'aquí, la intel·ligència artificial li respon, pues mira, tens aquestes tendes, a quina t'agradaria anar? L'usuari selecciona i en el moment que selecciona, amb llenguatge natural tot, òbviament, comença a vibrar. I aquí, simplement seguint la vibració, arriba a la seva destinació. I aconseguim una cosa que és, per mi, genial, que és autonomia. És una cosa que una persona amb discapacitat visual seria impossible que realitzés pel seu compte, no? Però ara pues, és capaç de fer-la i bueno, suposa un canvi genial a la seva vida.
9: Clar, i abans parlàvem de la vibració, però entenc que també deu portar càmeres perquè la intel·ligència artificial pugui veure o detectar doncs, si es creua una persona o l'espai en el que està l'usuari, veritat?
10: Sí, de fet, la càmera que porta és un propi dispositiu mòbil que es pot acoplar a la part davantera de la jaqueta, a la mateixa part on estan els motors de vibració. D'aquesta forma, deixem les mans en llibertat, que és un punt molt important perquè d'aquesta forma es pot combinar la nostra jaqueta amb altres elements d'assistència, per exemple, el bastó.
9: Clar.
10: I llavors, d'aquesta forma, el bastó li proporciona una seguretat, no? d'evitar obstacles al davant, tot i que la nostra jaqueta també ho fa, però bueno, és una doble validació, i la nostra jaqueta li proporciona aquesta capa d'intel·ligència i de guiatge per un entorn totalment desconegut. No? Llavors, amb el seu propi dispositiu mòbil, pues, té aquesta autonomia. No?
9: I com ha estat la col·laboració amb Eurecat per dur a terme aquest projecte?
10: Doncs mira, Eurecat porta sent el nostre partner tecnològic des de fa més de 2 anys. Hem desenvolupat amb ells doncs, tota la part d'electrònica tèxtil, de teixits, i seguim treballant amb ells pràcticament cada dia. I ha estat clau en el desenvolupament del White Jacket i ara, d'un temps cap aquí, també en la fase productiva.
9: I col·laboreu amb altres entitats de Mataró o del Maresme, per exemple?
10: I tant. Nosaltres tenim la nostra seu a Tecnocampus. També, òbviament, tenim els nostres clients, que, per exemple, són centres comercials o grans recintes, però també ens agrada dir que col·laborem amb, per exemple, l'entitat Cat City Lab, que ens ajuda i ens està impulsant moltíssim per validar i fer proves amb usuaris. I la veritat és que és genial tenir el seu recolzament. I, a més, proper, i ho tenim molt proper allà a Mataró.
9: Per acabar, on es pot aconseguir aquesta jaqueta? Si hi ha algun oient que no sabia que existia i la necessita, com la pot comprar o com es pot posar en contacte?
10: Doncs ara mateix, a través de la nostra pàgina web, whitejacket.es, ara mateix l'estem oferint només a recintes i esperem que en els pròxims mesos pues, directament els propis recintes la proporcionin, no? Recintes com hospitals, estacions, aeroports, fins i tot, centres comercials. I bueno, finalment pues, arribarà als usuaris finals. És el nostre objectiu.
9: D'acord, doncs moltes gràcies per presentar-nos el vostre projecte a la ràdio i esperem que d'aquí a poc ja el puguin accedir-hi tots els usuaris.
10: Moltes gràcies.
3: Molt bé, doncs nosaltres acabem el programa d'avui i doncs bé, hem parlat del sentit de l'humor, dels diferents tipus d'humor que existeixen i nosaltres doncs pleguem, és divendres i tornem la setmana que ve, però atenció perquè dilluns és festa, així que ens podrem tornar a escoltar el dimarts.

0: Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100, tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: Danta 54. No l'ho dic.
2: Sí, carinyo, ho hem de dir.
1: Anna Morgada.
2: Anna? Com dius? Anna?
1: Anna Morgada.
2: Morgades.
1: Morgades.
2: Morgades. Valdosera.
1: Valdosera.

0: Steamboat Willie, el vaixell de vapor Willie, va ser el primer curtmetratge d'animació sonora de Mickey Mouse. Era en blanc i negre i es va estrenar el 18 de novembre de 1928. Li falten 2 anys per fer-ne 100. Quin esglai. Des d'aleshores, Disney ha fet moltes pel·lícules d'animació, moltíssimes. L'Arnau s'ha quedat captivat amb el gall trobador de Robin Hood, cosí del Pota Blava del Prat, que va sonar l'altre dia. Arnau, des d'aquí, una abraçada i millora't. I sabem que a Lleida hi ha un col·leccionista que té més de 3.000 peces del Baratillo, l'Eridano, que vol que no deixin de jugar, exactament com a Toy Story. El que no sé si saps, jo de fet no en tenia ni idea fins que la Sabina Pedrós m'ho va explicar, és que alguns dels personatges de Disney, atenció, s'han dibuixat a casa nostra, concretament a El Picat. És una història màgica, com els dibuixos. Sabina, ben tornada al Rambla.
1: Hola, què tal, Anna?
0: Avui, Sabina, ens portes un convidat de luxe.
1: Sí, avui tenim ja aquí als estudis del Picat Ràdio una persona que, com deies, ha dibuixat alguns dels grans clàssics de Disney, com ara el Mickey Mouse o l'Ànec Donald. Ell és el Marçal Abella, és dibuixant professional, il·lustrador i també humorista gràfic. Què tal, Marçal? Benvingut, com estàs?
2: Hola, gràcies, bona tarda.
0: Marçal, encantada de saludar-te, és un honor, de veritat, tenir-te aquí, deixa'm dir-t'ho. I tenim una primera pregunta que vam pensar tots quan la Sabina ens va explicar aquesta història, i és... com va anar això? Com s'arriba a dibuixar a Mickey o l'Ànec Donald per Disney des del Picat?
2: Bé, jo vivia a Barcelona. Amb 15 anys em vaig presentar a l'editorial Bruguera amb una carpeta sota el braç. Llavors a la Bruguera feien tot allò del Mortadelo i Filemón i tots aquests sèrie de personatges, les revistes. I bé, em van començar a preparar com a dibuixant i vaig entrar a la plantilla, dintre de la plantilla dels passadors a tinta. Allà passàvem les pàgines a tinta de Mortadelo i Filemón, de Tipitape, tots aquests sèrie de personatges. Allà vaig conèixer molts dibuixants d'aquella època consagrats i evidentment hi teníem companys allà que també dibuixaven, més grans que jo. I ja van comentar, hi ha uns estudis a Barcelona que estan col·laborant amb revistes que fan dibuixos per l'estranger i tal, que algunes són personatges, alguns són de Disney i això. I, bueno, mitjançant tot això em vaig anar tensant en aquest món i, bueno, vaig començar a dibuixar. I vaig dibuixar Disney durant més de 30 anys, els personatges aquests clàssics, i dibuixo des del Picat perquè després vaig vindre a viure al Picat i vaig continuar dibuixant des del Picat, clar.
0: Has dit 15 anys, no? Vas arribar a Bruguera?
2: Amb 15 anys em presento a Bruguera amb una carpeta sota el braç perquè jo volia ensenyar els meus dibuixos amb algú, a veure, perquè a mi el que m'agrada era dibuixar historietes i dibuixar tot això. I bueno, i amb 15 anys... pues suposo que els hauria de fer gràcia allò que dibuixava perquè, diguéssim, em van donar moltes indicacions i ajudes per poder després entrar a la plantilla de Bruguera. Quan ja vaig ser una mica més gran, amb 17, vaig entrar a la plantilla de Bruguera. Però en aquella època jo estava estudiant i dibuixant tot el que podia.
0: I els dibuixos de Disney, és clar, quan tu fas un dibuix de Disney no pots simplement dibuixar un ànec o un ratolí, perquè són personatges que tothom reconeix claríssimament i immediatament. Això suposo que deu afegir pressió a la feina, o la fa més senzilla el fet de tenir ja uns models i no haver-se de bellugar d'allà?
2: Bueno, havíem de conèixer molt el personatge, havíem de conèixer com es bellugava, com camina. Amb això l'animació t'ajuda moltíssim, el fet perquè els veus caminar i això. I llavors amb el còmic sí que és veritat que quan els dibuixàvem en revistes podíem exagerar moltíssim, podíem fer coses molt xules i distorsionar fins i tot el personatge, no? Que de fet amb animació també passa. El que passa que amb animació, com que són microsegons, moltes vegades és una distorsió molt gran, és un moment i no molesta, no? I en el còmic, pues, certament teníem una llibertat també, hem de dir que teníem una llibertat de que cada dibuixant teníem un estil propi. Partíem tots d'una mateixa base, estudiàvem sobretot, recordo amb l'Anec Donald, que hi havia un dibuixant estadounidenc que es deia Carl Barks, que era un dels creadors, va ser el creador de l'oncle Gilito, per exemple, o els tres nebots de l'Anec Donald, etc. I era una mica la referència, no? Era un dibuixant que va aconseguir marcar un estil en l'Anec Donald. I la referència una mica que teníem tots, però després cadascú va fent una mica el seu estil sense que l'Anec Donald perdi la pròpia essència.
1: Mm-hmm. Clar, jo ara m'imagino, Marçal, més la logística. Estem parlant dels anys 80, no havia internet, no teníem ordenadors. És a dir, com feies tu per dibuixar un Anec Donald que ara estàs referenciant des d'aquí al Picat i després que s'acabés, doncs, això publicant a Alemanya, França, Itàlia?
2: Uh-huh. Bé, amb els segurs, els DHLs i fent paquets, amunt i avall. Ens arribaven els guions, ens arribaven per fax, llavors hi havia els fax, i ens arribaven tots els guions escrits i a partir d'aquí nosaltres tot allò ho plasmàvem en les pàgines i bueno, fèiem uns paquets ben grans perquè nosaltres dibuixàvem en el format de dibuix era bastant més gran que el format que es publicava i clar, havíem de fer aquests paquets, portar-los al DHL o al Segur o a l'empresa que sigui i cap al país que sigui, i així anàvem. Sí, sí.
0: I Marçal, una cosa, la Sabina m'ha explicat, i de fet tu ho has mencionat, que també has participat en còmics, doncs, del mític oncle Gilito o sí, dels tres nebots, per mi sempre seran Juanito, Jorgito i Jaimito, perquè jo els vaig llegir així. Has treballat amb molts personatges. Dels de Disney, quin és el que més t'agrada, o que potser has gaudit més dibuixant?
2: Sens dubte amb l'Anec Donald. Per mi és el personatge més histriònic, el que podíem fer-li passar totes les malifetes que li podíem fer passar. Per mi és l'Anec Donald, clarament, és el personatge. I després l'Anec Donald i la família que l'envolta, tot el que dèiem abans, el Gelito, els tres nebots, la Daisy, el món aquest del Donald. Jo ho vaig passar molt bé dibuixant-los i al final, tants anys dibuixant l'Anec Donald, al final són, per molt que no són personatges propis, te'ls fas una mica propis. Jo ara mateix l'Anec Donald el dibuixaria fins i tot amb els ulls tancats, vull dir que per això dic que te'ls fas propis, sí. Després em va agradar molt el Mickey Mouse també, el Mickey tenia la seva cosa també molt xula.
0: I n'hi ha algun que no hagis dibuixat mai i que pensis, ostres, si demà em truquen, doncs em faria il·lusió?
2: Et diria que hi ha una pel·lícula que es diu Los Tres Caballeros, no sé en català com es titula, que hi havia els tres personatges, que un justament era l'Anec Donald. El Donald era un mexicà, un gall mexicà, que era el Panchito,
0: i un lloro
2: carioca, que era el brasiler. Pues aquests tres personatges els trobava divertidíssims. Els trobava que els tres donaven moltíssim joc per fer molta paròdia, molta conya, per dir alguna cosa, no? I no els vaig dibuixar mai, però si m'arribés a arribar a la possibilitat de fer-lo, sí. Els personatges més clàssics, els personatges de la Bella Dorment i tot això, potser m'interessaven menys. No sé, dic la veritat.
1: Ara dius que portes quants 30 anys havies estat dibuixant per...
2: Sí, més de 30 anys.
1: Més de 30 anys. Durant aquests 30 anys, et preguntem una mica de xafarderia, quines curiositats o quines anècdotes ens podries explicar que t'hagin pogut passar dibuixant aquests personatges?
2: Ostres, no ho sé, és que ara això de ser anècdotes, clar, pensa que era una... Jo sempre he dibuixat de manera molt solitària, perquè jo tenia la meva taula de dibuix, excepte una temporada que vam estar en un estudi a Barcelona, que era una colla dibuixant, no era l'únic que feia Donald, o Donald Disney. I allà dibuixaven cada un les seves històries i I jo recordo d'haver-me quedat allà a l'estudi aquell a altes hores de la nit intentant acabar un espai, i ens quedàvem tota una colla que ens sopàvem, hasta jugàvem a futbol de dintre l'estudi i tot. Bueno, érem joves, que és el que té el ser jove, no? I llavors, com a anècdotes dibuixants, no, això no sabré dir-te, perquè era jo mateix i la pàgina, com no sigui que esborrar una pàgina perquè repetir-la de nou, que això ha passat més d'una vegada, perquè de vegades he fet una pàgina i la mires, la remires, i de vegades la meva parella venia per allà i diu, bueno, què et sembla? I ella em diu, vols dir que això no ho faries d'aquesta manera? I jo defensant, no, això no, està bé així, però clar, només falta que et digui això perquè comences a mirar-te la pàgina i potser sí, i l'acabes esborrant i l'acabes fent de nou. Sí,
0: escolta'm, ja m'ha passat, eh? I la gent aquesta de Disney són molt exigents? Us posaven moltes condicions o us deixaven fer a veure si sortia alguna cosa?
2: Jo vaig tindre bastanta llibertat, tinc que dir. He comentat abans que t'emportaves els personatges al teu estil. Hi havia dibuixants que... per exemple, hi havia un dibuixant xilè, que era el Vícar, que tenia un estil molt proper al Calvars original, però després hi havia un dibuixant argentí que es deia Daniel Branca, que era molt lliure i feia un dibuix molt suelto, molt divertit, no? Bueno, cada un li donava el seu estil. És veritat que de tant en tant et corregien alguna cosa, perquè segurament ja te n'anaves de vegades tant d'estil que et picaves una mica de cresta i dius, escolta, aquest Donald ja està començant a semblar un Mickey i no un Donald. Vull dir, ho exagero una mica, però de vegades marxàvem fins i tot una mica de l'estil de la llibertat que ens preníem nosaltres a l'hora de dibuixar, no?
1: A banda de treballar per Disney, hem de dir que el Marçal ha fet moltíssimes il·lustracions en diferents editorials i també al Farrús, aquí a La Mañana, que és el diari que tenim a la província de Lleida. Marçal, jo et pregunto, ara que dius d'exigències, que és més complicat treballar per Disney fent un Mickey d'aquests que dius exacte, que no se'n vagi d'aquests estàndards, o fer humor amb els teus dibuixos?
2: L'humor és molt exigent. O sigui, fer humor és molt exigent. M'ho he passat molt bé. Jo vaig arribar a l'humor gràfic una mica de rebot, però és molt exigent perquè és cada dia. Els Farrús era una tira que feia la contraportada del diari i era més, és atemporal, però el diari mateix vaig estar dibuixant altres seccions com era la Marçalada era l'humor d'actualitat diari, l'humor editorial, i era molt exigent, o sigui, diumenges, dissabtes, m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre molt, i em va costar, sobretot al començament, perquè jo venia del món del Disney, el món del Disney és tot molt rodonet i molt de goma i molt així, i a l'humor gràfic has de ser un dibuix més contundent, més canyero, més... I em va costar molt a nivell d'estil, al començament. Després, poc a poc, vaig anar agafant el tranquillo i anava... Cada vegada que canviava de tema, anava canviant també d'estil. I, bueno, suposo que al començament em feia una mica de lío mental, però després ja ho vaig tindre una mica més per la mà.
0: I a l'hora de fer tires còmiques d'aquestes d'actualitat, sí, hi ha un altre tema delicat, que és que no se t'enfadi ningú, no? T'han dit mai això, no es pot publicar, o el límit de l'humor?
2: Jo, el dia de la mañana teníem bastanta llibertat per és veritat que tu mateix, quan dibuixes, també veus allà, això potser deixa'm molt al tinter, perquè potser mai passat una mica, no? I segurament tots acabem fent una mica d'autocensura, que no sé si està bé o no, però bueno, sé que la fèiem, i en principi no vaig tindre problemes. Sí que alguna vegada amb alguna cotet em consta que el director del diari va rebre alguna trucada dient en queixant-se, però el director em va recolzar sempre. Vaig tindre una sèrie, la contraportada de la revista que es feia, és dominical, el diari La Mañana, que era sobre... vaig fer 80 setmanes seguides un acudit sobre el papa de Roma. Era un acudit d'humor blanc, eh? Però tot i això, em consta que hi va haver... va haver un cert rebombori, no, tampoc no massa, a nivell nacional, perquè hi havia algunes publicacions digitals que es queixaven una mica. Era l'època també en el que va haver el problema de les caricatures del Mahoma i bueno, va haver una mica de rebombori amb això perquè feia els acudits sobre el papa, però bueno, era humor blanc, vull dir que tampoc, si ho veus avui en dia dius, puf, tampoc no n'hi ha per tant.
0: Marçal, i has de saber que la Sabina fa molt bé la seva feina davant i darrere del micro, i m'ha passat un informe sobre tu, de tot el que fas, que escolta'm, jo crec que ni la CIA. M'ha dit que tens un projecte molt bonic que passa per les estacions de Lleida, una història que comença amb un dibuix a l'estació d'Almacelles. Com
2: sí,
0: va això?
2: Això és un llibre que vaig publicar fa 3 anys, segurament, i és un projecte que a mi em va fer moltíssima il·lusió, moltíssima. Jo vaig començar... I, bueno, jo pertany al grup dels Urban Sketchers Lleida, que som els dibuixants urbans que sortim a dibuixar els caps de setmana, i ens ajuntem i dibuixem in situ els llocs. I aquell dia no teníem sortida amb el grup dels Urbans i vam anar tot sol a dibuixar l'estació d'Almacelles, que és un poble que està aquí a prop del Picat, i em vaig posar a l'andana i el dibuixar la solitud de l'andana, perquè dissortadament moltes estacions estan completament abandonades, no hi paren els trens, fins i tot no hi circulen molt pocs trens, algun de mercaderies i pocs, i allà amb aquella solitud vaig gaudir moltíssim de pensant el que faig, com ho faig, això, i vaig fer aquella primera estació, bueno, la vaig guardar, tal, després va vindre una segona i una tercera estació, i quan ja en vaig tindre 3 de dibuixades, vaig pensar, ostres, això podria ser una col·lecció xula per tindre-la. I vaig començar fent-ho, no pensant en fer un llibre, sinó pensant en fer una col·lecció pròpia. Bueno, aniré dibuixant estacions, que m'agrada, m'ho gaudeixo molt, i tinc temps per pensar en mi, per fer introspecció mentre dibuixo i tot això. Però em va creuar pel camí amb el Vidal Vidal, que el coneixia abans, és un escriptor d'aquí de Lleida, que és molt aficionat als trens, i ell em va... li vaig explicar el que estava fent, no, pues és molt maco, tal i qual, escolta, et presentaré un col·leccionista d'imatges ferroviàries que era l'Antoni Nebot, que ja dissortadament ja va traspassar, i l'Antoni Nebot tenia una col·lecció brutal de fotografies velles d'estacions, i parlant amb ell em deia, pues tinc tot això, si mai vols fer alguna cosa, pues tens tota la meva col·lecció a disposició. Llavors em va acudir a fer el llibre. Pensava, ostres, aquí sí que podríem fer un llibre xulo, pues, dibuixant totes les estacions, publicant com eren abans aquestes estacions, fent recerca en biblioteques d'anècdotes i coses que hagin pogut passar a les estacions, i així vaig estar treballant 4 anys pues això, cercant, no només dibuixant, sinó cercant molta informació, i de fet vaig trobar anècdotes força divertides i fets que van passar a les estacions que bueno, completament sorprenents moltes vegades, no?
0: Com per exemple?
2: Sempre poso un exemple que a mi em va sorprendre llegint a Castelló de Seana. Castelló de Seana és una estació que hi ha a prop de Mollerussa, entre Mollerussa i Bellpuig, i llavors no hi paraven tots els trens, com ara, que no hi paren tampoc tots els trens, però llavors no hi paraven tots els trens, i passava el ràpido que li deien, que anava cap a Barcelona, i passava a la matinada, a primeres hores del matí, i allà vaig llegir que a Castelló de Seana s'hi feien algun casament, es va fer a la nit, no recordo si les 3 o les 4 de la matinada, casaments amb aquesta hora, perquè així els nuvis ja anaven directament del casori a l'estació per agafar el tren per anar-se'n cap a Barcelona, bueno, de viatge de nuvis, no? Crec que feien xocolata en xurros com a celebracions i cap allà. I aquesta em va sorprendre per això, els casaments a les 4 del matí. I això està documentat en un llibre que vaig trobar. Sí, sí.
0: I quantes històries com aquesta has anat trobant durant tots aquests anys de recerca? M'imagino que moltes. Estan totes al llibre o hi haurà una segona edició?
2: Segurament que si segueixo fent recerca en trobaré molt més, no? Em vaig trobar una també de l'estació de Vila... d'Anglesola, perdona, d'Anglesola, que està una estació a prop de Tàrrega, no? Que allà els Girona, la família dels Girona, que també van impulsar tot el que era el Castell del Remei, van impulsar que hi hagués una estació en aquest poble i tot això, no? I allà, al final, més que res perquè a Tàrrega, que és on parava el tren per anar cap al Castell del Remei, el Girona era esbroncat cada vegada per qüestions de terres i qüestions per qüestions econòmiques del temps, i l'esbrocaven, i per això va impulsar, dir, escolta, jo aquí jo no vull, era un senyor amb molts diners, i aquí jo no vull parar, vull pujar el tren amb aquesta estació, va impulsar l'altra estació d'Anglesola que estava ben a prop, i era l'estació que utilitzava ell per pujar i baixar del tren, vull dir que...
1: Estació a demanda, parada sol·licitada, totalment. Sí. Escolta'm, has dibuixat 73 imatges, sí. És a dir, estan reportades...
2: Estan totes les estacions.
1: Fins i tot algunes que no hi són, o que han desaparegut des de que vas publicar el llibre fa uns 3 anys.
2: Exacte, estan totes... el llibre estan totes en color, excepte les que ja no hi són, que estan en blanc i negre. Les que estan dibuixades les vaig fer totes in situ a l'estació, evidentment les que no hi són estan fetes a partir de fotografia, i les vaig fer en blanc i negre. Hi han dues estacions que jo les vaig dibuixar en color, que avui en dia ja estan al terra també. I després també tinc que dir que s'ha fet una estació nova, que no està al llibre, que això, si fa una nova edició, ha d'estar a l'estació nova també.
0: L'has de posar al dia per una de nova que en tenim, no?
2: Sí, bueno, és un baixador, eh? Tampoc es pensa que és una estació amb edifici, eh? És una andana amb una marquesina, no és gaire cosa més, eh? Però bé, sí.
1: Doncs escolta, abans d'acabar, sí que no puc acabar l'entrevista sense parlar d'una altra iniciativa que és molt d'aquí de casa nostra, que és aquesta festa del llibre gegant, i aquí el Marçal té molt a dir, així que jo, si te'n recordes, Anna, del
0: llibre gegant que vam parlar? Sí, és aquella festa del dibuix que ens vas apuntar quan ens parlaves de la Núria i el Manelic, no?, dels gegants.
2: Són els gegants d'aquí, sí.
1: Marçal, tu ets un dels impulsors, fa 27 edicions ja que s'està fent aquesta festa, que apropa la cultura i l'il·lustració aquí al poble, i ve gent de tot arreu. Explica'ns què té això del llibre gegant, perquè continuïs participant i tu il·lustrant els llibres també dels més petits després de 27 edicions.
2: Clar, quan jo vaig arribar al Picat, jo arribo al Picat l'any 94, vaig estar 2 anys vivint a Lleida, i jo venia de Sant Cugat i Barcelona, és on vivia abans, i quan vaig arribar al 94 vaig proposar a la regidora de Cultura, no sé si va ser el 94, potser va ser el 96 o el 97, no recordo l'any, i vaig proposar a la regidora de Cultura, l'Alba Roure, que, bueno, que hi havia la possibilitat de fer aquesta festa. Aquesta festa la feien a Sant Cugat i la feien a Mataró, a Barcelona, una festa semblant, i vaig proposar de fer-la aquí. Primer la vaig proposar de fer a Lleida, a la ciutat de Lleida, però no sé si la ciutat de Lleida no la van entendre o no, bueno, la veritat que no em van fer cas, i la vaig proposar aquí al Picat.
0: Doncs molt mal fet,
2: bueno,
1: perquè ve l'èxit, ens l'hem emportat. Era el lloc idoni aquí.
2: Sí. I aquí al Picat la regidora, pues, li va semblar bé la idea de fer el llibre gegant pels gegants del Picat, també és idea de la regidora, i jo crec que va ser un plus que es pogués fer un llibre gegant i donar un contingut també així molt xulo de cultura popular. I sí, vam començar a dibuixar. Primer vaig tirar dels amics que jo coneixia dibuixants, escolta, veniu a dibuixar, que farem una festa, tal i qual. I bueno, ara la festa ha crescut moltíssim. Ara encara hi dibuixo, però ja hi vaig de manera més testimonial, que ja m'he fet gran, 27 anys, ja són molts anys. I tota la tarda dibuixant, jo ara hi vaig més, perquè és una festa que me la sento molt meua. No és meua, però me la sento molt meua perquè sóc un dels impulsors, i intento anar-hi sempre, intento almenys que hi hagi un dibuix meu a cada festa.
1: Tu has proposat una festa cultural i l'Anna en Pic li va dir que venies aquí al programa, ha estat indagant les teves il·lustracions i està bé, fascinada, li han agradat moltíssim, i hem estat aquí parlant. Ens podries fer una il·lustració del Rambla, perquè fos una mica la portada del programa? Què et sembla, Marçal?
2: Bé, no, no, aquí no hi ha càmeres, però bueno, ja...
1: Et fem l'encàrrec.
2: Ja farem
1: alguna cosa. I quan la tinguis, nosaltres ja li fem arribar a l'Anna o l'enviem en paqueteria, missatgeria, com fes amb els això... dibuixos dels anys 80 sí, del Miqui sí, sí, i el Dani Toral.
3: Com, bueno, exactament igual. Ràpid, eh? Com, bueno, ara avui en dia amb una foto, amb un per PDF, això. Amb un...
2: Avui, no, avui en dia és que això és molt fàcil, eh? Això ens va passar també, no sé si hem d'acabar ja, amb el diari La Mañana. Jo quan vaig començar La Mañana anava cada dia a la redacció i allà anava i dibuixava la redacció. Quan va començar internet, allò va ser una meravella.
3: Sí, i tot és positiu d'aquestes noves tecnologies, t'ho dic, per la irrupció de la intel·ligència artificial i aquestes
2: bueno,
3: coses.
2: Això és
3: que...
2: una altra cosa, això és una altra cosa. Sí. Eh? Jo, amb la intel·ligència artificial, aquí les noves generacions no sé si patiran bastant més a nivell d'il·lustració, perquè avui en dia la intel·ligència artificial està fent molta cosa. Jo que estic de jurat en concursos, normalment em criden per fer de jurat, la veritat és que és molt difícil avui en dia en algun dibuix dir això és intel·ligència artificial o no, eh? Vull dir que s'estàs fixant petits detalls i en petites coses i és complicat, sí, sí, per les noves generacions... No, bueno, no ho sé dir, eh? Ja anem dibuixant. Suposo que el factor humà encara tindrà un plus i tindrà un... Espero, desitjo. No sé.
3: Esperem que sigui així, perquè si no ens estem fent trampes al solitari nosaltres mateixos, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí.
3: Doncs, sí, sí, Marçal, moltíssimes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Realment, com et deia, ha estat un luxe. Jo estaré amatent a veure si ens fas algun dibuixet pel Rambla 54, que serà un honor. I gràcies a tu també, Sabina, per descobrir-nos la història del Marçal. Una abraçada immensa a tots dos i fins aviat.
1: Un plaer. Adéu, fins aviat.
2: Gràcies, adéu.

0: Si parlem de gegants a Catalunya, segurament tard o d'hora acabarem parlant dels de Sallent. Va ser un dels primers pobles que als anys 80 va recuperar la tradició gegantera. Les primeres figures del municipi van desaparèixer, però l'any 1978 un grup de joves va decidir recuperar aquesta part de la cultura popular. I per repassar tota la seva història, no hi ha ningú millor per fer-ho que el cap de colla dels gegants i nans de Sallent, el Miquel Gili.
1: Que tenim documentacions de fa més de 100 anys, el que passa que durant tots aquests 100 anys o així han anat passant diverses parelles de gegants i per diversos motius han desaparegut, els han canviat, etc. Fins al moment actual que això des de l'any 78 ha recuperat la tradició i no s'ha deixat perdre.
0: La recuperació es va fer des de zero i amb recursos propis. El veïnat va construir uns gegants casolans de guix, cosint els vestits i aprofitant materials que tenien a l'abast.
1: Entre dones que sabien cosir, perruques, etc. I llavors tot el que és l'escultura que era del Sallentí Lluís Rubio, eren de guix, pesaven molt. I llavors al cap de 3 anys o així van encarregar ja uns gegants amb un escultor professional com del Casserres de Solsona.
0: L'encàrrec, com diu el Miquel Gili, va ser pel mestre Manel Casserres i va marcar un punt d'inflexió a la colla. Els primers d'arribar van ser el Gaspar i la Mariona, uns noms triats per votació popular entre els veïns del poble. L'any 1981 la família va créixer amb les dues de les figures més representatives de la vila, que són els reis Bernat i Ermessenda, amb uns noms que tenen una mica de vincle amb Sallent.
1: El nom de Bernat prové de recuperar el nom del barri on es van fer els gegants dels anys 50, aquells que deia que havien desaparegut. Com que es coneix que es van fer al barri de Sant Bernat o al carrer Sant Bernat, doncs el nom de Bernat prové d'aquí, és un homenatge a tots aquells veïns. I Ermessenda porta el nom de la comtessa que va ser propietària del castell de Sallent a l'època medieval.
0: Ara mateix la colla de Sallent té figures de diverses mides i tipologies per mantenir els gegants vells originals ben cuidats i conservats al seu local. A banda del Gaspar i la Mariona, el Bernat i l'Ermessenda, també tenen els gegantons Eulàlia i Guillem i una colla de nans. Totes aquestes figures tenen el seu propi acompanyament musical creat també, com no podia ser d'una altra manera, per sallentins.
1: Sallent té una dotzena de músiques pròpies pels gegants de Sallent i totes fetes per sallentins exclusivament. Vull dir que també hi ha una riquesa musical de les figures que també quan surten o quan van fora del poble són les que s'interpreten.
0: Aquesta gran infraestructura musical i l'activitat també de la colla els va convertir, com dèiem al principi, en pioners. Als anys 80, Sallent va ser clau en el ressorgiment geganter a Catalunya. Van ser dels primers a fer trobades d'intercanvi amb altres pobles i allà es va fundar l'any 1984 l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. Dos anys més tard, la Generalitat els va triar per portar la cultura catalana a l'Àsia.
1: Des de la Generalitat de Catalunya i des de l'agrupació, em sembla, també. Es va celebrar al Japó l'any 86, les primeres jornades de Sant Jordi, i volien una representació gegantera per anar allà, no?, i explicar una mica la cultura i ensenyar com es fan ballar els gegants i fer cercaviles, i Sallent va ser l'escollida per fer aquesta representació.
0: L'imaginari sallentí, però, no es va aturar als anys 80. El 2023 van estrenar una figura totalment diferent dels gegants clàssics. Van construir un gegant amb braços tous dissenyat per interactuar directament amb el públic. És l'Antoñito, un homenatge a l'Antonio Valladolid, un veí d'origen andalús, que va arribar a Sallent ben jove i que al llarg de la seva vida va participar moltíssim en el teixit associatiu, esportiu i festiu del poble.
1: Es va construir el 2023 en homenatge a l'Antonio Valladolid, i aquesta diferència dels altres, que són uns gegants més rígids i més seriosos, aquí el que es va voler és que fossin menotes, que fos un gegant menotes, que tingués interacció amb la gent i que, bueno, i realment també amb la música que l'acompanya, doncs, ha fet que sigui una figura totalment singular i que traspassi més enllà de Sallent.
0: Tot i aquest impacte social que té en els gegants de Sallent, com ja hem anat comentant, i també els projectes educatius que fan, per exemple, tenen l'Alça't, una festa que fan a finals de març, amb la que volen i la que aconsegueixen realment realçar la cultura gegantera del poble. Tot i això, i tot i l'energia que hi posen, l'entitat s'enfronta a un problema pràctic, que és la falta de voluntaris per moure tota aquesta imatgeria. I això, que com dèiem, tenen molta fama entre el públic sallentí.
1: falten moltes mans, falten geganters, no? Ara tenim com una bossa de geganters, però que alguns no són propis de Sallent, en el sentit que no són vilatans de Sallent, no? Sinó que venen d'altres pobles a fer ballar els gegants. No? També s'ha creu que la gent pròpia, no? Els hi costi sumar-se.
0: Per tant, l'esforç logístic és alt. Per fer sortir els gegants realment es necessita un equip força ampli, d'unes 25 persones, això per garantir la seguretat. També per fer sonar la música. No serveix només qui porta els gegants, sinó que també cal grallers i timbalers. Aquests segons són figures també bastant essencials per l'entramat geganter de Sallent. De fet, la seva història de bon principi ja és molt especial, la dels grallers. Ho explica el graller, justament, i també director de Ràdio Sallent, Pitu Galobart.
2: Va ser un grup de gralles pioner a la seva època, ja que estava format tot per dones, que es van engrescar a tocar la gralla acompanyant les seves parelles, els seus amics, amb els gegants de Sallent.
0: Per tant, un grup de dones que va aprendre a tocar la gralla perquè els hi venia de gust i que van compondre cançons sense ser músiques. I parlant de músiques, les de Sallent, com també hem anat dient, són molt especials. Les han anat creant diversos sallentins, entre ells el músic il·lustre Jordi Fàbregas, i que fan que els veïns del poble mirin els seus gegants i músics amb moltíssima satisfacció.
2: Hem pogut anar al tradicionari a tocar les nostres pròpies cançons i presentar el llibre de les músiques de Sallent, músiques que tenen més de 40 anys, perquè ja dic que les gralleres originals, que encara algunes d'elles encara toquen amb la colla, doncs és un motiu d'orgull.

Per tant, una tradició gegantera a Sallent que aguanta i aguanta forta gràcies a l'esforç de l'entitat. En l'última dècada han restaurat peces i han fet pastís nous. A banda, altres entitats de Sallent han fet gegants com l'associació Adona't o l'Ateneu Popular Rocaus, que fa uns anys van decidir fer la Joana la Negra i el Maqui, dos gegants que representen, per una banda, una dona que van penjar per bruixa a Sallent i, per l'altra, un gegant dedicat a la figura dels guerrillers antifranquistes, el primer de tot Catalunya. Per tant, no queda res més que convidar tothom a venir a veure els gegants i nans de Sallent.

0: Som-hi, Marga, on vulguis.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Pots dir meua, eh?
1: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
0: Perfecte, molt bé.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sandvi.
0: El nostre itinerari geganter avui també fa parada a Caldes d'Estrac. Martí Capçada, ben tornat al Rambla.
3: Així és, Anna. Què tal? Com estàs?
0: Molt bé. Martí, a Caldes hi ha dues figures, la Fàtima i el Busquets, que aquest any han fet 45 anys, i una colla gegantera que se n'encarrega i que té una dona al capdavant, visca, que és la Georgina Pou. Georgina, benvinguda al programa.
4: Hola, bona tarda.
0: Georgina, el Martí m'ha dit que sou de les tradicions més top de Caldes, tant és així que aquest any fins i tot heu fet el pregó de Festa Major.
4: Sí, sí, aquest any, com que fèiem 45 anys, doncs ens van deixar fer el pregó.
0: I com va anar això?
4: Bé, nosaltres, a veure, fa anys que estem a la colla, però així al capdavant fa, res, 5-6 anys, potser. I aleshores el que vam fer per homenatjar a totes les persones que han portat la colla fins a aquests 45 anys, doncs vam demanar a algú que havia sigut membre de la colla, que havia sigut sempre l'speaker de la colla, i li vam demanar a ell que fes aquest pregó.
3: Anna, aquest any, que és de festa grossa, a més d'això del pregó que ens has explicat, també hi ha hagut més novetats. Explica'ns una miqueta, perquè una ha sigut en forma de llibre sobre la història de la colla, oi, Georgina?
4: Sí, aquest any, bueno, els gegants d'aquí Caldes, la Fàtima i en Busquets, tenen una llegenda, com una història d'amor molt xula, i aleshores el que hem fet aquest any és editar-la amb conte infantil, amb un format així de conte infantil, i el vam editar per Sant Jordi i l'estem venent.
0: I una segona novetat són, m'ha explicat el Martí, els vestits nous dels gegants. No sé si s'han restaurat, s'han copiat, són un disseny nou. Explica'ns, Georgina.
4: S'han fet de nou. Després de 10 anys picant pedra, al final hem aconseguit uns vestits nous. Pensa que els vestits tenien ja quasi 40 anys i estaven molt malmesos, s'anaven trencant. A cada vegada que fem una sortida els hem de desmuntar, hem de plegar, i clar, es fa malbé. I hem aconseguit que ens els facin tots nous. Hem intentat mantenir l'estètica que tenien fins ara i els colors característiques de cada gegant. En Busquets i el gegantó no han canviat gaire, sí que són més elegants, ara quan els veus, però ella, la Fàtima, sí que ha canviat molt. El color segueix sent el lila, però és més elegant ara. És nou, brilla més, molt maca ha quedat.
3: Dono jo raó a la Georgina, que de fet des de Ràdio Sami vam estar el dia de la Festa Major, el dia de l'estrena, i fan molt goig, sí. Aquests vestits, així que animem a tothom que els vagi a veure. Georgina, anem a parlar una miqueta de la història dels gegants. Per què diries que són tan importants per Caldes d'Estrac?
4: Bueno, perquè representen una història, representen la llegenda de Caldes. Parla sobretot de les aigües termals que tenim aquí a Caldes, també, i la llegenda va lligada a això, i a més és una història d'amor.
3: I a més que, a part d'aquesta història, 45 anys donen per molt. Imaginem que darrere d'aquests gegants hi ha moltes generacions de persones que han format part d'aquesta colla. Però tu, Georgina, com diries que ha anat evolucionant durant tot aquest temps la colla? Heu vist algun canvi? Les noves generacions venen amb ganes? O com ho veus?
4: A veure, les noves generacions costa, eh? Sí que abans, clar, hi havia menys coses potser a fer, era com... Sempre ha sigut molt familiar, eh? Famílies que entraven, doncs, un portava el gegant, l'altre tocava la gralla, els nens, que tots entrem pels nens. Ara mateix estem en un moment que noves generacions n'hi ha poques. Tots, tant totes que estem a la colla, tenim fills petits, i gent jove n'hi ha molt poqueta. I també, com ara escoltava a la colla de Sallent, que els hi fan falta mans, nosaltres també ens falten mans. Clar, es necessiten molta gent per moure els gegants, per tocar, per cada sortida. I abans era molt nombrós a la colla i ara, bueno, també hi ha més estímuls externs, el jovent és diferent i costa trobar gent jove que vingui.
0: Georgina, i jo tinc una darrera pregunta mentre fem una crida, perquè, si us plau, gent, aneu a portar els gegants de Caldes. Jo deia visca... Sí, exacte. Jo deia visca quan he dit el teu nom, perquè nosaltres estem fent una tournée gegantera i encara no havia parlat mai amb cap de colla dona. És una impressió equivocada o en aquest camp encara hem de picar molta pedra? No sé, com dirien els oques grasses, com està el pati?
4: No, el pati no està malament, eh? Hi ha moltes caps de colla, sí. Quan parlem entre nosaltres, n'hi ha moltes. Sí que és veritat que tradicionalment sempre eren homes, i a vegades a mi em passa que quan parlo per telèfon així, per WhatsApp o per correu amb algú, sempre em diuen gràcies, company. Sempre es pensen que sóc un home, eh? Jo, hi ha moments que no hi entro, ja està, segueixo el rotllo i ja està. Però sí que he vist que hi ha aquest canvi, sí que l'he vist. Hi ha moltes dones al capdavant de colles geganteres.
0: Doncs escolta'm, me n'alegro molt d'aquesta resposta, perquè realment doncs, ha estat simplement mala sort, que encara no ens havíem topat amb alguna dona, però celebro que em diguis això. Georgina, Martí, moltíssimes gràcies a tots dos per portar la història d'aquests gegants de Caldes, la Fàtima i el Busquets, fins al Rambla 54, feta la crida perquè vingui la gent a participar de la colla gegantera. Una superabraçada i fins aviat.
4: Moltes gràcies, fins aviat.

0: Vale, la primera, aquesta.
1: Vale. Rambla 54 amb Anna Murgadas Valldossera.
0: Per aquesta?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: I ara l'última?
1: Quedem a la Rambla 54.

0: Al costat del port de Tarragona hi ha un barri que durant generacions ha viscut mirant al mar. El Serrallo és pesca, és gastronomia, és port, però sobretot és memòria, una memòria construïda entre barques, carrers i famílies que han fet d'aquest racó de Tarragona una comunitat amb una identitat pròpia. Avui recorrerem el barri i ho farem a través de les històries úniques de tres protagonistes amb perspectives ben diferents, però que a la vegada s'uneixen per teixir la unió que sempre ha caracteritzat el Serrallo. Per entendre el Serrallo d'avui, primer cal mirar enrere. El barri va créixer estretament lligat al port i, sobretot, a l'activitat pesquera. Una comunitat on les famílies, els oficis i la vida quotidiana estaven profundament connectats. Carme Pedrol, expresidenta de l'Associació de Veïns, ha viscut bona part d'aquesta evolució.
1: Abans ja hi havia una associació de veïns que lluitava pel barri. Llavors, quan van canviar les lleis i les normes, quan va pujar la Generalitat, que no hi havia Generalitat, llavors se van fer una sèrie de passos per legalitzar-ho que aquí no es van fer. I llavors es va perdre l'associació de veïns que en aquell moment hi havia. I llavors es va fer com una plataforma que es titulava Salvem el Serrallo. A què vol dir això, Salvem el Serrallo? Perquè el Serrallo anava més com a part industrial, com a zona industrial, que no pas com una zona d'habitable per la gent, de lleure, era diferent. Llavors, clar, el que no volíem és que es perdés aquesta essència que tenia el barri com a barri en si i que no es convertigués en una zona industrialitzada.
0: El seu relat és el d'un barri que ha canviat però que ha mantingut una manera molt particular de relacionar-se i a partir d'aquí comencem a lligar caps, com es diu precisament en l'argot pescador. Durant anys pràcticament tot passava al voltant del mateix lloc, el port, i si hi havia una activitat que marcava el ritme de la vida al Serrallo era la pesca. Ara la Carme demana que això no es perdi.
1: S'ha de salvar d'alguna manera o altra. No sé què ho ha de fer, no ho sé, però s'ha de salvar. Però la pesquera és que s'ha de conservar perquè el barri és la pesquera. Si el barri està viu és perquè hi ha pescadors. Si això es perd, s'ha perd, no et diré tota la identitat, però molta part de la identitat s'ha perd. I la pesquera no s'ha de perdre mai la vida, perquè el pescador està lluitant i té ganes de que continuï. Però, esclar, avui en dia es posen molts entrebancs. També el relleu no hi és. El pescador jove busca una altra manera de viure, però jo diria que això és el que s'ha de mantindre, que no es pot perdre mai la vida. Perquè, torno a dir, el Serrallo és el que és gràcies als pescadors.
0: La pesca no és només un ofici al Serrallo, sinó que és l'ofici del Serrallo. Una tradició que ha passat de generació en generació i que encara avui es manté com la senyal d'identitat del barri. Pere Josep Núñez, o més conegut al barri com a Peret, és un dels pescadors més reconeguts del Serrallo i la seva història permet entendre què significa viure de la mar.
2: Ser pescador és una manera de viure i ho permet si neix. Hi ha molta gent que va per necessitat, però la majoria de pescadors si neix. Xinès, és una manera de viure en tot. Tot, la manera de fer, en tot. Companyerisme, és... No sé com explicar-ho, això. No ho sé, tio, és que és la meva vida. Vull dir que... I ara amb el meu fill, que és pescador, doncs, també encara més que més. No sé com explicar-ho, això.
0: Sortir a pescar implica molt més que una jornada laboral. És llevar-se de matinada, dependre del temps i tornar sense saber exactament què hi haurà a les xarxes i adaptar-se a tots els canvis pràcticament per no desaparèixer. Per sort, el que no canvia és el component emocional. Així ens ho descobreix el Peret.
2: A les 5 del matí, per dir-te alguna cosa, anaves a l'hora mar i hi havia una gentada. I ara se m'ha robat. Perquè et facis una idea. Perquè no en quedem. Perquè no quedem pescadors. I igual que abans, el companyerisme que hi ha. Perquè els quatre que quedem, doncs mira, intentes ajudar. Trobo que hi ha bastant més companyerisme que abans. Perquè com que ja estem prou fotuts, només falta que entrenar-nos se la fem. Vull dir, penso... Per buscar una cosa bona, penso que és això.
0: I de tot el que surt de la mar a tot el que acaba arribant a la taula per descobrir l'altre puntal del Serrallo, la restauració i la gastronomia de quilòmetre zero. Avui els restaurants són un dels principals reclams del barri i han convertit el Serrallo en un punt de trobada també per a persones que venen de fora. Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, és una de les figures que encapçala des de fa molts anys el teixit gastronòmic del barri.
3: El negoci neix des de fa més d'uns 60 anys, quan el pare va fer cap a al Serrallo, perquè antigament no hi havia les tecnologies actuals i no hi havia mòbils, no hi havia maneres, i llavors tothom feia cap al port quan viatjava de qualsevol ciutat i d'allí s'anava als hotels, anava als restaurants i de més. Era un punt de concentració d'arribada de gent de fora i així va començar l'Àncora.
0: La restauració ha fet encara més visible el Serrallo, però també ha canviat la manera com el barri es relaciona amb l'exterior i la imatge que transmet a qualsevol persona que hi arriba per primera vegada, tal com ho explica el Gerard.
3: És el lloc, l'espai, la mar que tens davant. És un punt a Tarragona, gràcies a Déu, molt creat. Anem a dir pels romans, perquè una mica de broma, però és un punt que te sentes, gaudeixes, tens la mar al costat, que no habitualment s'hi té, i això és un gran ganxo comercial, perquè hi ha molta gent de dins que, doncs, el fet d'estar al costat vora mar i passejar per allà, veure les barques, doncs això els hi fa una sensació, ja t'omple l'àpat, ja gaudeixes, a més el Serrallo remodelat ha quedat molt xulo. Jo també sóc de la vieja escola i el Serrallo d'abans a mi m'agradava també perquè era el nostre barri pesquer, de les xarxes per allà en terra, però clar, això tot evoluciona i s'ha de millorar.
0: Per a qui ve de fora, el Serrallo pot ser un lloc on menjar peix, passejar pel port o descobrir un dels barris més característics de Tarragona. Per a qui viu, però, és molt més que això i és aquí on les tres històries es troben. Una expresidenta veient com el barri es transforma, un pescador mantenint viu, un ofici que ha definit diverses generacions i un restaurador que ha vist com el Serrallo s'obria cada vegada més, però sense perdre la seva essència. Tres mirades diferents sobre un mateix lloc, però al mateix temps, tres formes de viure al i pel Serrallo.
1: Jo, clar, com a serrallenca, és que només te puc dir grandeses del barri. És un barri que és molt viu, molt, té moltes entitats que fan moltíssimes coses. Evidentment, per la gent que som, repetim sí, d'altres entitats. I llavors, home, també potser perquè és el barri marítim que dona cara al mar, la gent són molt oberts. O sigui, el barri és molt obert.
2: Jo, per mi, és la meva vida. És el que m'ha donat tot. La meva dona és del Serrallo, perquè jo ben bé del Serrallo no ho soc. I és del Serrallo, és els meus avis, el meu pare. Tinc molta família del Serrallo. Però al començar de pescador, doncs vaig començar a la barca amb el meu tiet, i bueno, tot porta una sèrie de coses. Vaig conèixer la meva dona, fa 32 anys que estic casat. El Serrallo és la meva vida. El meu fill s'ha fet pescador, i tot tinc aquí els meus amics, i donaria la vida pel Serrallo, el que convingués.
3: Tot, és que no... Tot, perquè d'allí m'he fet gran, d'allí estic i suposo que allí acabaré, perquè per l'edat que tinc ja acabaré allà, al meu barri. I el meu contorn de la gent del barri, que són collonuts. És un sentiment. Jo sempre faig la broma que pel barri tan petitet que som, només ens falta ajuntament, ho tenim tot.
0: El Serrallo, un barri que ha canviat i evolucionat, però que continua reconeixent-se en les seves històries, amb els veïns, amb les barques o en una taula on el que acaba d'arribar es converteix en part de la cultura del barri. Perquè el Serrallo va començar al mar i ara el mar ja no és només davant del barri, el mar és dins del barri, amb la seva història i en la manera com encara avui s'explica què és aquest racó únic de Tarragona.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Solució al nostre repte. La manera directa de resoldre el repte que havia proposat el mestre de Gauss era anar sumant 1 més 2, donava 3, 3 més 3, 6, 6 més 4, 10, 10 més 5, 15, 15 més 6, 21, i així successivament acumulant la suma fins a arribar a sumar el 100. Déu-n'hi-do la feinada. Gauss, en lloc de sumar directament de manera consecutiva, com ara descrivíem, va adonar-se que podia sumar d'una altra manera. Podia agafar el primer número més l'últim, 1 més 100, i donava 101. Llavors agafava el segon número més el penúltim, 2 més 99, i també li donava 101. Després, 3 més 98, i donava 101. 4 més 97, i donava 101. 5 més 96, i donava 101. Fins a 50 més 51, i donava 101. És a dir, amb els 100 números formava 50 parelles, cadascuna de les quals sumava 101. Així doncs, tan sols havia de calcular 50 multiplicat per 101.

Soc la Teresa i això és música per tu. Farem un viatge ple de música tots els temps. Només aquí, a Música per tu, podeu trobar els èxits que veu allà. Les cançons que veu cantar. Ai, i la música amb la que us veu enamorar.

0: continuem en marxa, perquè per mi aquest grup sempre m'ha fet ballar. Donava igual si la cançó total... Aviam, l'inglès que sé ara no és que sigui molt, però molt, una miqueta més del que quan aquests cantaven, no? Que jo era més joveneta, encara que en aquell moment feia anglès i tenia més recent al cap. Però bueno, vull dir, no és més que res per el que diguessin, però a mi sempre m'ha agradat buscar les cançons que m'agradaven. Jo agafava el diccionari, senyoreta, el diccionari, i jo em traduïa les cançons. Que això ara, què? Amb el traductor del Google, pim-pam, ja està fet. No, ama. Ai, bueno, a lo que voy. Anem a escoltar aquesta, que és de molta marxa, d'aquest grup tan marxós, que era Boney M. I la cançó és Matt Baker.
1: Put your hands in the air, give me all your money.

Recordeu que podeu demanar-me, per el motiu que sigui, una cançó al WhatsApp de Ràdio Tordera, que ara mateix us el dono, però us deixo temps per agafar paper i boli. Podeu demanar-me una cançó que us agrada, simplement. Sobretot m'heu de dir el nom de la cançó. I si voleu, si és una cançó d'aquestes tan famosa que està tan versionada, si la voleu escoltar per especial, el vostre nom seria fantàstic. I si va dedicar a algú, o simplement perquè us agrada, perquè es porta records, perquè... Bueno, per moltíssimes coses. O sigui que aquesta és una d'aquelles que... Aquesta me la poso jo. Me la poso jo i la dedico al meu germà. Li la dedico al meu germà perquè recordo que aquesta cançó està en una discoteca que ja érem tots bastant grans, algun cumpleaños, alguna cosa, no? I estàvem fent les 100 cançons millors del món, teoria de la música. I de les 100 cançons, era en bastantes discoteques de bastants llocs, eh? No era només a Barcelona. I va guanyar aquesta. I recordo que el meu germà va dir, evidentment. Clar, clar, el meu germà sempre us dic que em portava 13 anys, era molt més, bueno, més gran. I era la música dels seus temps, que per també dels meus, sí, perquè jo que escoltava, doncs la música del temps. Bueno, però aquesta cançó va quedar com la número, o sigui, la 100. De 100 va ser la primera. Ho he explicat tot al revés, no és per res. Per acabar dient que ara mateix us vaig a posar un clàssic, John Lennon. En aquest cas, bueno, també van cantar els Beatles, però està feta per John Lennon i és un crit a no a la guerra, a tantes, diu tantes coses. Pues, com es deia, si envieu un WhatsApp al 611-481-381, 611-481, demanem una cançó i jo us la poso. En aquesta ocasió me la demano jo perquè la vull dedicar al meu germà, perquè aquesta cançó a ell li agradava, perquè formava part pues, de la seva època, els Beatles, els Rolling. I aquesta cançó la va escriure el John Lennon, que era tan pacifista ell, però és que és tan molt. Clar, si escoltes la guerra, la música és desgarradora, però el que no l'entén diu, quina cançó lenta més maca, no? Bueno, per tots vosaltres, imagine John Lennon, una de les millors cançons escrites al món. Sí.

0: dir la lletra ve a dir imagina un món sense guerra, imagina un món sense fam, imagina un nen jugant sense guerres, vull dir, ai, ai, és que és molt... No se la puc usar com molt llarg. Canviem totalment, anem amb Hathaway, que es cantava What is love?
1: What is love?

canviem totalment de registre, ens anem amb la gran Bonnie Tyler, amb Total Eclipse. Eclipse al meu cor, ve a dir més o menys, eh? Ojo!

Una cançó preciosa que us tinc a dir. Bonnie Tyler ens va deixar aquest, sembla que va ser el juliol del 2026. I bueno, tinc un altre per fer que també va morir a l'agost, el de l'agost del 26. I avui farem una mena d'homatge i us explicaré qui i per què. Però ara mateix anem amb John Secada, amb Àngel.

Bé, ara us explico una història. La cançó que ve ara l'han cantada tres bèsties musicals. Una d'elles la va crear i la va crear com a despedida de la parella que en aquell moment havia cantat amb ella, perquè va decidir, ella va fer una versió contra. I la va fer l'any 73-74, va ser quan ja va sortir. Era una despedida al seu company i mentor, Porter Wagoner. I ella, a partir d'aquí, li va dir adeu amorosament amb aquesta cançó i va començar la seva carrera com a solista. Imagineu-se a l'any 84, quan ens va deixar aquest estiu, el 25 d'agost, amb 80. Totes les cançons, per mi, m'agraden perquè ella mateixa era agradable. Jo l'he vist en aquella pel·lícula, que ara no me recordo, que surt la Sally Field, la Julia Roberts de joveneta, que ella fa de peluquí. Bueno, a mi m'encanta com a cantant, actriu. I es veu que era una bona dona. No tenia fills, ha deixat bastants nebots. Bueno, i encara algú estan fent amb l'herència, perquè quan s'ha deixat tants diners, tants milions... Bueno, ella va treballar molt i va guanyar molt, però aquesta cançó, precisament, és la que li genera moltíssims diners perquè la canta més gent, amb la qual li genera cada any una quantitat de milions insuportables de dir, perquè és que, clar, per nosaltres aquestes coses parlem de tants milions. En fi, anem. Ella és la Dolly, estic parlant de la Dolly Parton. En aquesta ocasió, ella va fer la cançó I Will Always Love You. Ella la va fer en plan country, que li queda superbé. Ara us posaré un trosset de cada un que la va... Va tindre el seu èxit i bé, es va consolidar... Bueno, entre mitges, a l'Elvis li va agradar molt, Elvis Presley, i ella, pues, no és que li va dir que no, perquè si tu veus, busques un titular, te diu el dia que Dolly Parton le dijo no a Elvis Presley. No, realment no va ser així. Va ser que el coronel, us en recordeu, del que li va desgraciar la vida a l'Elvis, el coronel Parker, era el senyor que va tractar amb ella per comprar-li la cançó. I, bueno, ella no li va agradar aquest senyor, no tenia mal ull, i li va dir que no. De totes maneres, l'Elvis l'ha cantada. Li va cantar a la seva dona el dia que van firmar el divorci, perquè la cançó diu que t'estimaré sempre, passi el... Després us diré una miqueta. Sempre t'amaré, Sempre t'estimaré. Per tant, considero que... I a l'Elvis l'ha cantada d'algun concert. Però què passa? Cada vegada que l'Elvis la cantava, feia caixa a la Dolly Parton. Això també s'ha de dir. Hi ha cançons que són teves i les pots cantar quan vulguis. Però si algú te la demana, tu la cobres. Pues ell la va cantar al divorci i després la va anar cantant en algun lloc i cada vegada, pues clar, la Dolly feia caixa. Cançó preciosa cantada per tot. I la que va donar l'èxit ja brutal va ser la Whitney Houston, quan la va cantar al guardaespaldes. Quina història i com m'he enrotllat. Anem començant amb I Will Always Love You, Sempre t'hi amaré, de la Dolly Parton, ara. Today I'll do you another. I wouldn't leave it anyway. I just wanted to see if you like me. But in all... Boy, I fished for that one, didn't I? Anyway, thank you again for being so nice. I appreciate it. Hi, Kins. How you doing over there?

versió preciosa, feta per ella, cantada per ella, i se la va fer a la seva. Hi ha una altra que és una mica més country, però no li preciosa. Ara us posaré un trust de la que va cantar l'Elvis, sempre pagant a la Dolly, perquè no va aconseguir fer-se la seva, i li va cantar el dia que van firmar el divorci amb Priscilla. Ei, una altra que ha fet anys ara, que 49 anys ha fet el 16 d'agost. L'any que ve farà 50. Jo sempre he dit que el seu 25 aniversari de morir aniria a Memphis. Ara estic dient que aviam si ho veia el 50, però ja em queda poc a mi per anar cap allà. Vinga, va. I will always love you, cantada per a l'Elvis Presley.

La Carta Gallina tinc, perquè pràcticament la canta a capella. És una versió que no està per tot arreu, m'ha costat trobar-la, perquè ja dic que ell no la cantava habitualment, perquè cada vegada que la tenia de cantar doncs tindria que fer caixa, passar per caixa, no?, d'alguna manera, perquè no era seva, encara que la canta divinament. Hem de dir que la lletra parla sobre una amorosa professional en la que es decideix en deixar anar a la persona per amor. Deixar anar per amor és més difícil que estar per amor. I mantenint un respecte, una gratitud i un amor etern, malgrat les coses que puguin passar o deixar de passar. I ara us la posaré amb la versió, per mi, més bèstia i brutal de la gran Whitney Houston.

preciosa, una veu que de veritat estic jo amb la gallina de piel. Aquesta versió de la Whitney ens va deixar tot encara mal. Oblidant-te de la pel·lícula, només escoltant la seva veu, també va marxar una altra que està fa molts anys que ens va deixar. Però quines veus i mare de Déu, inapel·lable. Bé, ara anem a una petició que ens ha fet Antoni. I ens demana aquesta cançó perquè simplement perquè li agrada moltíssim. És una versió de la Ruth Lorenzo de Purple Rain. Purple Rain és de Prince, però ella la va cantar a Factor X. No té molt clar si va guanyar o no, però em ha costat trobar-la, eh? Però jo te la poso per tu, Toni, amb tot el meu amor i estimació. El Toni és un company d'aquí, de Ràdio Toni, que tots els altres veu per tu, Toni. Ruth Lorenzo, Purple Rain, som-hi!

mare de Déu, aquesta noia, Ruth Lorenzo. Però quina veu, quina veuassa, quina passada. Era una petició i és per tu, Toni, amb tot de carinyo, la versió de Purpurrein de la Ruth Moreno. Un altre dia us posaré la versió que jo coneixia, aquesta la desconeixia, pues de Prince. No deixa de ser... De què ens parla? Pues d'una pluja... Purpurina no, o sigui, una pluja lila, per dir-ho d'alguna manera, no? Purpurrein és un color, com si fos un violeta, una cosa així, un lila fosc, diríem nosaltres. Bé, no m'enrotllo més. Anem amb el Sergi Dalma. Aquestes cançons que ens canta, que són italianes, però que ens les canta en castellà i totes aquestes coses, pues, no sé, triem. També la podeu triar vosaltres, eh? Vull dir, si us agrada una catalana, una italiana, jo us poso el que vulgueu. Demanant al WhatsApp de Radio Tordera 611-481-381 la cançó que vulgueu. M'heu de dir quina cançó voleu, si la voleu dedicar a algú o al vostre no. I per què us agrada? Sobretot al 611-481-381 jo us poso la cançó que vosaltres vulgueu. En aquesta ocasió, pues, Sergio Dalma... Ai, ai, ai, parole, paraules.

0: Escolta-me.
1: Ai, paraules, paraules, paraules. I aquesta vegada ens la cantava el Sergi Dalma. I ara tenim a Mitalia, a l'Ero Ramazzotti. Piu bé la cosa. Maca, per favor.

és que direu, i ara què li dona aquesta? Doncs pues ara m'adona, que sempre m'ha agradat, el José Felicia. Però ara he tingut que agafar... Bueno, algú té un cotxe que té CD i he agafat els meus CD vells per escoltar alguna cosa de música, no? I què passa? Que vaig trobar aquesta de José Feliciano. I em vaig donar compte que feia 30 anys que no l'havia escoltat, però que me les sabia totes, escolta, és una meravella. I jo sóc de les que no té memòria, eh? O sigui, jo no tinc memòria. El fet que un no estigui fi, no sé, tingui les seves malalties i tot això, fa que perdis la memòria. O sigui, em va dir una cosa i al 5 minuts dic, perdona que m'havies dit, però poso cançons i música de l'any de la pera i em poso a cantar-la i dic, hosti, pues aquesta, això està al meu cervell, no? I avui m'enrotllo com una persiana. Anem amb de tiets que els hem tingut aquí a casa, a Tordera, per la festa major, al mes d'agost, eh? Bueno, vam tindre grups fantàstics, però jo quan vaig veure que teníem de tiets, dic, oi, que xulo! En fi, de tiets que ens canta tantes coses, però aquesta és maca. Coti, per Coti, vinga, som-hi! No,

Espera un moment, espera. No segueixis, espera'm, no, home, espera'm. Que vull dir que anem acabant el programa. Que fins la setmana que ve, que un plaer, com sempre, i recordeu, aquí, a casa, la ràdio de casa, la ràdio de Tordera, Ràdio Tordera, música per tu, música per tots vosaltres, amb amor i carinyo.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, divendres 9 d'octubre. Les tres paraules del dia són convocatòria, alimentació, taller. Convocatòria. Els bombers voluntaris de Tordera reforcen el parc amb 4 nous efectius i obren una nova convocatòria per cobrir 5 places més. I Tordera tancarà a l'octubre part del procés per incorporar 2 nous agents a la policia local. Alimentació. Avui tenim una xerrada sobre alimentació saludable i estalvi en el marc de la campanya Menja Sa i Molta. I Pere Cot presentarà aquest cap de setmana l'obra El Nom al Teatre Clavé a les 7 de la tarda. Taller. Comença una nova edició de l'Espai Nadó amb un taller sobre primers auxilis i malalties comunes, i el bisbe de Girona presidirà dissabte les confirmacions a Tordera. I el Club Futbol Tordera i l'Atlètic Club a la recerca dels 3 punts a domicili i a casa. El Club Futbol Tordera visitarà el camp del Bescanó i l'Atlètic Club rebrà la visita del Fontcoberta. Els bombers voluntaris de Tordera reforcen el parc amb 4 nous efectius i obren una nova convocatòria per cobrir 5 places més. Eduard Caimel, cap dels bombers, destaca que l'arribada dels nous efectius aquest estiu s'ha notat a nivell de sortides i anima la ciutadania a presentar-se a la nova convocatòria.
2: Per tant, animar també doncs, a tots aquells i aquelles que vulguin ser bombers voluntaris al municipi de Tordera doncs, que es mirin les bases i que presentin doncs la seva sol·licitud per optar a plaça.
1: Avui, 9 d'octubre, és el Dia Mundial del Correu. Avui a Sant Dionís. Falten 16 dies per al canvi d'horari, el 25 d'octubre, i falten 3 dies per al dilluns, 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya, festiu també aquí a Catalunya. Avui esperem un dia amb cel variable, amb possibilitat d'algun ruixat. Demà, dissabte, més estones de núvol.

0: La màxima que arribarà als 23 graus. A l'hort és bon moment per recollir carbasses, cols i moniatos i per plantar alls, espinacs i bledes. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere, i el riu va baixant el seu cabal, 53 centímetres d'alçada i 8 metres cúbics per segon.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
2: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
3: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
4: Benvinguts a l'Idíl·lic. Avui la nostra itinerància ens ha portat a la Setmana del Llibre en Català, un esdeveniment on aquest any hi hem vist més novetats de gènere fantàstic que mai, moltes en editorials generalistes, que això sí que és bastant estrany de trobar. Aprofitant que per aquesta fira situada a Arc de Triomf de Barcelona hi passen molts autors, sigui per participar en xerrades o per firmar, hem buscat dos noms que teníem moltes ganes d'entrevistar, el de Jaume Oliver i el de Marc Márquez. Tots dos han publicat distopies aquest any que van molt més enllà d'aquesta etiqueta. Jaume Oliver, amb Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, combina la distopia amb l'ucronia i la trama d'espies. I Marc Márquez, amb Amat Amat, la barreja amb el thriller.
5: Esborrar les dates és la primera passa per dir que una cosa no va passar. Una cosa que va passar no va passar, o que va passar una cosa que no va passar. Això és de primera manipulació política i a mi me semblava com a molt visual i molt gràfic el fet de que comencin a tapar-les, a ratllar-les amb aquestes franges negres.
6: Però com deu ser que tu saps que als 65 anys, vulguis o no, hauràs de morir, perquè hi ha el suïcidi programat, no l'obligatori. Sí, sí, és tota una estructura que per mi té molt de sentit.
4: A més, totes dues obres, tot i ser molt diferents en la forma que estan narrades, també tenen l'amor com a motor de la seva trama. Les dues han estat sorpreses editorials que val molt la pena tenir en compte. Així que en l'episodi d'avui conversem amb Jaume Oliver i Marc Márquez per saber una mica més de les seves obres. Comencem. Aquest programa de distopies que van més enllà d'aquesta etiqueta començarem parlant d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, de Jaume Oliver, publicat per Pagès Editors. Aquesta novel·la va ser el Premi Ciutat de Palma del 2025 i també va ser el número 2 de vendes per Sant Jordi a Mallorca. No són aspectes menors. És un llibre difícil d'explicar perquè és com una matrioshka, té diferents peces una dintre l'altra, diferents engranatges que es relacionen entre ells. D'una banda tenim un present distòpic amb un govern, l'estat circular, que està esborrant la història. De l'altra tenim viatges en el temps, que ens porten a un passat ucrònic en què Mallorca ha guanyat la Guerra Civil i es crea un país propi amb maneres de fer diferents. I el protagonista és un pacient tancat a l'anomenada Unitat de Resilients Crònics que està sent entrevistat per un agent del govern que vol pujar de categoria. A través d'ell sabem tot això. Sabem que va viatjar en aquest passat ucrònic, tot seguint una dona, l'Audrey. Jaume Oliver, benvingut a l'Idíl·lic.
5: Moltes gràcies.
4: Som aquí a la Setmana Llibre en Català, has vingut a presentar la teva última novel·la i una de les coses que ja destacaven a la xerrada i que jo també vull destacar com a punt principal és la manera en què està escrita aquesta novel·la. És com un trencaclosques que té moltes capes, molts engranatges i que tot encaixa perfectament per arribar a un final que no desvetllarem, però que tot està molt ben teixit. Com va ser la creació d'aquesta novel·la? O sigui, si des del principi tenies pensades totes les capes, si anar construint aquestes peces ha estat una mena de joc narratiu, quantes reescriptures hi han?
5: Hi ha moltíssimes reescriptures. Jo en el principi de la novel·la dic... Ho he escrit tantes vegades que me sé de memòria el primer paràgraf, que és... Hi ha dues classes d'escriptors, els del mapa i els de la brúixola. I jo descric això. I després... jo me descric com a escriptor de mapa, però mal fabricant de mapes. És a dir, un mapa que me deix un plec oblidat i quan el desplec veig realment tota la realitat com és. I a mi m'ha passat una cosa semblant quan escrivia. La tenia escrita, tenia més o menys clar quin final, cap on havia d'anar al final, però a un moment donat anava passejant pel carrer i se me'n va il·luminar i se'm va acudir aquest final que no desvetllarem i vaig dir, merda, això m'obliga a reescriure tota la novel·la, o pràcticament tota la novel·la des del principi. I ho vaig fer. Ho vaig fer, però amb aquella energia de dir, és que tinc un final tan potent, que a mi m'agradava aquesta idea. És a dir, això m'ha obligat a reescriure la novel·la. És un trencaclosques? Sí. A mi m'agraden les meves novel·les que tot encaixi, que sigui com un rellotge suís, en què tot plena, tot amb aquelles pessetes, amb aquells engranatges que en el final, i tot quadra al final, i sí, no sé, du molta feina.
6: Fora de micro, deies que han estat 6 anys de feina, no?
5: Sí, 6 anys de feina, sí. Jo intento escriure cada dia, sempre 20 minuts, mitja hora, som de... el dia a la baixa anterior planificar un poc, demà escriuré això, demà corregiré aquest paràgraf, demà arreglaré això, demà tal, i me pos 20 minuts a fer-ho cada dia. Així ho vaig fer fins en el final de tot, i en el final vaig, quan ja ho tenia tot, quan ja m'enquadrava la història, vaig pegar una repassada final, que em vaig demanar 2 mesos de permís a la feina i vaig pegar una repassada final, una correcció de principi a final. És a dir, bueno, sí, són 6 anys aproximadament.
6: Hi han diverses coses que poden ser hàndicaps, no?, per entrar a la novel·la. Una és el gènere, per les persones que no estiguin habituades a llegir gènere, però ha guanyat el Premi de Palma, és una de les coses que destacaven, de dir com una novel·la de gènere guanya això.
5: Jo encara no ho sé.
6: Hi havia pernils aquí en el jurat, no? Hi havia algun friki infiltrat.
5: Hi devia haver algun friki infiltrat, però vull dir, no és gens habitual que el Premi Ciutat de Palma, que és un premi molt consolidat, però no se solen premiar... Jo crec que és la primera novel·la de gènere fantàstic que se premia amb aquest premi. Jo te diria que és una novel·la que això amb Francesc Xavier Manuel, l'editor, ho varen discutir molt. És una novel·la de ciència-ficció, però que a la gent que se pensa que no li agrada la ciència-ficció li pot agradar, perquè és una novel·la que te fa dubtar si allò que conta és real, no real. Després hi ha un ambient una mica distòpic, però el que parlàvem ara mateix, aquest ambient distòpic s'assembla molt a la realitat. S'assembla molt a el que passa al despatx oval de Washington, o el que passa aquí a l'Ajuntament de Barcelona, en el govern balear. Hi ha molta distopia en el nostre món, i clar, jo crec que un lector de novel·la realista li pot agradar, li puc vendre aquest llibre, jo crec que sí. I després en el lector, de vegades he vist més decepció en el lector clàssic i tancat de ciència-ficció que s'ha vist un poc decebut, perquè
6: entenc.
5: Que el treus d'aquell caixonet i de vegades se molesten una miqueta. És igual, els estima tots iguals, però a mi m'agrada caminar sobre aquesta frontera entre gèneres, que crec que és el que han de, que la literatura ha de treballar, aquestes fronteres, i ha d'eixamplar una mica aquests espais.
6: Hi ha elements molt potents i un d'ells és el que serveix d'unificador entre dues de les capes. Parlàvem que hi ha una capa de distopia,
5: sí,
6: que és aquest govern circular que reescriu la història, que amaga dates, i llavors tenim l'eucronia, no?, que és aquesta palma alternativa, no? I el link entre les dues coses és el cargol blau.
5: Sí.
6: Explica'ns una mica aquest element tan potent, com se't va acudir, o sigui, d'on surt el
5: Mira,
6: cargol blau?
5: El cargol blau és una d'aquestes coses que quan jo l'escrivia pensava, no sé si això s'entendrà, si això... perquè el cargol blau en realitat neix d'un conte previ que jo tenia, que era el conte d'aquell nin que arriba i veu un senyor que comença a pegar cops de mà a una paret, treu una reixa, se tanca.
6: És molt bonic.
5: Sí, i quan escrivia la novel·la vaig dir... hòstia, al meu personatge li ha de passar alguna cosa d'aquestes i va dir, hòstia, li pot passar això del caragol blau. I clar, en el final el caragol blau s'ha convertit com una espècie d'una una zona, un barri del centre de Palma, amb uns carrers molt determinats que tenen un punt màgic que permet viatjar en el temps, que permet que crea com una espècie de colònia de gent que coneix el secret dels viatges en el temps. Per això tampoc s'acaba d'explicar massa bé, volgudament, i no sé, m'apareixia que jo som un gran caminador, de la meva ciutat on visc, i m'agrada de Palma, que suposo que també pot passar a Barcelona i pot passar a moltes altres ciutats, que cada dia que camin i que me perd i me deix, faig de flaner i me deix perdre pels carrers de Palma, descobres un carreró nou, una porta, una cosa que no sabia, i a mi m'encanta aquest component una mica màgic de les ciutats. I bueno, m'agradava aquesta idea i vaig aconseguir incloure-la dins la novel·la i que funcionés, que això era un misteri, però jo no sabia si me funcionaria això.
6: Me li dona un toc màgic, no?
5: Sí.
6: I un motor a la història que potser sí. Després dius, mira, portarà o no portarà,
5: aquesta
6: no?
5: Aquesta és una de les coses que jo no sabia si quedaria com un afegit estrany o que realment aconseguiria incloure-la a la trama i, vull dir, és una de les incògnites que tenia quan l'escrivia, saps? Sí, ho record perfectament, però m'agradava, creia que tenia molta força i tenia molta bellesa i tenia aquest punt màgic que a mi m'interessava per explicar una història.
6: Perquè puguis creure o no el que t'estan explicant, clar, també, clar, no? Clar. Si no hi ha aquest punt màgic, potser dubtes del protagonista des del minut 1, no?
5: Efectivament, sí.
6: I en canvi, si hi ha aquest element, dius, ostres, doncs qui són, no? Els que tenen tatuat aquest cargol blau.
5: Sí.
6: I també parles en tot el llibre d'aquest país més petit del món.
5: Sí, que és això,
6: Jo volia preguntar-te si és una metàfora de com es viu la realitat a ses illes, no? De si sentiu el país més petit del món.
5: Nosaltres mos sentim, vull dir, la realitat dels mallorquins catalanoparlants. Tenim una mala salut de ferro. Som bastant, bastant indestructibles i no tenim aquesta sensació de vegades des de fora pot, ara està governant PP i Vox, allò és una cacera de bruixes. No, jo crec que tenim una sensació de resistència i de resiliència molt important. Després passa que moltes vegades ens sentim aïllats de lo que passa aquí en el Principat. Vull dir, vivim un país completament fragmentat, autoignorat, tant d'aquí cap allà com d'allà cap aquí. País Valencià encara més, te diria, i és una llàstima. Jo trobo que els ponts haurien de ser molt més fluïts, i per això està molt bé que Pagès, ara parlàvem de que Pagès està publicant a molts autors de ses Balears. Està molt bé que això passi i s'hauria de fomentar més. Sobreviurem. Nosaltres tenim una llengua petita i fràgil, però som supercaparruts. Allà jo passava els estius a Vilaller, a l'Alta Ribagorça. Allà a l'església de Vilaller hi ha una placa de mossèn Alcover, mossèn Antoni Maria Alcover, que va ser aquest filòleg mallorquí que se va dedicar a principi, ara fa 100 anys, a anar per tots els poblets de Catalunya, el País Valencià, Illes Balears, per fer el diccionari català-valencià-balear. Hi ha una placa que diu no hi ha cap cultura, cap lloc que sigui més favorable, més amiga dels filòlegs que els catalans. Vull dir, nosaltres estimam molt la llengua, vull dir, catalans, els catalanoparlants, i tenim aquesta... la tenim com a molt de dins, i és molt... clar, estan desesperats en nosaltres, els feixistes que volen acabar amb nosaltres.
6: Ho tenen cru
5: perquè realment és que la tenim, vull dir, forma part del nostre ADN. És a dir, que estem bé, ens hauríem de conèixer més i De vegades m'ho sentim, els mallorquins, m'estic enrotllant molt amb aquesta resposta.
7: No, a veure,
5: m'estic
7: enrotllant. Vaig provocant jo, o sigui que...
5: De vegades m'ho sentim una miqueta, per part dels catalans, una mica infantilitzats, una mica... Ai, mira els mallorquins, una mica la reserva índia, i no estan així. Som superadults.
7: Però sou difícils de trobar. O sigui, la sensació que vaig tenir el primer cop que vaig anar a Mallorca va ser on són els mallorquins. O sigui, no, va costar molt sentir parlar mallorquí. Jo anava a Mallorca per sentir parlar mallorquí.
5: No, això depèn de per on te moguis. També és difícil sentir parlar català a Barcelona, segons on te moguis. Aquí, ara mateix en aquest passeig, hi ha un 99% de catalanoparlants, perquè aquesta setmana llibre en català. Te'n vas quatre carrers més enllà, és complicat. En Mallorca, si tens la centena posada, és fàcil. Vull dir, per jo és fàcil, però no ho sé, tinc com una espècie d'optimisme patològic amb això. Vull dir, no, que no és gaire comú. Vull dir, no, tinc la sensació de que sobreviurem.
7: Bé. Cal optimisme de tant en tant, eh? Sobretot escrivint distopies.
5: Sí.
7: Jo sempre tenim una mena d'acudit intern aquí a l'Idíl·lic, que ja ve del Quimèric, que és que sempre diem que no necessitem més llibres de la Guerra Civil, si estem molt cansats de la Guerra Civil, però vens tu i ens presentes una història alternativa de la Guerra Civil, de gènere, que sí que entra bé, que sí que dius, ai, aquesta història de la Guerra Civil sí que m'agrada. No sé si, igual que quan Joan Lluís va escriure Sóc aquell que va matar Franco, sí, tu creus que hi havia una necessitat de fer guanyar la Guerra Civil per part de les illes?
5: Bé, no ho sé, jo crec que el que he fet jo és un exercici literari per parlar d'espoder i de com usar el poder. La Guerra Civil, poden seguir parlant perquè la Guerra Civil segueix viva en moltes actituds, en una manera d'entendre Espanya guerra civilística, i crec que encara se'n poden parlar. Jo el que crec que sobren són llibres realment, ens van escoltar d'homes i dones a la mitjana edat amb una crisi vital que decideixen fer un gir per complet la seva vida. Aquest llibre sí, aquest sí que ja l'he llegit, ja està.
7: I l'hem viscut tots.
5: Sí, i aquestes portades, l'altre dia veia un reel molt bo que deia que el 90% de les portades són de dones d'esquenes mirant a l'horitzó, de cobertes de llibres. Guerra Civil, sí, tenia... No sé si queden llibres per escriure de Guerra Civil. Ja és un tema que m'agrada segueix viu. En altres, n'Aurora Picornell, que és una de les protagonistes, que jo la ressuscita en aquest llibre, que és diguéssim, el gran símbol de la Guerra Civil a Mallorca. La van afusellar amb 24 anys i era una líder comunista, feminista, una tia que va dir aquella frase de dir... Com era? Amb quines bales matareu... Ara no la recordo, la frase. Bé, aquesta tia la varen trobar, el cos d'aquesta dona la varen trobar fa 5 o 6 anys, no fos com una dona que... Vull dir, encara estem trobant cossos de la Guerra Civil, encara estem escrivint aquesta història. Jo crec que és molt viva. Les idees, perdona. Amb quines bales matareu les idees?
7: El que deies tu, supervivència, no? Acabes sobrevivint de totes totes. Llavors, en la trama de l'Ucronia, tu també rescates un projecte urbanístic de 1916.
5: Sí.
7: Això era una voluntat de que els lectors se sentissin una mica més real, propera a l'Ucronia, o de difondre, donar a conèixer un projecte que potser porta massa temps al calaix?
5: Sí, no ho sé, a mi sempre m'han fascinat els mapes. Els mapes i els plànols i jo aquest projecte urbanístic el tinc penjat a casa meva. Un amic meu me'l va regalar i clar, jo vaig començar a dir, me fascina, ho trobo profundament literari, la ciutat que no va ser però que hagués pogut ser, no? Que són aquest projecte, no? I jo anava allà amb verditat pels carrers que no s'ho varen fer i m'imaginava, anava imaginant les històries. Gaspar Ben Nasser, que era l'autor d'aquest projecte urbanístic, aquí no és molt conegut, però és Antoni Gaudí de Palma, gran arquitecte modernista, grans edificis modernistes que hi ha a Palma són d'en Gaspar Ben Nasser, un tio que té un arquitecte que té el molt present, diguéssim, a la memòria col·lectiva. I aquest projecte bueno, té la fascinació de les coses que no varen ser. I jo crec que això és literatura en estat pur. No sé si tenia voluntat de donar-lo a conèixer, però vaja, benvingut sigui si el donem a conèixer. No?
7: Home, jo no el coneixia, m'ha semblat molt interessant.
5: Ja, clar, és que, vull dir, és normal, no? És, vull dir, és un fenomen bastant local. No és com en Gaudí, és arquitecte modernista, diguéssim, mallorquí. No ho sé.
7: Llavors, també, com dèiem al principi, a la trama distòpica hi ha un govern que està reescrivint la història, que sí. Està esborrant dates, literalment, no? Sí. Esborra les dates perquè no apareguin. A mi m'ha fet pensar en això de la visió de com pot ser d'absurda la reescripció de la història per la primera generació que la viu. O sigui, clar, la segona o la tercera ja no saben el que és seri i el que no, no? Però no sé si era la teva intenció la de dir quan estàs enmig de la reescriptura és com molt evident i molt absurd, però després allò, aquella idea cala, no?
5: Sí, esborrar les dates és la primera passa per dir que una cosa no va passar, una cosa que va passar no va passar, o que va passar una cosa que no va passar. Això és de primera manipulació política i a mi me semblava com a molt visual i molt gràfic el fet de que comencin a tapar-les, a ratllar-les amb aquestes franges negres i després a mi, a l'hora d'escriure, m'ajudava això a crear una certa confusió i que tot el deliri ucrònic del personatge fos més creïble. No ho sé, me va ajudar un poc. Sí. Ara, per exemple, estic escrivint una altra cosa, una altra novel·la, i que, clar, no me quadraven algunes coses i se me va acudir ambientar-la a l'Europa soviètica. Que, com que ja tenia aquest obscurantisme de per si, això m'ajuda a dir, bueno, pues, m'ho puc inventar pràcticament tot i quadra. Per exemple, de l'Europa, diguéssim, no comunista, se saben moltes més coses. No sé, el fet d'esborrar les dates m'ajuda, me donava una certa llibertat i un cert camp per córrer en determinades trames.
7: Ah, però hi ha un moment que esborres les dates d'una cosa que ha de passar, per exemple, un desnonament. Clar, sí. Això és
5: clar,
7: com...
5: Perquè els rebels, els protagonistes rebels de la novel·la s'aprofiten del sistema i arriba un moment que descobreixen i vale, ens estan intentant enganyar per aquí, però nosaltres, a mi també m'agrada aquesta idea de rebel·lió, d'anar a... això també és profundament literari, d'aventures, anem a aprofitar-nos del sistema per rebel·lar-nos-hi i esborrar les dates, i clar, i això també m'ajudava a conduir cap al final de la novel·la. Sí. Ara m'estàs recordant moltes coses que havia oblidat per convèncer.
7: Espero que segons qui no vegi aquesta idea, perquè si no encara arribarem a aplicar-ho amb això dels desnonaments, saps? Em presentaré quan em doni la gana, bueno, i serà legal.
5: Sí, o esborraré i no s'arribaran a presentar mai, perquè...
7: També,
5: perquè,
7: clar. Si és així, millor.
5: Clar, si és, no? Així, millor, si és així, millor.
7: M'agradaria parlar d'un personatge, que és l'Audrey.
5: Audrey.
7: Clar. Al final és un personatge que és el que mou la trama. Tot el que li passa al protagonista és perquè la coneix a ella, la busca...
5: Se n'enamora perdudament.
7: Això t'anava a dir. Al final, el que mou les vides és l'amor? És l'ideal d'algú?
5: El que mou la vida és l'amor, indiscutiblement. Això no té... No hi ha cap dubte. L'amor és el que mou la vida. I en aquesta novel·la, aquell home se'n va... cor les mil aventures perquè està perdudament enamorada d'aquella dona. I a mi m'agrada... Clar, un dels reptes que tenia a l'hora d'escriure, a veure si aconseguia transmetre aquest enamorament profund i boig que té el protagonista per Audrey, que és una dona que estudia amb ell, una mica més gran, una mica misteriosa, que... bueno, que... una persona enamorable, de la que et podies enamorar, no?
7: Clar, jo quan apareix l'Odri, l'Odri ens arrossega una trama d'espies, sí. I per mi el llibre de cop es torna en blanc i negre. O sigui, és trama d'espies en blanc i negre, menys el color vermell d'ella, una mica com la pel·li de Llista de Schindler. No sé si volies una mica, doncs, treure la distopia i treure aquest gènere més sense ficció cap a un altre gènere.
5: Sí, parlàvem abans de les fronteres de gènere. Aquest llibre té frontera entre ciència ficció i frontera entre pel·lícula d'espies. I després té un referent blanc i negre que Audrey, li dic Audrey per Audrey Hepburn, i per Audrey Hepburn especialment a Vacances a Roma, que és protagonista, batia Audrey com a Audrey per Audrey Hepburn a Vacances a Roma, i té aquest component en blanc i negre claríssimament. I efectivament a mi m'agradava barrejar gèneres i arribar a fer una pel·lícula d'espies enmig de Guerra Civil i Segona Guerra Mundial.
7: Es pot tot.
5: I sí, té un punt en blanc i negre i té un punt evidentment cinematogràfic. Totes les idees cinematogràfiques travessen de nord a sud tota la novel·la. Sí, blanc i negre, ho compro blanc i negre.
7: I ja per acabar, parlar del final, sense desvetllar res, però és un final molt atrevit i és un final que et deixa, doncs, una mica a quadres, no?, que dic jo. Sí. Com l'han rebut els lectors, aquest final?
5: Vaig llançar com una espècie d'enquesta entre els lectors i jo crec que ha generat amors i odis. Jo crec que 80% amors, 20% odis, però odis tendres, que els ha agradat la novel·la, però diuen, hòstia, vols dir? Sí, però és una cosa que jo crec que... Bueno, a mi m'interessa que hi hagi aquest rum-rum, perquè...
7: Home, això genera expectació, no?
5: Genera hype, que diuen els joves d'avui en dia. Sí, no ho sé, jo crec que està és una novel·la que a Mallorca, vull dir, aquí que xerraven d'aquest país fragmentant que vivim, aquí a Catalunya l'estic començant a moure just ara he vingut a la setmana idíl·lic
7: 42
5: 42 també tinc presentació per el mes de novembre, tinc a Mallorca està funcionant realment bé. És una novel·la que se'n parla, és a les llibreries, aquí no. Vull dir, cada dia, cada dos dies m'arriba un missatge, algú que l'ha llegit, que tal, i és molt emocionant.
7: De fet, va ser el segon més venut a Palma durant Sant Jordi.
5: Sant Jordi va ser el segon més venut en català. Primer va ser d'en Carles Rabassa, que era Premi Òmnium, i després va ser el segon, sí. Però vaja, sempre en la modèstia de les xifres del llibre més venut en català a Mallorca, que no és el mateix, no tenim les xifres de Barcelona.
7: Barcelona no. És Barcelona.
5: Barcelona és bona si la bossa sona.
7: No, però fora de micro ens has confessat que hi havia un final ampliat, per dir-ho així, no? Una mena d'annex.
5: Sí, amb en l'editor vàrem estar especulant en la possibilitat de fer un annex, un bonus track, que potser algun dia publicarem. Sí, ara potser algun dia
7: publicarem. Que potser te'l demanen, no?, els lectors.
5: Sí. Jo, una de les idees que tinc per futurs llibres és escriure una sèrie de contes com si els hagués escrit el protagonista, en Joseph Bradley, i un d'aquests contes podria ser aquest final alternatiu. Seria una... sí, m'ho he passat molt bé escrivint aquest final alternatiu, que el vaig escriure com a un any i mig després d'haver acabat la novel·la. No ho sé, està un calaix virtual.
7: A mi m'ha generat molta curiositat, eh?
5: Bé, ja te'l passaré.
7: Val.
5: Te l'enviaré per WhatsApp.
7: Perfecte. Doncs moltes gràcies, Jaume, per passar per l'Idíl·lic i que vagi molt bé aquest tour per Catalunya.
5: Molt bé, moltes gràcies a tu.

0: I una altra distopia que és molt més que això és Amat Amat, de Marc Márquez. És la seva primera novel·la, està publicada per Males Herbes i combina la ciència-ficció amb el thriller. Ens situa en un futur distòpic en què existeix un sorteig, anomenat la collita, per tal de reduir la població. Si tu surts escollit en aquest sorteig, doncs a final d'any has de sacrificar-te, has de morir. Es dona la circumstància ja a la primera pàgina del llibre que el protagonista surt en aquest sorteig, però no s'acaba de veure amb cor de morir i busca un substitut, anomenat voluntari, que mori per ell. I a partir d'aquí comença una trama que toca molts temes, des de la sobrepoblació, a la falta de recursos i la pressió a l'hora de tenir fills, la religió, fins a les relacions de parella. Marc Márquez, benvinguda a l'Idíl·lic.
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: Documentant-me sobre la teva trajectòria, aquest és el teu primer llibre, però he vist que es remunta al 2013, a la llavor d'aquesta història. D'on ve i què t'ha portat fins aquí?
1: Doncs és un llibre, es podria dir, que molt antic en la seva concepció, perquè va començar amb una idea a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, on jo vaig fer narrativa, i aquell era el primer curs, i aquí ja ens van demanar una llavoreta que era fes una idea de com seria una novel·la, no? I aquí sí vaig tenir la primera imatge d'una societat molt estratificada, però va quedar aquí. Llavors a partir d'aquí sí vaig començar a desenvolupar-la, però es va fer tan gegant que al final l'explico que em va esclafar, perquè tenia trames, subtrames, tot era un món molt gran, molt detallat, no? I finalment vaig decidir tallar i deixar-ho amb una història molt més senzilla en aquest món, però molt més simplificada. I aquest és l'Amat Amat, que al final, després de 10 anys d'escriptura i uns 3 més de fer-li voltes, doncs ha acabat naixent.
0: 10 anys escrivint o ha sigut allò de deixar-ho en un calaix, 3 anys sense fer-li ni cas, tornar-hi...
1: Calaix. El calaix era un lloc còmode per entrar i sortir. Sí. Durant temporades escrivint amb molta intensitat i llavors potser un any sencer parat, llavors tornar-hi... I també aquest anar i venir ha tingut la seva dificultat, perquè clar, cada cop que hi tornes, doncs ha passat el temps, tu has canviat, tens altres coses a dir... Algunes les mantens, però sí, és una novel·la que ha anat evolucionant, no? Molt viva.
0: Això t'anava a dir, si la primera idea que tenies, en què s'assembla la que ha quedat al final? Perquè, clar, en 10 anys passen moltes coses, no sé si el missatge general era el mateix o l'has hagut de transformar també.
1: Sí, això sí, el missatge sí. Crec que on ha canviat més ha estat potser en els personatges i en el seu tarannà, o potser en algunes petites coses que passaven, però pensa que tot estava molt estructurat. Aquí sí que hi va haver molta feina prèvia de què passaria en cada capítol, què volia que succeís. Llavors, la trama en si, les trames estan molt ben marcades, però sí que hi ha hagut un canvi en els personatges. Jo crec que s'han fet molt més humans.
0: Clar, quan el punt de partida de la collita, aquest sorteig, a molts ens fa pensar en la loteria de Shirley Jackson. No sé si és un homenatge, és conscient, no ho és?
1: Doncs no, la veritat és que m'encantaria dir que sí, però no l'he llegit. El tinc en aquella pila interminable de llibres on vas acumulant llibres magnífics que esperes descobrir. I sí, me l'han esmentat la loteria i també...
0: O sigui, no l'has llegit, eh?
1: No. Va. No, li tinc moltes ganes, eh? Va després de les novetats d'aquí de la setmana.
0: Aquella pila que ja va creixent.
1: Déu meu, ja. Sí.
0: En el teu llibre toques molts temes, els aniré desgranant a poc a poc, però un dels que ja és el de la sobrepoblació, no? D'una banda hi ha la collita, no? Que al final sí. És triar, no? Qui viu, qui no, per sí. Anar reduint aquesta sobrepoblació, i l'altra hi ha permisos també per tenir descendència. Clar, això ja ho hem viscut en països com la Xina, que existeix, no, aquesta limitació de quants fills pot tenir cadascú. Creus que el futur de la teva novel·la és ja el nostre present?
1: En molts aspectes sí. En realitat no és tan futur, és a dir, segurament en algun lloc del món estan passant coses com les que surten en el llibre, no? De fet, el que deies, no? Com, o els punts de reputació, que també, no de la mateixa manera, però a la Xina doncs, també tens com un carnet de ciutadà, no? I també et dona doncs, certs privilegis o no en accés a serveis. Llavors, no invento tant, però sí que potser faig un salt una mica més enllà en allò que veig i que potser m'atemoreix del nostre present. Però sí, tema de... superpoblació, recursos minvants, és el nostre present, no?
0: Sí, tot i que no hi ha una moralina explícita del tema medi ambient, sí que es veu aquesta preocupació, no? Que el tema demogràfic és pels recursos, és com que la societat està molt preocupada per això en la teva novel·la. És també una preocupació teva com a autora?
1: Sí, sí, sí. És una de les preocupacions que en el seu moment em va portar a, de fet, amb altres companyes, començar una associació ecologista, que és de Sant Feliu de Llobregat, que es diu La Revolta. Ara no hi estic gens activa perquè ara no puc, al final. Però sí, sí, o sigui, hi ha un moment en la vida en què aquesta pressió de la consciència del medi ambient i què estem fent, jo que me l'estimo molt i que el necessito molt, doncs em mobilitza. I d'alguna manera necessitava que això estigués present a la novel·la, no? És que és la base de tot, és a dir, tot comença aquí, no? Hi hauria collites si hi haguessin recursos i no hi ha recursos perquè els estan destruint d'una manera similar a nosaltres.
0: No? Sí, però no en parles explícitament, no? Vull dir, no és un llibre de ficció climàtica, però sí que sí. N'acabes parlant. No sé si també això és com molt actual de dir tenim una sèrie de situacions que venen provocades per altres coses que no mirem directament.
1: Clar, és cert, no és un tema central, però tota l'estona està girant al voltant a través potser de la Mat quan parla d'aquell camina per boscos extingits, el bosc natural, és a dir, no és només un fons, un paisatge de la novel·la, no? És quasi un personatge més, però és un personatge secundari, no? Mm-hmm. No volia que fos el centre de l'acció.
0: Tu has parlat de pressió i és una de les paraules que em ve a la ment amb el tema de la gestió dels fills, no? Mm-hmm. O sigui, veig que, clar, que hi ha uns permisos que t'arriben quan t'arriben, que la protagonista doncs, ja té el permís per ser mare, sí. Però no acaben de tenir aquest poder de tenir els fills i això acaba sent un problema molt gros perquè totalment. Si no tens els fills en un termini, doncs no pots tenir fills, no? O la cosa es complica. Sí. Llavors, suposo que això també és com una metàfora del que estem vivint, de que cada cop tenim fills més tard i això vol dir que s'escurça, no?, el termini de poder-los tenir i hi ha com una pressió social també per tenir-los, no?
1: Sí, sí, sí, les dones sempre han tingut pressió per totes bandes i per totes les coses. Amb el tema dels fills, ara encara més, potser, perquè, com bé dius, no?, potser accedim més tard a tenir unes condicions vitals també que ens ho puguin permetre, o estem treballant, o tenim la nostra carrera. En aquest cas, a la novel·la, això també hi és a dir, aquests pobres pateixen molt per moltes bandes, no? Et donen el permís, que potser no te'l donen, però a banda també se't caduca, te'l poden treure, pot ser que no saps si te'l renovaran, és a dir, es mostra doncs, des del rellotge biològic, que també a Sigrid se li desperta molt fort, als altres rellotges, no? El social, el d'una societat molt, molt estructurada, en la que néixer i viure i morir està tot absolutament arreglat.
0: Clar, és que has fet un treball aquí de creació burocràtica bastant gran. Això t'agrada també, el dir, anem a inventar la societat, però des de la base, de dir,
1: m'encanta.
0: Això ha de funcionar.
1: Clar, clar, clar, és com, clar, que, o sigui, si jo vull partir des d'aquest punt on hi ha aquesta collita, aquesta superpoblació, com és aquesta societat? I he gaudit moltíssim, i potser sona molt, molt dur, no?, perquè és una societat molt dura, però imaginant-me-la i com pot ser, i què passa, i patint-la també, no?, de dir, ostres, però com deu ser que tu saps que als 65 anys, vulguis o no, hauràs de morir, perquè hi ha el suïcidi programat, no?, l'obligatori. Clar, sí, sí, és tota una estructura que per mi té molt de sentit.
0: Nosaltres parlàvem amb diversa gent que hem llegit la novel·la sobre que és una distopia, òbviament, no? Perquè tot el que planteja és distòpic, però planteges la situació d'una manera com molt natural. O sigui, hi ha una quotidianitat que fa por en el sentit de dir és que tinc la sensació que aquesta conversa davant de la tele amb la meva parella ja l'he tingut, no? O que és una... És un dia a dia tan semblant al meu que, ostres, ja he vist que la distopia, no?
1: Mira, d'això parlàvem avui amb un amic, que estem vivint en una distopia. Ha arribat la fi del món i no ens n'hem assabentat perquè amb tot el que està passant últimament, no, pensava en els desnonaments, és com, és que potser ja hi som, eh? I no ens estem adonant. Sí, m'ha agradat molt això que acabes de dir, és tan quotidià que fa por, no sé ben bé com ho has dit.
0: Sí, sí,
1: la quotidianitat que fa por. Jo crec que el que més por ens pot fer és aquesta quotidianitat.
0: Mm. És que, clar, no ens permets al lector prendre distància d'aquesta realitat. Mm-hmm. Sí, estem llegint una realitat que, ostres, és la meva, no? Mm,
1: clar.
0: L'únic que té elements que encara no hem arribat, però sí que hi són, i no, crec que és una fortalesa del llibre, no? Mm. El dir, et plantejaré el que tu vius cada dia, tot i que hi ha elements que no vulguis trobar-t'hi, no?
1: Sí, sí, i potser dius, ostres, jo venia aquí a llegir a distreure'm una mica. Doncs no és el lloc, carinyo. Sí, sí, suposo que és al final són les fílies i fòbies i la necessitat d'expressar allò que, no? Que tu mateixa et remou i de la teva pròpia quotidianitat, no? Que és on estem.
0: Hi ha una altra cosa que l'he vist molt també del nostre dia a dia, que és aquest, com ho diria, convertir en un reality show qualsevol cosa. I aquí ho veiem en el tema de la política. O sigui, la política és un reality show tal qual, que sí, la sí. gent vota en directe com si fos OT, però en temes polítics que ens afecten cada dia. Sí, sí. No sé, crec que fins i tot pot ser un sistema interessant per fer que la gent torni a votar. No sé com ho veus tu.
1: Vigila, vigila. A veure on ens estan ficant, eh?
0: No, no, però em refereixo a això,
1: no
0: que
1: gens,
0: estem en un moment que hi ha un absentisme brutal i que quan la gent vota és per votar coses molt desastroses. Sí. I en canvi, tu portes a pràcticament el reality show i la gent sí, està sí. enganxada a la política. Com veus aquesta arma de doble fil?
1: Què hem de fer, clar, per mobilitzar al final els votants, no? Sí, al final el que ens apassiona és el que ens mou a actuar, no? I accionar. En aquest sistema és obligatori fer-ho, però de totes maneres la gent també s'interessa i entra al drap. Suposo que perquè veu que el seu poder és directe i és immediat, no? Que també és com amb els likes i en les xarxes socials i estan més pendents de veure quin efecte té el meu comportament. Perquè, no sé tu, però jo sento que el meu comportament a nivell polític té zero efecte en el com jo voldria que fos el món, no? Voto un cop cada 4 anys, bueno, em puc implicar a nivell ciutadà, no?
0: Jo però... fa 10 anys que no voto, amb això ja t'ho dic tot.
1: Ah, doncs clar, ja ho tenim. És que al final és això. Llavors sí, potser aquí hi ha la doble trampa, que és obligatori, però la gent en gaudeix perquè és una mica un joc.
0: I ho comenten, no?
1: Joc de poder, exacte.
0: La conversa sobre taula, i aquí has
1: sí,
0: votat, no?
1: Exacte. Ui.
0: Perquè el problema és aquesta doble moral del populisme, no? Aquest sí. debat de la televisió, si acaba sent un sàlvame, no?
1: Sí, sí, sí, clar, exacte. Vull dir, és una mica mirall també de les tendències que també m'esfereixen, de veure com ens pot mobilitzar, no a tothom, però a molta gent, no? Discursos, els discursos d'odi, tot el que està passant. Com pot ser que això guanyi vots, que això tingui conseqüències, les conseqüències que està tenint. O sigui, sí, mira, ric per no plorar.
0: També parles molt de religió
1: sí.
0: i ho fas a partir d'aquesta secta de, no sé si dir-li secta o no, aquesta sí, religió sí. dels amoristes.
1: Una secta.
0: Que clar, és parteix de l'amor universal, aquí amb orgies, amb unes situacions, no, que dius, ostres, no, anar a missa jo no ho recordo ben bé així, no?
1: Clar.
0: Com se't va acudir aquesta religió i per què la volies portar a aquest extrem d'algú que la gent pot considerar plaent, no?
1: Clar, jo... Ja posats a pensar en una religió futura i divertida a la que jo podria pertànyer, no, ara en sèrio. Ara pensava, per exemple, jo tinc uns referents de ciència-ficció i pensava, per exemple, en un món feliç on també prenen el soma i també hi ha aquest tipus de pràctiques que ara no recordo, ara patinaré perquè fa molts anys que el vaig llegir, però no sé si també religiós. Jo pensava en una... és un món que ve d'una guerra civil, que està molt devastat, on la violència, per exemple, és molt tabú. Llavors, tota aquesta energia de la trobada amb l'altre està canalitzada a través de les sectes, no? I la de l'amor universal és la més important i la que està connectada al govern, o sigui, que a sobre tenen molt de poder, no? Llavors, és com una... És una barreja de més inspirada en rituals antics o de diferents tradicions, des de la grega o la romana, en mitologia. No es veu explícitament, però sí que hi ha elements que jo he fet servir. I bé, fins aquí puc explicar.
0: El que sí és que m'encanta la reacció de la parella, perquè jo crec que podria ser la meva, de dir, home, no em fa cap gràcia que anar a missa sigui anar a fer una orgia aquí amb tot de desconeguts. No sé, no ho acabo de veure, no? Crec que això sí que és una reacció molt humana, no? De dir, vale, jo puc respectar la teva religió fins aquí.
1: M'estàs demanant una mica massa.
0: Exacte.
1: Jo t'estimo, però t'estàs passant,
2: eh? Jo aquí sí que ho veig,
1: eh? Com, clar, i com arribar a acords, no?, entre persones que són o atees o agnòstiques i persones religioses. Com convivim amb la diferència? Això és un dels temes principals del llibre, també, no?
2: Sí, perquè en la realitat també, en les parelles et trobes que o els dos són de la mateixa religió o els dos són agnòstics o ateus, perquè no costa
1: sí,
2: molt no arribar
1: a
2: una confluència amb tema de creences, no?
1: Ja veiem que aquesta parella no està passant-ho bé, tampoc.
2: No, pobres, la veritat és que no. Sí. Llavors, clar, revinculat a la religió hi ha aquest deure, no?, de ser sacrificat, no? I aquí el protagonista, a la primera escena, veu que ha estat l'escollit per ser sacrificat. Clar, el teu... una moral molt fèrrea degut a la religió, però, ostres, quan et toca tu ser el sacrificat, de cop tots els fonaments ètics trontollen. Jo crec que aquest és el kit, no?, també del llibre, de dir tu et creus que ets d'una manera fins que t'has d'afrontar segons quines situacions, no?
1: Ens coneixem quan hem d'afrontar els moments més difícils, no?, de la nostra vida. Jo crec que això és una veritat innegable, perquè la mà també és veritat que ve condicionat, és a dir... és forma part del seu perfil polític, és fill de qui és, o sigui, també pertany a una nissaga de persones que defensen anar en contra del voluntariat, que és el que ell escull finalment, no? Se li barreja moltes coses, però sí que quan et toquen la terra sota els peus, què fas? Jo crec que és interessant, perquè molts de nosaltres un moment o altre ens passarà alguna cosa que ens capgirarà i veurem de què estem fets, no?
2: Ja, podem dir que moralitat i supervivència estan renyits?
1: Ai, espero que no. Però suposo que en algunes situacions és ser humà. Realment.
2: Clar. Parles del voluntariat, que també és l'altre quit de la qüestió. M'encanta que li diguin voluntariat, que en veritat és molt pervers,
1: sí,
2: no dir-li voluntariat.
1: És una mica com el Ministeri de l'Amor, no? A 1984. Com fent servir les paraules. Volia parlar també molt d'això, del cinisme que hi ha a vegades en l'ús de les paraules, no? De com manipulem i a sobre sense cap mena de vergonya, no?
2: A mi, encara que sigui, no tingui res a veure pel fet, però m'ha fet pensar molt en un altre debat d'actualitat, que és el de la gestació subrogada, no? Que es parla molt de... no, ho fan perquè volen i tal, però clar, normalment qui ho fa està en una situació de pobresa, no?
1: Clar.
2: Llavors tu planteges això del voluntari,
1: clar,
2: ve d'un context socioeconòmic radicalment oposat al de la persona que li està demanant que se sacrifiqui per ell, no?
1: Totalment, és que... i aquest és un altre dels punts... m'estàs tocant tots els punts.
2: Era la idea.
1: Aquest és un dels punts, no?, que és la llibertat. Som lliures fins a quin punt i en quin context, no?, i per què decidim el que decidim. És a dir, si tinguéssim... i això a vegades es planteja d'una manera molt descarada al llibre, com si tingués més opcions ho faria. És a dir, i bueno, com tots i cadascun de nosaltres ens veiem abocats en aquestes preguntes sobre què sóc lliure, estic decidint, a poc que pensis una mica, no?, per la feina que fas, la parella en la que estàs, la vida que portes, que és la llibertat, no?
2: Clar, jo el que veig és que quan ens planteges qui és el voluntari, de cop ens estàs plantejant com viu la gent de castes més baixes. I clar, la mat al final forma part d'una classe mitjana alta, no?, i treballa el que treballa, però de cop quan ha de baixar a terra i veure com viu la gent, aquí el xoc de realitat és brutal.
1: Clar, això és el més divertit de fer com a autora i també dur, perquè clar, és aquest contrast. El que fa possible un món és l'altre. És a dir, la mat no podria existir si no hi haguessin centenars de lliberts que sostenen aquest sistema i que moren sota el pes d'aquest sistema, no? Que en major o menor mesura és el que ens passa aquí, en diversos països, i aquí mateix. Les diferències no són tan grans, però és el que diem, és estirar el xiclet per mostrar què ens està passant, no?
2: Jo no només veig com moren, sinó com viuen, perquè al final hi ha coses que la mat té garantides,
1: sí,
2: que el llibert no.
1: Sí,
2: no?
1: Sí, clar, des d'una educació, a menjar sobre la taula...
2: medicines.
1: Clar, exacte.
2: Això també em fa pensar als Estats Units, que això tampoc ho tenen garantit, que nosaltres, que per sort, de moment sí.
1: Sí, exacte, també valorar el que tenim aquí i defensar-ho, perquè a vegades, no? Sí, el contrast és molt gran. Per mi, als Estats Units, en aquest sentit, és una distopia total, perquè,
2: sí,
1: escolta, no tens diners i tens un problema i t'han d'operar, i què passa, no? Doncs clar...
2: Sisplau, deixem de voler ser el somni americà, que és el malson.
1: Això, exacte. Crec que m'agradaria dir que això ja va passar fa temps, però no crec que ho haguem deixat tan enrere.
2: No sé. Clar, també quan presentes el llibert i tot el seu entorn, fas un canvi fins i tot del vocabulari. Mm. O sigui, quan llegim els diàlegs del llibert, estem sentint una llengua que és diferent i que només per aquesta llengua ja veiem que formen part de realitats diferents. Això dedueixo que tu has treballat molt, però no sé si t'has basat també en casos reals o has sigut una mica el dir, val, anem a portar a l'altre extrem, el que és la llengua culta, a la llengua més baixa.
1: Mm-hmm. Doncs sempre vaig amb l'orella posada. M'encanta el parlar col·loquial, però també el parlar de diferents estrats socials. I era una aposta important i una mica arriscada fer això. No les tenia totes, sabia que ho volia fer perquè m'encantava, però pensava, Déu meu, hi haurà gent que potser això li tirarà enrere perquè és una mica salvatge com està plantejat, no? Te'l trobes directament i tu has d'anar-lo interpretant, et converteixes en la mat, o sigui, et poses des del punt de la mat i dius, què està dient aquest home, no? A vegades no és tan extrem, però...
2: Sents com... La sents, o sigui, no l'estàs llegint, l'estàs sentint.
1: Exacte, això és molt xulo. Això per mi... Jo tota la novel·la l'he anat dient en veu alta, perquè la sonoritat és molt important, i també aquesta... Parla molt de les paraules, la novel·la, i per mi era importantíssim que es veiés reflectida aquesta diferència. Llavors sí que he agafat des de paraules de variants dialectals de català diferents, algunes paraules de calor, alguna paraula en anglès està per allà, altres coses han caigut, no sé ben bé, però vaig fer un diccionari perquè tingués una coherència, totes les frases de llibert estan a banda. Clar,
2: ara estem entenent perquè has trigat 10 anys també. entre fer la burocràcia i el diccionari ja n'has perdut 5.
1: O les he guanyat?
2: Sí, home, sí, està clar que el llibre té molta coherència, se sosté ell sol.
1: Sí. És que només per fer-ho ja era, aquesta era la recompensa. Ja després, arribar a publicar-ho i després que la gent el llegeixi, que li dediqui, no, el temps d'entrar-hi i entri, és el regal. Estic més que...
2: Això és de més a més, no?
1: Exacte, sí, tota la resta és meravellós, però és de més a més. Sí.
2: Clar, el llibert, quan apareix, passen dues coses. I la primera és que genera la culpa de l'amat. Mm. O sigui, saber qui és la persona que farà de voluntari és el que ell li remou un munt de coses i transforma aquest protagonista... No sé si per bé o per mal, perquè realment passa tot un trajecte psicològic bastant fort. Suposo que aquesta evolució psicològica era també una de les teves motivacions a l'hora d'explicar aquesta història, no? De dir, és que podem prendre decisions, però quan som conscients de l'efecte que provoquen, ja no podem ser les mateixes persones.
1: Exacte. Molta gent diu que l'Amat ha rebut per tot arreu i em sembla molt divertit. També, pobret, em fa pena, però també ho entenc perfectament. Però sí que ell és un personatge que, com el seu punt de partida, és potser algú que no s'ha hagut d'enfrontar, tot i el bagatge que té, no?
2: És un pijo.
1: Exacte, gràcies, és un pijo. Llavors, de cop i volta, aquest procés de convertir-se de pijo a persona, no? Amb les seves inquietuds, amb les seves... els seus encerts i les seves errades, que són màximes, no? Doncs aquest procés era el que m'interessava veure, no? Què ens passa i com anem reaccionant i com anem canviant, perquè si no canvies després de tot aquest que està passant...
2: Malament.
1: Exacte. El que passa és que, clar, no avançarem al final, no? Però cap on ha canviat aquest home? Clar, això era interessant de plantejar, sí.
2: L'altra cosa que passa quan apareix el llibert és que la trama canvia. Si hem passat de la distopia al thriller. No sé si ho tenies clar això quan vas començar a escriure, que hi hagués dues parts molt diferenciades, o t'hi ha portat la història?
1: Doncs sí que hi era, o sigui, la idea original sí que hi era, el que passa és que un cop executada, és a dir, tot això estava planificat, què passa a cada capítol, a qui es coneixen, a qui va... però després és cert que ha agafat vida pròpia i ha agafat molt més de cos i això ha crescut. Diguem, per això dic que després de tants anys dedicant-li el temps i anar entrant i sortint del canaix, ha canviat. I un dels temes és aquest, que es va convertir en un thriller, cosa que jo no apuntava cap aquí, apuntava una novel·la doncs una mica més tranquil·la, però sí, al final els personatges m'han portat per aquí, era com, no, l'amant no pot fer això, no, el llibert anirà cap aquí, al final cobren vida, i això que era una cosa que jo quan ho sentia dir pensava, vinga, que va, home, no? Va, que estàs escrivint tu. Doncs ara és així, és totalment... Per mi existeixen, estan en algun lloc en el l'éter o el més enllà i em dictaven cap on havia d'anar la cosa.
2: quan vaig estar parlant amb els editors de Males Herbes, quan havia acabat el llibre, ells em deien, no, és que clar, a part de distopia, també és un drama familiar. Clar, el fons de tot això, al final, o el punt de partida, depèn de com, ja m'ho diràs tu, és una crisi de parella i és el si s'escolten o no s'escolten, si tenen fites comuns o no, si tenen objectius comuns o no, i a partir d'aquí es construeix tot, perquè si aquesta parella, com tu deies, hagués estat millor o hagués sigut més sòlida, segurament part de la trama no hauria passat.
1: Totalment, és cert. O sigui, les trames estan molt barrejades entre elles, també la trama professional d'ell com a polític, però sí, la de la parella és principal. Llavors, és cert que és un llibre que, igual... abasta, no?, molts aspectes i pot semblar, no? No el pots definir tan ràpid, com dius, un thriller. Pues sí, és un thriller i al final dius, ui, moltes etiquetes, però és que és veritat que és com molt ample. Jo crec que la ciència-ficció, en aquest cas, permetia tractar tot aquest seguit de temes d'una manera molt ampla. I aquí és on no hem pogut vehicular, però la parella sí que...

0: Estan destinats a esdeveniments fantàstics més de nínxol. D'una banda, el Freaking Days d'Andorra i de l'altra, el Girocòmic. Estigueu molt atents a les nostres xarxes per anar seguint les nostres aventures. Adéu-siau.
1: Idíl·lic, amb Karen Madrid.
2: Ràdio Tordera.

Salutacions cordials. Comencem a llargs i curts d'una setmana més, aquí des de la vostra ràdio local. Una salutació, doncs, molt cordial del Carles Miralpeix, des de Ràdio Sant Esteve Sarrovires, el qual, doncs, és d'on fem aquest programa, i també el podeu escoltar a través de la vostra ràdio local. Una setmana més comença a llargs i curts. Avui volem escoltar les peces de Jaume Cristau i Brunet. De fet, la cobla principal de la Bisbal serà la que ens acompanyarà en aquest dia d'avui. La setmana passada, l'edició anterior, l'escoltàvem, doncs, amb les sardanes de la Rosa Mari, sardanes cantades, també amb la cobla principal de la Bisbal, però avui els sentirem amb peces de Jaume Cristau i Brunet. Per començar el programa d'avui, hem iniciat amb una peça anomenada Aires Gironins, la primera cançó del programa d'avui. Si us sembla, escoltem una altra abans de donar una miqueta d'informació sobre aquest compositor sardanista, i anem a escoltar una cançó que s'anomena A Sant Climent, sardanes de Jaume Cristau i Brunet.

Una sardana de l'any 1991, la que acabem d'escoltar, a Sant Climent, referent a Sant Climent de Sescebes. Un indret on hi ha bon vi, músics i vent.

sardanes que avui escoltem de la Cobla Principal de la Bisbal en un disc molt interessant, al qual el compositor és el Jaume Cristau i Brunet, i hi ha un petit escrit referent a aquest àlbum que diu així: paraules del Jaume Cristau i Brunet, que diuen: estic realment content d'haver dut a terme aquesta gravació, aquest enregistrament. Quan vaig complir els 75 anys, ja em pensava que la meva participació en gravacions hauria arribat a la fi, però sembla que la vida em convidi a continuar. L'experiència viscuda durant l'enregistrament d'aquest projecte ha estat tan colpidora que no vull deixar de felicitar a tots i cadascun dels components de la Cobla Principal de la Bisbal i el seu director, Francesc Cassú, aquest any 2016, hi hem tornat, i això m'ha fet venir ganes de seguir endavant, ja que les idees no deixen de brollar, cal passar-les en solfa. Així doncs, salut i tornem-hi. Paraules de Jaume Cristau i Brunet. La cançó que escoltarem a continuació s'anomena Estar Ferms i és el nom d'un grup de manaies que participen a la processó dels Dolors de Besalú. Com que cada any sempre que està en condicions de fer-ho, Cristau doncs va a dirigir la part musical de la processó. Va voler dedicar-los una sardana per l'amic Joan Cabretosa, membre dels manaies, doncs ha sigut durant molts anys el seu metge de capçalera i també conseller de salut. Una sardana que s'anomena Estar Ferms, i també sentirem una que s'anomena Argent a Cornellà, una peça de l'any 1991. Llargs i curts, a la vostra ràdio local.

Parlem ara una mica de la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Estem escoltant a la principal de la Bisbal, però volem parlar de la Sant Jordi, ciutat de Barcelona. I parlem del seu espectacle de dansa anomenat Insomni, perquè el passat dia 3 de novembre es van publicar els nominats a la 22a edició dels Premis de Teatre de Catalunya, coneguts com a Premis Butaca. L'espectacle de la Cobla Sant Jordi, juntament amb Kulvik Dance Company i Mario Nieto, de fet, ha estat nominat com a millor espectacle de dansa. De fet, el proper 19 de desembre es donaran a conèixer els guanyadors a 9:15 del vespre a la Sala Apolo de Barcelona. Insomni, nominat com a millor espectacle de dansa dels Premis Butaca 2016. Espectacle de la Cobla Sant Jordi, conjunt amb Kulvik Dance Company i Mario Nieto, ha estat nominat com a millor espectacle de dansa i, com dèiem, el dia 19 de desembre es donaran a conèixer els guanyadors a 9:15 del vespre a la Sala Apolo de Barcelona. Insomni a Mataró, i és que diumenge 13 de novembre, a partir de les 7 de la tarda, al Teatre Monumental de Mataró, després de la presentació del disc de la banda sonora de Insomni, la companyia segueix oferint el seu espectacle arreu del país al novembre i seran al Teatre Monumental de Mataró i al febrer a l'Auditori Teatre de Sant Cugat del Vallès. De fet, si encara no l'heu vist, teniu totes aquestes oportunitats per veure aquest espectacle únic que fusiona la cobla, la seva música, amb la música electrònica, la dansa, el hip-hop, el teatre i moltes disciplines que mai havien treballat plegades. Anem amb aquest disc que avui estem repassant aquí al programa, Llargs i Curts, Aires Gironins, sardanes de Jaume Cristau i Brunet. Anem a sentir una peça que s'anomena A Pere Baltà. La coneixença de Pere Baltà parteix de l'any 1962, quan es van trobar per primera vegada al castell de Sant Ferran de Figueres mentre feien la mili. La seva afinitat va fer que aviat Baltà es convertís en un dels lletristes de les músiques del senyor Jaume Cristau i Brunet. Així doncs, a Pere Baltà, la cançó que escoltem.

Seguim fent difusió del món de la sardana, la seva música, les seves activitats sardanistes que es fan arreu de Catalunya i també la vida i tot una miqueta dels compositors sardanistes. Els dies 21, 22 i 25 de novembre d'enguany serem un cop més, no jo, sinó la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona al Palau de la Música Catalana oferint l'espectacle Cobla 2.0 a les escoles del país. De fet, en aquesta ocasió no hi haurà espectacle familiar, per tant, tots sis concerts seran exclusius per les escoles. I és que torna la Cobla 2.0 el 21, 22 i 25 de novembre, que hi seran, doncs, aquesta cobla, el Palau de la Música Catalana, oferint aquest espectacle 2.0 a les escoles del país. Dissabte 19 de novembre. Parlem de Mollerussa i se celebra la 22a nit de la sardana a partir de les 7 del vespre amb la Jovenívola de Gramunt, al Teatre de l'Amistat de Mollerussa. També s'inaugura l'exposició L'Amistat, seu del sardanisme a Mollerussa, que serà visitable fins al 18 de desembre. Sant Vicenç dels Horts, aquest diumenge, dia 20 de novembre. Hi haurà un aplec, estem parlant del 14è aplec de Sant Vicenç dels Horts. Diumenge, dia 20, a partir de les 10 del matí. Cal dir que hi haurà servei de bar, trobada de plaques de cava, dinar de germanor a un restaurant proper. A l'escola Joan Juncadella, de la carretera de Sant Boi, 51-55 de Sant Vicenç, amb les cobles Sant Jordi, també la Principal de Llobregat i la ciutat de Terrassa. A Olot celebren la Diada Sardanista a partir de les 11 del matí, missa cantada a l'església de Sant Esteve a partir de les 2 de la tarda, dinar de germanor. A partir de les 12 del migdia, aquesta diada sardanista que tindrà lloc a Olot, al passeig d'en Blai, amb la Principal d'Olot. Què més? Podríem també recomanar-vos altres activitats per aquest proper cap de setmana, 19 i 20 de novembre, i és que a Vilafranca del Penedès, a la plaça de Jaume I, tindrà lloc la Diada del Soci, amb missa sardanista i 5 sardanes, en acabar vermut per tots els assistents. Al matí, diumenge 20, a les 12, Vilafranca del Penedès, una ballada de sardanes a la plaça de Jaume I, amb la Reus Jove.

A Rubí també se celebra una diada i és la 14a diada sardanista al Teatre Municipal La Sala. A la tarda, per això, 7:15. La Bisbal de l'Empordà, al Teatre El Mundial, al carrer de l'estació 210, hi haurà un concert amb els premis Conrad Saló, amb la Bisbal Jove i la principal de la Bisbal. Avui estem escoltant les sardanes de Jaume Cristau i Brunet, amb peces molt maques que escoltarem ara dues de seguides. Una que s'anomena Ànima d'artista i la següent Amb pinzells de boix. Anem a escoltar-les.

0: Carles Miralpeix presenta Llargs i curts.
1: Doncs sí, aquest sóc jo qui us parla cada setmana al programa sardanista Llargs i curts. Una sardana que es diu A Joan Domènec és una peça dedicada a Joan Domènec. De fet, es coneixen des de principis dels anys 60, quan el senyor Jaume Cristau i Brunet tocava amb l'orquestra de El Relicario, de Lloret de Mar. L'oncle de Domènec era un gran compositor, Joan Domènec Moner. Per Nadal, Cristau sempre rebia una poesia del seu amic de Lloret. I aquesta tradició ha perdurat al llarg dels anys. La sardana es va estrenar el dia 1 d'agost del 2015 a Joan Domènec.

La Maria Teresa, de la floristeria Martí de Figueres, és una amiga deixeble de Jaume Cristau. Un 13 d'agost, la filla de Cristau, la Montserrat, feia un concert a Figueres. Com que aquell dia coincidia amb el seu aniversari, la família va encarregar un ram a la floristeria de la Maria Teresa. A part, Figueres és la ciutat, com sabeu, de Dalí, qui s'autonomenava diví, tot relacionat, l'aniversari, el concert, el ram, i el fet que tot això tingués lloc a la ciutat de Figueres, Cristau doncs va decidir posar aquest títol a la sardana que avui ens serveix per acomiadar el programa de Flors, Martí, el ram diví. Avui hem sentit sardanes del senyor Jaume Cristau i Brunet, que amb 75 anys, ha editat un darrer àlbum amb la cobla principal de la Bisbal, que avui hem repassat al nostre programa. A Llargs i Curts torna la setmana vinent, aquí, a la mateixa ràdio, la vostra emissora municipal. Salutacions del Carles Miralpeix, de Flors, Martí, el ram diví. Fins a la propera setmana.

0: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal? Com estan? Després de la cantada de l'escala, és el moment de fer el programa d'aniversari. Faig el resum del que ha estat la temporada número 17 de Sons a cau d'orella i ja començar la propera, la 18. Pels que no saben com va començar tot, els hi recordaré que va ser l'estiu del 2008, quan vaig fer uns programes d'havaneres a Ràdio L'Escala, com a prèvia de la cantada, i la cosa havia d'acabar aquí. Degut a la bona acollida, l'emissora em va demanar de fer un programa setmanal amb el nom de Cau d'Orella. Degut a que aquest nom estava registrat per mitjans de comunicació, el vaig canviar el 2014 per l'actual, afegint al començament la paraula sons, i fins a l'actualitat amb la mateixa il·lusió i ganes de portar el meu granet de sorra envers aquest gènere musical i a la vegada agrair a les més de 40 emissores del territori català que el programen i a tots els oients que el segueixen, ja que sense ells això no tindria sentit. Moltes gràcies a tots. Ara és el moment de fer el repàs del que ha donat de si Sons a cau d'orella des del setembre del 2025 fins al juliol del 2026. I si em volen acompanyar, comencem.
2: Havaneres i cants de taverna a Sons a cau d'orella.
1: I ho fem pel mes de setembre. En el primer programa d'aquest mes vaig fer un tastet del que va ser la 47a cantada d'havaneres de l'Escala. El següent va ser un altre tastet, però en aquest cas de la cantada d'havaneres de Sant Feliu de Guíxols. Per continuar amb un repàs a les cantades d'estiu en format d'havassetari. I per acabar el mes, el magazín, on destacava una petita entrevista a Neus Mar que ens parlava dels seus espectacles. I un dels seus espectacles és a la Neus Mar amb les joves veus del mar. I escoltarem un tema preciós de la Clara Bonfill que en fan una gran versió. La Neus Mar acompanyada d'aquests nois, aquests nois joves, que varen començar a la cantadeta i es varen engrescar a fer un treball discogràfic. Què t'ha dit el mar?

0: m'ha dit que quan algú canta una havanera, els peixos ballen i la lluna somriu. Les veus il·luminen l'horitzó i les onades es gronxen al compàs. Perquè les havaneres et toquen el cor i et mouen l'ànima.
1: I jo li he dit al mar que cada vegada que canti una havanera tindré un pensament per a tu, que volarà fins més enllà de les estrelles.

M'emociona sentir aquestes joves veus i esperant que tinguin continuïtat i algun dia doncs, tinguem algun d'aquests components formant part d'un grup d'havaneres o, per què no, formant ells mateixos un grup per donar-li la continuïtat. Hem escoltat què t'ha dit el mar. Passem al mes d'octubre i obrir aquest mes un disc de llegenda del grup cubà Veus d'Ultramar i el seu treball discogràfic Luz que Brilles. Un abecedari servia per continuar i dedicat a grups d'havaneres, començant per la A amb Argeu i acabant amb la R amb Roca Grossa. De la sèrie que un canten, li tocava el torn al grup Xató de Vilafranca del Penedès. I en el magazín d'octubre, entre d'altres, els hi vaig parlar d'un grup de recent creació com va ser Aigua Clara, liderat pel cantautor Lluís Lozano, i d'un dels primers enregistraments que va fer aquest grup Aigua Clara per donar-se a conèixer a les xarxes socials va ser dos temes. Un, Canta'm una havanera, del mateix Lluís Lozano, i l'altre, l'havanera del nàufrag, de la Clara Bonfill. Els escoltem un rere l'altre.

escoltat no tot sencers, sinó en format de popurri, com ho podíem dir-ho, aquest Canta amb una havanera i l'havanera del nàufrag d'un grup de recent creació com és Aigua Clara. Canviem de mes i passem al novembre. Les versions o adaptacions de temes en català o al castellà i viceversa era el programa que encetava el mes. Continuava amb un dedicat als grups que feien aniversari i que la Fundació Ernest Morató els va premiar amb un acte al Teatre Municipal de Palafrugell, un disc de llegenda del grup Mar i Vent amb el títol L'Una Llena. Començava una nova sèrie, abecedari a dues bandes, i els primers varen ser Els Pescadors de l'Escala i Portbó, alternant una lletra cada un. El magazín tancava el mes destacant l'acte de reconeixement als grups que feien aniversari i es lliuraven el premi 2x4, tot això organitzat per la Fundació Ernest Morató. I escoltarem un tema del grup Portbó, d'aquesta abecedària dues bandes, com és La Gaviota, és a dir, La Gavina, als seus inicis abans de traduir-la al català. L'escoltem pel grup Portbó.

Hem escoltat La Gaviota, l'actual Gavina, però tal com es va escriure i tal com se va interpretar, fins que més endavant es va fer la traducció al català per el mateix Frederic Sirés i la Marina Rossell li va donar la popularitat. Anem ja amb l'últim mes de l'any, el desembre, i per començar aquest últim mes ho feia amb la cantada de presentació del grup Aigua Clara Palafrugell. Seguia amb un programa on les habaneres ens parlen per explicar-nos històries. Continuant amb el magazín, aquesta vegada no sent l'últim programa del mes, on destacava que l'Espai Ter de Torroella de Montgrí tindria una sessió de la cantadeta i de la participació d'Arjau a l'espectacle Mare Mundi. Volia acabar l'any amb un programa que tenia ganes de fer, els Sons de Sardanes, i que vaig comptar amb la col·laboració de l'amic Jordi Gallegos, especialista en el món sardanista. I escoltarem una d'aquelles cançons que varen formar part del programa i que en Jordi Gallegos ens les comentava. És Cançons que tornen dels pescadors de l'Escala.

escoltat aquestes cançons que tornen del grup Els Pescadors de l'Escala, que va formar part d'aquest programa Sons de Sardanes, amb la col·laboració, com els deia, de Jordi Gallegos, actual president de l'agrupació sardanista escalenca Abixaxo, i també de les agrupacions sardanistes de les comarques gironines. Passem ja al 2026 i ho fem amb el mes de gener. Començava un any nou i una nova sèrie, Tornada a Port, on recuperava alguns dels programes més destacats i que mereixien tornar a ser escoltats. Recordava el grup A Cau d'Orella en el seu primer CD, El mateix mar. Aquest grup es va fundar el mateix any en què vaig començar aquest programa. Un altre de la sèrie Abecedari a dues bandes, aquesta vegada protagonitzat pels grups que ja no estaven en actiu, com Bergantí i Gavina. I en el magazín donava a conèixer les bases del 18è concurs de composició Josep Bastons de Sant Pol de Mar. I d'aquest treball discogràfic que els hi parlava del grup A Cau d'Orella, escoltarem la cançó que hi dona títol, El mateix mar.

escoltat aquest el mateix Marc, cançó que donava títol al primer treball discogràfic del grup que fa anys ja va deixar els escenaris, com és A Cau d'Orella. Passem al mes de febrer. Els Cremats protagonitzaven el programa de la sèrie Com canten. Com és habitual, cada mes de febrer dedico un espai a les novetats discogràfiques publicades l'any anterior. Un total de 9 enregistraments són els que es varen publicar el passat 2025, almenys els que jo tinc controlats. Una altra de la sèrie tornada a port amb el grup Mar Endins, tot recordant l'abecedari que els hi vaig fer d'aquest grup i que va decidir plegar després de 47 anys en actiu. El magazín no va ser l'últim programa del mes, ho vaig deixar pel següent, degut a que el dia 1 de maig queia en diumenge. Vaig tancar el mes amb una secció de cançons que ens parlaven del mar. I escoltarem una de les cançons més destacades del treball discogràfic de la Clara Bonfill, que el vàrem poder escoltar en aquest que vaig fer dels enregistraments del 2025, com és A Tramuntanada, a ritme de rumba.

0: a Garnatxa.
1: Esteu escoltant Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
2: A ritme del que anomenem rumba marinera, la Clara Bofill ens ha interpretat A Tramuntanada. Toca el mes de març. No és habitual, però va passar que comencés el mes amb el magazín del mes anterior, on parlava de les novetats de grups de veneres com el Peix Fregit amb la nova incorporació de Pau Vilà, substituint a Pere Molina. Un dels habituals d'aquest mes és el dedicat al Dia de la Dona, aquesta vegada en grups i cantants femenines. Tornava a l'abecedari a dues bandes amb Peix Fregit i Llops de Mar. Orells de Mar protagonitzava el de la sèrie Com canten, i acabàvem el magazín del mes destacant la participació del grup Arjau a l'espectacle d'aniversari del cantant Lo Pau de Pons. Un mes, com hem vist, amb dos magazins. El primer, que era el del mes de febrer, i l'últim, el que tocava, el mes de març. Escoltarem una de les cançons que es va poder escoltar en el programa del Dia de la Dona. Elles són Gemma 4 i ens porten La Rosa Oriental.

Hem escoltat i també hem recordat el grup GMA4, que malauradament ja fa temps que deixava de cantar, tot i que ha tingut unes substitutes com han estat les Habaname, totes dues cubano-catalanes, la Rosa Oriental, el que ens han interpretat d'aquests temes que sempre conviden a ballar. Continuem i ho farem ara amb el mes d'abril. Els explicaré que vaig fer un disc de llegenda doble del grup Mar d'Amunt per començar el mes, un altre de la sèrie Tornada a Port, tot recordant un programa que vaig fer, un rànquing segons la revista Enderrock de les habaneres més populars. Feia el primer programa de dos de les cançons pròpies de grups i per acabar el mes, el magazín on explicava el llibre que varen publicar el grup Les Anxovetes i que es titulava Cànon a la mar. I una de les cançons que es va poder escoltar en aquesta sèrie de dos programes de cançons pròpies és aquesta del grup Boira i que porta per títol Quan ell em mira.

Acabem d'escoltar aquest Quan ell em mira del grup Boira, un tema de producció pròpia dels de Lleida. I anem ara al mes de maig, amb el segon programa sobre cançons pròpies dels grups Començava el mes, continuant amb un nou lliurament de la sèrie Abecedari a dues bandes entre Mar i Vent i Mar Brava, una nova sèrie de tres programes sobre cançons no gaire habituals en aquest gènere musical. El següent també formava part d'aquesta sèrie de temes poc habituals, i en el magazín els hi parlava que la Neus Mar ha decidit apartar-se un temps de les cantades d'havaneres després d'un estiu de fort desgast emocional. I escoltarem una d'aquestes cançons que no són gaire habituals en aquest gènere, però els aporten els grups dins el seu repertori, com és Els Cremats, amb aquest tema de Paret, el mig amic.

Acabem d'escoltar Els Cremats versionant aquest tema de Peret, El mig amic. I passem al mes de juny. En quedava un de la sèrie de peces poc habituals i va ser el primer d'aquest mes. Després que feia temps de no fer-ho, varen tornar els de la sèrie unes quantes per escoltar i temes sobre mariners el van protagonitzar. El següent, dins de la mateixa sèrie, va ser dedicada als pescadors i el magazín per tancar el mes, on destacava l'èxit d'una nova edició, la cinquena, de la cantadeta organitzada per la Fundació Ernest Morató, amb una sessió a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí i dues a l'Auditori de Girona, on es va estrenar l'himne que escoltarem a continuació. Va ser una composició de les Anxovetes i que es va interpretar totes les tres cantades amb el grup que era el protagonista d'aquesta cinquena edició, les Anxovetes, juntament amb els participants de la cantadeta. El títol Som el futur.

preciós aquest tema himne de la cantadeta que esperem que el anem escoltant en el futur. El futur són tots aquests nens que participen a la cantadeta. Esperem que sigui així i esperem, com els deia abans amb la Neus Mar i les veus del mar, que alguna vegada parlem d'un dels cantants d'un grup, cantants, cantantes, que varen començar amb la cantadeta. Estaria molt i molt bé. I anem ja al mes de juliol. Tot i que per circumstàncies que tots coneixem no es va poder dur a terme la cantada d'Havaneres de Calella, els hi vaig dedicar un programa abecedari de grups que hi varen participar. Començaven els tastets, el primer amb la cantada de Foment de Girona, que enguany celebrava la segona edició, i el segon amb la tradicional cantada de Platja d'Aro, la número 43. I el magazín, per acabar, destacava una nova secció dedicada als primers discs que varen enregistrar els diferents grups que formen part d'aquest gènere musical. I escoltarem un tema del segon grup que ha participat més vegades a la cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell. És el grup Peix Fregit amb aquest tema No Volveré.

Acabem d'escoltar el grup Peix Fregit interpretant aquest vals mexicà No Volveré. I al mes d'agost, de moment, unes quantes d'altres indrets per escoltar, que era una selecció de temes d'altres llocs de l'estat espanyol on es poden escoltar i on es canten habaneres. I també un abecedari musical de grups que han participat a la cantada d'Habaneres de l'Escala. I escoltarem aquest tema d'aquests altres indrets per escoltar del Círculo de Artesanos de Sanlúcar de Barrameda, que la primera vegada que el vaig escoltar em va impressionar, perquè el mare vull ser pescador, traduït al castellà per madre voy a ser pescador.

0: I amb aquesta cançó acabem aquest programa especial del 18è aniversari, agraint a totes i a tots els oients i emissores que confien en aquest espai. Moltes gràcies i sons a cau d'orella, continua amb una nova temporada fent camí ja cap al 19è aniversari. Recordin que ens poden seguir a Facebook, a Twitter, ara X, a Instagram, a Spotify i a les plataformes iVoox i Audio.cat. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera. Notícies de la parròquia.
3: Bon dia, benvinguts a la veu de la parròquia del dissabte, dia 10 d'octubre. Avui hi ha celebració aquí a la parròquia. Bon dia, mossèn Edwin.
4: Una bona celebració gran. Bon dia, Dolors, i bon dia a tots els nostres oients.
3: Bé, doncs ens explica la celebració d'avui.
4: Molt bé, avui tenim la visita del senyor bisbe que ve a confirmar una colla suficient de 16 persones que se confirmaran. Un grup de joves, un grup d'adults.
3: 17, és molt, feia anys que no hi havia un grup tan nombrós.
4: Gràcies a Déu, gràcies a Déu. Segurament perquè, com que les confirmacions solien ser molt aviat, a la primavera, a prop de les comunions, sí. I hem tingut un temps una mica més extens, ara, a octubre, perquè la gent s'animi
3: i es prepari.
4: Faig la preparació, sí.
3: Molt bé. Doncs, mossèn, seria bo que ens expliqui una mica aquest sacrament. Dels altres sacraments veiem més clar a la Bíblia com han sorgit, però la confirmació no sembla tan evident als evangelis.
4: Els 7 sacraments tenen com a font el mateix Jesucrist. La confirmació té el seu començament en una comanda directa de Jesús a Pere. Bueno, Jesús, abans de lliurar-se a la passió, li diu a Pere, diguem on ho podem trobar. En Lucas, capítol 22, dels versicles 31 al 32. Pensem que Jesús està a prop de la passió i li diu, Simó, Simó, has de saber que Satanàs ha de malcribar-te com es fa amb el blat. Però jo he pregat per tu, perquè la teva fe no desfalleixi. I tu, quan hagis tornat, confirma als teus germans. Pere va replicar, Senyor, estic disposat a acompanyar-te a la presó i a la mort. I Jesús respon, et dic, Pere, que avui, abans que el gall canti, m'hauràs negat 3 vegades. Fins ahir va la cita.
3: Sí.
4: Però veiem una cosa. En aquest passatge hi ha diverses situacions. Jesús crida a Pere pel seu nom propi, Simó. Li diu 2 vegades, Simó, Simó, per advertir-li que caurà en tentació de negar.

0: Pera le diu que... després, quan torna a dir-li Pera, li diu: quan hagis tornat, confirma el teu germà. Aquest quan hagis tornat està en consonància del que també li ha dit Jesús: però jo he pregat perquè no desfalleixi la teva fe. Això indica que Simó, com a ser humà, feble, pot traicionar a Jesús, però quan torni del seu pecat, la seva mateixa experiència et pot ajudar a enfortir la fe d'aquells que li han confiat com a comunitat. Recordem que ja gairebé abans de l'ascensió, Jesús li pregunta 3 vegades si l'estima i cada cop li demana que tingui cura del ramat. Molt bé, fins ara direm, però on és la confirmació? Bé, ja tenim reconegut el manat.
1: Sí.
0: Jesús lo pide, lo manda. Però el que ha de confirmar els seus germans ha d'estar confirmat a l'Esperit Sant. És a la Pentecosta que tots els apòstols van rebre l'Esperit Sant. Allí comença la transmissió de l'Esperit, primer al baptisme i després reafirmat a la confirmació.
1: I com neix el sacrament de la confirmació?
0: Molt bé. També podem veure els fets dels apòstols i es pot... mira al capítol 8, en el versicle 12, i següents, que Felip predica a Samaria i molts convertits. Querigma, com diuen, i es van a convertir en Samaria, que ja saben que els samaris no eren jueus farisaicos. I quan se'ls van a convertir, puja Pere a Samaria i va pregar per ells i els va imposar les mans i van rebre l'Esperit Sant. Aquí sí? Podem veure clarament la primera vegada de, bíblicament, com es va a experimentar el sacrament de la confirmació. Aquí tenim la concretació del sacrament. És així com va continuar la pràctica després del baptisme. En estar més conscients de la fe, els deixebles els imposaven les mans i pregaven sobre ells perquè recibessin l'Esperit Sant. Després, al capítol 19 del mateix llibre dels Fets dels Apòstols, van trobar que Pau va anar a Efes i va trobar els que s'havien convertit per la predicació d'Apolo i els va preguntar si ja havien rebut l'Esperit Sant. Perdó. Ells van respondre que no havien sentit parlar de l'Esperit Sant. Pau llavors es pregunta: quin baptisme heu rebut? Els van respondre que el baptisme de Joan. Pau els explica que el baptisme que van rebre de Joan és el baptisme de conversió, perquè creguessin en que havia de venir el Messias, el que havia venit després, i que el baptista pregava que Jesús bautitzaria en foc, que el baptisme de Jesús,
1: sí.
0: I és el que diu Joan Baptista: el que ve darrere meu us batejarà en foc. El que dona l'Esperit Sant és Jesús, precisament. Pau llavors prega per ells i els imposa les mans i va a venir sobre ells l'Esperit Sant. Això ens porta a recordar que ja des de el mateix Joan Baptista s'anuncia el sacrament. Joan deia: jo els batejo amb aigua, però darrere meu ve el que us batejarà amb foc.
1: Sí, clar, aquest batisme amb foc queda clar, no?
0: Clar, sí.
1: Que és la confirmació. I veiem que la confirmació també hi ha padrí o padrina. Quin sentit té tenir-los?
0: Sí, això no va ser una mera formalitat. La idea comença amb els mateixos deixebles. Sí, notem que el que va passar amb Apolo, que la predicació d'Apolo va a demanar la conversió i va lograr que es convertessin molts. Però aquells convertits en Efes els faltava un acompanyament. De manera que des d'aquí endavant, els que ja estaven caminant amb la fe estaven acompanyats d'algú que estigués més madur en la fe. Això és la pràctica, que cada batejat tingués com a acompanyant un altre cristià que li ajudés a madurar en la fe.
1: Com un tutor, no?
0: Seria? Com un guia espiritual. Per això som els padrins.
1: És la funció dels padrins aquesta,
0: no? És la funció clara dels padrins.
1: I en el cas de la confirmació és el mateix, no?
0: El mateix que el baptisme. I una mica més, amb més pràctica, perquè ja el padrí està parlant a un fillet que coneix, que té raonament.
1: Sí, és clar. Sí, sí. I què significa per la vida cristiana aquest sacrament?
0: Vegem que el baptisme en rebre comúment en una etat en què som els nostres pares els que decideixen el que és bo per nosaltres. Així com de petits busquem donar-nos el millor en educació, en salut i en així moltes coses, ens regalen el baptisme com el sacrament de la iniciació a la vida cristiana. Després ve la confessió i la primera comunió, que arriba a una edat en què encara els pares segueixen ajudant-nos a decidir el que és millor per nosaltres. Però l'edat de la confirmació ja és un moment en què comencem a prendre moltes de les nostres pròpies decisions. Aleshores, ja estem més conscients de que volem fer bé la vida. Per això la confirmació significa la presa de decisió de voler preservar el camí de la fe, perseverar en el camí de la fe. És quan reu aquest sacrament perquè preservi els dons rebuts al baptisme. És per confirmar-me que l'Esperit Sant viu en mi i continua avivant la meva vida. El bisbe, com ho va fer Pere amb els seus deixebles, com ho va fer Sant Pau als seus germans, ens confirma en la fe de l'Església. I justament és per això, perquè ratifique els dons del baptisme, perquè m'uneixi més a Crist, perquè m'afiance en la unió amb l'Església. Perquè la fe no es viu només per la pràctica, sinó en relació amb la meva comunitat. Per això aquest sacrament també es diu crismació, que ve de crisma, que alhora ve de Crist, que significa ungit. M'uneixen més a Déu amb la confirmació i perseguir que l'Esperit Sant sigui la meva vida com pràctica de veritat de la fe cristiana.
1: La confirmació es pot rebre a qualsevol edat o, més aviat, a partir de quina edat es pot rebre?
0: Mira la cosa més curiosa del món. Abans del Concili Vaticà II, i segurament la gent gran ho sap, la confirmació es rebia just al baptisme.
1: Sí,
0: en el
1: sí.
0: baptisme donaven la confirmació, la comunió i tot i la unció dels malalts preventius.
1: Tot junt.
0: Però la gent no s'adonava. Després ha vingut precisament aquest discerniment que és per a que de veritat la persona quan té coneixement i poder de decisió es fa servir de la confirmació per dir: jo confirmo que vol continuo seguint ser cristià, i també perquè en mi es confirmen els dons del baptisme. És una doble confirmació.
1: Sí, sí,
0: però... per això és amb el bisbe que ho rebem.
1: Sí, sí, esclar. I és quan ja la persona té aquest criteri i aquesta capacitat per decidir, no?
0: Sí, sí.
1: I algú que es vulgui confirmar, quin procés ha de seguir?
0: Bueno, una catequesi per la confirmació.
1: Sí?
0: És precisament perquè és una preparació necessària per entendre i comprendre la pràctica de la vida cristiana.
1: Sí, sí.
0: Perquè moltes persones creen que entén què és ser cristià, però quan fan una catequesi una mica més profunda, per concreta que sigui, s'adonen que hi ha coses que no tenien en compte.
1: Sí, sí, és com ampliar...
0: Sí, entonces, bàsicament, podem dir que si coneixem el credo, el credo dels apòstols, ja tenim una base de què vam a confirmar a la nostra vida. En què creiem? Quan preguem el credo, diguem en què creiem.
1: Sí.
0: Però quan estudiem cada part del credo de los apòstols, ens adonem el contingut que hi ha aquesta oració, que no és simplement una oració per dir-la a la missa dels diumenges. Ara també m'agradaria dir que la confirmació la pot fer qualsevol sacerdot, però amb encàrrec del bisbe, representant directament per aquell sacrament el bisbe. Quan hem passat un temps sense bisbe, després de que va morir Monsenyor Francesc Pardo i Artigas, pues la confirmació d'aquells quasi 4 anys, 3-4 anys, l'havien fet delegados.
1: O sigui, el bisbe o mossens delegats pel bisbe.
0: O mossens delegats, sí. Per el que bisbe, o el mateix vicari general, a l'antiga parròquia ha vingut el vicari general a confirmar ell, i un any després han demanat a mossèn Esteve Sureda, un bon mossèn, no sé si per aquest entorn se reconeix, que era abans el vicari de vocacions. Precisament és el que m'ha portat de Colòmbia. M'ha importat de Colòmbia.
1: Aquest mossèn Sureda.
0: Sureda. Ell havia estat a Sant Jaume fent la confirmació. Però si el bisbe està present, ha de ser el bisbe mateix.
1: El mateix bisbe. Sí. I el tindrem aquesta tarda a les 6, no, mossèn?
0: A les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda estan tots convidats perquè tenim una missa amb el bisbe. I com tenim un grup tan bo, de 16 persones per confirmar-se, que és una gran alegria per a aquesta comunitat, convido a la gent a que pregui perquè l'Esperit Sant a la seva vida sigui molt, molt profús, perquè això va a tenir que veure amb tota la comunitat. Quan algú rep un sacrament, té que veure amb tots, per això són comunitaris, no són eventos socials privats, no, res. Per encara tots. Que no poden invitar a tota la comunitat a fer a participar del baptisme, però l'òptimo del baptisme seria poder fer-ho en les misses.
1: Es havia fet en algun moment aquí també?
0: S'acostuma a Pasqua, sí. Hi ha comunitats que tenen una mica més la pràctica. La meva anterior parròquia ja s'havien acostumat a que en la missa de Déu del matí, dels diumenges,
1: hi havia baptismes.
0: Con freqüència hi havia baptismes, sí.
1: Molt bé, doncs esperem que sigui una celebració ben bonica i ben viscuda aquesta tarda, la de les confirmacions amb el bisbe.
0: No tinc dubte.
1: Moltes gràcies, mossèn Edwin.
0: A tu, Dolors.
2: La veu de la parròquia, una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
4: Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 02 78 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
7: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació. Vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Avui parlarem de la trobada de germanor de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, que es durà a terme el dilluns que ve a Girona, i tindrem també unes declaracions de Monsenyor Jordi Bartomeu, oficial del Dicasteri per a la Doctrina de la Fe i professor de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Va estar a la diòcesi de Girona per oferir dues conferències sobre la participació dels laics en la vida i la responsabilitat pastoral de les parròquies. També en Narcís Mir ens farà la crítica de cinema de valors. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Tot és a punt. Veniu a la festa. Escoltem l'Evangeli segons Sant Mateu aquest diumenge. La festa de la que ens parla l'Evangeli és el regne de Déu. El banquet del que ens parla l'Evangeli d'aquest diumenge és l'Eucaristia. Un banquet al qual hi hem d'acudir ben disposats i fent atenció a les diferents parts que la composen. Cant d'entrada, salutació, acte penitencial, litúrgia de la paraula, homilia, professió de fe, pregàries dels fidels, ofertori, prefaci i pregària eucarística, amb la consagració pel centre, pregària del Pare Nostre, ritus de la pau, comunió i benedicció final amb el seu comiat. Ens diu el Concili Vaticà II que l'Església ha venerat sempre les Sagrades Escriptures, igual que el mateix cos del Senyor, no deixant de prendre de la taula i de distribuir als fidels el pa de vida, tant de la paraula de Déu com del cos de Crist, sobretot en la Sagrada Litúrgia. La paraula de Déu i el cos i la sang de Crist centren, doncs, la celebració i constitueixen les dues parts centrals de l'Eucaristia. La paraula oberta a tots aquells capaços d'escoltar-la, la taula de l'Eucaristia reservada als qui havent rebut els sacraments de la iniciació cristiana, participen del cos i de la sang de Crist. En la tradició de l'Església està present la participació dels catecúmens en l'escolta de la paraula de Déu, i és quan ja han estat incorporats a l'Església per mitjà dels sacraments d'iniciació cristiana que participen plenament de la celebració eucarística. La paraula de Déu ens alimenta, ens introdueix i ens prepara per participar del pa i del vi que esdevenen el cos i sang de Crist. És per als fidels, doncs, molt important assistir a la celebració de l'Eucaristia amb puntualitat, participant amb l'orella atenta al que Déu ens hi diu i amb el cor obert el que d'ell rebem. El Concili Vaticà II va voler animar el desig de conduir els cristians a comprendre la grandesa de la fe i la bellesa de l'encontre en Crist en l'Eucaristia. Per aquest motiu, i amb la guia de l'Esperit Sant, cercar una renovació de la litúrgia per tal que l'Església continuï vivint d'ella i es renovi gràcies a ella. Un tema central aquest que els pares conciliars van subratllar amb la formació litúrgica dels fidels, indispensable per a una veritable renovació. Es creix així en el coneixement del gran do que Déu ens ha donat en l'Eucaristia. L'Eucaristia és, doncs, un esdeveniment meravellós en el qual el mateix Jesucrist es fa present. Participar en la missa és viure una altra vegada la passió i la mort redentora del Senyor, ens deia el Papa Francesc. És una teofania en el Senyor. Ell es fa present a l'altar per a ser ofert al Pare per a la salvació del món. La missa és el banquet que el Senyor ens té preparat. Fins la setmana vinent, si Déu vol.

0: Anem tot seguit a escoltar El Punt de Vista, que avui el tenim a l'altre costat de la via telefònica, el seu protagonista, que és en Jordi Pacheco. Bon dia, Jordi.
1: Bon dia, Àngel.
0: En Jordi Pacheco acaba de treure el llibre Entre Gaudí i el cel, i ell mateix ens fa 5 cèntims d'aquesta obra. Quan vulgui, Jordi.
1: En efecte, doncs, des d'aquesta primera setmana d'octubre es troba a les llibreries Entre Gaudí i el cel, com has dit, Les 36 hores del Papa Lleó a Catalunya, un llibre signat per un servidor i per en Xavier Pete i publicat per l'editorial Albada. Es diu que les grans cròniques acostumen a explicar a les multituds, però la memòria sol conservar els detalls. Llavors, Entre Gaudí i el cel és un relat ple de detalls a peu de carrer dels dos dies que va passar el Papa Lleó XIV al nostre país. En aquest període intens seguim Lleó XIV en els seus actes oficials, a la catedral, a Montserrat, a Brians, al Raval, a l'estadi olímpic de Montjuïc o a la basílica de la Sagrada Família. Però ho fem per explicar les històries, sobretot amagades, no?, de les persones que donen sentit a aquest pelegrinatge, que són els voluntaris, els joves, artistes, famílies, pelegrins, infants, que van viure la visita d'una manera irrepetible, cadascú a la seva manera. En el relat reconstruïm l'ambient dels carrers, els vestidors de l'organització, també els gestos espontanis del Papa Lleó XIV, les converses que no van aparèixer als titulars i els instants que van emocionar milers de persones. En definitiva, aquest llibre, Entre Gaudí i el cel, és un retrat, és el retrat d'una ciutat, d'un papa i d'un moment històric. El testimoni que conserva, diríem, la memòria d'unes hores que molts recordaran tota la vida.
2: Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: Aquest proper dilluns, dia 12, es du a terme la 60a trobada de germanor de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Girona. A les 12 del migdia hi haurà una missa a l'església de Santa Susanna del Mercadal i després dinar de germanor a Palau. Benvingut, Jaume Torrent, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: En Jaume Torrent és el president de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Girona. Com es prepara, Jaume, aquesta trobada, 60a, 60 anys preparant-la?
1: Sí, doncs es prepara amb molta il·lusió i animats perquè arribi aquest dia i ens puguem retrobar tots en aquesta celebració.
0: Quanta gent s'hi espera?
1: Pues estem ara en aquests moments amb 280 persones.
0: Molt sí. Bé, molt bé, molt bé. Sí. Els actes començaran ben aviat, no, Jaume?
1: Sí, sí, sí, començarem a les 10 a la plaça 1 d'octubre, davant de l'Església de Santa Susanna del Mercadal, amb una audició de sardanes, que esperem que la gent també disfruti d'això, i a continuació, a les 12, farem la missa solemne, presidida pel nostre bisbe Fra Octavi, i a continuació anirem cap al pavelló municipal de Palau II. Allà hi farem el dinar de germanor.
0: Les persones que participaran en aquesta celebració d'aquesta 60a trobada, d'on són? De quins punts?
1: Bé, són de tot el bisbat de Girona i és molta gent que ha peregrinat amb nosaltres a diferents anys i també acompanyants que no poden fer la peregrinació però que són col·laboradors a les diferents delegacions o a Girona mateix i són col·laboradors i amics de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes i està tothom convidat.
0: Clar, aquí deuen haver-hi persones doncs, que venen als pelegrinatges i després els voluntaris, no?
1: Sí, sí, sí. Aquí estem incluïts tots. Estem incluïts tots. Tots els que fem el peregrinatge, inclús doncs, els que venen com a malalts o discapacitats i els voluntaris, els equips metges i els diferents equips col·laboradors, tots voluntaris, i està tothom convidat.
0: Quants voluntaris sou a l'Hospitalitat?
1: Bé, els voluntaris fluctuem una mica. Jo ara et diria que en l'última peregrinació vam ser uns 180 voluntaris. Però, esclar, cada any hi ha gent que nova, hi ha gent que no pot venir, vull dir que els voluntaris van fluctuant. Sí que és veritat, i això ja ho hem comentat alguna vegada, que el que fa una peregrinació a Lourdes, jo diria que m'atreviria a dir com un 95% en repeteix. Però, bueno, de vegades hi ha gent que pot continuar molts anys, i hi ha gent doncs, que es queda pel camí, sobretot els joves que comencen a universitats, comencen a treballar, gent de mitja edat que comença amb obligacions familiars, amb fills, i bueno, es van quedant. Però bueno, per sort, amb 60 anys hem anat sempre continuant i siguent una peregrinació, jo diria que bastant exemplar pel número de gent que som. Comparant-nos amb altres hospitalitats d'arreu de Catalunya i d'arreu d'Espanya.
0: El perfil dels voluntaris, quin és?
1: És molt variat. Tenim voluntaris de 16 i 14 anys, tenim voluntaris de totes les edats, i jo et diria que ara la majoria de la gent, com en molts voluntariats, doncs és gent gran, amb una vitalitat de voluntariat, amb edat de jubilació, doncs, bueno, perquè no s'ha de demanar festes, no s'ha de demanar... És complicat. Sempre ens agafen dies laborables, ens agafen dies feiners, i és complicat que la gent pugui demanar feina. Però, bueno, som tots molt benvinguts.
0: Si tu deies que els que van a Lourdes després tornen, tant ho deies pels voluntaris o també pels malalts, pels pelegrins que hi van?
1: Jo diria que tots. Jo diria que tothom torna.
0: I per què, Jaume? Jaume, per què?
1: Perquè a Lourdes es respira després de tants i tants anys 150 anys, doncs s'aspira encara a la presència de la Mare de Déu. El respecte que hi ha amb tota la gent que peregrina que ens trobem a Lourdes, que jo crec que una mitja deu ser 25-30.000 persones peregrinant aquells dies que ens trobem nosaltres, els 5 dies que ens hi deixen estar, trobem gent de tot el món amb el mateix esperit, amb la mateixa devoció. Allà es respira un ambient de pau, de fraternitat, que això és el que et don, com dèiem, com diguem sempre, vaja, allà carreguem piles, allà ens en donem compte de lo afortunats que som, no solament els voluntaris, no solament els peregrins, sinó també els malalts. Allà tothom queda conformat i queda content amb el que té.
0: Sí, el que no saben potser els nostres oïdors és que els voluntaris han de pagar el viatge, Jaume?
1: Sí, això s'han de pagar. La nostra feina és mantenir una mica els preus, intentar que no. No és un viatge barat, però la satisfacció, per descomptat, és grandiosa. I no, sí, tots ens hem de pagar el viatge, i els voluntaris, peregrins i tots els equips, inclús ajudem o paguem amb el bitllet una part de les persones més vulnerables, persones malalts, persones de residència que tenen més dificultat, doncs, bueno, ells paguen una mica menys, i el resto dels voluntaris paguem una part d'aquest bitllet. Petita, com que som molts, queda molt, molt repartit, però tots col·laborem perquè tothom pugui venir.
0: I ara ja esteu preparant el proper pelegrinatge?
1: Sí. Per descomptat, aquí no es para. El juny, quan vam marxar de Lourdes, ja teníem els hotels reservats. Aquest mes d'octubre estem demanant les dates del 28, perquè tenim les dates confirmades del 27, i a finals de mes ja hem d'enviar a Lourdes tot el programa per reservar els espais, per fer tots els actes que vulguem fer. I a partir d'aquí, al febrer, es confirmen els programes, es confirmen els llocs, confirmem els hotels, o sigui que no es para, és d'un any per l'altre, si no et queda sense llocs per celebrar els actes.
0: Quan hi aneu, properament?
1: Les dates són les mateixes que l'any passat, del 24 al 28 de juny, sí. I el que canvia, doncs, és el dia, que aquest any marxem un dijous i tornem un dilluns.
0: Molt
1: bé. Ara feia uns quants anys que marxàvem en dimecres i tornàvem en diumenge.
0: Ja tindrem temps de parlar-ne'n, del 24 al 28 de juny.
1: Doncs, espero que sí.
0: Sí. Aquest dilluns, dia 12, doncs, hi ha aquesta 60a trobada de germanor de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Girona. A les 12 hi haurà la missa, presidida pel nostre bisbe Octavi, a l'església de Santa Susana del Mercadal, i després dinar de germanor a Palau. I a les 10, sardanes a la plaça de l'1 d'octubre. Doncs Jaume Torrent, president de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Girona, gràcies per estar amb nosaltres i que sigui un èxit.
1: Si em permets, sí, voldria dir que tenim una petita sorpresa sortint de missa, i que demanaríem a la gent que pugui estar escoltant i que vingui a la celebració, que portin tots el mocador folar que portem a la peregrinació, el groc amb la Mare de Déu dibuixada, perquè el necessitarem per fer una sorpresa.
0: D'acord?
1: Aprofito.
0: Molt bé, Jaume, que vagi bé.
1: Molt bé, gràcies, Àngel. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
0: Un cop al mes aquí en el nostre programa de ràdio tenim aquesta crítica de cinema de valors que ens porta el nostre cineasta Narcís Mir. Bon dia, Narcís.
3: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Bon dia, Narcís. Quina pel·lícula ens portes avui? Què ens recomanes?
3: Doncs mira, com que sempre parlem de pel·lícules amb valors, crec que és una pel·lícula que encaixa perfectament amb tot això que parlem sempre que parlem de cinema amb valors, i és una pel·lícula superinteressant i una producció espanyola, i podríem dir que ara als cinemes hi ha aquest esclat de la gran producció espanyola, que és La Bola Negra, però jo crec que les cartelleres potser ha passat una mica desapercebuda, però hi ha una altra producció espanyola, que és El Ser Querido, i és una pel·lícula realment excepcional, sobretot pels dos actors protagonistes, que són Vicky Luengo i Javier Bardem, que estan increïbles i ho fan molt bé. I és l'última pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, que és el responsable de pel·lícules tan interessants com Las Bestias, El Reino o Que Dios nos perdone. I ara explico una història que és relativament senzilla, que és un director de cinema ja consagrat i que porta moltes pel·lícules a les seves espatlles i que fins i tot havia guanyat un Òscar i per això està tan consagrat i reconegut, i decideix fer una nova pel·lícula i contractar com a actriu principal doncs, a la seva filla. El que passa és que la relació amb la seva filla es va trencar fa molt de temps, porten 13 anys sense veure, i una mica el que recull la pel·lícula doncs, és aquesta relació entre el pare i la filla després d'una relació trencada d'una manera que a la pel·lícula tampoc s'explica ben bé com es va arribar a trencar, però sí que és interessant, com dèiem, de parlar de valors, perquè és una pel·lícula que t'enganxa de mica en mica i que parla de temes que tenim interessants com l'abandonament, la culpa, la necessitat de reconeixement i de les relacions trencades i danyades al llarg del pas del temps. No? I en aquest cas, de manera molt important també, com que se centra en el món del cinema i en el món artístic, doncs també hi ha un component molt important de com l'ego artístic pot arribar a justificar els comportaments destructius i sobretot el trencament de relacions entre familiars. Per tant, tot això s'explica mentre funciona el rodatge. És una pel·lícula molt interessant perquè parla del cinema dins del cinema, és a dir, tota l'estona de la pel·lícula vas veient com van rodant les diferents escenes de la producció d'aquest protagonista, que és Javier Bardem, que intenta doncs, fer una nova pel·lícula que el porti també al reconeixement i als premis. I funciona molt bé, sobretot la relació entre pare i filla. No? I sobretot és d'aquestes pel·lícules que quan surts del cinema doncs, durant molta estona te fa pensar. No? De, moltes vegades de relacions que s'han trencat, de per què en petites coses t'has anat distanciant de persones que estimaves. Per tant, és d'aquestes pel·lícules que queda un pòsit i que sobre els valors familiars i els valors de la culpabilitat i de tenir un ego massa desmesurat, doncs te fan reflexionar. Per tant, és una pel·lícula realment interessant i jo diria molt recomanable per veure aquests dies al cinema.
0: Molt bé. La pel·lícula es diu El Ser Querido.
3: El Ser Querido. I és d'aquestes que té una duració de més de 2 hores, eh?
0: Carai,
3: 2 hores i 4.
0: Són de les que t'agraden a tu.
3: Sí, sé que no t'agrada que sigui tan llarg, però sí que és una pel·lícula d'aquestes que vas entrant-hi de mica en mica, eh? Tot i que sigui llarga, no es fa pesada, i a més, doncs te va deixant un pòsit que això, quan surts del cinema, te fa pensar durant dies.
0: Molt bé, doncs gràcies, Narcís Mir. Mirarem aquesta pel·lícula a les sales de cinema. El Ser Querido. Fins la setmana que ve, Narcís, que vagi bé.
3: Això, fins la propera. Una abraçada.
2: Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
0: Ara fa pocs dies ens visitava Monsenyor Jordi Bartomeu, oficial del Dicasteri per a la Doctrina de la Fe i professor de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Va oferir 2 conferències a la nostra diòcesi sobre la participació dels laics en la vida i la responsabilitat pastoral de les parròquies. La primera sessió va tenir lloc a la Casa Santa Helena de Solius en el decurs d'una jornada de formació adreçada als preveres i diaques de la diòcesi. Al vespre va pronunciar una segona conferència al Casal Bisbe Cartanyà de Girona, oberta al laicat i al conjunt de la comunitat parroquial, que va ser presentada pel nostre bisbe Fra Octavi. En conversa amb el nostre company Xavier Roca, Monsenyor Bartomeu parlava dels nous reptes de l'Església actual, sobretot amb la manca de capellans i del paper dels laics.
4: Veig que en aquests moments les nostres esglésies particulars a Catalunya tenen l'ocasió per repensar-se com un lloc que encara pot ser un espai de sentit, un espai on, els, on la gent del nostre temps pot trobar sentit a la seva vida, a la seva, al que és humà. I més estem pensant en este moment, este llindar que suposa la intel·ligència artificial i esta, la tecnologia que pot fins i tot tenir característiques humanes. Però també és un moment per repensar les nostres esglésies de el que és la, la, la territorialitat, repensar l'autoritat, perquè tot això porta a dir si no hi ha prous rectors, ja no hi ha principi d'autoritat a l'Església? Doncs no, poden haure no ordenats com laics, diaques permanents, comunitats de religioses, que puguen exercitar una autoritat a l'Església. Però això suposa que aquesta autoritat no sigui autoritarisme. No? També tenim un problema, un repte, que no és tan problema com un repte, com repensar l'associacionisme de tipus carismàtic i amb ell, este repte ens porta a pensar el fur intern, fur extern, com se relacionen les nostres comunitats i, per tant, que, les nostres, que la nostra gent pugui viure en una certa pau, però també en criteri. El que hem experimentat els últims darrers 40 anys de primavera i moviments, que sí, que han sigut un gran de l'Església, però que potser necessiten un acomodament més clar dins de les parròquies que en diríem de tota la vida. Un altre repte, la falta de mossens, evidentment, però aquest repte va junt amb unes parròquies dirigides també per laics, és a dir, com incorporar no ordenats a la direcció parroquial. Ja no tant pensar com cooperadors, i sí com a participants de l'exercici del cura pastoral, que és a proposta del 517, paràgraf segon.
5: Quines qualitats han de tenir les persones laiques a qui se'ls confien més responsabilitats en el si de les parròquies?
4: Jo vull pensar, i això el llibre ho intenta desenvolupar, que són les mateixes qualitats que té un mossèn i que té qualsevol que senti aquesta crida, aquesta interpel·lació que ens fa Crist a tots, a prendre'ns cura de la nostra realitat, en concret, en aquest cas, la realitat eclesial. És a dir, laics, laiques, religiosos, religiosos, mossens, no? Que estimin Déu, és a dir, que tinguin una vida interior, però que, a més, que vegin aquest repte una oportunitat també personal per formar-se, per continuar una formació i això, perquè sí, realment no podem improvisar tot això. Tenim que conèixer bé la teologia, el dret, per fer les coses ben fetes. També gent molt humana, gent que se senti cridada a humanitzar la realitat que ens envolta, començant per la família, continuant pel lloc de treball, el temps d'oci, doncs aquesta gent està, penso que més té unes qualitats que poden ser considerades pel bisbe, que és el que crida, és una missió canònica, perquè veu que hi ha gent humana que ha descobert la seva humanitat com un trampolí per ajudar altres. Insistixo, no són les qualitats especials, sinó que especials que els fa uns superhòmens o que els fa més bé gent que troba des de la seva vulnerabilitat, des de la seva sempre mancança, perquè un no es veu mai capacitat per a una qualsevol tasca, no? Des de la seva vulnerabilitat veu un camí per donar un cop de mà als altres. Per tant, no són tampoc qualitats tan especials.
2: Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: Acabem l'Església Viva, però abans anem a escoltar el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 11 d'octubre, amb el doctor Joan Farria, qui acomiadem, que ens ha estat acompanyant doncs, durant una bona colla de setmanes. Gràcies, Joan.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Joan Farria és professor de Filologia de la Universitat de Girona, de Sagrada Escriptura de la Facultat de Teologia de Catalunya i membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i membre de l'equip parroquial de Santa Maria de Pineda de Mar. Per tant, Joan, un honor que hagis estat amb nosaltres i esperem que no sigui l'últim.
1: Per mi ha estat un plaer i una alegria. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Joan, quan vulguis.
1: Molt bé. L'Evangeli d'avui és, com tot aquest cicle, un fragment de l'Evangeli segons Mateu. Avui, els servents que convoquen els convidats representen els predicadors que han estat maltractats i el missatge dels quals ha estat rebutjat pels dirigents jueus. La venjança del rei sembla al·ludir a la destrucció de la ciutat de Jerusalem per part dels romans l'any 70 després de Crist. Els convidats recollits pels carrers són els gentils, que acaben gaudint del banquet de noces. Però el narrador no permet que l'auditori es complagui còmodament. El cop de sorpresa arriba amb l'escena afegida del convidat que es troba a la festa sense vestit de noces. Es pot esperar que un convidat arreplegat del carrer vagi vestit de noces? Aquest vestit ha de simbolitzar fer la voluntat del meu Pare del Cel i, també, posseir una justícia que superi la dels mestres de la llei i dels fariseus i, encara, produir els fruits del regne. És a dir, una vida que prengui seriosament la gràcia rebuda en Jesucrist.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.

0: en 107.1 FM.
1: Anem a buscar bolets demà al matí? O castanyes, si vols.
2: Ja, bolets o castanyes. Tu no saps ni on trobar-los. Tu el que vols és anar a esmorzar a les Ferreres.
1: Bé, si no vols anar a esmorzar, anem a dinar. Un dels seus guisats tradicionals o carns a la brasa.
2: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
3: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
4: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
3: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604-98-71-72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
5: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
0: L'emissora que t'escolta. Tordera. Cent set punt un FM. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Cent set punt un FM.
6: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
7: Que et ve de gust menjar bé? A Tordera tens el lloc perfecte. Restaurant Camí Ral. Especialistes en paelles, cuina casolana, productes de proximitat i postres que et faran llepar els dits. De dilluns a divendres. Gaudeix del nostre menú del dia i brinda amb la nostra selecció de vins. Restaurant Camí Ral. El Camí Ral 146 de Tordera. Reserva ara al 643-944-289.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 10 d'octubre de 2026. La brigada municipal fa reparació del ferm i reposició de panots al centre urbà. Amb aquests treballs, el consistori busca millorar l'estat del ferm i garantir la seguretat i la comoditat dels vianants i conductors en els punts més deteriorats de la via pública. El bisbe de Girona presidirà dissabte les confirmacions a Tordera. Un total de 17 joves rebran el sagrament demà a les 6 de la tarda. L'associació cultural i recreativa Pere Cot presenta avui i demà El Nom al Teatre Claver a les 7 de la tarda. La comèdia adaptada a l'autor Jordi Galceran serà l'entrada en l'estrena com a directora de Carla Barceló. I el Club Futbol Tordera i l'Atlètic Club a la recerca dels 3 punts a domicili i a casa. Avui dissabte el Club Futbol Tordera visitarà el camp del Bescanó a 4:45 de la tarda, mentre que l'Atlètic rebrà la visita del Fontcoberta en un partit on intentarà guanyar el primer duel de la temporada. Pel que fa al temps, avui dia assolellat amb unes temperatures que aniran a mínimes de 16 i màximes que arribaran cap al migdia amb 23 com a màxim. Per tant, dia assolellat, però les temperatures que ja van encaminades a la tardor i a l'hivern.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La Brigada Municipal de Tordera està duent a terme aquests dies treballs de manteniment a la via pública centrats en el canvi i la reposició de panots i peces malmeses. Així ho ha explicat la regidora d'Obres i Serveis, Bàrbara Vergés, qui ha detallat que les actuacions s'han iniciat a la zona més cèntrica del municipi, tot i que també estan atenent diferents punts del terme municipal. Segons Vergés, es tracta d'una de les feines rutinàries que assumeix la Brigada Municipal i l'objectiu ara és fer batuda pels carrers del centre. Un cop completada aquesta primera fase, està previst que una empresa externa incorpori per acabar d'actuar en altres zones on també cal intervenir. Escoltem Bàrbara Vergés, regidora d'Obres i Serveis.
1: Aquests dies la brigada està fent el canvi i reposició de panots o peces malmeses aquí a la via pública. Sobretot ara hem fet aquesta zona més al centre, però també hi ha diferents punts al municipi que...

0: que anem canviant, és una de les feines rutinàries que fa la brigada que li ocupa. I bé, i la idea és ara fer aquesta batuda pels carrers del centre i després amb l'ajut d'una empresa externa doncs acabar de fer altres zones, ja que bueno, hi ha diferents punts on cal actuar.
1: Amb aquests treballs, el consistori busca millorar l'estat del ferm i garantir la seguretat i la comoditat dels vianants i conductors en els punts més deteriorats de la via. Un total de 17 joves tordarencs i tordarenques reben avui el sagrament de la confirmació de la mà del bisbe de Girona, Fray Octavi Vilà. Mossèn Edwin Antonio Vázquez explica que enguany s'han incrementat el nombre de joves i adults que reben el sagrament i que això és una molt bona notícia.
2: Tenim la visita del senyor bisbe que ve a confirmar una colla suficient de 16 persones que se confirmaran. Un grup de joves, un grup d'adults.
3: 17, és molt. Feia anys que no hi havia un grup tan nombrós.
2: Gràcies a Déu, gràcies a Déu. Segurament perquè, com que les confirmacions solien ser molt aviat, a la primavera, a prop de les comunions, sí. I hem tingut un temps una mica més extens, ara, a octubre, perquè la gent s'animi
3: i es prepari.
2: Faig la preparació, sí.
1: La missa de confirmacions amb la presència del bisbe de Girona, Fray Octavi, serà avui a les 6 de la tarda a l'església de Tordera.

0: L'Associació Cultural i Recreativa Pere Cotja té a punt la seva nova producció que estrenarà al Teatre Claver avui dissabte 10 d'octubre i demà diumenge 11 d'octubre a les 7 de la tarda. Es tracta de la comèdia El Nom, una adaptació de Jordi Galzeran a partir d'un text original francès que té una durada d'una hora i mitja. Aquesta producció suposa el debut de Carla Barceló, secretària de la Junta de l'entitat, com a directora d'una obra de teatre al complet, després d'haver dirigit anteriorment petites escenes i fragments de musicals d'anys anteriors. L'argument de l'obra gira al voltant d'un sopar entre cinc amics que es veu alterat per una sèrie de bromes, confessions, secrets i retrets. La trama combina la pròpia comèdia amb caràcters marcats i un gran ventall de sentiments que posaran a prova la relació entre els protagonistes. Escoltem Carla Barceló, secretària i directora de l'obra.
1: Ens distanciem una mica d'aquesta proposta, doncs, més densa, per fer una comèdia també amb menys volum d'actors. És a dir, intentem fer una proposta molt diferent. Crec que també l'hem mirat de cuidar perquè puguem mantenir una mica el nivell que s'espera de nosaltres després del que vam plantejar l'any passat, i a veure si també, doncs, captiva el públic de la mateixa manera.
0: Després de les propostes anteriors de caràcter més dens, la companyia aposta en aquesta ocasió per un format més fresc i amb un repartiment més reduït, sense renunciar a la qualitat artística habitual de la formació. Les entrades són disponibles al portal web del Teatre Claver amb un preu de 8 euros per persona.

Avui arriba tota una tarda completa d'esport urderenc. El primer torn serà per al futbol a 4:45 de la tarda, on el Club Futbol Tordera jugarà a domicili contra el Bescanó. Els torderencs venen d'empatar a 1 contra el Besalú a casa, però aquesta setmana tenen el repte d'intentar aconseguir el que seria la primera victòria fora de casa contra un rival ja habituat a la categoria. El Bescanó arriba a l'enfrontament descansat després que el partit de la setmana passada se suspengués per la pluja. Així doncs, els gironins porten una victòria i una derrota. L'entrenador del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer, es mostrava molt entusiasmat per aquest maig, ja que jugarà al seu poble, però alerta del perill del rival, assegurant que serà la nit i el dia dels partits que ja hem jugat. Un cop acabi aquest partit, l'atenció es traslladarà al pavelló dels Països Catalans, on a 6:45 de la tarda l'Atlètic Club Tordera jugarà per primer cop aquesta temporada davant la seva afició. L'equip rebrà la visita del Fontcoberta, que s'estrenarà a la Lliga. Els torderencs que volen repetir la primera meitat de la setmana passada, en què es van mostrar molt sòlids, tot i acabar perdent per 2-1. Podreu seguir el partit del Club Futbol Tordera al canal de YouTube de Ràdio Tordera i el de l'Atlètic Club Tordera al canal secundari.

Catalunya ha viscut diversos episodis de pluges torrencials des de divendres. Les tempestes del cap de setmana es van predir amb molta precisió, però dilluns la situació va ser diferent. Els models del Servei Meteorològic de Catalunya sí que detectaven les pluges intenses, però les situaven mar endins i es van allargar més del previst, fet que va provocar inundacions, sobretot al Vallès Oriental i al Maresme. Els models meteorològics han fet un salt enorme en les últimes dècades, però el nou escenari que dibuixa la crisi climàtica introdueix més variabilitat. El mar Mediterrani s'ha escalfat molt aquest estiu i, de fet, una boia que mesura la temperatura de la superfície marina davant de l'illa de Sa Dragonera, a Mallorca, aquest agost va batre tots els rècords amb un registre de 33,02 graus centígrads. I pel que fa a la temperatura mitjana diària global, ha assolit el nivell més alt, segons les dades del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. Això pot afavorir les tempestes per més intenses quan es donen les condicions atmosfèriques adequades, però no sempre és fàcil saber exactament on descarregaran i amb quina intensitat o durant quant de temps ho faran. Acabem així els serveis informatius. Ens trobem a les 11 amb més informació comarcal.

0: Mercè, has sentit això?
1: Un mussol. I quan els mussols obren bé els ulls a la foscor, vol dir que ja és hora.
0: L'hora d'obrir les orelles, encendre la imaginació i deixar-se emportar. Molt benvinguts, nens i nenes, grans i petits, a un nou viatge d'aventures.
1: I benvinguts a l'hora del conte.
2: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora del conte!

0: Com va?
1: Hola, Lluís. Molt bé i amb moltes ganes, perquè avui el programa ve ben carregat de secrets, ocells nocturns i la màgia de la fantasia, per gaudir-ne tots plegats. Però abans de començar, en vols una de fresca?
0: M'imagino que em portes la paraula o aquella expressió perduda d'avui, oi?
1: I tant. Mira, és una expressió tant de la nostra terra i de sobretaula com és havent dinat.
0: Havent dinat. Aquesta sí que la faig servir sovint, mira. Doncs mireu, nosaltres no esperarem a haver dinat. Ara mateix ens endinsarem en tres contes fantàstics. Avui tindrem Enric, el mussol que sempre tenia son, la llegenda del mussol i la història de Yosaku i l'ocell màgic.
1: I no us n'aneu gaire lluny, perquè també anirem fins a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un llibre ideal per llegir a casa i viatjar sense moure-us del sofà.
0: Així doncs, prepareu-vos bé, apugeu el volum de la ràdio, que obrim el gran llibre de l'Hora del Conte per la pàgina 594 i veig que ens ha sortit Enric, el mussol que sempre tenia son. És el primer conte d'avui i va d'un d'aquests ocells tan nocturns, però amb una pega ben curiosa.
1: Doncs sí, Lluís, us imagineu un mussol que en comptes d'estar ben despert i amb els ulls com a taronges quan surt la lluna, no para de badallar?
0: Mussol amb son de nit, però si és precisament quan han de volar, caçar o sortir a jugar.
1: Doncs això mateix li passa al nostre protagonista, Enric. Té tanta, però tanta son, que es confon de branca, confon una pinya amb la seva tieta i es pensa que està espatllat.
0: Però sort en té dels seus amics del bosc vell, el ratolí Pip, la llúdriga Bruna i en Gripau Xic, que l'ajudaran a descobrir per què li agafa aquesta mandra tan grossa.
1: Així doncs, obriu bé les orelles, que comença la història d'Enric, el mussol que sempre tenia son.

0: Al cor del bosc vell, quan el sol s'amagava i sortia la lluna, tots els animals es preparaven per fer el contrari del que fem els humans. Es despertaven. Tots, menys un. Hendrik, el mussol més jove del bosc, tenia un gran problema.
1: No puc més. Tinc les plomes caigudes, els ulls petits com pinyons. Tinc tanta son que fins i tot em confoc de branca. L'altre dia vaig intentar saludar una pinya, pensant que era la meva tieta.
2: Dric, dric! Hola, Dric! Què fas, adormit? Que ja és de nit? Dric, dric! Hem de buscar baies, hem de córrer, hem d'amagar-nos de les guineus, hem de fer de tot! Per què tens cara, aquesta cara de poma al forn?
1: Pi, per favor, oh, i parla més a poc, que em fa mal el bec. No puc estar despert. Quan arriba la nit em ve una mandra. Jo crec que sóc un mussol espaiat.
0: En Pip, el ratolí més trapella del bosc, es va gratar l'orella preocupat. Un mussol que volia dormir de nit era quelcom molt estrany. Així que van decidir anar a veure la Bruna, la llúdriga sàvia que vivia a la riera.
3: Benvinguts, petits de la nit. Què us porta per la meva riera cristal·lina? Deixeu-me endevinar. Hendrik ha tornat a xocar contra el tronc del roure?
1: Això no, només va ser un cop, Bruna. El problema és que no tinc energia. Vull dormir.
2: Sí, Bruna, sí. Té tanta son que s'ha confós de nit. S'ha confós de plomes i no pot ni obrir un ull. Li hem de donar una infusió de fulles de pi. O fer-li pessigolles. O agafar...
3: Silenci, Pip. Deixeu-me mirar. Escolta, Dric. Tu què fas, just abans que s'amagui el sol, quan els humans sopen?
1: Doncs menjo unes quantes cuques de llum i em bec una gota de rosada dels giris blaus. Per què?
4: Croc! Ja ho sé, ja ho sé! Els giris blaus, les flors dels giris blaus fan adormir fins i tot a les pedres. Jo em vaig trepitjar una l'estiu passat i vaig estar roncant 3 dies seguits sota una fulla de col. Croc!
2: Agripau, sí que té raó! Dric, estàs prenent la rosada equivocada. T'estàs prenent una poció de la son abans de començar el dia.
1: Oh, carai. Llavors no sóc un mussol espaiat. Només sóc un mussol una mica despistat.
3: Exacte, Dric. A partir de demà, canvia els giris blaus per les flors de farigola, que donen molta energia. Però per avui crec que ja és massa tard.
0: I tant que era tard. Abans que ningú pogués dir res més, es va sentir un soroll molt conegut al peu de la riera.
4: Croc! S'ha dormit dret a la branca!
2: Ostres! I ara? Com el pujava dalt del niu! Pesa molt!
3: Vinga, va. L'ajudarem entre tots. Xic, tu empeny des de baix. Pip, tu vigila que no caigui.
0: I així, fent pinya enmig de la nit, el ratolí, la llúdriga i el gripau van portar el seu amic mussol fins al llit de fulles. Hendrik va dormir tota la nit com un soc i a la nit següent, gràcies a la farigola, va ser el primer de fer el crit de guerra dels mussols. I des de llavors, al bosc vell, tothom sap que si tens son de dia és normal, si tens son de nit és un misteri. Però si tens amics de veritat, mai no et quedaràs adormit al mig del camí. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat.
5: I si us penseu que ja ho havíem après tot sobre els mussols amb el Hendrik, ara farem un viatge molt i molt llarg, perquè ens anem cap a les illes del Carib, concretament a Puerto Rico.
6: Allà hi tenen una antiga llegenda que explica per què aquests ocells tan elegants tenen un plomatge de tants colors diferents i, sobretot, perquè només s'atreveixen a sortir quan fosqueja.
5: Doncs sí, perquè resulta que fa molts i molts anys el mussol d'aquesta història no tenia ni una sola ploma per vestir-se. T'imagines? Sí. I quan els seus amics ocells el van convidar a una gran festa, li van fer el millor regal que li podien fer.
6: Tots els ocells del bosc li van cedir una de les seves plomes més boniques per confeccionar-li un vestit espectacular. L'única condició era que, en acabar la festa, les havia de retornar totes. Però ja us podeu imaginar què va passar quan el mussol es va veure tan i tan eixerit davant del mirall.
5: Una història plena de generositat, de coqueteria i d'alguna pilleria. Escolteu la llegenda del mussol.

0: explica una antiga llegenda que fa molt de temps, a l'illa caribenya de Puerto Rico, se celebraven festes molt divertides al bosc on tots els animals es reunien per cantar, ballar i compartir. Cada vegada que hi havia una nova festa, les diferents espècies feien torns per organitzar la celebració i garantir que tot sortís perfecte. En una ocasió, aquest gran honor els va tocar a les aus. Així que tots els ocells es van reunir en una assemblea amb l'objectiu d'organitzar el treball de manera equitativa. Com el primer, i més important, era que les invitacions arribessin amb prou temps d'antelació, van acordar enviar com a missatgera a la ràpida àguila de cua vermella. Encantada de ser l'escollida per aquesta tasca, l'àliga de cua vermella va ser casa per casa lliurant les invitacions. L'última a lliurar va ser a l'arbre on vivia el mussol. I, per la seva sorpresa, es va trobar el pobre animalet totalment nu. L'àliga de cua vermella es va estranyar moltíssim i va sentir com es posava vermell mentre intentava dissimular-ho.
1: Bon dia, mussol. Vinc a portar-te la invitació per la propera festa d'animals.
0: El mussol va reaccionar amb poc entusiasme, ni tan sols es va molestar a llegir-la i li va dir...
2: Oh, està bé. Deixa-la allà sobre, que ja miraré més tard.
0: L'àliga de cua vermella va creure que li passava alguna cosa estranya i li va semblar oportú interessar-s'hi.
1: Perdona la indiscreció, però noto que estàs nu. Potser no tens roba que posar-te.
0: El mussol es va posar vermell i, completament avergonyit, va baixar el cap.
2: No, la veritat és que no tinc res per posar-me. Ho sento molt, però en aquestes condicions no podré anar a la festa.
0: L'àliga de cua vermella es va quedar tan impactada que no va saber què dir. Es va acomiadar i, amb el cor encongit, va remuntar el vol. Només tornar, va convocar una reunió d'urgència per explicar als altres ocells la lamentable situació en què es trobava el petit mussol.
1: Hem de fer alguna cosa immediatament. No podem permetre que el nostre amic es perdi la festa només perquè no té roba.
0: Una cotorra verda, de bec color ivori, va ser la primera a pronunciar-se al favor del mussol.
3: És clar que sí. Entre tots us ajudarem. Escolteu, se m'ha acut una idea. A cadascun de nosaltres traurem una ploma, ajuntarem moltes i les donarem perquè es faci un vestit a mida. L'única condició que us posarem serà que, quan la festa acabi, haurà de tornar cada ploma al seu propietari. Què us sembla la idea?
0: Si alguna cosa característica a les aus és la generositat. Així que la cotorra no va haver d'insistir gaire. Tots els ocells van assentir i van anar arrencant-se amb el bec un plomatge del pit. Quan havien reunit una cinquantena de plomes, l'àliga de cua vermella les va ficar en un petit sac i va partir ràpidament a casa del mussol.
1: Pren, amic, això és per a tu. Entre uns quants amics hem ajuntat un munt de plomes de colors perquè et dissenyis un vestit bonic per anar de festa.
0: El mussol es va emocionar moltíssim.
2: Oh, de debò? Però si són precioses!
1: Sí, sí que ho són. Pots utilitzar-les com vulguis, però les hauràs de tornar quan acabi la festa, d'acord?
2: Esclar! Moltes gràcies! És un detall preciós! Ara mateix em poso fil a l'agulla!
0: El mussol va agafar l'agulla i fil, i durant una setmana va treballar sense parar, confeccionant el seu vestit nou. Es va esforçar molt, però va valdre la pena perquè a la nit de la festa ja estava acabat. Se'l va posar en compte i es va mirar al mirall.
2: Oh, vaja! Que bé em queda! Són imaginacions meves o estic molt maco?
0: No eren imaginacions seves, ja que, quan va aparèixer a la festa, el seu aspecte va causar veritable sensació. Molts animals es van acostar per dir-li que semblava un autèntic galant i les femelles de totes les espècies es van quedar enamorades de la seva elegància. El mussol estava tan orgullós i se sentia tan atractiu que es va passejar per tot arreu per assegurar-se que el seu aspecte no passava desapercebut per ningú. Va viure una nit increïble. Va xerrar amb tots, va ballar i va menjar deliciosos canapès. Ai, feia anys que no s'ho passava tan bé. Però quan la festa estava arribant al final, va començar a angoixar-se. Sabia que s'acostava l'hora de tornar les plomes i li feia moltíssima tristesa. Ara que tenia una roba tan bonica i que s'hi veia tan bé, havia de desprendre's d'ella. Els convidats van començar a marxar a casa seva i va pensar que aviat no quedaria ningú. En un rampell d'egoisme i ingratitud, va decidir que el millor era escapolir-se per la porta del darrere per no haver de tornar les plomes. Mira tu. Va mirar banda i banda, es va dirigir a la sortida sense cridar l'atenció i es va internar cap al bosc. Poc després, l'orquestra va deixar de tocar i els cambrers van començar a recollir les safates de menjar on només quedaven les molles. La festa s'havia acabat. Els ocells, que havien cedit les plomes tan generosament, van buscar el mussol per tot arreu, però no van trigar a adonar-se que s'havia esfumat. Van esperar un parell d'hores que tornés i fins i tot algú va sortir a buscar-lo. Però, vaja, ningú va ser capaç de localitzar-lo, ni tan sols a casa, que estava tancada. Del mussol mai més se'n va saber res. Diu la llegenda que, encara que han passat molts i molts anys, encara avui les aus de Puerto Rico busquen el mussol lladregot per demanar-li que torni les plomes. Però el mussol s'amaga molt bé i només surt de nit perquè ningú el vegi ni el trobi.
4: I per tancar el gran llibre de contes d'avui, farem un últim viatge de tornada. Però aquesta vegada ens anirem cap a l'Orient més llunyà.
5: Doncs sí, i anem cap al Japó per descobrir la història d'en Yosaku, un humil llenyataire de cor pur que un dia de neu i molt de fred troba un ocell atrapat en una trampa i el salva.
4: Una història d'amor, de gratitud i de secrets, perquè ben aviat la vida d'en Yosaku canviarà per sempre amb l'arribada d'una noia misteriosa anomenada Otsuru.
5: Però atenció, perquè quan hi ha una promesa de no mirar a través d'una porta tancada, ai, la curiositat pot fer que descobrim un secret extraordinari i, alhora, molt trist.
4: Vinga, va, obriu bé el cor i deixeu-vos portar per la màgia del Japó. Tanquem el bloc de contes d'avui amb Yosaku i l'ocell màgic.

0: Fa molts anys hi havia un noi molt pobre que vivia en una caseta al mig del bosc. Aquest noi s'anomenava Yosaku. En Yosaku es guanyava la vida recollint llenya a la muntanya per després vendre-la a la ciutat. Un dia que nevava i feia molt fred, Yosaku va anar a vendre la llenya. Dels diners de la venda es comprà menjar. Pel camí de tornada sentia uns sorolls estranys. S'hi acostà i va veure un ocell en una trampa.
1: Pobre ocell! Ara t'ajudaré!
0: Al deslligar de la trampa, l'ocell va marxar volant, content, fent vols d'alegria pel cel i donant-li les gràcies a Yosaku. Yosaku, que tenia molta gana i molt fred, se'n va anar cap a casa seva. Mentre encenia la llar de foc, van trucar a la porta.
1: Qui deu ser?
0: Quina sorpresa quan obrí la porta es trobà una noia preciosa que tenia molt de fred. Yosaku, que era bo, li va dir:
1: passa i escalfa't.
0: Yosaku va preguntar a la noia on anava i ella li va dir que anava a visitar un familiar que vivia a prop d'aquell camí.
1: Però si és de nit.
0: I ja li va demanar per quedar-se a dormir aquella nit, ja que era molt freda.
1: Sí, m'agradaria, però sóc pobre i no tinc llit. Tampoc tinc gaire menjar. Bé, pots quedar-te.
0: Durant la nit, la noia va fer tota la feina de la casa. Quan Yosaku al matí es va despertar i va veure tot tan net i ordenat, es va posar molt content. Va continuar nevant un dia i un altre. I ella li va preguntar:
2: puc quedar-me fins que acabi de nevar?
1: És clar que sí.
0: Passaven els dies i no parava de nevar. Yosaku i la noia es van enamorar. I un dia ella li va dir a Yosaku:
2: que et vols casar amb mi? Així sempre estarem junts.
1: Sí.
2: A partir d'avui em pots dir Otsuru.
0: Després de casar-se, ella va treballar molt i ajudar molt el seu marit. Yosaku era molt i molt feliç. Un dia, quan Yosaku sortí per vendre la llenya, Otsuru li demanà que comprés fil. Otsuru preparà mentrestant el teler per teixir. Quan va tenir el fil, Otsuru va demanar a Yosaku que no entrés a l'habitació mentre ella estigués teixint la roba. Otsuru va passar 3 dies teixint sense sortir de l'habitació i no menjava ni dormia. Quan va acabar de teixir, va sortir de l'habitació i immediatament li ensenyà el teixit a Yanisiki a Yosaku. Yosaku quedà meravellat.
1: Però quina roba més bonica!
2: Podries vendre aquest teixit a la ciutat i així podries treure molts diners.
0: Yosaku, quan anava a la ciutat, anava dient als senyors rics si volien a Yanisiki. Però el rei, mentre passava pel mercat, va veure aquell teixit tan bonic que el va voler comprar. Llavors li va donar molts diners a Yosaku per aquell teixit tan i tan bonic. Yosaku tornà a casa molt content i li va donar les gràcies a la seva esposa, Otsuru, i li va dir que el rei volia més a Yanisiki.
2: Ja faré més.
0: Aquesta vegada també trigà 4 dies per fer-la sense ni menjar ni dormir. Estava molt dèbil quan va sortir de l'habitació. Ella va dir:
2: he acabat de fer-lo, però és l'última vegada que ho faig.
1: Sí, sí. Si tu et posessis malalta, jo patiria moltíssim.
0: Yosaku va portar el rei al Yanisiki i aquesta vegada també li va donar molts diners.
3: Però per fer el kimono de la princesa necessitarem més teixit.
0: Yosaku li va dir que ja no se'n podria fer més, que era impossible, però davant l'amenaça del rei que si no ho feia el degollaria, Yosaku va haver de cedir a la força. Yosaku li va dir a Otsuru que havia de teixir per última vegada un altre a Yanisiki. Otsuru va dir que ja ho faria i va començar a teixir a la seva habitació com les altres vegades.
1: Estic molt preocupat. Triga molt a sortir de l'habitació. Cada vegada s'aprima més.
0: Com que ell estava tan trist, volia mirar com estava Otsuru. Ja no tenia paciència. Va trencar el compromís i va mirar dins de l'habitació.
1: Oh! Oh! Un ocell!
0: Un ocell estava teixint amb les seves plomes. Llavors l'ocell es va girar i va veure Yosaku i es va transformar en Otsuru.
2: Al final m'has descobert el secret. Jo sóc l'ocell que un dia vas ajudar. He vingut per tornar-te en favor, però he de marxar, perquè ja saps el meu secret.
1: Perdona'm, no marxis!
0: Però ella es va transformar en ocell una altra vegada i se'n va anar.
1: Espera'm, sisplau, torna aquí!
0: L'ocell es va enlairar fent uns sons de tristesa.
4: Lluís, avui porto una paraula que formaria part d'aquelles que es van apagant. Vull dir que, a força de repetir-ne unes i arraconar-ne d'altres, anem empobrint la nostra llengua. Un exemple clar de paraules que es van apagant seria havent dinat, havent sopat, havent esmorzat. Aquestes són expressions col·loquials que han quedat substituïdes per després de dinar, després de sopar, després d'esmorzar.
3: Mercè, no hi ha millor pla per la tarda que havent berenat, acomodar-se al sofà i escoltar un nou programa de l'Hora del Conte. Què et sembla? Bé, no?
4: Em sembla genial, genial. Bé. Aprofites qualsevol paraula per fer-ne, per entrar-la dins d'un context.
3: Així ha de ser, així ha de ser.
4: Molt bé.
3: Vinga, convidem els nostres oients a utilitzar-les, ja que aquesta és la manera de que no caiguin a l'oblit. Bé, nosaltres preparem d'altres paraules perquè la propera setmana les afegiu al vostre diccionari.
4: I si vosaltres que ens escolteu en coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com. Ara, Lluís, què et sembla si ens apropem a la nostra biblioteca?
3: Em sembla una idea magnífica.

0: Doncs mira, avui hem seleccionat el conte Els fantasmes no truquen a la porta. Aquest conte ens parla de l'amistat, de sinceritat, d'aprendre a compartir amb les persones que estimem i que l'efecte no s'acaba quan arribin nous amics. Al contrari, hi ha lloc perquè continuï creixent. Ens en pots fer 5 cèntims, Lluís?
1: I tant, com no. Mira, l'os i la marmota són grans amics i els encanta passar temps junts. Però quan l'os convida a l'ànec a jugar amb ells, a la marmota la idea no li fa gens de gràcia. No vol compartir el seu amic i per evitar que vingui, decideix explicar una petita mentida. A casa hi ha fantasmes. És aquí on comença tot l'embolic. I amb molt d'humor i tendresa, aquesta història ens permet parlar d'una emoció tan habitual com és la gelosia o la por de perdre el nostre lloc quan apareix algú nou.
0: És un conte que ens recorda que, de vegades, els fantasmes que més ens espanten no són els que truquen a la porta, sinó els que neixen de les nostres pròpies pors i inseguretats. Per això, us recomanem Els fantasmes no truquen a la porta, de l'Eulàlia Canal Iglesias i amb unes magnífiques il·lustracions de Rocío Bonilla Raya. És un conte editat per Edicions Bromera i recomanat per a nens i nenes a partir de 3 anys.
2: El mussol no vol cantar perquè és tot sol.
1: I tancant la darrera pàgina, bufem ben fort perquè la màgia d'aquests 3 contes que hem fet es quedi guardada fins a la setmana que ve.
0: Quin greu que em sap, Lluís. Amb el bé que s'està aquí entre mussols dormilegues i ocells màgics.
1: Ja ho saps, Mercè. Les bones coses que són breus són 2 vegades bones. I els 30 minuts de l'hora del conte d'avui han passat en un tancar i un obrir d'ulls.
0: I sempre diem, i vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Però, abans de posar fi al punt final del tot, ho farem a ritme de música amb la cançó El mussol dels cosins del sac.
1: Ben triada. Així que per avui marxem, però a partir de ja mateix ens posem a preparar el programa de la propera setmana. Us recordem que l'Hora del Conte és una producció d'Ona Villas per la xarxa de comunicació local, present a més de 30 emissores arreu de Catalunya i Andorra.
0: Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.
1: Fins a la setmana que ve i a ballar amb el mussol.
3: Ah!

0: La Brigada Municipal de Tordera està duent a terme aquests dies treballs de manteniment a la via pública centrats en el canvi i la reposició de panots o peces malmeses. Així ho ha explicat la regidora d'Obres i Serveis, Bàrbara Vergés, qui ha detallat que les actuacions s'han iniciat a la zona més cèntrica del municipi. Segons la regidora, es tracta d'una de les feines rutinàries que assumeix la brigada municipal i l'objectiu ara és fer aquesta batuda pels carrers del centre. Un cop completada aquesta primera fase, està previst que una empresa externa s'incorpori per acabar d'actuar en altres zones on també hi cal intervenir.
1: Doncs aquests dies la brigada està fent el canvi i reposició de panots o peces malmeses aquí a la via pública. Sobretot ara hem fet aquesta zona més del centre, però també hi ha diferents punts al municipi que anem canviant. És una de les feines rutinàries que fa la brigada que li ocupa. I bé, i la idea és ara fer aquesta batuda pels carrers del centre i després amb l'ajut d'una empresa externa doncs acabar de fer altres zones, ja que, bueno, hi ha diferents punts on cal actuar.
0: Amb aquests treballs, el consistori busca millorar l'estat del ferm i garantir la seguretat i la comoditat dels vianants i conductors en els punts més deteriorats de la via pública. Un total de 17 joves tordarencs i tordarenques reben avui el sagrament de la confirmació de la mà del bisbe de Girona, Fray Octavi Vilà. Mossèn Edwin Antonio Vázquez explica que enguany s'han incrementat el nombre de joves i adults que reben aquest sagrament i que això és una molt bona notícia.
2: Tenim la visita del senyor bisbe que ve a confirmar una colla suficient de 16 persones que se confirmaran. Un grup de joves, un grup d'adults.
3: 17, és molt, feia anys que no hi havia un grup tan nombrós.
2: Gràcies a Déu, gràcies a Déu. Segurament perquè, com que les confirmacions solien ser molt aviat, a la primavera, a prop de les comunions, sí. I hem tingut un temps una mica més extens, ara, a octubre, perquè la gent s'animi i
3: es prepari.
2: Fas la preparació, sí.
0: La missa de confirmacions amb la presència del bisbe de Girona, Fray Octavi, serà demà dissabte, avui dissabte, a les 6 de la tarda, recordem, a l'església de Tordera. I en termes culturals, l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot ja té a punt la seva nova obra que estrena al Teatre Claver avui dissabte i demà diumenge a les 7 de la tarda. Es tracta de la comèdia El Nom, que és una adaptació de Jordi Galceran a partir d'un text original francès i amb una durada d'una hora i mitja. Aquesta producció suposa el debut de Carla Barceló, secretària de la Junta de l'entitat, com a directora d'una obra de teatre completa, després, això sí, d'haver dirigit anteriorment petites escenes de musicals en anys anteriors. L'argument d'aquesta nova obra gira al voltant d'un sopar entre 5 amics que es veu alterat per una sèrie de bromes, confessions, secrets i retrets. La trama combina la pròpia comèdia amb caràcter marcats i un gran ventall de sentiments que posaran a prova la relació entre els protagonistes. Escoltem Carla Barceló, secretària de la Junta, parlar d'aquesta nova obra.
4: Ens distanciem una mica d'aquesta proposta doncs, més densa per fer una comèdia també amb menys volum d'actors. És a dir, intentem fer una proposta molt diferent. Crec que també l'hem mirat de cuidar perquè puguem mantenir una mica el nivell que s'espera de nosaltres després del que vam plantejar l'any passat. I a veure si també doncs, captiva el públic de la mateixa manera.
0: Les entrades...

0: Dades que ja estan disponibles al portal web del Teatre Claver amb un preu de 8 euros per persona. I acabem amb una notícia d'esports. El Club Futbol Tordera i l'Atlètic Club Tordera a la recerca de 3 punts a domicili i a casa. Avui dissabte el Club Futbol Tordera visita el camp del Bescanó a 4:45 de la tarda, mentre que l'Atlètic rebrà la visita del Font Coberta a 7:15 de la tarda. Podreu seguir el partit del Club Futbol Tordera al canal de YouTube de Ràdio Tordera i el de l'Atlètic Club Tordera al segon canal de Ràdio Tordera. I acabem amb un breu apunt del temps. Avui dia assolellat després d'aquesta setmana de tempestes amb unes temperatures que van en mínimes als 16 graus i màximes que oscil·len als 23-24. Això sí, el dia serà assolellat i demà sí que tindrem un diumenge una mica més ennuvolat, això sí, en teoria, sense risc de pluja. Per més notícies ens trobem a les 12 als serveis informatius.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

past, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Instalzar. Més de 25 anys escalfant la teva llar i cuidant el teu confort.
1: Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termos i fonts, calderes i estufes de pèl·let.
0: I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia.
1: Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes, porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova.
0: Instalzar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.

Així són els matins de Ball Matinal, primers 45 minuts dedicats una setmana més a la música de concert i ball, ball i concert. Tancarem el nostre espai amb el nostre fi de festa i la dedicatòria de la setmana. Amb estils ben diversos. Ens acompanyen una setmana més les orquestres, conjunts, solistes, duets i trios del nostre país. Un espai dedicat als balladors i balladores del nostre poble, de la nostra comarca. I l'orquestra sonarà com mai aquesta nit. Un espai 100% segell català. Amb la música dels nostres músics. I qui et farà costat en aquesta hora de ràdio una setmana més, el meu nom, Josep Maria Pla. A tots i totes, sigueu benvinguts i benvingudes. Comencem.

0: Amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt el taló. El concert és a punt de començar.
1: En directe una setmana més a través de la FM. Si ho prefereixen des d'internet, també ens poden escoltar, perquè la ràdio arriba on tu vulguis. Comença el teu concert. I avui molt contents volíem dir de començar el nostre concert amb un aniversari dels Café Trio, una formació berguedana amb una llarga trajectòria professional dedicada en el món de la música. Aquests dies han celebrat els seus 20 anys de música i nosaltres anem doncs a descobrir una d'aquestes peces, una d'aquestes joies dedicades a la música italiana. Els Café Trio ens presenten en motiu d'aquest aniversari aquesta peça amb la que obrim el nostre concert d'avui. Un clàssic de la música italiana, en el seu moment prou conegut, a càrrec de Jimmy Fontana, que en va fer, per cert, una versió en castellà i una versió en català. Anem a escoltar aquest tema que porta com nom Il Mundo. A tots molt bon dia, sigueu benvinguts. Comença el teu concert, el nostre concert.

Obria el nostre programa d'avui amb aquesta petita joia. Aniversari dels Café Trio. 20 anys de música. Felicitats. A les veus d'Eva Solà, Marcel Casellas i el pianista Jordi González. Un brindis, amics, per la nostra música, per als nostres músics.

Així són els matins de Ball Matinal. Compartim belles melodies brillantment interpretades per músics d'arreu del nostre país i amb els cantants, que també són una part essencial de la música. Els que ens transmeten el llenguatge de la música, els que ens fan viure, els que ens fan... I és que, amics i amigues, sempre hi ha una cançó que ens transporta a un lloc, a un moment, a una persona. Deixem-nos, doncs, portar per la màgia de la música. I aquesta és la música, amics, que ens fa rejuvenir. Aquesta passió per la ràdio que ens ve de ben petits ens manté sempre joves i ben atents. I si a la part final del nostre programa vols saludar i dedicar el programa de la setmana, ho pots fer a través del nostre canal telefònic. Tanquem el programa i arrodonim amb un tema musical que de ben segur serà del teu agrat.

seguim des del nostre concert, des de la nostra sintonia, des de l'estudi 2 fins a casa teva, amb la música dels nostres músics. Tot sigui, canviant d'estil, i ara tens per ballar una sardana. També un gènere que sempre és present en el nostre ball matinal. De celebració en celebració, en aquests 50 anys, en el seu àlbum de 50 anys, volíem dir, de la Cobla Orquestra Costa Brava. Avui anem a seleccionar una peça fantàstica, airosa, per ballar en aquests dies, i anem a escoltar i també a ballar a la peça que porta com nom A la plaça hi ha sardanes.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: Arriben ara els nostres ballables.
0: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
1: Doncs obrim ja la segona part dels nostres ballables. En aquesta ocasió, avui comencem amb una formació que ens arriba des de Ses Illes, la música de l'Orquestra Mallorca. Amb una peça de presentació fantàstica que diu Només som un gigoló.

0: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
1: Molt contents de compartir el nostre programa des de Ball Matinal amb tots vosaltres, nosaltres des d'aquí, des de la nostra emissora, fins a casa teva. I ara hi posem un pas doble a càrrec d'un solista del nostre país que ens arriba des de les comarques de la Catalunya Central. És la música d'en Pere Rico, que ja el tenim a l'escenari a punt per interpretar un bonic pas doble, una exclusiva que presentem avui. Pas doble que diu així: Soy burgalés. A ritme de pas doble els deixem. Ens acompanyen a ballar-lo? Som-hi!

0: I hem posat ara un bonic Fox. Un Fox lent que sempre va bé a aquesta hora del matí. D'aquest últim treball de l'Enric, el vocalista.
1: De México voy.
0: Por el camino de México.
1: Ay, ay, ay, ay.
0: Amb la música dels nostres músics.
1: Ay, ay, ay, ay.
0: Des del teu

0: nostres formacions a Ball Matinal.
1: I del solista Enric, el vocalista, ara el solista Raül, que ens arriba també en aquesta ocasió des de Santpedor, des de les comarques de la Catalunya Central. I ho fem escoltant també dels seus darrers treballs una cúmbia, aquesta hora del matí, que també ens agrada molt ballar-la, i anem a escoltar i a ballar aquest tema que sona així. Una peça ben recordada per tots vosaltres. És aquesta que porta el nom de Caballo Viejo. Els deixem, doncs, amb la seva música, Raül.

0: Ball Matinal, el programa que et farà ballar al so dels millors ballables.
1: Se'n va la música de Raül i ara puja a l'escenari una formació de casa nostra, la música de l'orquestra Monte Carlo. Ens posem ara intimistes.
2: Senyores, senyors, amics de Sarrià, molt bona tarda a tots vostès, la Monte Carlo.
1: En aquests 40 anys, 1984,
2: d'aquest fi de festa,
1: 2024, van editar
2: música de Neil Diamond.
1: I aquesta selecció dedicada a la música de Neil Diamond.
2: La música...
1: Els escoltem, la Monte Carlo.
2: Els convidem a ballar amb aquesta selecció, Neil Diamond.

Aquest és l'àlbum de la gira dels 40 anys de l'orquestra Monte Carlo. Una gira que portava com a nom Gira Nova York, New York. On hi trobem aquesta fantàstica peça original del Neil Diamond. Amb la música dels nostres músics.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: I posem ara un corrido a càrrec del solista Joan Vilandany.

0: La música de Joan Vilanenc des d'aquest àlbum que porta com a nom En Família, aquest tema que diu així, Cuando decidas tú volver.
1: Keep on smiling.
0: Canviant d'estil, canviant de música.
1: Keep
0: I posem en la música d'aquest Fox a càrrec dels germans Prunell. Els Set Sons.

Un agraïment, com sempre, especial a tots els que recomaneu el nostre programa. Amb els balladors i balladores del nostre poble, de la nostra comarca. A ballar-lo, som-hi!

0: Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.
1: Tancarem ja aquesta segona part i ho farem amb una formació que ens arriba des del Baix Berguedà. El duet Pep i Maria José, amb els que tanquem, com dèiem, aquesta segona part, i ho farem brindant per a tots vosaltres amb aquest ben recordat vino griego. Amics, un brindis per la nostra música, per als nostres músics i cantants.

0: i a Pública centrats en el canvi i la reposició de panots o peces malmeses. Així ho ha explicat la regidora d'Obres i Serveis, Bàrbara Vergés, qui ha detallat que les actuacions s'han iniciat a la zona més cèntrica del municipi, tot i que també s'estan atenent diferents punts del terme municipal. Un cop completada aquesta primera fase, està previst que una empresa externa s'incorpori per acabar d'actuar en altres zones on també cal intervenir. Un total de 17 joves tordarencs i tordarenques reben avui el sagrament de la confirmació de la mà del bisbe de Girona, Fray Octavi Vilà. Mossèn Edwin Antonio Vázquez explica que enguany s'han incrementat el nombre de joves i adults que reben el sagrament i que això és una molt bona notícia. La missa de confirmacions en presència del bisbe de Girona serà avui a les 6 de la tarda a l'església de Tordera. L'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot ja té a punt la seva nova producció que estrena avui i demà al Teatre Clavé, a les 7 de la tarda. Es tracta de la comèdia El Nom, una adaptació de Jordi Galceran a partir d'un text original francès que té una durada d'una hora i mitja. Aquesta producció suposa el debut de Carla Barceló, secretària de la Junta de l'entitat, com a directora d'una obra de teatre al complet. L'argument d'aquesta obra gira al voltant d'un sopar entre cinc amics que es veu alterat per una sèrie de bromes, confessions, secrets i retrets. I la trama combina la pròpia comèdia amb caràcters marcats i un gran ventall de sentiments que posaran a prova la relació entre els protagonistes. Les entrades ja són disponibles al portal web del Teatre Clavé, amb un preu de 8 euros per persona. Acabem amb un apunt d'esports. El Club Futbol Tordera i l'Atlètic Club Tordera a la recerca dels 3 punts a domicili i a casa. A 4:45 de la tarda podreu seguir a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera i a través de la 107.1 FM el partit del Club Futbol Tordera que visitarà el camp del Bescanó. D'altra banda, a 6:45 de la tarda podreu també veure el partit al canal secundari de l'Atlètic Club Tordera. I pel que fa al temps, avui tindrem un dia assolellats, tot el contrari al que estàvem acostumats aquesta darrera setmana. Temperatures que aniran a mínimes dels 16 graus i màximes que podrien arribar als 24, les hores centrals del dia. Això canviarà de cara demà diumenge, ja que serà un dia bastant més ennuvolat que el dia d'avui, per tant, el sol amb menys presència. Això sí, no s'espera ruixats.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 0278 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: Anem a buscar bolets demà al matí? O castanyes, si vols.
7: Ja, bolets o castanyes. Tu no saps ni on trobar-los. Tu el que vols és anar a esmorzar a les Ferreres.
6: Bé, si no vols anar a esmorzar, anem a dinar. Un dels seus guisats tradicionals o carns a la brasa.
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93 76

0: 94 06 07.
1: Cuplejant.
2: Som a tot el país.
1: Cuplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Cuplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
1: A Ràdio Tordera, diumenge, a les 7 del matí.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Bé, em temo que quan he fet la presentació del programa d'avui no estava connectat al micro i com que m'ho vull assegurar, els hi torno a llegir perquè és una obra molt curta, l'obra que presentem avui. És l'Stabat Mater de Pergolesi. L'Stabat Mater és una obra musical religiosa escrita per Giovanni Battista Pergolesi el 1736, dos mesos abans de la seva mort, al monestir de Pozzuoli. Es tracta, doncs, de l'última obra del compositor mort als 26 anys a causa d'una tuberculosi. Fou escrita per a dues veus, tradicionalment contralt i soprano, conjunt instrumental formal per violins, viola i baix continu. Aquest Stabat Mater, basat en el text litúrgic del segle XIII que medita sobre el sofriment de la Verge Maria, fou un possible encàrrec del duc de Maddaloni, mecenes de Pergolesi i violoncialista aficionat. Pergolesi va escriure igualment per al duc de Maddaloni una missa en fa que va ser executada a l'església de San Lorenzo in la Lucina a Roma el 1734. Amb una pompa extraordinària. L'origen alternatiu suggereix en un encàrrec de la cofreria dels Cavalieri de la Verge del Dolore, el 1634, volent reemplaçar l'Stabat Mater envellit d'Alessandro Scarlatti, del qual se conserva tanmateix el mateix efectiu vocal per a soprano i contralt i segurament fou estrenat a Santa Maria de l'Estele de Sete Dolori, església on el duc de Maddaloni posseïa una capella votiva i on feia executar obres religioses cada tercer diumenge de setembre. L'obra, que ha esdevingut molt famosa, ha estat represa i adaptada moltes vegades des de llavors. La versió més cèlebre és la de Joan Sebastián Bach, que n'agafa els temes en el Salm 51. Es compon de 12 parts i l'execució requereix aproximadament uns 30 minuts. Ja els he dit que era una mica curteta. I res més. Dit tot això, hem escoltat el primer capítol de la primera, el primer temps d'aquesta gravació. I ara, doncs, ja anirem per al segon temps.

Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

Amb aquests treballs, el consistori busca millorar l'estat del ferm i garantir la seguretat i la comoditat dels vianants i conductors en els punts més deteriorats de la via pública. El bisbe de Girona presidirà dissabte les confirmacions a Tordera. Un total de 17 joves rebran el sagrament a les 6 de la tarda. Per tant, perdoneu, avui dissabte a les 6 de la tarda a l'església de Tordera rebran aquest sagrament. La CR Pere Cot presenta el nom al Teatre Clavé el 10 i 11 d'octubre a les 7 de la tarda. La comèdia adaptada de l'autor Jordi Galceran serà l'estrena com a directora de Carla Barceló. I el Club Futbol Tordera i l'Atlètic Club a la recerca dels 3 punts a domicili i a casa. El Tordera, que ho farà a 4:45 de la tarda, mentre que l'Atlètic rebrà la visita del Font Coberta en un partit on intentarà guanyar el primer duel de la temporada.

0: La Brigada Municipal de Tordera està duent a terme aquests dies treballs de manteniment a la via pública centrats en el canvi i la reposició de panots i peces malmeses. Així ho ha explicat la regidora d'Obres i Serveis, Bàrbara Vergés, qui ha detallat que les actuacions s'han iniciat a la zona més cèntrica del municipi, tot i que també estan atenent diferents punts del terme municipal. Segons Vergés, es tracta d'una de les feines rutinàries que assumeix la Brigada Municipal i l'objectiu ara és fer batuda pels carrers del centre. Un cop completada aquesta primera fase, està previst que una empresa externa incorpori per acabar d'actuar en altres zones on també cal intervenir. Escoltem Bàrbara Vergés, regidora d'Obres i Serveis.
1: Doncs aquests dies la brigada està fent el canvi i reposició de panots o peces malmeses aquí a la via pública. Sobretot ara hem fet aquesta zona més al centre, però també hi ha diferents punts al municipi que anem canviant. És una de les feines rutinàries que fa la brigada que li ocupa. I bé, i la idea és ara fer aquesta batuda pels carrers del centre i després amb l'ajut d'una empresa externa doncs acabar de fer altres zones, ja que, bueno, hi ha diferents punts on cal actuar.
0: Amb aquests treballs, el consistori busca millorar l'estat del ferm i garantir la seguretat i la comoditat dels vianants i conductors en els punts més deteriorats de la via. Un total de 17 joves tordarencs i tordarenques reben avui el sagrament de la confirmació de la mà del bisbe de Girona, Fray Octavi Vilà. Mossèn Edwin Antonio Vázquez explica que enguany s'han incrementat el nombre de joves i adults que reben el sagrament i que això és una molt bona notícia.
2: Tenim la visita del senyor bisbe que ve a confirmar una colla suficient de 16 persones que se confirmaran. Un grup de joves, un grup d'adults.
3: 17, és molt, feia anys que no hi havia un grup tan nombrós.
2: Gràcies a Déu, gràcies a Déu. Segurament perquè, com que les confirmacions solien ser molt aviat, a la primavera, a prop de les comunions, sí. I hem tingut un temps una mica més extens, ara, a octubre, perquè la gent s'animi
3: i es prepari.
2: Faig la preparació, sí.
0: La missa de confirmacions amb la presència del bisbe de Girona, Fray Octavi, serà avui a les 6 de la tarda a l'església de Tordera.

L'Associació Cultural i Recreativa Pere Cotja té a punt la seva nova producció que estrenarà al Teatre Claver avui dissabte 10 d'octubre i demà diumenge 11 d'octubre a les 7 de la tarda. Es tracta de la comèdia El Nom, una adaptació de Jordi Galzeran a partir d'un text original francès que té una durada d'una hora i mitja. Aquesta producció suposa el debut de Carla Barceló, secretària de la Junta de l'entitat, com a directora d'una obra de teatre al complet, després d'haver dirigit anteriorment

0: petites escenes i fragments de musicals d'anys anteriors. L'argument de l'obra gira al voltant d'un sopar entre cinc amics que es veu alterat per una sèrie de bromes, confessions, secrets i retrets. La trama combina la pròpia comèdia amb caràcters marcats i un gran mantell de sentiments que posaran a prova la relació entre els protagonistes. Escoltem Carla Barceló, secretària i directora de l'obra.
1: Ens distanciem una mica d'aquesta proposta més densa per fer una comèdia també amb menys volum d'actors. És a dir, intentem fer una proposta molt diferent. Crec que també l'hem mirat de cuidar perquè puguem mantenir una mica el nivell que s'espera de nosaltres després del que vam plantejar l'any passat. I a veure si també captiva el públic de la mateixa manera.
0: Després de les propostes anteriors de caràcter més dens, la companyia aposta en aquesta ocasió per un format més fresc i amb un repartiment més reduït, sense renunciar a la qualitat artística habitual de la formació. Les entrades són disponibles al portal web del Teatre Claver amb un preu de 8 € per persona.

Avui arriba tota una tarda completa d'esport tordarenc. El primer torn serà per al futbol a 4:45 de la tarda, on el Club Futbol Tordera jugarà a domicili contra el Bescanó. Els tordarencs venen d'empatar a 1 contra el Besalú a casa, però aquesta setmana tenen el repte d'intentar aconseguir el que seria la primera victòria fora de casa contra un rival ja habituat a la categoria. El Bescanó arriba a l'enfrontament descansat després que el partit de la setmana passada se suspengués per la pluja. Així doncs, els gironins porten una victòria i una derrota. L'entrenador del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrés, mostrava molt entusiasmat per aquest maig, ja que jugarà al seu poble, però alerta del perill del rival, assegurant que serà la nit i el dia dels partits que ja hem jugat. Un cop acabi aquest partit, l'atenció es traslladarà al pavelló dels Països Catalans, on a 6:45 de la tarda l'Atlètic Club Tordera jugarà per primer cop aquesta temporada davant la seva afició. L'equip rebrà la visita del Fontcoberta, que s'estrenarà a la Lliga. Els torderencs que volen repetir la primera meitat de la setmana passada, en què es van mostrar molt sòlids, tot i acabar perdent per 2-1. Podreu seguir el partit del Club Futbol Tordera al canal de YouTube de Ràdio Tordera i el de l'Atlètic Club Tordera al canal secundari.

Catalunya ha viscut diversos episodis de pluges torrencials des de divendres. Les tempestes del cap de setmana es van predir amb molta precisió, però dilluns la situació va ser diferent. Els models del Servei Meteorològic de Catalunya sí que detectaven les pluges intenses, però les situaven mar endins i es van allargar més del previst, fet que va provocar inundacions, sobretot al Vallès Oriental i al Maresme. Els models meteorològics han fet un salt enorme en les últimes dècades, però el nou escenari que dibuixa la crisi climàtica introdueix més variabilitat. El mar Mediterrani s'ha escalfat molt aquest estiu i, de fet, una boia que mesura la temperatura de la superfície marina davant de l'illa de Sa Dragonera, a Mallorca, aquest agost va batre tots els rècords amb un registre de 33,02 graus centígrads. I pel que fa a la temperatura mitjana diària global, ha assolit el nivell més alt, segons les dades del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. Això pot afavorir les tempestes per més intenses quan es donen les condicions atmosfèriques adequades, però no sempre és fàcil saber exactament on descarregaran i amb quina intensitat o durant quant de temps ho faran.

0: Get on down to the funky disco sound.
1: Five, four, three, two.

0: 3, 4.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: En l'edició d'avui de Hot Dance 80, els protagonistes a la història del High Energy seran els Take That, i després, la resta del programa, escoltarem les cançons disco més prohibides de la història. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Considerada una de les boy bands més exitoses de la història, Take That no tan sols va dominar les llistes èxits dels 90, sinó que va protagonitzar una de les tornades més triomfals de la música.

formada a Manchester el 1990 pel mànager Nigel Martin Smith. L'alineació original incloia Gary Barlow, el compositor principal, Howard Donalds, Jason Orange, Mark Owens i Robbie Williams.

El primer single que hem escoltat, I Only Takes a Minute, els va catapultar la fama, convertint-los en idols adolescents globals.

1995, Robbie Williams va abandonar la banda a mitjan de tensions internes i problemes personals. El grup va continuar com a quartet per acabar la seva gira, però varen anunciar la seva separació oficial el dia 13 de febrer de 1996. La notícia fou tan impactant que el govern britànic va tenir que habilitar línies telefòniques d'ajuda per fans desconsolades.

seu major èxit internacional va ser el Back for Good que estem escoltant. Va arribar al top 10 d'Estats Units. I acabarem la història del High Energy amb How Deep Is Your Love, el single de despedida dels Sick Dad, fent un cover d'una cançó original dels Beatles.

Arctic Dat és freqüentment anomenada la banda britànica més exitosa des dels Beatles. En termes de venda i longevitat a les llistes del Regne Unit, han aconseguit 12 números 1s a les llistes de singles d'UK i han venut més de 45 milions de discs en tot el món.

Benvinguts a Hot Dance 80. Avui, la cançó disco més prohibida de la història. Governs, inclús la Unió Soviètica, varen intentar silenciar aquestes cançons. Del darrere de cada ritme hi ha tot un gran èxit que els polítics van deixar sense paraules.

La Marina dels Estats Units va cometre un dels errors més ridículs de la història militar el 1979. Algú al Pentàgon va escoltar la cançó In the Navy i va pensar: això és perfecte per reclutar joves. Li van deixar els Village People un buque de guerra reial, avions de combat i cents de mariners uniformats per enregistrar el videoclip. El que els admirants no entenen o no varen voler veure és que els Village People no estaven promocionant el servei militar. Estaven celebrant la cultura gay en una època on ser homosexuals a les forces armades era una expulsió immediata.

Rasputin Boniem fou tan gran als 70 que fins la Unió Soviètica els va convidar a tocar a la plaça Roja de Moscou. Quelcom totalment impensable en plena Guerra Freda. Però els soviètics varen posar una sola condició, que no toquessin Rasputin. El problema era obvi. La lletra cridava l'atenció d'amor més gran i Rússia suggeria un romanç amb la Tsarina, amb el govern soviètic. Això era una humiliació històrica inacceptable.

La gent va demanar que cantessin Rasputin i els Bonnien els varen picar i varen cantar aquesta cançó a la mateixa plaça Roja de Moscou. La propera, tot el món va ballar aquesta cançó pensant que era una festa. Ningú es va detenir a escoltar la lletra. Allà estava l'engany més brillant de l'era disco.

La compositora Ali Willis la va escriure després de veure Looking for Mr. Goodbar, la pel·lícula on Diane Keaton interpretava a una dona que intentava tapar el seu dolor amb alcohol i nits de discoteca, fins que va acabar assassinada. Will va quedar fascinada amb aquesta idea. Gent que la seva vida es desmorona per un dia, però de nit es perd a la pista buscant un escapament que mai arriba. Ella va declarar que li sorprenia que la gent digués que la cançó els feia feliços, perquè la varen escriure per expressar el costat fosc de la vida disco.

1978, un home obertament gay i amb veu de falset fa impensable ficar-se a les llistes d'èxits de l'Amèrica més conservadora. Sylvester no pagava res i això atemoritzava mig món. La seva discogràfica, Fantasy Records, li va demanar que suavitzés la seva imatge. Volien que es convertís en un altre Teddy Pendergrass, el galant del soul. La resposta de Sylvester fou presentar-se a les oficines del segell amb una negligé i una perruca rossa corrent pels passadissos fins que es varen rendir. La cançó va arribar al número 1 de la Billboard Dance i es va colar a les ràdios de l'Amèrica blanca heterosexual.

Ella és Amanda Lear, musa de Salvador Dalí, model de portada de Roxy Music i propietària de la veu més greu i sensual de la música disco europea. Però res d'això fou el que realment la va fer vendre disco, que va fer vendre milions, fou el rumor de que Amanda Lear en realitat era un home. A l'Europa conservadora de finals dels 70 això era un escàndol absolut i la seva discogràfica ho sabia. Jugaren amb el dubte deliberadament. Mai ho varen confirmar, mai ho varen desmentir i Amanda Lear tampoc va dir res.

La revista Time la va anomenar una marató sexual de 17 minuts. I és que aquesta cançó dura això, 17 minuts. La premsa escandalitzada es va prendre el treball d'explicar als gemecs. 22 orgasmes simulats amb la versió completa. La BBC la va prohibir d'immediat. Les ràdios del cinturó bíblic d'Estats Units es varen negar a passar-la. En diferents països ni tan sols va arribar a les botigues. Però a les discoteques era la cançó obligatòria que tots volien escoltar. Un més irònic, de Donna Summer, que venia del gospel, va passar de cantar a l'església a convertir-se en la diosa del plaer de la música disco. I els propers protagonistes, sabeu qui són?

Si creus que aquestes prohibicions eren fortes, espera a veure el que va fer la BBC amb aquesta cançó. Número 7. Relax, Frankie Goes to Hollywood.

gener de 1984. Un DJ de la BBC va escoltar la lletra a l'aire, tal com estem fent nosaltres, i es va horroritzar. Va entendre perfectament de què parlava la cançó. Va trencar el disc en plena transmissió i va exigir que mai més tornés a sonar a la cadena pública anglesa. La lletra parlava explícitament de plaer i de clímax sexual. El videoclip original transcorria en un bar de fetichisme romà. La societat conservadora britànica va entrar en pànic. I seguim amb més cançons censurades.

milions de persones a tot el món cantant Voulez-vous coucher avec moi ce soir, pensant que era una frase elegant o una salutació de moda, fins que estaven descobrint que estaven invitant algú al llit. Patti LaBelle va explicar que inclús monges li preguntaven què significava la frase. Quan la veritat va sortir a la llum, diverses ràdios varen intentar censurar-la, però ja era massa tard. L'estribillo s'havia incrustat al cervell de mig planeta. Una cançó sobre treballadores nocturnes de Nova Orleans que va terminar sonant en festes infantils. Fou la major aliada del seu èxit.

o més boig d'aquesta cançó és com va néixer. Frederick Knight la va composar originalment per Stacey Leitis, una nena d'11 anys.

Anita Ward va canviar de companyia discogràfica i li van donar aquesta cançó. A Anita Ward ni tan sols li agradava, però quan la va gravar va deixar de ser una trucada telefònica per convertir-se en una invitació sexual. Billboard la va incloure entre les 60 cançons més sexuals de la història. Anita sempre ho va negar, deia que era una simple cançó d'amor, totalment innocent, però la lletra no deixava molt a la imaginació.

dona se va farta de música disco, volia rock. Així que va ficar a l'estudi a Jeff Song Baxter, guitarrista dels Doobie Brothers. I van gravar això, un tema que barrejava música disco amb guitarres pesades.

Quan se la va portar el jefe de Casablanca Records, Neil Bogart, la resposta fou brutal. Això és massa rock per vos. Dóna-se-la a Cher. Es va negar rotundament i al final la va gravar la Donna Summer.

aquesta cançó fou tan directa que la BBC ni tan sols la va treure a l'aire. D'immediatament la van fer fora. Music in the Bush.

0: Aquí no va haver-hi sutileses ni Francesca Valgués. La BBC la va vetar directament per obscenitat. Decenes de ràdio d'Estats Units es varen negar a passar-la. I a les discoteques llatines la ballaven innocentment pensant que era una cançó sobre la naturalesa. Push, push.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada per sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluita contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i també impulsa iniciatives que en millorin la seva atenció.
4: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat.
2: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
2: En l'àmbit polític, els partits entren de cap en la precampanya de les eleccions del 29N. Pedro Sánchez, avui des de Dos Hermanes a Sevilla, ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
4: I el PP ha triat Madrid per fer el primer gran acte de precampanya i és que Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
2: Seguim amb més política aquí a casa nostra. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que Esquerra farà una gran llista per les generals i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián.
4: Per això, a banda, el portador dels comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que la iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.

0: Neu tindrem el creixement típic de nuvolades, però que no ens deixaran precipitacions. Tant al matí com aquestes properes hores tenim aquesta tramuntana, sobretot al nord del Cap de Creus, que a poc anirà perdent força.
1: I a Rodalies, la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord per un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels vols de 11:15.
2: Mentrestant, la xarxa viària, el tram final de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre sense gairebé incidències destacables a hores d'ara.
1: I en els esports, el Barça juga avui partit de la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou al Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
2: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no estaria disponible avui ni tampoc el dimarts davant del Galatasaray en el partit de Champions.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i també impulsar iniciatives que en millorin l'atenció. Aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992.
2: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns, i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat. Són 10 punts més que abans de la pandèmia, segons l'ITESCAT, i els experts ho relacionen amb una societat cada vegada més sotmesa a la pressió i a la incertesa, i demanen reforçar la prevenció, la detecció precoç i l'accés a l'atenció psicològica. Ens ho amplia tot plegat Carme de Fez.
3: Unió de Pagesos ha fet una valoració dels danys patits en l'agricultura.
4: Darrere d'aquest augment hi ha molts factors. La pressió a la feina, les dificultats per arribar a final de mes o els problemes per accedir a un habitatge. Tot plegat passa factura a la salut mental. I el sistema públic, alerten els experts, no té prou recursos per atendre una demanda que no para de créixer. Ho adverteix Dolors Líria, degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
5: Hi ha una manca de psicòlegs i psicòlogues, tant a atenció primària com als serveis especialitzats, i també hi ha una dificultat perquè aquests professionals que ja hi són a la xarxa de salut pública puguin fer la seva feina amb la qualitat que podrien fer-la si tinguessin més recursos, no? Les llistes d'espera, els temps molt reduïts fan que sigui molt difícil sostenir també els tractaments de les persones que estan ateses, i moltes queden fora.
4: Però la resposta no pot ser només individual. Líria reclama més mesures socials i comunitàries per actuar sobre les causes del malestar.
5: Estem molt més individualitzats, i això també ens porta a una patologització i una sobremedicalització molt, molt sovint del patiment psicològic. El valor de la comunitat, l'efecte positiu i preventiu de la comunitat és important. Per tant, aquestes mesures de tipus comunitaris i socials són importantíssimes per poder prendre mesures reals en relació a la salut mental de les persones, més enllà de poder tractar, evidentment, des d'una perspectiva més clínica, les problemàtiques més complicades.
4: I com podem saber si el malestar va més enllà i necessitem ajuda? Què hi podem fer? Ens ho explica Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mútua de Terrassa.
6: És important parlar de relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències. Que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones. A vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda, i saber que demanar ajuda als moments en què la salut mental està en conflicte també és un pas fonamental per l'adequada atenció.
4: Un altre focus de preocupació és l'entorn digital, sobretot entre els joves. Els experts demanen implicar-hi tothom, les plataformes, les famílies i els mateixos joves. Més prevenció, un ús responsable de les xarxes i a casa una comunicació basada en la confiança són algunes de les claus per protegir la salut mental.
1: Tot i que aquesta jornada del Dia Mundial de la Salut se celebra avui, durant tota la setmana ja s'han fet diversos actes en commemoració. En alguns llocs com Amposta i Balaguer han utilitzat les arts escèniques per combatre estigmes, com diem, associats als trastorns mentals. Més detalls ens ho explica Queralt Àries.
7: És el cas de Mollet del Vallès, en què l'acte va comptar amb la participació de l'Ajuntament, l'Associació Suficientment i la Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions. S'ha posat la

0: l'accent en la importància de les relacions personals, l'escolta i, sobretot, el recolzament. A Amposta es va fer la performance participativa Trenquem etiquetes, obrim mirades. L'activitat combina les arts escèniques, el moviment i les emocions per sensibilitzar la ciutadania i combatre els estigmes associats als trastorns mentals. Núria Marco és la primera tinent d'alcalde d'Amposta.
1: Són malalties que ens poden afectar a qualsevol persona, en qualsevol moment de la nostra vida. Parlar-ne, poder trencar estereotips, és el primer que hem de fer.
0: L'Associació de Salut Mental de la Noguera ha reflexionat per combatre la soledat no desitjada. El resultat en forma de creació artística, els usuaris de l'associació han mostrat el seu treball conjuntament amb l'artista Núria Costa com a mediadora.
2: Simbolitzant també a vegades aquells pensaments més obscurs o més pesats, no?, que en moments d'aïllament social podem sentir. Fer aquests nusos i després tallar-los, com perquè amb l'aigua tot es sosté, no?, i quan estem en col·lectiu, també aquest punt de comunitat, és més fàcil sostindre-ho tot.
0: I aprofitant el Dia de la Salut Mental, Vilanova i la Geltrú ja té en funcionament el nou Centre Integral de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El nou equipament es presenta com el primer edifici de Catalunya concebut per reunir en un únic espai serveis de salut mental d'adults, infantil i juvenil, rehabilitació comunitària i atenció a les drogodependències.
3: Obrim plana política perquè els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del proper 19 de novembre. Pedro Sánchez avui estava a Dos Germanes a Sevilla des d'on ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
4: Fijaos que es curioso, ¿eh? Pero estos de el que puede hacer que haga, ahora son los de cuantos menos voten mejor. Pero yo os voy a decir una cosa. Tienen razón en tener miedo, porque urnas llenas gana la gente y urnas vacías ganan los que mueven los hilos. Así que vamos a votar todos el 29 de noviembre, vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar 4 años más para la gente.
5: I el PP ha triat Madrid per fer aquest primer gran acte de precampanya. Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
6: No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente. España necesita dirección y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas.
3: Per la seva banda, les esquerres miren de lligar un front comú per guanyar força amb un debat obert encara sobre qui haurà de liderar-lo.
5: El portaveu dels Comuns i candidat de l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que la iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
7: Em satisfà molt que hi hagi diferents grups polítics que hagin posat el nom de l'Ada Colau sobre la taula i, per tant, posem al servei de la construcció d'una alternativa, d'un front el més ampli possible, el més representatiu possible del carrer i amb la màxima capacitat, com dic, per anar més enllà de les polítiques a les que està disposat el Partit Socialista, i continuarem treballant en aquesta línia, donant suport al carrer, ja dic, i construint un front ampli com el que cal en aquestes circumstàncies.
3: Seguim parlant d'Esquerra Republicana, en aquest cas la seva secretària general, Elisenda Alemany, que s'ha mostrat convençuda que el partit farà una gran llista per a les eleccions generals del 29N i que estarà encapçalada més per Gabriel Rufián.
5: En una entrevista en el Nacional, Alemany s'ha mostrat convençuda que fer aquesta gran llista i que connectarà amb tot el racons de Catalunya. A més, ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè incomprensiblement i davant d'aquesta convocatòria electoral no ha lamentat que Catalunya perdi 4,7 milions d'euros anuals pel seu finançament.
3: Precisament els republicans han anunciat que reeditaran la seva coalició, en aquest cas de cara al Senat, amb el partit nacionalista basc, en aquest cas amb EH Bildu. Per la seva banda, la CUP decideix avui també en una reunió de la Mesa Nacional del partit a la seva seu a Barcelona si finalment es presenta a aquestes eleccions generals.
5: La formació anticapitalista haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació al Congrés enmig d'aquest debat intens sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals que tindran lloc el 29 de novembre. Com que actualment la CUP no té representació, hauria de recollir avals per presentar-se als comicis. I en fer-se pública la convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez, la portaveu de la CUP, Su Moreno, va qualificar-la de moviment purament electoralista i vergonyós.
3: I encara un darrer apunt polític, perquè avui es presenta un nou partit que també podrà concórrer a les eleccions. Es tracta de Democràcia 21, liderat per una advocada, Míriam González, i dona de l'exviceprimer ministre britànic Nick Clegg.
5: El partit es situaria en l'aspecte de centre o centre liberal i en les seves bases defensa la regeneració democràtica i la modernització de les institucions.
3: Parlem ara de les conseqüències de les tempestes viscudes durant la setmana passada arreu del territori, i és que aquestes pluges torrencials han agreujat la situació precisament del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià.
5: Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure fins a un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el pròxim 14 d'octubre a Barcelona. Canal 21 Ebre, Joaquín Domingo.
8: Unió de Pagesos ha fet una valoració dels danys patits en l'agricultura després del darrer episodi de fortes pluges al Baix Ebre i Montsià. El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, Carlos Sanz, lamenta que el sector de l'oliva caurà fins a un 80%, provocat per un cúmul d'anys de sequera, i ara les tempestes extremes han fet caure gran part de la producció a terra. Tampoc es podrà aprofitar la collita d'altres sectors com els cítrics o l'horta.
9: I creem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant, fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no ens en sortim.
8: Pel que fa al sector de l'arròs, Josep Antoni Vidal, responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, lamenta que la pagesia del Delta ha patit un encariment dels costos de producció, una problemàtica que s'afegeix al fet de no poder accedir als arrossars a segar per culpa de les pluges. S'hi suma la prohibició de fitosanitaris per part de la Unió Europea i els assajos de noves varietats als cultius que no han donat rendiment.
10: Preu barato, poc rendiment i pocs quilos. Això és deplorable. El Ministeri ha d'obrir la porta a poder fer varietats autòctones, varietats d'arròs redó, com tota la vida s'ha fet, no invents raros.
8: Per tot plegat, han fet una crida a la mobilització en la manifestació del pròxim 14 d'octubre a Barcelona, exigint preus justos, costos assumibles, ajuts directes, més protecció del sòl agrari, control de fauna i aigua per produir.
3: I per la seva banda, i encara referent a aquests aiguats viscuts aquests dies al territori, els bombers van evacuar aquest dimecres a la nit fins a 22 usuaris de la residència d'Ara de Granollers com a mesura de prevenció després d'aquest episodi de pluges que va patir el municipi del Vallès Oriental.
5: El Departament de Drets Socials s'ha encarregat de la reubicació dels usuaris en una altra residència. Alba Barnocell és l'alcaldessa de Granollers.
11: Hem estat en contacte i com a ajuntament amb la família, amb totes les famílies des del primer moment, i els seguirem acompanyant amb tot el que necessitin. Per tant, és com si fos una residència de la ciutat en una altra ciutat.
5: A dia d'avui, ni els residents ni els treballadors que també van ser evacuats encara no han pogut tornar a la residència d'aquest municipi.
3: Parlem ja de mobilitat. Des de les 12 d'ahir divendres i fins a les 2 de la jornada d'avui han sortit ja de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 543.000 vehicles en el marc de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre. Aquesta xifra equival al 95,2% dels 570.000 vehicles previstos.
5: En aquesta operació sortida, la mobilitat ha estat la pròpia d'un cap de setmana de tardor, amb principals desafeccions concentrades a la C-17 i la C-16, mentre que l'AP-7 no ha presentat problemes destacables.
3: De la xarxa viària ens n'anem a Rodalies. La incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord per un robatori de cable entre Mollet-Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
5: Els trens circulaven per via única entre ambdues estacions del Vallès Oriental i amb un augment del seu temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual, a mesura que s'apropaven en el punt afectat. Renfe ha precisat que DIF ha pogut reparar el robatori de cable de la via 2 i que ja circula per les dues vies en el tram entre Mollet-Sant Frost i Montmeló, amb una recuperació de les freqüències de pas de manera progressiva.
3: I parlem també de successos. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicilis, segons ha informat la policia catalana a través d'un comunicat.
5: En total s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones d'entre 28 i 54 anys, a qui se'ls atribueix delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. També se'ls acusa de cometre robatoris a Catalunya i a la Comunitat de Madrid. Els dos grups actuen de manera itinerant i podrien arribar a cometre fins a 4 robatoris en un sol dia. Segons els Mossos, van cometre robatoris en les localitats com el Picat, de Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls i Girona.
3: I encara un apunt més en successos. Els Mossos d'Esquadra han multat l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifre, per superar el límit d'alcoholèmia mentre circulava en moto per l'autovia C-65, tal com avança el diari de Girona i ha pogut confirmar la CN.
5: Els fets van passar el 23 d'agost, quan els agents feien un control rutinari i el van aturar. Després de fer-hi la prova, el resultat va superar el 0,6 mg d'alcohol per litre a l'aire i van sancionar-lo administrativament. Xifé ha reconegut els fets i assumeix la responsabilitat i assegura que considera que els controls policials són perfectes i molt necessaris.
3: Obrim plana local, parlem de salut. El projecte Petit U-Binding, desenvolupat per la Universitat de Barcelona, treballa amb infants en les primeres etapes educatives per detectar de manera precoç dificultats lectores associades a la dislèxia.
5: El seu mètode s'aplica a escoles de tota Espanya i fins i tot a algun centre internacional. Ràdio Rubí, David García.
12: A Rubí, el projecte Petit U-Binding s'aplica a les escoles Ribes i Balmes. Els experts recorden que la dislèxia no es defineix simplement per invertir lletres o confondre la dreta i l'esquerra. De fet, en català i castellà, una de les dificultats més importants té a veure amb la velocitat i l'automatització de la lectura. Per això, la detecció primerenca és clau. Montse Pedra, logopeda del projecte, defensa que no s'ha d'esperar que l'infant maduri abans d'intervenir.
13: No hem d'esperar, el que hem de fer és prevenir. Per tant, des de com més petitons puguem detectar o diagnosticar, sobretot detectar, no?, que hi ha una dificultat per seguir el ritme que estan seguint els seus companys d'aula, doncs anar-hi i treballar ja amb ell, perquè les coses seran més fàcils per ells després.
12: Un estudi de la Universitat de Barcelona amb prop de 350 alumnes de 10 escoles va observar una millora significativa de la fluïdesa lectora entre els participants al programa Petit U-Binding.
3: I obrim ja plana cultural. Comencem amb el Festival Sona Flamenc de Tarragona, que culmina aquest cap de setmana amb el concert de Les Migues com a un dels plats forts d'aquesta 8a edició.
5: Entre queda tota una setmana d'activitats que han unit música, balls i tallers de la ciutat. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
14: Se me llevó el corazón, se me llevó el corazón, el primer amor que tuve.
15: El quartet Les Migues actua avui a les 8 del vespre al Teatre Tarragona per portar la 8a edició del Festival Sona Flamenc al seu moment àlgid. Marta Robles, guitarra i veu del quartet, ha explicat a Tarragona Ràdio que tenen ganes de tornar a Tarragona, a la que consideren una ciutat molt flamenca.
16: Tarragona es una ciudad súper flamenca y que además nos quiere un montón y me hace mucha ilusión volver, la verdad. Así que espero que no se lo pierda a nadie de la gente que le gusta el flamenco y de los que no les gusta el flamenco también, porque Las Migues somos uno de los grupos que la gente nos dice: a mí el flamenco no me gusta mucho, pero vosotras sí me ha gustado, ¿no?
15: Amb Las Migues, el Festival Sona Flamenc culmina un programa clarament femení, per on han passat al llarg d'aquesta setmana bailaores reconegudes mundialment com Rocío Molina o la tarragonina Azar Tortajada.
3: I del flamenc ens n'anem al cinema, concretament al Begú Comedy Film Fest, que viu avui una de les jornades destacades amb una proposta que uneix cinema, memòria i territori.
5: El plat fort és la projecció de La vida secreta de Port Lligat, un documental que permet redescobrir la figura de Salvador Dalí i la seva vinculació amb aquest indret de la Costa Brava. La sessió es completa amb dues produccions més, Tramuntana i El Collar de Coral. Tot plegat ens ho explica des de Televisió Costa Brava el Raül Martín.
17: El Begú Comedy Film Fest arriba a un dels moments destacats de la seva programació amb una jornada dedicada al cinema i a la figura de Salvador Dalí. Aquest dissabte el Cinema Casino ha acollit la projecció del documental La vida secreta de Port Lligat, una producció de la Fundació Gala Salvador Dalí que permet descobrir la vida de l'artista i la seva vinculació amb el cinema. La sessió també ha inclòs Tramuntana, un documental que recull la memòria oral de Bagú a través dels testimonis dels seus veïns i també el Collar de Coral, completant una proposta que connecta el cinema amb la història i la identitat del territori. Així ho explica la seva directora, Concep Gual.
18: I bé, a partir d'aquí va anar a començar una miqueta doncs, tot el tema, amb el tema coral, doncs que m'hi vaig anar buscant informació i he acabat doncs, fent un vídeo que en principi era amb un objectiu professional simplement i després va agafar més pes el que era l'anècdota aquesta, no?
17: És la primera vegada que el festival col·labora amb la Fundació per incorporar aquesta proposta a la programació. Durant tot el cap de setmana hi haurà més activitats per acabar de gaudir de la 12a edició del Bagú Comedy Film Fest.
3: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
19: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de futbol. El Barça juga avui el partit corresponent a la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
5: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no jugarà avui ni tampoc el Dimas davant de Galatasaray en el partit de Champions.
3: Per la seva banda, l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga ahir després d'encaixar l'empat a un al temps afegit.
5: Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat.
3: I seguim amb més futbol. A la segona divisió, el Sabadell també juga aquesta tarda el partit corresponent a la 9a jornada. Els vallesans, després d'un llarg viatge, visiten Ceuta a partir 5:15.
5: Els de Ferran Costa, a un punt de la zona de play-off, busquen allargar la seva ratxa sense perdre, després de sumar 2 empats i 1 victòria. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
20: El Sabadell afronta avui la seva visita a l'Alfonso Morube pendent de l'evolució del virus que ha afectat aquesta setmana la plantilla arlequinada, més amb un llarg viatge i pendents de si ha de tocar moltes peces o no del seu 11 Ferran Costa, tot plegat pel difícil desplaçament fins al nord d'Àfrica que ha fet que el Sabadell vagi per carretera fins al Prat, en avió fins a Jerez, 2 entrenaments a terres andaluses, per carretera fins a Algeciras i ferri cap a Ceuta, on van arribar ahir en dormir ja, i a partir de 4:45 de la tarda s'enfronta a l'equip de José Juan Romero, un Ceuta que havia arrencat de manera nefasta la Lliga Hypermotion, però que ha sumat 5 dels últims 9 partits. Olats Rivera arbitrarà aquest Ceuta-Sabadell amb la intenció dels arlequinats de sumar la primera victòria a domicili de la temporada.
3: I a la primera federació, també aquesta tarda, a partir de 4:45, el Nàstic visita el cué de la categoria, el Joventut Torremolinos, amb l'objectiu de tornar a guanyar després de no haver sumat cap punt dels últims 9 possibles.
5: La prèvia del partit de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
21: El Nàstic ha d'intentar posar fre a les derrotes. L'equip no es pot plantar el proper partit a casa acumulant 4 derrotes. El calendari ha volgut que l'equip ara tingui 2 jornades seguides fora de casa i que es faci imprescindible guanyar o almenys no perdre aquesta tarda davant del Joventut Torremolinos, el cué de la categoria, context de partit trampa i on els de Xisco Campos han de fer més en els partits a domicili, ja que fins ara l'equip fora de casa no ha aconseguit encara marcar cap gol. El còmput del bagatge de l'equip és d'un empat i 3 derrotes. El davanter del Nàstic, Carlos Segura, parla de quin partit han de fer davant del Joventut Torremolinos per sortir vencedors.
22: Un camp molt difícil, però nosaltres, el que te digui, estem tranquils perquè sabem que anem a plegar allí i ho anem a donar tot i estic segur que anem a guanyar i ens portarem els 3 punts per a Tarragona, com aquí a vegades ens van portar un punt des de Cartagena. Però està bé els 3.
21: La plantilla va viatjar ahir al matí cap a terres andaluses, va entrenar per la tarda i prepara ja el partit a partir de 4:45 de la tarda a l'estadi del Pozuelo davant del Joventut Torremolinos.
3: Canviem d'esport, parlem de bàsquet. La tercera jornada de la Lliga CB arranca avui amb només un equip català en joc i és el bàsquet Girona, en el seu cas, que visita la pista del Breogán a partir de les 9 d'aquesta nit.
5: Amb un balanç d'un triomf i una desfeta, els de Moncho Fernández buscant el triomf per donar continuïtat a la victòria europea de dimarts. I diumenge jugaran la resta de catalans. Al migdia, la Força Lleida, la pista de l'Obradoiro i el Manresa, la del Madrid. Ja per la tarda, la penya visita el Baskonia i el Barça rebrà al Palau al València.
3: Precisament el Barça va perdre ahir el seu compromís d'Eurolliga a casa al Palau davant dels Žalgiris lituà. Els blaugranes van dominar pràcticament tot el partit, però un últim quart nefast on van encaixar 33 punts i només en van anotar 16 els va acabar condemnant a la segona derrota en 4 partits a la màxima competició europea. I acabem parlant de motociclisme perquè aquest matí s'ha disputat la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia, que es disputa a Mandalika. La victòria ha estat pel pilot cerverí Marc Márquez per davant del japonès Ayogura i del italià Fabio Di Gianantonio. El Tro de Cervera és més líder del Mundial, segon classificat és el també espanyol Jorge Martín. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
0: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
1: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
0: La tradició es mou si la mous tu.
1: Tota la informació a firamediterrania.cat. Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
23: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
24: ¿Qué problema hay?
23: Algo cambió.
25: Se ha puesto borde conmigo porque soy blanca.
23: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
24: ¿Y?
23: Nosotros.
2: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
24: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
26: ¡Ya basta!
24: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
27: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
2: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
28: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
29: Bienvenida.
30: Creo que necesita uno más grande.
31: ¿Qué te parece?
32: ¿Mami?
31: ¿Lista para salir?
2: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
32: Intentes enganyar-me.
31: Bella, soy yo.
33: Anem allà a la figura de Sal.
31: Soy mamá.
19: Continguts en xarxa.
3: Bon dia, són 2:15. Us parla Eduard París.
19: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: A Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada per sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que en millorin la seva atenció.
5: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat.
3: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
3: En plana política, els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del 29N. Pedro Sánchez, avui des de Dos Hermanes a Sevilla, ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
5: I el Partit Popular ha triat Madrid per fer el gran primer acte de precampanya. Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
3: I aquí a casa nostra, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Lamancha, ha mostrat convençuda que Esquerra farà una gran llista per a les eleccions generals i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián.
5: Per la seva banda, el portaveu dels comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que l'iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
3: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui, Mar Jaureguizar.
4: A primeres hores del matí d'aquest dissabte teníem una nuvolositat més compacta, sobretot a l'Alt Pirineu, però en conjunt el matí ha estat molt assolellat i hem tingut el pas, això sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada les temperatures són molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb uns valors que ronden al voltant dels 20-24 graus, són una miqueta més baixes, això sí, a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb la mateixa situació de calma i tranquil·litat. De fet, aquests núvols alts i prims tendien a retirar-se cada en un cel molt més net a núvols i al Pirineu tindrem el creixement típic de nuvolades però que no ens deixaran precipitacions. Tant al matí com a aquestes properes hores tenim aquesta tramuntana sobretot al nord del Cap de Creus que a poc anirà perdent força.
3: I la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord de Rodalies per un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
5: Mentrestant, la xarxa viària, el tram final de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre està sense gairebé incidències destacables a hores d'ara.
3: I en els esports, el Barça juga avui el partit corresponent a la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou al Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
5: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no jugarà ni avui ni tampoc dimarts davant del Galatasaray en el partit de Champions.
3: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar més iniciatives que en millorin l'atenció. Aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992.
5: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat. Són 10 punts més que abans de la pandèmia, segons l'IDESCAT, i els experts ho relacionen amb una societat cada vegada més sotmesa a la pressió i la incertesa, i també demanen reforçar la prevenció, la detecció precoç, l'accés a l'atenció psicològica. Ens ho explica tot plegat Carme de Fez.
6: Darrere d'aquest augment hi ha molts factors. La pressió a la feina, les dificultats per arribar a final de mes o els problemes per accedir a un habitatge. Tot plegat passa factura a la salut mental. I el sistema públic, alerten els experts, no té prou recursos per atendre una demanda que no para de créixer. Ho adverteix Dolors Líria, degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
7: Hi ha una manca de psicòlegs i psicòlogues, tant a atenció primària com als serveis especialitzats, i també hi ha una dificultat perquè aquests professionals que ja hi són a la xarxa de salut pública puguin fer la seva feina amb la qualitat que podrien fer-la si tinguessin més recursos, no? Les llistes d'espera, els temps molt reduïts, fan que sigui molt difícil sostenir també els tractaments de les persones que estan ateses, i moltes queden fora.
6: Però la resposta no pot ser només individual. Líria reclama més mesures socials i comunitàries per actuar sobre les causes del malestar.
7: Estem molt més individualitzats i això també ens porta a una patologització i una sobremedicalització molt, molt sovint de, del patiment psicològic. El valor de la comunitat, l'efecte positiu i preventiu de la comunitat és important. Per tant, aquestes mesures de tipus comunitaris i socials són importantíssimes per poder prendre mesures reals en relació a la salut mental de les persones, més enllà de poder tractar, evidentment, des d'una perspectiva més clínica, les problemàtiques més complicades.
6: I com podem saber si el malestar va més enllà i necessitem ajuda? Què hi podem fer? Ens ho explica Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mútua de Terrassa.
8: És important parlar de relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir, no?, contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i amb qui compartim unes experiències, que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones, a vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda, i saber, doncs, que demanar ajuda als moments en què la salut mental ens està en conflicte, doncs també és un pas fonamental per l'adequada atenció.
6: Un altre focus de preocupació és l'entorn digital, sobretot entre els joves. Els experts demanen implicar-hi tothom, les plataformes, les famílies i els mateixos joves. Més prevenció, un ús responsable de les xarxes i a casa una comunicació basada en la confiança són algunes de les claus per protegir la salut mental.
3: Tot i que és avui quan es celebra aquest Dia Mundial de la Salut Mental, durant tota aquesta setmana ja s'han fet diversos actes per commemorar-lo.
5: En alguns llocs, com en Posta i Bala, que han utilitzat les arts escèniques per combatre estigmes associats als trastorns mentals. Més detalls que a l'Àries.
9: És el cas de Mollet del Vallès, en què l'acte va comptar amb la participació de l'Ajuntament, l'Associació Suficientment i la Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions. S'ha posat l'accent en la importància de les relacions personals, l'escolta i, sobretot, el recolzament. A Amposta es va fer la performance participativa Trenquem etiquetes, obrim mirades. L'activitat combina les arts escèniques, el moviment i les emocions per sensibilitzar la ciutadania i combatre els estigmes associats als trastorns mentals. Núria Marco és la primera tinent d'alcalde d'Amposta.
10: Són malalties que ens poden afectar a qualsevol persona, en qualsevol moment de la nostra vida. Parlar-ne, poder trencar estereotips, és el primer que hem de fer.
9: L'Associació de Salut Mental de la Noguera ha reflexionat per combatre la soledat no desitjada. El resultat en forma de creació artística, els usuaris de l'associació han mostrat el seu treball conjuntament amb l'artista Núria Costa com a mediadora.
11: Simbolitzant també a vegades aquells pensaments més obscurs o més pesats, no?, que en moments d'aïllament social podem ser sentir, fer aquests nusos i després tallar-los, com perquè amb l'aigua tot es sosté, no? I quan estem en col·lectiu, també aquest punt de comunitat, és més fàcil sostindre-ho tot.
9: I aprofitant el Dia de la Salut Mental, Vilanova i la Geltrú ja té en funcionament el nou Centre Integral de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El nou equipament es presenta com el primer edifici de Catalunya concebut per reunir en un únic espai serveis de salut mental d'adults, infantil i juvenil, rehabilitació comunitària i atenció a les drogodependències.
3: Obrim plana política perquè els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Pedro Sánchez avui és a Dos Hermanes, a Sevilla, des d'on ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
12: Fijaos que es curioso, ¿eh? Pero estos de el que pueda hacer que haga, ahora son los de cuantos menos voten mejor. Pero yo os voy a decir una cosa. Tienen razón en tener miedo, porque urnas llenas gana la gente y urnas vacías ganan los que mueven los hilos. Así que vamos a votar todos el 29 de noviembre, vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar 4 años más para la gente.
5: I el Partit Popular ha triat Madrid per fer el primer gran acte de precampanya, i és que Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternància de govern, sinó un canvi de regles.
13: No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente. España necesita dirección, y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas.
3: Per la seva banda, les esquerres miren de lligar un front comú per guanyar força amb un debat obert encara sobre qui haurà de liderar-lo.
5: La portaveu dels Comuns i candidata a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que l'iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
0: Em satisfà molt que hi hagi diferents grups polítics que hagin posat el nom de l'Ada Colau sobre la taula i, per tant, posem al servei de la construcció d'una alternativa, d'un front el més ampli possible, el més representatiu possible del carrer i amb la màxima capacitat, com dic, per anar més enllà de les polítiques a les que està disposat el Partit Socialista, i continuarem treballant en aquesta línia, donant suport al carrer, ja dic, i construint un front ampli com el que cal en aquestes circumstàncies.
3: Seguim parlant d'Esquerra Republicana, perquè la seva secretària general, Elisenda Lamancha, ha mostrat convençuda que el partit farà una gran llista per a aquestes eleccions generals i que estarà encapçalada més per Gabriel Rufián.
5: En una entrevista al Nacional, Alemany s'ha mostrat convençuda en fer aquesta gran llista i que connecti entre els racons de Catalunya. També ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè incomprensiblement, davant d'aquesta convocatòria electoral, no ha lamentat que Catalunya perdi 4.700 milions d'euros anuals per al seu finançament.
3: I per la seva banda, la CUP decideix avui, en una reunió de la Mesa Nacional del Partit a la seva seu a Barcelona, si finalment es presenta a aquests comicis.
5: La formació anticapitalista haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació en el Congrés, enmig del debat intern sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals, aquestes que tindran de lloc el 29 de novembre. Com que actualment la CUP no té representació, s'hauria de recollir avals per presentar-se als comicis. En fer-se pública la convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez, la portaveu de la CUP, Su Moreno, va qualificar-la de moviment purament electoralista i vergonyós.
3: I encara un apunt més, perquè avui també es presenta un nou partit polític que podrà concórrer a aquestes eleccions. Es tracta de Democràcia 21, liderat per una advocada, Míriam González, i dona de l'exviceprimer ministre britànic, Nick Clegg.
5: El partit se situaria en l'aspecte de centre o centre liberal i en les seves bases defensa la regeneració democràtica i la modernització de les institucions.
3: Tot just ara fa una setmana les Terres de l'Ebre només feien que mirar al cel amb el fort temporal que va descarregar registres de pluja històrics i que feia molts anys que no passava.
5: Per exemple, a l'Ametlla de Mar, on la tempesta ha provocat danys en infraestructures municipals i també a platges i llacunes. Des de Canal 21 Ebre, Albert Pasqual.
1: El passat 2 d'octubre, l'Ametlla de Mar va patir unes pluges torrencials que només els més grans del poble recorden per la seva intensitat. En 3 hores es van registrar 140 litres per metre quadrat i en 3 dies es van acumular gairebé 300 litres. Quan es compleix una setmana de la tempesta, la població treballa per recuperar camins, platges i llacunes. Alguns dels entorns més afectats van ser les Cales de l'Estany, l'Àliga o la platja de Sant Jordi, amb la pèrdua d'importants quantitats de sorra i pedra. La baixada dels barrancs també va provocar la fusió de les llacunes costaneres de Sant Jordi, Torrent del Pi i Santes Creus amb la mar.
14: Tots els finals de barranc, d'estos 7-8 barrancs grans que tenim, són els que tenen les platges més importants per nosaltres. Tenim moltes cales, però moltes d'aquestes platges se formen perquè precisament són finals de barranc, doncs pràcticament han desaparegut.
1: A banda de les platges, l'Ametlla de Mar ha patit danys materials en infraestructures municipals com el poliesportiu, la biblioteca, la llar d'infants i el casal d'avis. L'Ajuntament sol·licitarà ajuts a les administracions superiors per reparar aquests espais.
14: I amb instal·lacions municipals, pues ara estem fent tota l'avaluació de danys, no? Per a poder, a veure si d'alguna manera, degut a aquesta intensitat, pues hi ha alguna manera de poder recuperar alguna cosa.
1: El consistori també preveu convocar la Comissió de Protecció Civil en les properes setmanes per analitzar els punts recurrents d'inundació i dissenyar mesures estructurals que minimitzin els riscos davant de futurs episodis.
3: Parlem ara de mobilitat, tram final a hores d'ara de l'operació sortida a la xarxa viària catalana. Des de les 12 d'ahir divendres i fins a les 2 d'avui han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 543.000 vehicles en el marc d'aquesta operació del pont del 12 d'octubre. Aquesta xifra equival al 95,2% dels 570.000 vehicles previstos.
5: En aquesta operació sortida, la mobilitat ha estat la pròpia d'un cap de setmana de tardor, amb principals afectacions concentrades a la C-17 i la C-16, mentre que l'AP-7 no ha presentat presentat problemes destacables.
3: Seguim amb mobilitat, en aquest cas a les vies. La incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord de Rodalies per un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 10:45.
5: Els trens circulaven per via única entre dues estacions del Vallès Oriental, amb un augment del seu temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual a mesura que s'apropaven al punt afectat. Renfe ha precisat que DIF ha pogut reparar el robatori de cable a la via 2 i que ja se circula per les dues vies en el tram entre Mollet, Sant Frost i Montmeló, amb la recuperació de les freqüències de manera progressiva.
3: I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicilis, segons ha informat la policia catalana a través d'un comunicat.
5: En total s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones entre 28 i 54 anys, als quals se'ls atribueixen delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. Se'ls acusa també de cometre robatoris a Catalunya i la Comunitat de Madrid, i els dos grups actuen de manera itinerant i podien arribar a cometre fins a 4 robatoris en un sol dia. Segons els Mossos, van cometre robatoris en localitats com el Picat a Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls o Girona.
3: I encara més successos, perquè els Mossos també han detingut dues persones en un narcoassalt d'una plantació de marihuana ubicada en una urbanització de Mas Pujols, municipi del Baix Camp.
5: L'incident s'ha registrat pocs minuts abans de les 10 de la nit d'aquest divendres i en el dispositiu dels agents han intervingut també armes de foc. Una persona ha resultat ferida lleu per un perdigó i la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
3: Obrim plana local, parlem d'obres. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat aquest dilluns passat una nova actuació, en aquest cas a l'Església del Monestir.
5: En concret, els treballs contemplen la realització de 3 cales a la capella de Santa Colàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats en l'estructura de l'edifici. Radio Sant Cugat, Sergio Morales.
15: De moment s'ha començat a fer una primera cala a la capella de Santa Escolàstica, aprofitant que s'ha retirat el retaule per fer-ne una restauració. Això ha deixat al descobert una esquerda a la paret, fruit d'aquests moviments de tants anys, i la intenció és descobrir el perquè està succeint. Josep Lluís Ortega Blanco és l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra.
16: De moment són uns moviments que estan controlats, però segueixen i veiem que hi ha un cert dinamisme. La idea de final de tot el projecte és poder fer un model tridimensional amb tota la caracterització de les cales que s'estan fent de geòlegs, de les fàbriques, per poder previure cap a on aniríem aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions.
15: El projecte d'obra preveu un pressupost de 48.000 euros i una durada màxima de 3 mesos.
3: I parlem ara també de gastronomia, i és que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha estat l'encarregada d'inaugurar avui la 37a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt, a la comarca de l'Urgell.
5: Una parada del bon lloc del sector que estarà oberta al públic fins dilluns, a més de 35 activitats gastronòmiques programades. Redició, Meritxell Bernaus.
17: Una fira amb un potencial enorme dins de l'àmbit de la gastronomia, així com ha qualificat la consellera d'Interior, Núria Parlon, la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra, que ha inaugurat aquest migdia.
18: A més, un espai per projectar un sector econòmic fonamental per Catalunya, com és el de la gastronomia. Una aposta ferma que es consolida any rere any gràcies a aquest gran esforç i aquesta suma de compromís i, sobretot, de capacitat de resiliència i d'esforçar-se per ser referents. Una fira que té un potencial enorme.
17: El certamen suma més de 150 expositors entre torronaires i productors artesans i 35 activitats gastronòmiques entre tallers, tastos, degustacions i demostracions culinàries. A part de la descoberta de les últimes novetats torronaires, des de l'organització s'ha fet una aposta decidida per potenciar les experiències a la fira, amb propostes que van des de tastos a cegues, tastos musicals, fins a la descoberta de com es fa l'elaboració del típic torró d'Agramunt.
3: I parlem ja de cultura. Comencem amb cinema, amb el Begú Comedy Film Fest, que viu avui una de les jornades destacades amb una proposta que uneix cinema, memòria i territori.
5: El plat fort és la projecció de La vida secreta de Port Lligat, un documental que permet redescobrir la figura de Salvador Dalí i la seva vinculació amb aquest indret de la Costa Brava. La sessió es completa amb dues produccions més, Tramuntana i El Collar de Coral. Tot plegat ens ho explica des de Televisió Costa Brava el Raül Martín.
2: La seva germana, Ana Maria Dalí, 4 anys més jove que ell...
20: El Begú Comedy Film Fest arriba a un dels moments destacats de la seva programació amb una jornada dedicada al cinema i a la figura de Salvador Dalí. Aquest dissabte, el Cinema Casino ha acollit la projecció del documental La vida secreta de Portlligat, una producció de la Fundació Gala Salvador Dalí, permet descobrir la vida de l'artista i la seva vinculació amb el cinema. La sessió també ha inclòs Tramuntana, un documental que recull la memòria oral de Begú a través dels testimonis dels seus veïns i també el Collar de Coral, completant una proposta que connecta el cinema amb la història i la identitat del territori. Així ho explica la seva directora, Concept Gual.
21: I bé, a partir d'aquí va anar a començar una miqueta doncs, tot el tema, amb el tema coral, doncs que m'hi vaig anar buscant informació i he acabat doncs, fent un vídeo que en principi era amb un objectiu professional simplement i després va agafar més pes el que era l'anècdota aquesta, no?
20: És la primera vegada que el festival col·labora amb la Fundació per incorporar aquesta proposta a la programació. Durant tot el cap de setmana hi haurà més activitats per acabar de gaudir de la 12a edició del Begú Comedy Film Fest.
2: La identificació és total. De fet, l'obra de Dalí...
3: Ens n'anem ara fins a Ulldecona, al Montsià, municipi que ha estat avui el punt de trobada de les passions de Catalunya.
5: Després d'una temporada amb rècord d'espectadors, les diferents entitats ja treballen per preparar les representacions de l'any vinent i impulsar noves accions conjuntes. 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
22: Una setantena de representants de les passions de Catalunya s'han reunit aquest dissabte al matí a Ulldecona per preparar la temporada del 2027. La trobada, celebrada al molí de César Martinell, ha servit per planificar les pròximes representacions, les activitats conjuntes i les accions de promoció de la Federació Catalana de Passions. Escoltem Jordi Carapuig, president de la Federació.
23: Avui es decidirà aquí a Ulldecona el que farem la Federació de cara a l'any de la temporada 27. Llavors, normalment anem fent les diferents trobades a diferents llocs i sempre anem voltant pel país, allà on hi ha una passió, i en aquest cas tocava aquí a Ulldecona. I, bueno, i avui hi ha gent de tot el país, calculem que hi ha unes 60-70 persones representants de les diferents passions.
22: La jornada també ha servit per posar en valor la passió d'Ulldecona, una de les tradicions culturals més arrelades al municipi. També ha comptat amb activitats per descobrir el patrimoni local, com les oliveres mil·lenàries i les pintures rupestres.
3: I fem una darrera aturada a Caldes de Montbui, on estan de festa major i amb motiu de la festivitat avui s'ha inaugurat al Museu Termàlia l'exposició Records de la Festa Major Calderina.
5: Una mostra que fa un repàs de l'evolució de la celebració en els últims 4 segles en aquest municipi del Vallès Oriental. Els visitants hi podran trobar també un munt d'objectes i imatges de com es celebrava la festa fa anys. A Caldes, però també a altres municipis del país, Radio Caldes, Òscar Guijarro.
24: Aquest matí s'ha inaugurat l'exposició del Museu Termàlia Records de la Festa Major Calderina. La historiadora Laia Soler, comissària de la mostra, ha estat l'encarregada de fer una primera visita guiada a les autoritats i veïns que s'hi han acostat. Una investigació que ha permès recuperar antics programes de Festa Major, retalls de premsa, imatges i testimonis. Tot plegat ha permès documentar la llarga història de la Festa Major Calderina, una festa que, tal com ha explicat Laia Soler, prové del segle XVII.
25: La investigació se centrava en com havia evolucionat la Festa Major al llarg dels segles. Les notícies més antigues les tenim del segle XVII, però on es comença a trobar més informació és sobretot al segle XIX, perquè tenim la famosa guia Cicerone del Climent Cuspinera i llavors també tenim les notícies de premsa.
24: Una exposició que s'ha inaugurat coincidint amb la celebració aquest cap de setmana de la Festa Major. La mostra es podrà visitar fins al gener de 2027.
3: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
19: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de futbol. El Barça juga avui la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
5: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no jugarà ni avui ni tampoc dimarts davant del Galatasaray en el partit de Champions.
3: Per la seva banda, l'Espanyol ahir va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a 1 al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Parlem ara de waterpolo, cap de setmana europeu pels equips catalans implicats a la prèvia de la Champions femenina. El Sabadell s'ha enfrontat aquest matí al Lilla. Coneguem el resultat en directe des de Ràdio Sabadell. Pau Vituri, bon dia.
4: Molt bon dia, doncs marcador escandalós a favor del conjunt sabadellenc, que s'ha imposat 29-10 a l'equip francès. Ahir ja van golejar també el Dong neerlandès per 26-4 i en els pròxims segons s'ha de confirmar ja aquesta classificació matemàtica per la fase de grups, perquè el Terrassa està guanyant el seu partit d'avui davant el Dong neerlandès per 8-16. Per tant, les terrassenques també sumaran la seva segona victòria i tant el Sabadell com el Terrassa seran els dos representants d'aquest grup D classificats per la fase de grups de la màxima competició europea. Per tant, demà a 1:45, el derbi entre el Sabadell i el Terrassa per decidir el primer de grup, el primer i el segon de grup, però la notícia a hores d'ara, insistim, a punt d'acabar aquest partit 9-16 favorable al Terrassa, és que tots dos equips catalans estaran al sorteig d'aquest dilluns a les 10 de la fase de grups de la Champions femenina.
3: Moltes gràcies, Pau, i apuntem aquest doblet pels equips catalans a la Champions femenina. Parlem també de bàsquet. Avui només juga un equip català a la Lliga CB, el Bàsquet Girona, que visita la pista del Breogán. La prèvia des de Girona FM, Marc Treserres.
6: El Bàsquet Girona disputarà avui la tercera jornada de Lliga a la pista del Breogán, un conjunt que no ha aconseguit mai guanyar a Galícia. De fet, avui tampoc és un bon dia, com a mínim sobre el paper. Els jugadors de Luis Casimiro han començat la temporada pletòrics en dos partits, mitjana de 105 punts. Feia 22 anys que cap equip havia iniciat la Lliga anotant 100 punts o més en les dues primeres jornades. I això és gràcies al bon moment de forma que viuen tots els seus jugadors, per exemple els fitxatges Tevin Brown o Anderson García i Rosin Bolton, com Danko Brankovic, el pivot, Francis Alonso, el base malagueny, o el base croat Dominic Mavrak. El conjunt de Moncho mai ha guanyat en els últims 4 desplaçaments que ha fet des que va pujar a l'ACB contra el conjunt gallec, i per tant avui veurem si aconsegueix trencar la mala ratxa i tornar a recuperar sensacions després de la derrota a Vitoria. L'equip comptarà amb tothom, tret de les baixes ja conegudes de Fielerup i Isaac Vázquez, i veurem si Pluta acaba entrant a la convocatòria, ja que arrossega molestes al turmell des de la setmana passada.
5: Demà diumenge jugaran la resta de catalans. Al migdia, el Força Lleida, la pista de l'Obradoiro i el Manresa, la del Madrid. I ja per la tarda, la penya visitarà el Baskonia i el Barça rebrà el Palau al València.
3: Amb el repàs de la jornada de l'ACB acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: 107.1 FM.
1: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
2: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611-481-381 amb una nota de veu o per escrit.
1: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
2: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
3: Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 0278 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut. Dental

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Informatius de Ràdio Tordera, la veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
0: Hora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Saludaciones desde Bascanó en directe per Ràdio Tordera. Va, està a punt de començar la quarta. Aquesta jornada de Lliga, aquesta quarta jornada que significa el segon desplaçament. Del Club Futbol Tordera. I avui, per explicar-vos aquesta quarta jornada, tenim amb nosaltres a la Eli. Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: També tenim en Lluc darrere de les càmeres. Gràcies a tots dos per ser amb nosaltres. Els jugadors que estan a punt de saltar sobre el terreny de joc. De seguida amb tu, Eli, a descobrirem com arriba l'equip, com arriba tot plegat abans. De tot, però ens preparem per aquesta quarta jornada.
2: Apunta la data, que estàs convocat.
3: La 14a Fira del Conte de Tordera torna després de l'èxit de les últimes edicions. La fira de referència es convertirà en un món màgic de contes amb una quinzena d'activitats per gaudir amb tota la família.
2: A més, aquell dia farem un rècord. Ara us ho explico.
3: La Fira del Comte serà el 17 d'octubre del 2026, al voltant de l'Ajuntament. De Tordera hi trobareu contacontes, tallers infantils, xocolatada popular i, atenció, concert infantil gratuït a les 7 de la tarda. La Fira del Conte de Tordera és gratuïta i podràs trobar-hi més de 40 editorials en un espai que sembla ben bé que hagis entrat als contes de la teva infantesa. No t'ho pots perdre, perquè a més, el mateix 17 d'octubre a les 6 de la tarda es farà la sardana més gran de Tordera. Tot un rècord.
2: Descobreix més informació a la web tordera.cat.
0: Ja som sobre el terreny de joc. El jugador de Bascanó i Club Futbol Tordera, el Bascanó que vesteix de blau, elèctric blau marí, el Club Futbol Tordera amb la senyera habitual, coneixem Eli, els protagonistes d'avui, som ells.
1: Doncs bé, el Bascanó presenta amb l'únic Mari Mendoza, 2, Pau Blanc, 3, Marc Blasquez, 4, Nil Noguer, 6, Ivan Pérez, 8, Jordi Pàmies, 9, Edgar Almendro, 10, Josep Pian, 15, Aleix Pont, 16, Cesc Pian i 17, Carlos Puig. Com a suplents, 25, Felipe Burillo, 5, Joan, 7, Aleix Peixes, 11, Anas, Sakaki, 14, Pau Cornellà, 18, Fabi Enrique, 19, Jordà Villaronga, 21, Joel Suquet i 23, Òscar Rodríguez. L'Albert Batllidera.
4: Sí, fa gràcia.
0: Sí, perquè he trobat pocs dots. N'havia trobat algun altre en lligues anteriors, però... però mira, em sembla que és el primer d'aquesta temporada. Em fa gràcia que estigui aquí. Coneixem algun... ara els del club ho pot ordenar?
4: Doncs sí, el Twitter ha presentat amb l'Òscar.
0: Aquests són els convocats, doncs, els titulars de la jornada d'avui, la primera pilota que serà del Club Futbol Tordera, la nostra dreta, el Begú, la nostra... esquerra, amb tots aquests protagonistes d'avui, l'àrbitre que es posa el xiulet a la boca, dona la senyal, comença la quarta jornada, comença aquest Bescanó, Club Futbol Tordera. Abans de res, que no me n'oblidi, vull felicitar en Joan Plàcimes, perquè ahir va ser el seu aniversari, i a més a més avui ens ha ajudat molt amb la Transmi, que bé, aquí a Bescanó es fan amb obres, bé, no hi ha gaire alçada, però no m'hi ha visitat. Compte la primera acció del Bescanó, toca l'esquena de Gabriel Pla, haurà de lluitar la selecció del Bescanó, obertura a banda dreta, la centrada passada cap al segon pal, se'n va per vindre a fons, primera aproximació dels locals, servei de porta pel conjunt d'Ordrem. Això, acabo, felicitats en Joan Plàcimes i moltes gràcies perquè no s'ha de donar una lloc per fer a Eli, que aquí estem molt ben cuidats.
4: Sí,
0: estiu. Sí. Sí, esperem que no molesti gaire aquest sol de cara que tenim. Sí, exacte, amb un handicap absolut. Agafa per l'esquena amb el Ruiz. La Ruiz té quan hi ha res, la té tal, però és que no. Busca la pilota fixant a la... està de Rasputs, la centrada, hi havia un entorn com el clan de Sobradiel, dins l'àrea és la primera falta del partit en aquest minutet que portem en joc, empat a 0 en directe des de Bescanó, el Club Futbol Tordera, que arriba després d'empatar la setmana passada a casa contra el Betalú en una segona part ben moguda i de perdre en la primera visita a domicili contra el Begú. Recordem, per tant, el Tordera que va guanyar des de la primera jornada. Recordem en aquest partit contra l'Esporting de Lliga. Això no esperem avui. Ell era tot malat.
4: Doncs ja ho has dit tu,
5: Complicada.
4: Complicada.
5: portar la segona victòria. Avui, doncs, contundència de l'equip, i que intentin recuperar aquesta intensitat que anem bé al resultat.
0: Va ser el primer moment, la segona part de la setmana passada, és el primer moment on vam tornar a veure el Tordera de la primera jornada, el Tordera intens, aquest Tordera present, no només amb la possessió, que els últims dos partits s'ha tingut possessió de joc, però no s'ha guanyat, sigo també amb això, amb la sèrie, amb moure's,
5: Sí, al final també vam parlar molt del partit de Madrid, per exemple, que el Tordera sí que és cert que va tenir la possessió de tot el partit, però no va acabar de materialitzar aquelles ocasions que podria haver tingut, però que no van acabar de sortir, que això va portar a la primera derrota de la temporada i la primera estrella.
0: A veure si el Tordera aconsegueix sumar, si no és una fora. Jo crec que avui seria una bona notícia tenint en compte que la temporada passada es va quedar a les portes de l'ascens i fa dues equips de primera catalana. Ens heu anat seguint durant els anys hem parlat algun cop, perquè és un equip de primera catalana, molt de talent, bona base i bé, molt de talent particular, també, que això és el que els fa bons. Segurament, un dels favorits, ho creus, d'aquesta categoria?
5: Sí, al final, molt bona actuació. La temporada de França, un equip que és considerat la primera catalana. Llavors, és un dels favorits clars per aquesta temporada.
0: Avui és el més contundent que van tenir el resultat, que per cert no us he preguntat per la porra que ens queden sobre la llana que no som tu, Eli, i també la gent de la Transmeda YouTube ens podrà escriure.
5: Jo
0: crec
5: que
0: tinc molta
5: passió, tot i que el
0: Barcelona
5: complicarà molt les
6: coses. No la veig, aquesta.
5: El Barcelona mínim 0-1
0: Victòria i portaria 0. Perdonareu, és que just abans de començar el partit que se'ns agrada l'esperçó i com que tampoc no tenim gaire fins als partits avui, doncs ens hem ruixat absolutament també la càmera i ara l'havíem d'anar a veure. Marro i tu, obertura amb d'esquerra, però Madu, Madu que fa espai, Madu que carrega, per-ho, Madu que carrega, prova el xut a les cames del seu punt trincant, l'ha aconseguit baixar bé ara el Bascanó, una pilota endarrere, obertura, però per l'altre se li escapa el control, se la quedarà el club futbol Tordera. Minutets de partit, en portem 5, de moment, empat a 0 al marcador, un dèbit per la ràdio Tordera. A seguir que puguem, doncs anirem a YouTube per llegir-vos. En aquest partit amb el Tordera, sumarem, si pot sumar alguna cosa, però seria bona notícia. Porto una per la Bascanó, des de dins l'àrea, compta que és perillós, a la cinta del cor de l'àrea, salta bé. Joel Viedma surt per línia de temps, la pilota és servei de córner.
5: Veurem com torno un altre cop el primer gol llavors veurem si el temps de rei ens ha millorat la defensa d'aquesta situació.
0: Compte la centrada de Pillany, la jugada centrada, la portada al sud! Sobre del travesser, la pilota fregant la fusta superior. Ara porteria per Rosca, Rosca ja d'avui titular, per quarta jornada consecutiva.
5: Sí, sembla que s'està assentant la titularitat a la titularitat.
0: De fet, deia els que seguiu el darrere de l'Ariel, que era una maravilla d'estar per Bastant, perquè estava sol. Escolteu sobre els esports, a l'entrevista prèvia d'ahir a l'Ester Guillem Ferrer, la premsa, explicava que Cetris, de Bolet, havia disputat el partit la setmana passada, però ha estat amb unes molèsties, i bé, doncs, està a la zona, si no m'equivoco, del general, en tot cas, des d'aquí canviem la porta de la setmana al Pepe, que esperem que es pugui recuperar aviat perquè el necessitem. La color de l'any sempre és perillosa bona, que sempre ha sigut molt bona i de molt talent entre tots dos jugadors. Una abraçada des de dia a l'Aulet. Compte que ara troba Carles Puig. Saltarà bé, perdona, un extremis. Ara Sarrell de córner demanava porteria a Baró. Sarrell de córner. Sarrell de córner. Sarrell de córner. I compta amb aquesta, les entrades amb el segon pal, Joel Viedma, que ara utilitza el segon pal in extremis per evitar que empenyés el seu contrincant la pilota que va dins i ara tornarà des de l'altra banda.
1: Perquè sembla que el Bastamó està tenint, bueno, de moment el Tordena no ha tingut cap oportunitat clara, sinó el Bastamó amb un xut molt clar ha anat als pels
0: pèls. Ui, compta la centrada, de nou Joel Viedma, a veure si pot arribar algú, és el rebuig que porta amb el Ruiz que deixa sortir, és que la comitè és el seu contrincant, servei de banda, favorable al futbol Tordera. A tot això, també volíem comentar les nostres i altres, però compte que el torna a provar el Bascanó, des de l'anada de l'esquerra, primer pal, i el clar, de nou, un extrem, és la petita, la té, la té, la té, la té, la té, la té, la té, la té, la té, la té, la té, la té, la té, la
1: té,
0: ho preparà el bàsquet, el Club Futbol Tordera, que ha de enviar la pilota fora de zones a la que del Bascanó en camp propi. Per cert, un Guillem Ferrer que és ciutadà de Bascanó, és d'aquí. Bueno, no sé si és ciutadà ara. Ui, la pilota que li passa per sobre d'Òscar Rosquer, d'haurà de córrer la carrera amb el seu contrincant, el rival que l'empenyia el feia caure abans de línia de fons, i haurà falta. Uf, ha fet un vot molt ràpid que l'ha sobrepassat el porter tordarenc, eh?
6: Bona resolució d'Òscar, al final, perquè en cas que no li fessin la falta, la pilota semblava que s'anava a córrer directament. Llavors, bona reacció davant de l'error d'Òscar Rosquer.
0: Aquesta falta s'ha executat en curt a Club Futbol Tordera. Ara Badó se l'ha hagut de treure del damunt. Baixarà el Bascanó a tres quarts de camp. Està millor l'equip local. Compte la pilota filtra d'endarrere. La rematada a fora. La rematada per la xarxa lateral ho ha provat el Bascanó, que s'està fent amb totes les segones jugades de tres quarts de camp. Uf, perill pel Club Futbol Tordera de nou. Sí, és el terra, la manté Àlex, que l'obre banda dreta per Serrano per Masfe, buscant la filtrada per Àlex Sánchez, és bona, va Àlex filtrada per Marc Ruiz, queda massa curta, un domini de el dorsal 15 a l'Eix Pont, i a tot això hi havia fora de joc en aquesta jugada de Marc Ruiz.
6: Una jugada que sí que ha representat molt el Tordera, però no havíem estat la jugada, que era el Tordera plegat esperant simplement la jugada de Bascanó. Amb aquesta conducció a mig camp, obertures a bandes, i bueno, sembla que l'ha intentat el Tordera i que li podria haver sortit.
0: Podem fer un pas endavant. Comparació del Bescanó. Filtrada. Deixa endarrere la pressió de Badó. Em sembla que ha pitat la falta de Biel Pla, que estava una mica més avançat sense pilota. Falta favorable al Bescanó.
6: Falta perillosa.
0: Sí.
6: Perquè ja ho hem dit abans, comentàvem que tenen un recurs de...
0: Deixa'm un per aquí. Sí,
7: tampoc.
6: Falta un punt molt bo perquè té una molt bona passada que pugui acabar en un gol en contra cap a l'equip tornarem.
0: Falta. Ja picarà Bescanó, tres quarts de camp. La centrada cap al cor de l'àrea, salta Joel Viedma, la ho troba un jugador del Bescanó, se la queda la frontal, passada endarrere, buscant l'obertura. Ai, aquí ve Marruiz, que estava ben col·locat, busca la filtrada, a veure el contraatac de Serrano. Serrano, des del terra, la treu el jugador del Bescanó, se la queda en zona perillosa, tres quarts de camp l'equip local. Oh, quin bon toc de tacó, la ve buscar el punt referent, és Cesc. Cesc, des del terra, Serrano, se la torna a quedar Cesc, la segueix endarrere, prova el canvi des del terra, bona obertura per Carles Puig. Carles, que prova la centrada, tancadeta. Acaba sortint per línia de fons, hi haurà servei de porteria. Barrosca, Rusca i Ada, som al minut 13. Els tècnics, com us hem dit, fora de casa, això costa moltíssim perquè els equipaments no estan ni molt menys preparats, però sí que volíem aprofitar per agrair en Plàcides, que ens ha ajudat en tot el que ha pogut a nivell logístic i també humà. Per gestionar tot plegat, això. En tot cas, com la setmana passada, de seguida que acaba el partit, doncs, tornarem a penjar-lo del YouTube. Li roba la cartera a Badó. Apareix bé Àlex Sánchez, el rebuig se'l queda a Masfe. Masfe, que busca la pilota en llarg.
6: Perdut, sense acabar de trobar allò que pot iniciar una jugada d'atac. Simplement intenta jugar la pilota i quan la tenen no aconsegueixen aguantar la possessió, la perden i és una jugada d'atac del Bescanó.
0: Ah, exacte. És que el Bescanó sí que està fent una pressió molt alta, de fet ara ho veiem, no? Que atacant acumula fins a 4 homes, és un 1-1 en defensa del futbol Tordera, i si provoca situacions com aquesta. Carles Puig, la banda Fandra, la banda dreta, la centrada, tancadetes, bueno, el segon pal, arriba a línia de fons, la rematada que se'n va de nou tocant la xarxa de lateral de la porteria d'Òscar, punt d'arribar al minut 15, de moment empat a 0 al marcador, Bescanó molt més insistent i amb molta més solució.
6: Aquesta jugada ja l'han fet un parell de cops, si no m'equivoco en 17, en Carles Puig del Bescanó, puja per la banda i la centrada arriba al segon pal on hi ha sempre un jugador del Bescanó pràcticament sol per fer el remat. I aquesta...
0: Mira, la recuperació del Bescanó, l'1-1. Mosca! Espectacular! Totalment sol es trobava Edgar, la rematada que ha aturat l'1-1. Òscar, tot i que hi havia uns 4 metres de diferència, està a punt de marcar. El Bescanó, de moment, aguantant in extremis el 0-0 al Club Futbol Tordera.
6: Per mi, de tot el partit, bueno, ja sabem que és un gran porter, el porter del Tordera, però sí que és cert que jo no crec que el Tordera pugui aguantar molt més de temps depenent de les parades de l'Òscar.
0: Segur que no, eh?
6: Sí.
0: Bueno, els camps no estan sortint massa fàcil. Primer, per arribar que s'ha presentat el Badó, tampoc no aconsegueix el treu de la... Bé, la baixa, el Bescanó, l'1-1, la lluita, Badó, se l'emporta a Casanovas. Bé, nano, va, Casanovas, obertura per Serrano. Serrano comença a córrer Madu. Madu en profunditat, a veure si arriba, sí que arribarà. No, s'avançarà pels pèls. Bé, Mario Mendoza... Hi ha un servei de banda ara, l'altra banda va des de fa molts minuts favorable al Club Futbol Tordera. Sí. Sí. No, ha hagut de tallar aquí la jugada bé el pla en zona de mitjos perquè el Bescanó ja buscava una jugada directa
6: per la presidència de les diputats.
7: Està siguent... Està trobant molt fàcil les combinacions, ja, la part del mal. Jo vaig acumulant molts homes, però ja, això t'hauria de donar dret a tenir més, més possibilitat de contratat. Cosa que no... No se n'estan sortint. Ve la pressió de Marc Ruiz. Són dos homes, però que no són Alejandro. La manté aquí Edgar, la centrada, la treu Badó, es cunyat aquí el Club Futbol Tordera, només queda Casanovas com a referent a dalt. Tordera molt més tancat en aquesta zona. La ve a baixar Jordi Bàmies, amb un gran control, bona pressió de Marc Ruiz, la cedeix en darrere, l'ha salvat l'últim home del Bescanó perquè surti pel lateral. A veure qui arriba, és Àlex Sánchez, la pica endavant per Marc Ruiz, va, lluitem, la va Casanovas, és bona per Serrano, Serrano, Serrano retalla, Serrano per Casanovas, va Casanovas, dins l'àrea, xut, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, d'Adrià Casanovas, el killer que no perdona, doncs una passada filtrada directa, molt vertical, que Casanovas guanyava la distància, rematada amb la punteta de Casanovas. S'avança el Tordera, Bescanó 0, Tordera 1.
8: Doncs mira, abans parlàvem de que no hi havia xuts de porteries.
9: Són les 5 de la tarda i comencen les notícies de Tordera. Comencem avui explicant que aquest estiu ha fet molta calor al municipi i les temperatures han estat més altes de l'habitual. El dia 8 de juliol es va arribar a un màxim amb 39 graus de calor. Això és un rècord històric al poble. A més, ha
7: pogut molt fort
9: durant
7: aquest estiu
9: i els experts diuen que la temperatura ha pujat molt respecte a altres anys. Hem de saber més notícies. Notícies, i és que l'Ajuntament de Tordera ha presentat els resultats dels pressupostos participats 2026. En total, 834 veïns i veïnes han votat per triar quines millores volen a Tordera. Hi havia 200.000 euros per repartir entre 11 zones diferents. Entre les propostes guanyadores hi ha la instal·lació de màquines de gimnàstica, el tancament de zones d'escombraries i cobrir pistes de futbol. Podeu descobrir-ho tot a les notícies a Ràdio Tordera a la pàgina web. Pitjor, seguim una altra notícia, i és que un estudi proposa que el riu Tordera tingui drets propis per protegir-lo millor de la contaminació i dels danyans a la natura. La idea és reconèixer el riu com una persona jurídica, que és un model que ja s'ha utilitzat en altres llocs, com el Mar Menor. Això permet anar als tribunals per defensar el riu si algú el malmet o el contamina. Acabem amb una última notícia, i és que una empresa de mobles tindrà magatzem amb robots a Tordera. Es tracta de Cape Home, que tindrà un nou centre a Tordera que funcionarà a finals de 2028. La companyia encarregada de la tecnologia hi posarà sistemes automàtics i robots mòbils. Aquesta empresa que hi posarà aquests sistemes és TGW Logistics. Aquest magatzem servirà per preparar fins a 20.000 paquets al dia de manera més ràpida i enviar els mobles als clients de tot el món. En esforç hem de saber que demà juga el Club Futbol Tordera i ho farà contra el Begur. El Club Futbol Tordera, que va guanyar la primera jornada de Lliga el cap de setmana passat per 5-2 davant l'Sporting Vidrarenca, i aquest cap de setmana jugarà fora de casa. Per tant, no s'ha durat a terme al camp municipal d'esports, sinó que es farà el partit a Begur. Això sí, podreu seguir la retransmissió en directe a través del YouTube de Ràdio Tordera i també d'aquesta emissora, la 107.1 FM. Acabem amb un apunt del temps. Avui dissabte, que tindrem un dia amb calor encara, tot i l'entrada de la tardor, i haurem d'esperar fins dilluns per veure una pluja aquí a Tordera. Per tant, aquest cap de setmana que sí que aniran apareixent núvols, però no hi hauria tampoc aquestes pluges que sí que arribaran al començament de la setmana que ve. Per tant, la setmana que ve sí que haurem de preparar el paraigües perquè tindrem dies de pluja.
10: Magnífic resultat. Primera jornada va començar amb 3-0 contra el Sant Joan.
11: L'emissora que t'escolta.
10: I a la part d'altra, la de Catalunya, segurament.
11: 107.1 FM,
10: RadioTordera.cat
11: i xarxes socials.
10: Moltíssima la talla de primeres Casanovas al primer pal, fantàstica direcció del davanter, del Diller. La butxana pilota servida davant de l'atac esquerre del Mascanó.
12: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull.

0: perdre contra el Begur. Per la mínima.
1: És Àlex, obertura a banda esquerra, ataca el Tour d'Iramadu, prova el canvi de joc, a veure qui la baixa, és Masferrer, no s'entenen, apareix bé com a últim home, Mario Mendoza, des de porteria a la bloca, a veure cap on proposa. Minut 23-01, guanya el Tour d'Iramadu amb gol de Casanovas al 19. Killer fet de les seves. Bona pressió d'Àlex Sánchez. L'agafen per tot arreu, amb el joc al terra també. Epa, ara la protestava el Club Futbol Tordera. Per mi també ho havia estat. Si no, la falta el joc al terra, un de dos. La jugarà el Bascanó. Ara i el pla que feia càrrega al seu contrincant. La juguen ràpid al Bascanó. S'ha perdonat una falta favorable al Tordera. No s'hauria de perdonar, eh? Bastant clara. Sí. Suposo que tots volen reclamar lo seu i no deixar perdre temps. Combinació bona del Bascanó, en propi. Òscar que demana als seus homes que facin un pas endavant. Clar que sí, perquè trenqui aquesta línia de fins a 5 jugadors acumulats a la part alta del Bascanó, eh? Amb molts homes.
2: Totalment focalitzat a l'atac. Cosa que hauria de...
1: És que amb superioritat ara, compte, l'obertura banda esquerra, la centrada a la frontal, no arriba a primera instància, sí que arriba a la banda dreta del Dursal 17, la centrada Bejandro, Bemadu, les despeses defensives, la de buscar Casanovas, Casanovas de cares per Badó, rebutja el seu contrincant, l'agafen per l'esquena de nou, retalla aquí Jandro, pilota en llarg d'Àlex Sánchez, la lluitarà amb Madó al lateral, i haurà servei de banda favorable al Club Futbol Tordera. Ve aquí, atents a... col·legiats en aquesta acció, que no era pas difícil, ai, no era pas fàcil, en aquest salt a l'aire entre Madu i el lateral. Està molt bé, estic molt a prop. Sense tenir converses. Sí, li deia ara al Linier, no? Li comentava que l'última acció, la de la falta, doncs que potser la càrrega era... Bé, considerava que no era falta, deia. La pilota en llarg del Tordera, ara no troba passador i acaba les mans directes de Mario Mendoza. En curt, jugant l'equip local. Amb el 25 passat, 0-1, guanya el Club Futbol Tordera amb gol de Casanovas. Estem a cada pis del gol, el Tordera es troba més... més estructurat, sí. No? Més ben posicionat, tot i que a nivell de joc està complicat per part de...
2: Està afectant aquesta disposició dels jugadors de natat del Espanyol, que al final arriba al límit i estan en superioritat a la física.
1: Absolutament. Intenta passar a Casanovas en zona de mitjos es topa la pilota amb els jugadors locals. És que és això, la gran acumulació de jugadors del Bascanó per d'alta, atacant, fa que juguis pràcticament amb inferioritat si no baixes línies. Això segurament és degut també al talent d'aquests jugadors locals. La pilota en profunditat és Cesc, la centrada, el primer pal, l'acaba Lugano, Òscar Rus, callada, és a porteria. Uf, a l'últim segon, Òscar? Mira, el bo és que quan l'àrbitre ho marquen, ara des d'aquesta temporada ho marquen al cel, diguem, a l'aire, i per tant els aficionats i nosaltres també podem seguir quants segons porta comptabilitzats. Són 5, per tant, bé, una bona, molt bona mesura, ho vaig dir la primera jornada, crec que Federació ha encertat en aquests canvis o especificacions de normativa aquesta temporada. Sí, exacte. Sandro, filtrada, i passa un metre d'Àlex Sánchez, se la queda el Bascanó, pilota en profunditat, a veure qui la pot passar, es ve el pla. Bona pareta d'Àlex i Marruiz, va Marruiz, Marruiz a tres quarts de camp, Marc, obertura banda dreta per Serrano que encara l'1x1 a la frontal de l'àrea, ai, se la pilota endarrere, lluita Serrano, fa falta el seu contrincant, falta en àrea pròpia, favorable al Bascanó.
2: Sembla que el Tordera també està intentant buscar molt amb passades llargues de Madu per

0: i a més explotar el seu talent que té per la banda, però no l'està acabant de trobar i no acaben de sortir bé aquestes accions que intenta l'equip jordanenc per la banda esquerra, sí, per la banda esquerra.
1: Va, que futbol tordera. A veure. Aquesta pilota aèria filtrada aquí l'acaba baixant. Doncs és el Bescanó. Obertura a banda dret de la filtrada. Arriba bé Sandro. Que té ni quina perspicàcia. Aquesta la toca amb la mà el jugador del Bescanó. La dona endavant per Sandro. Sandro per Badó. Badó per Sandro. Fa un barret al seu contrincant. A veure qui se la queda. Compte que és perillosa. Serà Àlex Sánchez, opa, li fan una falta, segueix Àlex, encara Àlex, obertura a banda dreta per Serrano, va, fes la bona, nano, Serrano filtrada, ai, no arribarà cap a Madu, arriba in extremis a l'Ispon, també arriba el porter aquí, feia falta a Madu, que arribava un pèl més tard, demanava perdó, pilota pel Bescanó.
0: Molt millor el Tordera ara, tot i que no acaben de tenir aquest punt de facilitat, que al final no el Tordera et fa aconseguir els gols. Jo crec que el Tordera està molt millor posicionat i molt, una mica més còmode del que estava al principi. També jo crec que té una mica pressió que el també està fluixant mínimament aquesta intensitat, però no crec que sigui algú de que ja no deixin de tirar els gols.
1: Executat. Bona. Molt bona passada a la frontal, superava el defensor i es quedava sol per acabar d'afrontar l'1-1 davant d'Òscar Rus, que hi ha de gol del Bescanó. Empata el partit just quan arribem a la pausa d'hidratació, Eli, 1-1. Estava canviant i es va posant en defecte. De fet, sí, en comptes d'interfaz i sona de fons, doncs ja m'hi vaig fixant. Amb el mòbil aquí funciona millor.
0: No, perquè
1: al final
0: tenies aquest avantatge, una cosa nova, ara ja no la tens i torna a estar... En la mateixa situació?
1: Sí. De fet, ara portem mitja hora de joc. Només amb aquesta mitja hora, perquè les conclusions són que el Bescanó té un talent individual superior. El Tordera, doncs, que jo crec que ha trobat ara la seva forma de posicionar-se. Un partit, òbviament, molt més tancat, tot i que havia començat volent la pilota. Doncs molt més tancat i buscant els contraatacs, perquè el Bescanó acumula molts homes en atac i, per tant, una bona defensa és segon un bon atac. En aquest moment és el que ens està resultant en aquest Bescanó 1, Club Futbol Tordera 1. Portem 31 minuts en joc, ara mateix en pausa d'hidratació.
0: Sí. De donar molt de valor a la defensa, tot i que ara mateix Joel Diezmond té una targeta
1: brava. Exacte, i mirant a banqueta... Sí que com a centrals naturals, per exemple, trobaríem pujades, però vaja, a nivell de defensa és poca coseta més, la part de... Bueno, tenim a Juan Esteban, òbviament, però com a carriler lateral, a nivell de centrals naturals només tenim a pujades. Oriol Guinàs, és veritat que també la setmana passada va jugar com a central natural, tot i que és un polivalent de manual, tant et pot jugar com a davanter, com de carriler, com de central. Per tant, bé, potser també és una opció de cara a la segona part, depenent de com evolucioni el partit. Es reprendrà, per cert, de seguida, després d'aquesta pausa d'hidratació, en aquest Bescanó, el Club Futbol Tordera 1 acaba d'empatar el Bescanó, un gol de Cesc Plany, el dorsal 16. És que Joel en aquesta acció tampoc no podia fer... És a dir, al moment que et superen no pots fer falta, perquè és l'expulsió i segurament penal.
0: Ja estava dintre l'àrea. Per
1: Exacte.
0: Tant, era Pena màxima en tots els sentits. El Riera estava molt dolent i, a més, un penal.
1: Per això va més amb un gol en contra que no quedar-te amb un menys al minut 33 de partit, ara mateix. Juga el Tordera. Bona filtrada per Àlex Sánchez. Àlex en curt cap a Masfer, que es troba més avançat. Obertura a banda esquerra, buscant a Madu. Madu, recupera posició al Bascanó. És Madu que segueix buscant la filtrada, la talla de primeres al central del Bascanó. A veure qui arriba, provarà el contraatac. L'equip local compta la filtrada endavant. Amb velocitat haurà de córrer-la. Molt bé, Àlex Sánchez. Epa, l'embesteixen per darrere i haurà falta. Haurà amb la Tordera en zona de construcció. Te puc fer mal, eh? Sí.
0: I quina bona acció del Déu del Tordera, doncs, demostrant aquesta actuació en defensa que ja s'ha rescatat el partit.
1: Sí, sí, absolutament. La veritat és que es necessita això, eh? En una categoria com segona catalana, amb tanta intensitat, amb tanta talent, necessites els jugadors que tots, de primer a l'últim, faci tasques defensives, perquè la triangulació és bona entre centrals i porter, la ve a buscar Badó, i ha arribat pels pèls en aquesta passada, compte que la prova la filtrada, la triangulació és boníssima des de dins l'àrea, Terramat s'ha centrat al segon pal, i l'ha salvat Joel Viedma, surt pel lateral, servei de banda. Ara jugant amb foc el Club Futbol Tordera.
0: Aquest tipus d'errors que al final no ha sigut tan cridaner com aquest tipus d'errors o arriscaments que es fan s'han d'evitar, i més quan et trobes en una situació de que els seus jugadors són aquí tomats espanyols. Tants homes a dalt i fa una pressió tan forta, això és encara més pedres al camí.
1: Sí, sí, no, és que no es resigna el futbol Tordera i segueix intentant sortir amb la pilota jugada.
0: Sí, quan el partit és un canvi de joc.
1: Veurem. Ara ha sortit bé Alex Sánchez, també va dur Fandro, li salten a sobre. Uf, amb quina potència. Carles Puig, la centrada cap al cor de l'àrea, surra per la frontal, el control però és boníssim, toc de taquí espectacular, la centrada. Hi haurà córner, ha arribat in extremis l'extrem tordarem de Serrano. Servei de córner pel Bascanó.
0: El que m'està cridant l'atenció a mi és el Carles Puig, el 17.
1: Sí.
0: Que clar, des d'aquí també el veiem molt bé. I ara aquesta acció que ha fet amb aquesta intensitat o amb aquesta força que ha arribat per robar-li la pilota, una pilota que Fandro tenia aparentment molt controlada.
1: Sí, sí, i de seguida res, amb la
0: acció de perill clar del Bascanó i amb un fort.
1: Ui, la centrada era preciosa des del terra, havia ara sortit per línia de fons abans, però vaja, amb una segada des del terra que centrava el Bascanó com qui fa els ferrats. Sí, sí, la veritat és que la intensitat de Puig és un jugador de talla, de categoria, òbviament, superior, i vaja, amb aquesta intensitat doncs s'ha d'estar molt, molt atent. No evita que surti el Bascanó a la pilota ara pel lateral. Hi haurà esfèrica del Club Futbol Tordera pràcticament tocant a la línia divisòria. 1-1 per la Tordera, Marquet Casanovas abans del 20 i a la mitja hora de joc, 10 minuts després, ha marcat Bascanó mitjançant sis plànols. Joel aixeca el cap, busca el canvi de joc cap a Madu. Amb el cap la dirigeix el Bascanó amb molta seguretat des del terra, però no aconsegueix executar-la. Servei de banda pel Club Futbol Tordera.
0: Amb una passada de banda, estan fent una mica emocionada, com en tot, amb pèrdua de pilota i possessió pel
1: Bascanó. Sí, sí, sí, jo crec que és millor fer servir la posició de Masfe, no? Que es troba més avançat normalment,
0: Sí.
1: o Àlex, fins i tot ara que aquí veig que està més despenjat, però fer servir aquesta posició de mitja punta per trobar la referència i a partir d'aquí girar-te, perquè pràcticament estan sols o com a molt tenen la cobertura d'un sol home, i poden crear el perill.
0: Sí, jo crec que... Estamos replicando las
1: Ah, malo, está bien.
0: opciones interiores. Apunto, por ejemplo, a Alex o Doc, que son un recurs que el Tordera sempre utilitza molt perquè al final sabem la qualitat que tenen tots els jugadors i que no l'estem aprofitant tant.
1: Aquests últims minuts, 8 i mig, salta Badó a l'aire. Que envia l'esfèrica en posició complicada, la lluitarà via el pla, salta amb Esferrer, que la dirigeix molt bé amb el cap, Àlex la deixa amb el pit cap a Badó, canvia una pilota als aires, la salta Madu, la toca el jugador del bàsquet, no hi haurà servei de banda a l'alçada de la línia divisòria d'atac esquerra del Club Futbol Tordera.
0: Esquerra de Madu. Al final és un jugador que té la capacitat de fer coses molt interessants per la seva posició i no s'estan acabant d'en sortir.
1: Sí, no l'acabem de trobar. Mira, Mas fer el control és bo de Casanovas. Falta. No sé si l'ha tocat amb les mans. Casanovas. En tot cas, la esfèrica que és pel conjunt local. El conjunt de blau. Pel Bescanó. A la mitja part parlarem també, Eli, de la banqueta tordarenca, perquè hi ha hagut diferents baixes. Òbviament encara tenim la de Gio, veiem una forta abraçada igual que Carlos Esquinas, que el teníem per aquí, i Pau ja està, Rica, segueix amb molèsties, aquest cop ja no convocat. També la d'Adrià Barceló, que s'ha fet mal. Ara ho repassarem, més a fons. Tots ells els...
0: Diu que jo crec que el partit es demanarà. Ara no, però quan estigui més avançat amb la intensitat que té a l'equip local, el Tordera demanarà canvis de...
1: Que bé, Andron, aquesta, tapant aquesta acció, se la queda però el Bascan en camp contrari, és de nou Carles Puig, Carles, la centrada cap al cor de l'àrea, a veure qui arriba, aquí es via el pla, saltarà Badó, la pilota encara és morta, es via el pla de nou, pilota als aires perquè corri Serrano en camp propi, la intenta baixar Serrano, Serrano gira sobre si mateix, el fan caure al terra, la pilota ara se la queda Badó, l'empenyen, de nou falta, ara sí, ha sigut finalment la tercera, ben assenyalada, pilota pel Club Futbol Tordera. I una cosa que fa bé el Bescanó, òbviament, que també és de manual tàctic, és que si tens tants jugadors avançats, de seguida que perds la pilota has de fer falta. Ah, i has de fer falta en el camp contrari, perquè en el camp propi ja et jugues a la targeta. Per tant, això sí que és una cosa que té ben après l'equip local. Ui, salta Àlex Sánchez, la pilota quedarà dividida, la pucadeta del Bescanó, que se'n va molt amunt. Servei de porteria per Òscar Rosquilleda. Pispava la pilota pràcticament in extremis al jugador local. Aquesta sessió endarrere entre tordarencs que no ha acabat de sortir del tot bé.
0: Saben molt, molt bé com han de frenar aquestes accions de perill de l'equip central.
1: Vestit a Àlex, ara l'agradaria a tordarenca i que ja demanava alguna targeta i és que han superat la desena de faltes. És veritat que, òbviament, no és tan clara com la de Joel, però entenc que demanen la reiteració, la graderia tordarenca, que és bastant nombrosa. Molt.
0: Cert que no, està fent moltes faltes, perquè al final jo crec que ha fet una mica part del seu joc
1: Sí.
0: i no han rebut targeta groga, que al final, tot i que la falta no sigui per si sola marcada d'una targeta, la reiteració d'aquestes fa que l'acabis rebent.
1: Faltes a camí perquè no és que per un passi. Pilota en llac. Carles, darrere. Està en zona de mitjos, la filtrada és boníssima, no sorprenen, però Alejandro, que de nou està molt ben col·locat, pilota per Òscar Rosquellada, pressionen a Òscar, que busca la pilota en llarg, no ho troba, passador, se la queda el Òscar en camp propi. Quan arribem al 43, dos més l'afegit, com... Segurament.
0: Estem l'empat ara. Els veig més còmodes que al principi del partit, però veig que el Bascà no està bé jugant al seu joc amb total tranquil·litat.
1: Més còmode que amb els altres. Al
0: Sí.
1: final l'han tret una evitant el seu joc d'ADN, i això, clar, quan creuen de posició costa una miqueta. Bona passada, Joel, per Marc Ruiz, que es retallarà. Aconsegueix treure un bon llançament de banda en camp contrari. Fa certa gràcia que a les banquetes a darrere estan fent obres i la valla d'obres que hi ha al darrere dels jugadors, aquesta valla verda em fa... Puc parar de fixar-me. Sí. Llançament davant d'ara, just davant nostre, a tres quarts de camp. A prop del Bescanó. No més l'ha fet perquè arribem a mitja part. Compte amb aquesta passada d'Edgar, la passada de frontal. Sí! T'ha tornat a avançar, no? Carles Puig aquí en aquesta acció. Quina intensitat, quina velocitat. Ha tingut fortuna el Club Futbol Tordera amb aquesta pilota que ha passat per sobre la porteria.
0: I sobretot, Andro, que està una mica no desesperat, perquè per sort està podent fer millor la situació, però que es nota que és un dels jugadors dels que a un defensa no li agrada enfrontar-se.
1: Té una tasca difícil i jo crec que de moment se n'estan sortint molt bé, Andro, que es cobria... Ui, compte la pilota filtrada, a veure si arriba Madu! Mans l'ha acabat atrapant Mario Mendoza. Servei que recupera ràpidament Serrano. Serrano per Casanovas, Casanovas, Casanovas, Casanovas a la frontal, picadeta per Serrano. Massa en llarg. Ara ho hem volgut fer massa difícil, la posen ja al Bescanó. Carles Puig, buscant ara el canvi de joc. En zona de mitjos la bassa Badó. Que algú li digui que està sol. Se la queda el Bescanó. Bona pressió posterior de pèrdua de Badó. Treu un llançament davant del Bescanó en zona de mitjos. No, mira, ara mateix mirava, som al 45 i mig. Jo crec que aquest minut i mig de pausa d'hidratació, un minut, i com a molt un per gol. Poca coseta més s'ha perdut en aquesta primera part del Bescanó, un Club Futbol Tordera, un. Pilota en llarg. Salta Badó. Pot dirigir de nou als aires. És Àlex Sánchez ara. A veure si arriba Madu. Le tocava amb la mà, em semblava, el jugador del Bescanó. Se la queda l'equip local, que l'envia als aires. És Joel, no la pot vessar. La baixa el Bescanó. Pilota a les esquenes. Salta a Masfe, que l'envia cap al mig. A veure si la pot dirigir Àlex Sánchez. Doncs sí, cap a Madu, que ara es troba sol. Buscant a Àlex. Escapa el control. Recuperació del Bescanó en zona perillosa. Compte, és Carles, des de la banda dreta, la passada endarrere, la rematada. Tallat molt bé, Badó. Amb quin control se la queda ara Madu. Nou per Jandro. Oh, i Jandro no ha fet bona passada. Se la queda Carles Puig, venint de fons, la fa entrar de corda a l'àrea. Òscar, la bloqueja, la rebutja, de fet, se la queda Àlex Sánchez, que haurà de corda. Oh, no pot dirigir-la bé, se la torna a quedar el Bescanó, els Ivan Pérez, Ivan a la frontal, buscant a Jordi, la combinació de nou amb Ivan, i Ivan pressionat entre dos, busca la filtrada, no se'n tenen, directe a línia de fons. I acaba aquí aquesta primera part al Club Futbol Tordera, el meu 47, que se'n va camí vestuaris, també el Bescanó. Bescanó 1, Club Futbol Tordera 1. Quina jugada aquesta última, Eli?
0: Sí. Defensivament en aquesta última jugada de la primera part.
1: Jo crec que es troba molt sol, crec que falten unes basculacions Segurament a nivell d'homes és molt complicat, és molt difícil, perquè a més a més estan fent una tasca física, defensiva, el que fa molt d'ordre, que és d'admirar, amb un bescanó que té molta qualitat, que de moment, i si no m'ho podeu posar al YouTube, podem estar contents d'aquest empat a un. Es començava avançant Casanovas al minut 20, una bona jugada vertical del Tordera. El bescanó ha sigut qui ha tingut més accions, Òscar l'ha salvat un parell de cops, també però t'ha sortit fregant el pal en un parell de rematades al cor de l'àrea petita. Em sembla que a partir d'aquí el Bescanot també ha tingut una de bona i l'ha fet efectiva després de superar l'últim home empatant i posant l'1-1 al marcador.
0: És un molt bon resultat,
1: És que és
0: tenint en
1: un
0: compte que a l'inici del partit no pensàvem que el Jutjat pogués adaptar el marcador. Llavors, esperem per acabar de reorganitzar aquestes coses que no han funcionat a l'inici de la primera part i que estan costant al final i per poder presentar un joc molt millor tenint en compte el joc que presenta també el Bescanó.
1: A veure, aquí també el Vidal, és bona casa, si no m'equivoco. I, a més, també mirarem banqueta per veure si qui em fa riure de fer canvis o no en aquesta segona part del Bescanó. Un, Tordera, un. Res, un minut i tornem aquí.
2: Apunta la data, que estàs convocat.
3: La 14a Fira del Conte de Tordera torna després de l'èxit de les últimes edicions. La Fira de Referència es convertirà en un món màgic de contes amb una quinzena d'activitats per gaudir amb tota la família.
2: A més, aquell dia farem un rècord. Ara us ho explico.
3: La Fira del Conte serà el 17 d'octubre del 2026 al voltant de l'Ajuntament de Tordera i hi trobareu contacontes, tallers infantils, xocolata de popular i, atenció, concert infantil gratuït a les 7 de la tarda. La Fira del Conte de Tordera és gratuïta i podràs trobar-hi més de 40 editorials en un espai que sembla ben bé que hagis entrat als contes de la teva infantesa. No t'ho pots perdre, perquè a més, el mateix 17 d'octubre a les 6 de la tarda es farà la sardana més gran de Tordera. Tot un rècord.
2: Descobreix més informació a la web tordera.cat.
1: Arribem doncs en aquesta mitja part. Eli, també és un bon moment per exemple, mirar la federació, perquè tenim una jornada que ja ha començat i, de fet, en alguns tenim resultats momentanis.
0: Doncs sí, de moment el Sant Joan
1: guanya un
0: quart
1: partit. Això, vale? Que ens diguin això.
0: Sant Jaume... Ai, de moment no, perdó, aquests partits més que finalitzar.
1: Ai, perdona, aquí és una de tres. Sí, sí, ai, perdó. Ara ho repassarem també el jornal 3. Sí.
0: I el Besalú guanya 2-0 al Bisbalenc.
1: Bueno. Ah, doncs Besalú que de moment està fent la feina a Bisbalenc, també es pot indicar, ara mateix ens serveix tot plegat per indicar una mica, eh? Si ens n'anem a... Bueno, podem acabar de veure els partits que hi ha a la jornada d'avui.
0: Sí, també tenim el partit del Tordera. A la mateixa hora s'ha començat l'Sporting Vidrarenca contra l'Empúria Brava Castelló. També juga el Blanes contra el Begur.
4: El Rosa contra l'Arbúcies contra el Sant Gregori i el Banyoles contra el Fornells.
0: Tenim dos resultats parcials, més el dels Dordera, que és un empat a un.
1: Doncs així estan una mica la... Fem un repàs també de la jornada anterior, la jornada 3.
0: Sí, ja començàvem abans amb el Sant Joanenc Farners, que ho ha gerat per les Després tenim a Sant Jaume 2,
4: Blanes 4, Tornells 2, Arbúcia 1, el Tordera 1, Sant Gregori 4, Rosa 0, i després tenim 3 partits suspesos per al tema de les pluges. El Bisbalenc es pot anar que per al moment no s'ha ajornat encara, sembla. I després tenim l'Empúria Brava de Castelló a la Campanyola i sigui el de Mur Castanó, que jugaran el 21 d'octubre a les 20:30.
5: Doncs així estan una mica les coses. Aquest 21 d'octubre no juguem entre setmana. Veurem com els hi acaba coincidint el tema. Jo crec que estan, a mi el que m'interessa més de la jornada anterior és el que dic de l'Esporting Vidrarenca, perquè l'Esporting Vidrarenca entra a la primera jornada i Vidrarenca, doncs, que no entenc que canviï una mica la seva trajectòria, doncs, podríem començar a mirar ja, eh? Òbviament, sempre estan a veure resultats i no només futbolístic, però doncs, que ens serveixi una miqueta. Ara sí, ens n'anem també a YouTube, comentàveu, una mica tot plegat, però destaco
1: Cristian Ogarol, que deia sempre endavant, i bona tarda a tots. En Ramon, que ens saludava també, bona tarda. Gràcies també per a vosaltres per seguir-nos. I mira, teníem actualitzacions del filial. Ens deia que el Farners es quedava amunt, el filial s'avançava, es quedava un menys el Farners i després empatava el Farners. Per tant, si no em dieu el contrari, el filial està empatant 1-1, a casa. I sembla que sí. Sembla que amb aquest avantatge veurem una mica què acaba passant. Ara parlàvem del partit de la setmana passada, doncs anem a recuperar el resum de la setmana passada, aquest partit.
6: Sánchez, que enfonsa la pilota, creuant la direcció del porter, empata el club pilota, creuant la direcció del porter, empata el club futbol Tordera mitjançant el penal, ha marcat Àlex, gol del Tordera, Tordera 1, Besalú 1.
1: No la pot baixar el Tordera, sí que la baixa el Besalú, és perillosa, el 2-2, Expo arribarà, hi haurà falta, i veurem si li perdona la vermella a Expo.
7: A Uri,
1: perdoneu. Quan hi ha un jugador del Besalú és al terra, però és que és vermella de manual.
7: És vermella de manual, és que... Mira, perquè la gent que ens digui ja que no som objectius, vull dir...
1: Jo dic el que ve, jo soc del Tordera, però dic el que ve.
7: Però si és vermella, és vermella.
1: És vermella, m'ho veurà a casa.
7: Saps què crec que ha passat, també? Crec que ha pitat...
1: La primera falta?
7: O sigui, no sé si l'ha pitat abans, però en tot cas, just quan Uri comet la falta... Xiula, que jo em penso que és per assenyalar la vermella, i automàticament es gira i va a comprovar el jugador. O sigui, xiula com per al jugador. Llavors no sé si assenyala la primera falta o què ha assenyalat.
1: No ho sé, però és una...
7: Però per mi és una...
1: Li perdona la vermella de manual.
7: Però és que per mi és un error molt clar.
1: Sí.
7: Però que... Mira que n'ha tingut amb nosaltres, però és que aquesta jo si fos del Besalú també estaria enfadat.
1: I tant que sí. Veurem, l'àrbitre se'n va cap a la banqueta a treure targeta roba. Entrenador, el Besalú, segona targeta groga i expulsió. Segona targeta groga i expulsió per l'entrenador del Besalú, per les protestes reiterades. Ui, ara encarant-se amb l'àrbitre. Ara els jugadors han anat d'anar... Hauria pogut tenir el segon al Tordera.
7: A mi el que m'estranya és que tant la vermella com el penal, tenint assistents tenint línies, no es vegi.
1: Doncs l'àrbitre diu que vestuaris, Déu-n'hi-do quin nivell, empat a casa del Tordera contra el Besalú, amb una actuació arbitral de justos. Deixem-ho així, s'acaba el partit, un puntet per cada equip. Avui em sembla que tots els aficionats surten emprenyats.
7: Més polèmica del partit, aquesta no vermella amb l'últim jugador, com l'has vist aquesta jugada?
8: Sí, per mi, si em permet, Genís, la més polèmica és el penal inexistent, totalment inexistent, és una disputa aèria dins l'àrea, però és que és igual. Jo em centro en que l'equip ho ha donat tot. La que em dius tu, hi ha una falta que ens fan a camp nostre, muntem el contraatac, llei de l'avantatge, i al meu jugador li fan una falta ben feta pel central del Tordera per frenar, però se'n va, és l'últim home. I aquí l'Itx amb l'àrbit aprofita la doble situació per dir no, paro per al jugador que tapa, i així s'evita l'expulsió d'allà, i a línia no li diu res. Però de veritat, Genís, no vull centrar en l'Itxam, perquè tant l'equip d'en Guillem al Tordera m'ha agradat molt com juguen a futbol, i nosaltres crec que a nivell d'intensitat els hi hem passat per sobre, i estic molt content amb això.
7: Alguna polèmica i alguna potser de no tant, però en valoracions generals del partit com l'has vist?
9: Bueno, un partit molt difícil, un partit molt dur, molt, molt, molt exigent. Cada pilota era perill, tant per un costat com per un altre. Potser la sensació ara mateix potser és una mica més cap a ells, cap a nosaltres, tot i que la segona part crec que l'equip ha estat bastant millor, però sí que la primera part ens ha costat, molt jugar. Cada vegada que jugàvem ens robaven, cada vegada que jugàvem lluny no teníem res, cada vegada que jugaven en lluny no passaven coses. Hi ha hagut moltes accions a prop de l'àrea, que és el que volíem intentar evitar, però clar, al final si te la tiren a l'àrea cada vegada, quan la bola està plantada allà, pues, que no pots evitar-ho d'una altra manera, no? I bueno, la segona part, pues, crec que l'equip ha fet un pas endavant, ells potser un pas enrere perquè guanyaven el partit, i després ens hem trobat amb el penal, i bueno, crec que després el partit ja s'ha convertit en correcalles i d'això, bueno, un partit de segona catalana, com similar al de la setmana passada, de duels, de segones accions, de segones boles, de recuperar endavant, de no perdre pilotes, i crec que ens està costant una mica.
2: Apunta la data, que estàs convocat.
3: La 14a Fira del Conte de Tordera torna després de l'èxit de les últimes edicions. La Fira de Referència es convertirà en un món màgic de contes amb una 15a d'activitats per gaudir amb tota la família.
2: A més, aquell dia farem un rècord, ara us ho explico.
3: La Fira del Conte serà el 17 d'octubre del 2026 al voltant de l'Ajuntament de Tordera i hi trobareu contacontes, tallers infantils, xocolatada popular i, atenció, concert infantil gratuït a les 7 de la tarda. La Fira del Conte de Tordera és gratuïta i podràs trobar-hi més de 40 editorials en un espai que sembla ben bé que hagis entrat als contes de la teva infantesa. No t'ho pots perdre, perquè a més, el mateix 17 d'octubre a les 6 de la tarda es farà la sardana més gran de Tordera, tot un rècord.
2: Descobreix més informació a la web tordera.cat.
10: Segur que has sentit a parlar del mercat de Tordera. Encara no saps què fer el diumenge?
11: Des de 1853, un dels mercats més grans de Catalunya. No et quedis amb la curiositat. Vine a Tordera.
10: Vine al mercat.
11: Ajuntament de Tordera.
6: Tot a punt perquè comenci aquesta segona part en directe des de Bescanó. Eli, semblava que hi havia dos jugadors que s'escalfaven. M'havia semblat veure a Poma i Pujades, no?
0: Sí, exacte. S'escalfen en el mateix. Ja part, Poma i Pujades, que, com tu has dit, Ot, sembla que entraran segur per Joel Viedma, que té groga, i potser comentaves que marxava Jandro, també.
6: Veurem. Jandro, si no, veurem quin és el canvi que efectua finalment aquí Guillem Ferrer. En tot cas, els veiem a Pujades ja saltar sobre el terreny de joc, també el suplent, i ara surten tots junts els jugadors del Club Futbol Tordera. Aquesta segona part que em sembla que diu que ens molestarà una mica el sol. És que la posició, i bé, tot plegat avui és una mica complicat, segon desplaçament i segon desplaçament amb logística complicada. És ben bé que l'any passat tercera catalana, no sé si perquè ho teníem més estudiat o... Però vaja, tot plegat estava... No, exacte. Sí, ara mentre a casa estava veient la publicitat, aquí ens hem fotut una dutxa dels esforços importants. Bé, pur perquè comenci aquesta part. Els suplents del Bescanó.
0: No està al camp ja, sembla que està directament Pujades. I ja fa un any perquè
6: tenim una cosa molt complicada. Ara, sortint d'aquí, aniré a fer la grossa de Cap d'Any o, bueno, la que sigui, ja la següent. Ara comença tot els àrbitres sobre el terreny de joc, doncs sembla que hi haurà aquest doble canvi que ja es prepara, doncs, en el lateral per part del Club Futbol Tordera. Veurem si per part del Bescanó hi ha canvis o no. Jo crec que no procurarà moure gaire la seva línia perquè el Bescanó i el resultat de moment li estan sortint bé les coses.
1: Per tant, no, no va preocupar el moment.
0: Sí, però al final perquè el que busca l'Infarrec és reforçar aquesta línia per tal que el Bescanó no pugui potser efectuar amb tanta comunitat la pressió tan alta i amb tants jugadors que estava fent ara durant tota la primera part.
1: Clar, no sé si a part... més enllà d'intentar buscar un reagrupament en posicions del camp, el Tordera a nivell ofensiu provarà com ho provarà, no? Si la verticalitat, si buscar les profunditats en bandes, que també hem vist que funcionen bastant bé, tot i que els laterals estan molt oberts, però clar, aquí afegint el mitja punta jo crec que et donaria superioritat. Veurem. En tot cas, els jugadors del Bescanó que ja es troben a punt, també ho estan els del Club Futbol Tordera, sobre el terreny de joc, i també ho estem nosaltres, Feli. Aquí, en directe per Ràdio Tordera, a través del YouTube, a través de la 107.1 FM, l'àrbitre que es posa el xiulet a la boca, el Club Futbol Tordera amb la senyera a la nostra esquerra, el Bescanó a la nostra dreta, comença ara la segona part del municipal de... Bescanó, la primera pilota que és per l'equip local. 1-1 al marcador. Ha estat bé Biel Pla. S'emporta la pilota Marruiz. La baixa Juan Esteban. Primera pilota que toca. Aquesta reincorporació l'han fet caure al terra i haurà falta. Ara comentàvem si havia estat els primers minuts o no de Juan. No, em sembla que a casa ja va tenir uns minuts perquè de fet em va fer patir perquè just davant de la graderia el van embestir. I va caure amb l'espatlla i és on estava dolorit.
0: És com una falta.
1: Exacte.
0: Jo m'he espantat quan li caure.
1: Mira, Juanma aconsegueix finalment treure llançament de banda, sí que hi haurà servei de porteria pel Bescanó, bona pressió alta, però de Juanma, crec que és un bon perfil, també crec que pot ajudar en les oportunitats en atac, en aquesta combinació amb Madu des de l'extrem, veurem si això sí, pot mantenir la ratlla dorsal 17, de Carles. Ara superen en aquesta pressió del Club Futbol Tordera. Haurà de sortir Òscar Ruscallada. Ara amb el sol de cares, per cert. Pilota a punt perquè la rematem nosaltres. Aquí una rematada de cap, directe a porteria, a veure si suma el marcador. Bon Lluc, en Lluc també, no? Allò que... Vull rematar d'aquí perquè no toqui la càmera, la pilota.
0: Ja.
1: De tot una mica avui. La pressió en l'úpero del Club Futbol Tordera acaba traient el Bescanó un servei de córner, si no m'equivoco. El primer d'aquesta segona part som gairebé el 47, dos minuts del segon temps. Sembla que el Club Futbol Tordera només es queda Madu a la part alta, Badola frontal i tota la resta a punt per defensar aquest córner. El picarà, a veure quan, el Bescanó. I va ara, la centrada primer pal és boníssima, compta des de la frontal, la pilota no ha acabat controlant ningú, salta aquí Ivan Pérez, que és qui manté la pilota, la segueix endarrere, entra centrals, apreta Madu, la juga... Aleix Pont, cap a l'altra banda. Aleix, demana alguna sortida. Torna de cares. Aleix, avançar uns metres al Club Futbol Tordera mitjançant Serrano. La pilota que se'n va enrere cap a domini de porteria per Mario. Mario busca la pilota en llarg. Ai, m'has fet amb el camp, no li ha acabat de sortir del tot bé. El control se li escapa. Servei de banda favorable al Bescanó. Des de tres quarts de camp. Pau, van ser comptar l'àrbitre. Pau, la pilota endavant, salta molt bé. Ens ha assenyalat falta d'Àlex en aquesta acció. Semblava des d'aquí que tocava la pilota. Potser sí que s'ha pogut fer mal aquí el jugador del Bescanó, que es queixa de l'estómac. Àlex li va demanar disculpes, tot i que ell mateix se'n feia creus.
0: També,
1: a veure, hauré d'afinar la vista. Sí, un és Expo i l'altre és Carlos Rodríguez. He afinat la vista, eh? Aquí, entre el sol de cares i que estem a peu de camp, això complicat. La centrada en aquesta jugada assajada, la pica el Bescanó directe cap al segon pal, la pentina el Tordera. Els pèls se'n va directament a fora, servei de banda, pràcticament tocant la banderí de córner pel Bescanó.
0: Jo crec que no hi ha cap córner. Hagi sigut centrada, passada, raça, alta, bombejada, que el Bescanó no hagi creat un mínim perill o ens hagi espantat des d'aquí.
1: Esfèrica pel Rosca Rosqueta. Sí, sí, és que tenen, igual que la setmana passada, sempre cada equip té un molt bon picador i bé, les rematades no han acabat de ser de tot fortunes, però s'han aproximat. La de Bernardo, Àlex, que la torna a dirigir, baixa en zona de mitjos, Juanma Esteban, Juanma l'agafa, en segueix Juanma, va Juanma, Juanma buscava la filtrada perquè els anaves no ha arribat, recuperació del Bescanó, s'ha d'acabar la jugada aquí com sigui, doncs mira, el Bescanó que busca una pilotada en llarg, li acaba de sortir bé, la baixa Carles en darrere per buscar una triangulació endavant. Ara si arriba aquí Juanma Esteban, la tua passada tacó per Carles, que de nou arriba abans que surti pel lateral. Ara apareix bé Madu, se la queda Serrano, buscava l'autopassada a Marc Ruiz. Surt pel lateral, després del rebuig, ara servei de banda pel Bescanó. Es costa mantenir l'esfèrica, també. Madu, canvi de joc per Serrano. Li ha acabat tocant la pilota en extrem i fa el central. Tallarà la jugada a l'àrbitre perquè hi ha un jugador del Bescanó que em sembla que es toca el cap. Ja em reconeixeran.
12: Fotos.
1: Sí, aquí Ivan Pérez. Segurament amb el salt a l'aire, però no sé batallant amb qui. S'ha pogut fer... Aquest cop no ho he vist, de veritat. Hi haurà vot, que es quedarà... El Bescanó som el 51. Però posicionem-nos allò. Va, és que el Bescanó agafa la pilota i ja comença a córrer. Obertura a banda esquerra. Per Pau. Pau, buscant al mig la combinació, salta bé Pujades. Ai, el rebuig fa fortunes locals. La centrada als peus de Mas Ferrer. Servei de córner. Favorable al Bescanó. Absolutament. Mira, ha marcat el filial 2-1 i 3-1, dos gols. Per tant, amb un home més, de moment, guanyant el filial, el que seria la seva primera victòria en aquesta quarta catalana. La centrada cap al segon pal, la pentina bé pujada, fa un barret a Badó, haurà de córrer, però per recuperar posició, se la queda Carles, que l'envia endarrere cap a porteria. Mario, pilotada als aires. Aquí aquestes s'han de guanyar. La baixa, Àlex, amb qualitat. Ai, se li escapa pels pèls. Ara servei de banda favorable del Bescanó. És que hi havia quatre homes del futbol. Podrem de poder parlar, poder jugar-nos amb això, aquesta pilota i començar a estructurar la jugada.
0: Com diu? Pilotades a l'aire, llargues, s'han de començar a visitar, a baixar-les, a efectuar-les i aprofitar-les
1: per... Claríssim. Sí, la tocava amb les mans Jordi i Ivan Pérez, una pilota que el sobrepassava, diumenge sense voler. Bona.
0: T'has
1: vist? Sí. Ah, és veritat que el criteri es va posar la temporada passada, en allò que si la mà està tocant al terra, la setmana passada van haver-hi unes tantes mans que no xocaven ni molt menys al terra i que no es van assenyalar. Bueno, avui, tot seguit dit, bé, per part del criteri arbitral, unes coses puntuals que són complicades. La pica Alexandre, se'n va a la frontal, no la pot tocar a pujada, sí que arribarà Madu. Madu, que retalla, treu un bon llançament de córner. Doncs no, servei de porteria. Servei de porteria, ensenya la tarda de Vinyet. Sí, vull dir, a més, Madu estava...
5: esquenes a la línia de fons. Molt bé ara la pressió al Diamonds. S'ha pogut dirigir bé, a veure si arriba a posades, la salta al Bescanó, haurà de córrer endarrere el Club Futbol Tordera, comença a accelerar Jordi Fàmies davant de casa de posades, la centrada, la centrada que remata Edgar Almendros a l'àrea petita, ha arribat a cap dels torderencs per evitar la rematada, gol del Bescanó, 54 a partit, 9 de la segona, Bescanó 2, Tordera 1. Sí, sí. És talment el que deies, eh? Que són jugades laterals que no s'acaben de controlar, que... De...
0: Sí, a la velocitat, molt millor. Però... ha de servir aquí, però doncs, aquestes pèrdues al final sí que poden estar més fàcil.
5: És que és... Sí, s'ha de vigilar molt amb aquestes... amb aquests detalls, amb aquestes pèrdues que de seguida te'n fan un món l'equip contrari. Doncs perdent el Club Futbol Tordera 2-1 ara amb el resultat absolutament girat. 2-1. Esmar Ruiz. Camp contrari, pareix Marc, encara Marc, entre tres Marc, l'envia a la frontal, ha arribat Madu, se li ha avançat el sec un trincant, bona pressió de Font Esteban, haurà servei de banda pel Club Futbol Tordera, que ja l'ha executat Àlex Sánchez, en darrere, entre centrals, bona combinació amb Badó, Badó per Àlex, Àlex que aixeca el cap, l'agafen per la samarreta, ens va arribar a dir que hi ha falta d'Àlex Sánchez, que per desestabilitzar el seu contrincant, enganxada ha sigut la samarreta anterior, doncs no s'ha vist. La pilota en llarg del Bescanó, hi haurà servei de banda favorable al Bescanó, ara en zona més alçada. S'ho pren amb molta calma el Bescanó, crec que hauria de començar a comptar ja els segons. Perquè, clar, això també és el joc. Ara sí que l'executa. Està molt bé comptar els 5 segons quan estàs en posició, però què passa si ningú va per la pilota? La pilota filtrada, la rematada al pal, el rebuig. La treu Masferrer. Uf, córner. Rematat com han volgut també en aquesta última acció, eh? S'ha quedat en negre.
0: Maten
5: també amb una simpleja, sembla que els arriba a tots els peus. Sí, sí, com dius. Sense voler. Saltarà Òscar amb les mans perquè l'acabi blocant. Busca la pilota en llarg, Òscar, la controla Madu, és molt bona. Està totalment sol. Epa! Patada! Hi hauria d'haver-hi targeta groga. I serà per Aleix Pont. Mitja alçada, complicada, ara sí, la primera que veu el Bescanó. Sí, sí, sí. Ha sigut intel·ligent també Madu, deia que amb l'autopassada el jugador contrincant arribava tard, forçava la targeta i la falta, perquè a més estava molt sol a la part alta, i per tant que a partir d'aquí pugui crear alguna cosa. Està perdent el Tordera 2-1, som als 57 i mig. La picarà Àlex.
0: La potser
5: funcionar, la passada doncs... Exacte, que tenim jugadors, tenim aviat, tenim a pujades. Vinga, vas fer. Vinga, som-hi, dona el senyal. Ara sí que dona el senyal l'àrbitre, la centrada d'Àlex Sánchez cap al segon pal, la rebutja de primeres del Bescanó, se la queda Madu, va, prova la centrada cap al segon, ara el pal dret n'arriba Serrano, evita que surti Serrano, l'1x1, haurà de treure alguna cosa aquí. Sano, vostè la passada endarrere per Àlex Sánchez. Aprova-la, Àlex. Àlex entra dins l'àrea. Se l'ha escapat el control des del terra Serrano. La bloqueja bé. Se la queda Badó. Badó per Juanma. Posició ara del Club Futbol Tordera. Ara ens deia en Lluc que s'ha afegit en els escalfaments a Martí Grimal i Oriol Guinàs. Efectivament. Seu equip que volen saber està guanyant
1: 3 a 1, la centrada de Madu buscant en Masfe, el rebuig se'l queda Juanma, amb el cap el dirigeix, la treu un pot al Bascanó, la baixa 3 quarts, Àlex Sánchez amb qualitat, buscant a Serrano, Serrano, prova la centrada tancadeta, no ha arribat pels pèls Casanovas, l'ha acabat blocant aquí Mario Mendoza.
0: Però compta ara perquè
1: sí, sí.
0: Ja sabem amb la facilitat que és capaç de...
1: Tu sí, ara el Bascanó que... bé, doncs a veure què, com planteja aquests 30 minuts que queden de joc. De moment ara, havent revertit el marcador 2 a 1, guanyant. No s'entenen Marc Ruiz i Juan Esteban. Llançament de banda per part del Bascanó. Ara no s'estan comptant els segons, però em portava ja ben bé 5 o 6. Tan sols havia iniciat servei de banda favorable al Club Futbol Tordera. Sí, sí, no, no entenc, perquè abans de seguida han començat a comptar, cosa que està molt bé, però ara, quants minuts que no. La pilota massa llarga, no arriba per Madu. A veure si el rebuig arriba a Serrano. Em sembla que l'havia tocat Serrano. No, l'havia tocat. Servei, m'ho havia imaginat jo. Servei de banda pel Club Futbol Tordera. M'havia semblat, molt clar. Ara feien falta Àlex Sánchez, que es queixava perquè és l'enèsima que rep el 10 tordarenc.
0: Quants?
1: Reiteració de falta. Ara Madona ha pogut enllestar bé amb Tom Mastodan, quina llàstima, perquè l'acció era bona i el Tordera acumulava molts homes de la part alta. Sembla que ha fet un pas més al Tordera, tot i que a nivell de marcador, al moment es troba per sota. Mario, que busca una pilotada en llarg cap a veure si troba alguna cosa. Doncs es troba amb el cap de Biel Pla en zona de mitjos. La lluitarà el Club Futbol Tordera. És el Bascanó. Hi haurà falta i targeta per Madu. La jugava des del terra. Estava amb la punta al seu contrincant. És targeta groga. Ara també treta fàcilment cap al jugador tordarenc.
0: Les que
1: ha tret
0: són
1: grogues. Sí, sí, ho són. Però és el que diem, no es pot permetre que un sol jugador cometi 5-6 faltes en el mateix altre jugador. Vull dir, aquí s'ha d'aturar d'una forma o altra l'agressivitat. A veure si arriba a salvar la Serrano, doncs no, sortia pel lateral i llançament a 3 quarts favorable al Bascanó.
0: Falta clara que sigui groga. Jo crec que...
1: No.
0: Directes que havia de treure bé.
1: Ben tretes, sí, sí.
0: Sí, tant pel Tordera com pel Bascanó. Però sí que és cert que aquesta reiteració s'ha d'aturar.
1: Sense cap mena de dubte, perquè si no, després és quan es produeixen les lesions i fins i tot les frustracions, no? 62 de partit. Pilota pel Club Futbol Tordera, que ja la torna a jugar en curt. Sortia la pilota, Òscar. La filtrada ara és bona per Àlex Sánchez. Va, que algú li digui que està sol, que es pot girar. Òscar, d'aquesta forma... Llançament de banda, ara hi ha uns aficionats que em sembla que increpaven a Font Esteban. La banda pel Bascanó, que ja la posa en joc des de la línia de fons... Bé, Juanma en aquesta protecció, també Madu, que és que finalment que es queda la pilota. Sortida d'esfèrica, Madu endavant, buscant a Casanovas, a veure si arriba Juanma. Bona triangulació, se la queda Juanma en zona de mitjos, guardada per Marc Ruiz. Va, que és bo aquest contraatac. Marc Ruiz, des de banda esquerra, des del terra, es llença el Bascanó en doble instància i l'aconsegueix direccionar cap a fora, servei de banda pel Club Futbol Tordera. Emprenyat, Guillem Ferrer. Pilota en llarg, agafen per tot arreu a Marc, se'n va amb el del seu contrincant. La protestava la grada tordarenca. El llançament de banda, la controla Madu. Madu, des de lateral per Marc Ruiz, per Juanma, més endarrerit. Juanma que busca la centrada, li toca amb el quàdriceps el jugador del Bascanó, se la treu del damunt, se la queda Jordi Pujades, a veure qui arriba. És Masfe per Serrano. Serrano bona, en construcció en darrere cap a Òscar Ruscallada. Òscar per Biel Pla. Crec que sí que has estat allà intel·ligent els jugadors torderencs haurien forçat una falta. Ui, compta la pilota endarrere, ha de saltar Òscar pràcticament sota pals. La passada per Jordi Pujades és bona. Combinació del Club Futbol Tordera, ara més llarga, la més llarga segurament de tots aquests 63 minuts de partit. Obertura a banda esquerra per Marc Ruiz. El control és bo de Marc. Agafa línia de l'àrea, escurat en banda esquerra, Marc. Marc, buscant a Masfe, Masfe per de dos, compta per dos, la queda Masfe, encara Masfe, se'n va Masfe de dos, l'últim home li acaba pispant la pilota, se la queda Àlex Sánchez, que l'envia per Serrano, Serrano, el control és boníssim, va prou, Serrano, Serrano, escurat entre dos, segueix Serrano, agafa per tot arreu, Casanovas a dins, Casanovas, Casanovas entre tres, prova de salvar-la com pot, apareix Serrano, se'n va cap al lateral de l'àrea, ara prova l'equip Futbol Tordera. Posa-la a lloc, Serrano, posa-la a lloc, la centrada, Serrano, el segon pol, la rebota és viva, Maria Eixa!

0: connexió que tenim.
1: Ah, sí?
0: Ni tan sols cap a la banda, estava fundada l'àrea. Mm.
2: És el que no acabo d'entendre, vull dir.
0: Si no les fiules per donar la...
2: I l'avantatge?
0: Hauries de treure la groga un cop ja la jugada està finalitzada.
2: Sí,
0: no. Ara sembla que tingui un jugador, no?
2: Sí, serà fes plany. Entenc que haurà d'estar-se un minut fora. No, hi haurà canvi, directament. Estarà pas un minut fora, tampoc aquest canvi. Entenc que és perquè no ha rebut assistència mèdica. Doncs compta amb aquest córner. Alex en curt per Serrano, desviada la pilota, se la quedarà el Bascanó, compta amb aquest contraatac, la lluitarà Àlex, i assenyalarà la falta. A tot...
0: Sí.
2: Bueno, és un... Hi haurà doble canvi per part del Club Futbol Tordera. Expo i Carlos Rodríguez, que entraran al terreny de joc, marxarà Badó i Madu. Unes quantes increpàncies per part del públic del Bascanó cap a l'equip del Tordera, que déu-n'hi-do, no sé si l'has sentit des de casa, però d'aquestes que... Vergonyeta, eh? Potser tenim una data, per anar dient això. Perdona, Déu. No, exacte. Escolta, aquí tothom està mantenint el respecte. Pilota en llarg, zona de mitjos. No, la pot passar el Bascanó, se la queda Club Futbol Tordera, filtrada per Carlos Rodríguez, arriba però en la pressió ve l'equip local, que ja la cedeix endarrere, està fresc Carlos Rodríguez, també Expo que atrapava en aquesta pressió, Paula cedeix endarrere per Mario Mendoza, l'obertura de banda, perquè en Lluc la remati gairebé. Lluc diu que ens està patint, està patint. No, li ha passat, bé, t'ha passat pel lateral, eh?
3: No patia tant.
2: Ah, diu que la setmana passada amb el futbol sala no patia tant. Sí, és que avui... Bueno, ja ho dèiem abans, en Lloc com a casa. No? És Josep Piany, Josep, filtrada cap en Lloc. Ara sembla que el Tordera ha fet un pas més o el Bascanó no acaba d'estar del tot còmode, eh? Des de que ha marcat el segon. Opa, a la falta per darrere sobre el set tordarenc, en camp propi hi haurà l'execució ràpida. Havia el pla per Jordi Pujades, al mig per Masfe. Masfe se l'escapa la pilota, la guanya des del terra amb qualitat a Fabio. La pilota en llarg no és pas bona. Hi haurà servei de banda favorable al Club Futbol Tordera. Pràcticament tocant el córner. Caldria ara Mario des de la porteria a Fabio per aquesta acció molt bona de contundència defensiva a aquesta part alta. La baixa bé, fama amb el pit, en qualitat. En llarg buscant a Marc Ruiz, que sí, superant línies. Marc Ruiz escurat a banda esquerra, afronta el primer. La combinació és bona entre Marc Ruiz, línia de fons, que passava endarrere! Havia sortit, anaven els defensors. Bé, l'havia aturat Mario. Un servei de porteria pels locals quan arribem al minut 69 de partit. Encara molt per davant. Ara sí. Sí. Estem combinant molt bé amb Casanovas. Pilota en llarg. De nou del Bascanó. Salta Pujades. Se la queda Masfe. No, sembla que li toquen la... Li roben la cartera. Però de Fabio pressiona bé aquí Masfe, la pilota no surt des del lateral, se la queda la Bascanó, prova el canvi de joc, es regala per Fontma que la deixa al mig, no hi ha ningú, se la queda Jordi. Ara el Bascanó és Pau, entre centrals, buscant a Aleix i Aleix per Mario. Mario de nou, pilotada amunt, buscant una sortida, ara el Tordera aquí buscava la jugada massa directa, també de porteria per Mario. S'ho pren amb calma, eh?
0: Sí, jo crec que s'ho pren amb calma també, com a Bascanó en general.
2: Sí. Al final, els tres punts és el que compten, i el misto, a veure si l'aprofita el Club Futbol Tordera, pilota als aires, la baixarà Expo, li fan falta. Se n'anava Marc Ruiz totalment sol, doncs si atura la jugada de treure la targeta. No, li perdonarà la targeta. Marc Ruiz, que se n'anava totalment sol, des de la

0: lateral era una jugada de superioritat. Es queixava, òbviament, la banqueta tordarenca perquè l'àrbitre ha assenyalat falta en aquesta jugada directa. Avisa també a Guillem Ferrer, però és que no ha tret targeta en el jugador rival.
1: De per què això, si ho pares.
0: Criteris.
1: Totalment clara del Tordera perquè Marruiz anava sol.
0: Déu-n'hi-do.
1: No vull tornar a repetir. La Serrana, és que no és el cap, i més després de sol.
2: És això?
1: Que mínim que si frenes, treure la targeta groga.
0: Al final, hi ha aquestes coses que s'han de matisar bé, eh? Servei a córner, favorable al Club Futbol Tordera. L'ha forçat bé Pujades. Tots els homes del Club Futbol Tordera a la frontal. Fica Àlex Sánchez cap al segon pal. I el pla! La treu a la petita, el Bescanó, de nou. Expora, no dirigeix bé la pilota. Compte amb el contraatac perquè és un 2-1. Saltarà Òscar bé des de munt. No pot evitar que surti la pilota del Bescanó, que ja l'executa ràpidament. Òscar fora de porteria. Serà Carles. Protegeix bé Marc Ruiz. Opa, han tombat a Marroït, la pilota segueix en joc, és Pam Esteban, la protegeix aquí bé el Bescanó, en camp contrari, en posició perillosa, ara sí que ha hagut de saltar Expo, serà tret del damunt, la baixa ara amb qualitat al Bescanó.
1: I jo crec que en moments, de moment, no vull dir molt alt, sempre que parlo, passa en contrari, però semblava que el Tordera estava una mica millor.
0: Ho semblava? Semblava. A veure si... Això es pot traduir en alguna cosa, perquè de moment els últims partits, quan la Tordera està millor, és quan ha rebut el gol. La obertura és bona del Bescanó, la pilota que regala a Expo, se la queda endavant per Àlex Sánchez, busca la pilota en llarg, haurà de córrer molt aquí Casanova, salta Mario amb el cap, està totalment sol Casanova en aquesta posició, ja la posa en joc el Bescanó. La pilota en llarg, salta bé Pujades, línia de fons Pujades. Oh, quin detall de qualitat de Pujades. Estensa la circundringant, l'envia cap a Masfe. Masfe, picadet endavant per Carlos. La pentina. Aquí ha ningú per ajudar-lo. Servei en joc pel Bescanó. Des de porteria per Mario. Ho he de parlar, això hem de parlar en Cris, eh? Perquè ara Carlos estava sol, eh? Ara parlaven Carlos i Casanova, clar, no? Això d'aconseguir-se trobar aquestes accions. Llançament de banda. El Futbol Tordera en zona de mitjos. Som al 73 de partit. 2-1 perdent el Club Futbol Tordera. Ara sí que comença a cantar l'àrbitre. Es posen a sobre de Marroed, l'enganxen per tot arreu, li fan un entrepà i l'àrbitre diu que no hi ha res. Servei de banda. Favorable al Club Futbol Tordera. És el que no puc entendre, eh? És el que no puc entendre.
1: I són tan clares, estan clares.
0: No. Quina hi ha?
1: Tanta facilitat.
0: Expo buscant a Carlos. Carlos, Carlos afronta l'1x1. Carlos des de dins l'àrea, però la rematada. Bona la intenció. Es acaba de fer l'execució. Surt desviada. Porteria per Mario. Sí, Maria, és l'empat ara o no? Cap dubte, eh? Cap dubte. No, jo també, veient com ha anat el partit i veient el rival de l'any, crec que ens aniria molt i molt bé. Preta Expo, fortuna somriu en els locals que es queden en el rebot, com amb aquesta pilota filtrada, obertura, banda dreta, la picarà Carles cap al primer pal, salta bé Òscar, des de porteria per blocar la pilota. Sí. Ara, però, són els minuts on hauràs de fer més esforç, perquè tothom està esgotat i has de fer més cosetes. Doble forma, forma per Marc, Marc, Marc, Marc a l'1x1, Marc des de la frontal, no se'n pot anar del segon, tensiona després de pèrdua, però no aconsegueix treure el resultat. Sí que ho fa, que són homes per Marc Marruiz. Marruiz intentava fer una ruleta, ha tornat a perdre la pilota, recuperació del Bescanó, compta amb aquesta pilota en llarg, torna en posició, se la queda el dorsal 18, ha escobrat des dins l'àrea, davant de Pujades, l'empenta, falta. Si ben assenyalada ara, hi haurà targeta groga pel jugador o no? Doncs pausa d'hidratació. Pensava que era targeta per xutar la pilota. L'ha salvat la pausa d'hidratació, però clar, és una nova targeta que no assenyalen. No, la falta era clara, un empent de l'esquena de Pujades amb la pilota als aires, sense estar en joc. Molt clara, però clar, escolta'm... Sí, sí, perquè al final quan s'ha acabat la jugada el que no pot fer el jugador és xutar-la ben lluny per apartar-la. M'és igual que hi hagi pausa d'hidratació o no, però la targeta hi ha de ser.
1: Que d'aquestes, me'n recordo que també parell o tres de xutades de pilota un cop et xulen la falta, allò... Tothom ho sap, que és una groga clara.
0: Sí, sí, clara i que al final s'han de poder assenyalar per no permetre tancar el partit, no? Si es posen les mesures de comptar segons, es posen les mesures del minut aquest que ha de sortir el jugador quan rep atenció, doncs, escolta'm, s'ha de complir el peu de la lletra també la normativa que diu que quan un jugador allunya la pilota sense estar el joc en marxa, se l'ha de amonestar. No és igual que hi hagi pausa d'hidratació, se l'ha d'amonestar. Per cert, una bona notícia, ha arribat el quart gol del filial. 4-1. Sempre hi ha bones notícies de Tordera. El d'aquest partit també aprofitarem parlar amb els dos místers, tant Bescanó, si ho vol, com del futbol Tordera, Guillem Ferrer. Poder parlar amb tots ells. Es reprendrà el joc de seguida. Som al 77,5. La pilota era del Club Futbol Tordera. El sol picant molt fort. Sí, és que... Bueno, Déu-n'hi-do, tot plegat, la disposició de... Tot plegat avui no ens ha fet fortuna. Lamentem, doncs, els problemes que... hem tingut. La veritat és que a vegades és complicat. Donarem. Ja es reprèn el joc. És Carlos. Com per l'esquena. Per la pilota. La comparació del Besolo. Ve Dani Plaza, per cert, que ha fet una de les incorporacions. Això ho he fet ara. Ah, doncs sí. I mira't, targeta groga per Carlos Rodríguez per aquesta falta. Vestit absolutament és la... una més pel Club Futbol Tordera. No? Sí?
1: Ja,
0: comencem a
1: donar
0: Ara t'ho diré. Doncs amb aquesta jugada talla bé Carlos Rodríguez, Carlos ha deixat escapar Dani Plaza, que aquest sí que es reincorpora avui, després de la lesió, perd la pilota, recuperació del Bescanó, busca en llarg a la centrada, arriba bé Jordi Pujades, a la frontal la baixa amb qualitat del Bescanó, obertura de nou per banda esquerra, la picarà Fabio, Fabio davant de Dani, Fabio retalla, prova la centrada, la pentina al Tordera, la pilota encara queda morta, la treu finalment al futbol Tordera, a veure si la pot controlar Carlos Rodríguez, Carlos en camp propi, Carlos que busca el contraatac, comença a córrer Martí Grimal, se la queda Marruiz en l'1x1, comença a córrer Marc, el rebot no li fa fortuna, acaba a les mans de Mario, sense idea tant ataca el futbol Tordera. Pot ser, sí, sí. És veritat, perquè no veig cap dels dos. Dani Plaza. Bona recuperació amb el futbol Tordera. Expo per Masfe buscant a la dreta per Carlos. Va, sumem home que l'atac, sumem. I va, Carlos que Però la bicicleta entra dins l'àrea Carlos, encara Carlos, la passada filtrada és bona, la triangulació pels pes, l'acabada aturant a Bascanó, que se la treu del damunt, se la queda Jordi Pujada, som al 80 de partit, endavant per Dani Plaza, amb qualitat, Dani busca el canvi de joc, buscant a Font Esteban, quin control, ai, acabat apareixent el seu temps trincant, l'acaba baixant Martí Grimal, treu un bon llançament davant de Club Futbol Tordera, que ja executa ràpidament, Dani Plaza, Dani buscant el canvi de joc per Carlos. Carlos que afronta l'1 per 1, prova la centrada, molt passada pel segon pal. Haurà de córrer Juanma, protegia el seu contrincant, llançament de porteria. 10 minuts més l'afegit perquè acabi l'enfrontament. Sí, ara sí. Doncs mira, han passat els 5 segons, està posant massa el Besalú, ara sí que l'ha assenyalat bé, canvi de mans, i ara servei de banda, el Club Futbol Tordera, que s'executa per Marc Ruiz, intenta afrontar l'1 per 1, dins l'àrea, Marc, la passada endarrere, als aires, l'ha aconseguit de rebutjar, la primera és la baixa Martí Grimal. Pot favorable el Club Futbol Tordera, que bé Martí, el control de Martí Grimal, la pilota que anava botant-se al topat, òbviament amb les mans en aquesta autopassada del contrincant, pena màxima pel Club Futbol Tordera, minut 81, gairebé 82, 2-1 perdent, la tindrà el Tordera. Haurem de... No sé si podem veure repetició, sí que la podem veure. El control des de banda de Martí, sí. De seguida la xiulata a l'àrbitre, a mi sí que m'ho veu. També ja anirà a Casanovas. Va, nano, som-hi killer. I va a Casanovas, partit de Casanovas. No! Marca el killer, Casanovas! Empat al partit del Club Futbol Tordera amb pena màxima al 82. Quin golaç de Casanovas.
1: No es podia haver llançat millor aquest penal per tornar a posar l'empat al marcador, que ja ho hem dit tot, ho firmàvem, feia mitja hora que firmàvem l'empat.
0: Absolutament. Absolutament, eh? La veritat és que... el firmem i de moment és una bona notícia, som al 83, compta ara però amb aquests 7 minuts que queden d'enfrontament, a veure si el Tordera és capaç de fer un pas endavant o és el Bescanó, tot absolutament obert, salta Jordi Pujades a l'aire, anirà Guinàs davant de la pressió de Pau, a veure qui la pot baixar aquí, doncs no, la pilota en llarg se la quedarà Òscar Rus, que queda ara mateix el partit molt obert.
1: Sí, molt obert, jo crec que ara, ni el Bastonó es queda conforme amb el resultat i el Tordera està emocionat i entén molt més.
0: I ho ha d'aprofitar, clar que sí, perquè aquests minuts han sigut molt bons. No sé si... Veurem si el Tordera fa un pas endavant o al contrari. No, sí que hi ha fora del joc, bastant clar. De fet, dels dos jugadors que estaven a dalt l'han encertat molt bé el Linier. Pilota pel Club Futbol Tordera. Ha tallat molt bé aquí la defensa del Tordera. Forçant aquest fora de joc. Ui, compta amb aquesta passada, se li escapava de primeres del Dani Plaza, se'n va de dos, amb el tercer no pot, recuperació perillosa, atenció des de dins l'àrea, davant d'Òscar, gol. Gol del Bescanó. Que la defensa ara que no fa una bona sortida, regal al Bescanó. Es torna a avançar dos minuts després. Bescanó 2, Tordera 3. Quina llàstima a tota la bona feina feta del Club Futbol Tordera en aquests últims minuts. Tota la intensitat, el provar, i ara que no pots fer aquests errors en sortir de la pilota. Doncs es torna a avançar el Bescanó, 3-2. És una llàstima. sense cap mena de dubte. Hi haurà ara canvi del Bescanó, marxarà a Josep Piany. Ja la jugada del Club Futbol Tordera, en queden 5 més l'afegit. Biel per Dani, Dani per Martí Grimal, l'obertura de Martí, se la queda Marc Ruiz a la torre, toca amb les mans, el jugador del Besalú, agafa per tot arreu a Marc Ruiz, la pilota al joc des del terra, la combinació és bona ara del Besalú per sortir jugant, i hi haurà falta favorable al Besalú? A on? Però sí, però no m'has assenyalat la primera, l'enganxada de la samarreta que li han fet a Marc, no pots assenyalar una relliscada aquí, zona de mitjos, sense contacte? Quina llàstima, diguem.
1: Aquesta,
0: a més, no l'havia vist, a camp
1: contrari.
0: Es pot assenyalar-se. Falta de criteri important. Ai,
2: oh, però, i no, ah, veurem si hi ha una estació. És un cop de colze important a Carl, no, a Oriol Llinàs, que s'aixecarà tocant-se, òbviament, la boca. Doncs no, no hi haurà una estació. Home, és que això és el que passa. S'està escapant, és el problema de quan hi ha aquesta permissibilitat. Martí Grimal, Martí, que gira sobre si mateix, va anar, no fes màgia, obertura per Carlos Rodríguez. No arribarà Carlos. Es queixa Jordi Pujada, som el 87, 3 a 2 per al Club Futbol Tordera. No sumarà punts si acaba a 6 de nou al Club Futbol Tordera. Comença a comptar l'àrbitre. Pilota en llarg, la dirigeix el Bescanó, el Misto, se'l queda Oriol Llinàs, i Llinàs busca la pilota en llarg per Casanova, que s'ha de dirigir per Carlos, perquè no es troba alguna cosa. Carlos des de l'atac dret, Carlos prova la passada per Casanova, que té clar dins l'àrea, Casanova encara deixa dins l'àrea, amb el segon no ha pogut, se la treu al damunt el Bescanó, la dirigeix. No, molts minuts amb un esforç és... Carlos, de nou, retalla, li fan els bloquets. El vidre diu que no hi ha res. Tauriceta, roda per Carlos, i serà la segona. Ara, el Club Futbol Tordera, que es queda amb un home menys per la protesta d'aquesta falta amb bloquets. T'ha deixat absolutament paralitzat el jugador tordarenc, que força... T'han de vigilar aquestes coses, ha de vigilar Carlos. És veritat que s'ha d'aturar abans la picaresca del Bescanó, que ha fet el que ha volgut amb els... bé, ha sigut més sènior, en aquest cas, i qui ha sortit perjudicat és el Club Futbol Tordera. Vols sortir Òscar Ruspallada. Som al 88,5. Un i mig més l'afegit, que veurem de quan és. Segur que hi haurà el minut de posa d'hidratació i els dos minuts del gol. Per tant, ens hauríem d'anar fins al 93. Veurem quan s'afegeix. Martí. Martí per Oriol. Que bona la passada de nou per Martí. Arriba la defensa al Bescanó. Servei davant dels lluits, davant dels tres quarts de camp. Guinàs per Expo. Expo. Per Dani Plaza, Dani buscant la passada Biel, Biel per Dani, ara entra en zona de centrals, de travessa Dani, l'agafen per tot arreu, hi ha d'haver falta, hi ha d'haver targeta, doncs no, no tornarà per donar la reiteració, la torna a posar en joc el Club Futbol Tordera. Martí Grimal se m'ha de tocar mentre dins l'àrea, ha caigut al terra, la pilota encara és viva, se li queda Oriol Guinés, que perdona la centrada cap al segon pal, passa Juanma, la rematada de Juanma, que s'ha mirat fora pels pèls. Quina llàstima. Pràcticament podia haver sigut l'última pilota pel Bescanó. Canvia una pilota, regala la pilota directament a Òscar. No ens sortirà això, eh? No ens sortirà i m'emprenyaré. Ginàs, la passada cap a Casanovas. No la pot dirigir bé, la deixarà... Sobre el Bescanó, el Tordera jugant amb un home menys. L'ha tinguda Juanma en aquesta última acció. Quina llàstima.
1: 5.
2: Afegirà 5 minuts l'àrbitre. Doncs els de la primera part, aquells dos que deien de la primera part, s'afegeixen en aquest final. Com ara mateix el 93-2. Que ràpidament, Futbol Tordera, Llinars endavant, Marc Ruiz, de Casanovas.
3: No, assenyala't falta? Assenyala't falta? És impossible! És a dir, empenyen a Marc Ruiz fins al terra i no poden... Marc Ruiz és qui està d'esquenes i està pràcticament tocant el terra. No es pot assenyalar falta en una acció així. Sort de Déu que està gravat, però és que no pot ser. Se li ha anat absolutament, se li ha desbocat.
1: És una falta a favor del bastant en què està jugant.
2: Cap mena de sentit. Al final són petits detalls, però que condicionen, òbviament, i en aquestes jugades. És una falta a Marc Ruiz que s'assenyala al contrari, quan és ell que està abocat i empès cap al terra. És que és impossible físicament que sigui el contrari. Però vaja, aquí ho han vist diferent. La pressió és de Martí Grimal. Hi havia llançament de banda? Doncs banda, ara favorable al Club Futbol Tordera.
1: Diverses grogues que no s'han tret, potser els jugadors no haguessin anotat la mateixa contundència més tard d'aquest partit. I el Tordera podria haver-se desenvolupat més lliurement.
0: Martí Grimal endavant perquè Casanovas deia que arriba.
2: Era massa... Era bona, però l'estat li ha quedat curta a Casanovas. 92 de partit des del terra. El porter arriba al segon 5 i envia una pilota dels aires. Saltarà Pujades. El Bascanó en defensa la deriva. No s'entenen Llinars i Pujades. La pilota surt pel lateral. Servei de banda i això en 3 minuts per acabar-se. S'està a punt d'acabar. Sí, sí. Que la pilota era una pilota dividida, arribava Òscar, no s'han entès. Ara prova el Bascanó, des d'un llarg de rematada, desviada. Va directament a fora. Servei de porteria favorable al Club Futbol Tordera perdent 3-2. Quan hi haurà canvi, per cert, ara Guillem Ferrer que puja a Biel Pla, pràcticament com a, no sé si com a nou. Sí, em sembla que el posarà com a nou. A la part alta, per intentar baixar les pilotes aèries. Queden 2 minuts. Està produint encara el canvi. Ara sí que dona senyal l'àrbitre. Dani Plaza endavant, a veure aquí la pentina. Casanovas, hi havia mans. Tocava amb les mans el jugador del Begú un altre cop. És el tercer cop sense falta ni amonestació. No pot haver-hi. Però és que estem jugant a bàsquet aquí? Són unes mans claríssimes. Ara l'àrbitre que s'anirà cap a banqueta, què diràs? Targeta groga Guillem Ferrer? Doncs vigila que no t'emportis un expedient també, perquè són unes mans com una casa que acaba de perdonar, jo crec que de forma voluntària. Veurem. Déu-n'hi-do. El Bascanó que es treu la pilota al damunt, servei de porteria per Òscar Ruscallada. No pot ser que el jugador controli amb la pilota amb les mans en aquesta posició i ni tan sols s'assenyali falta. 94. Molt descarat. Molt descarat i només per una banda, i això és el que a mi em sap greu. Martí Grimal, és del terra... És que, a més, acaba... Però és que la falta que ha assenyalat fa tot el pilota. Com no sigui per... Ah, potser per agafar la samarreta. Perquè la seguència del terra fa avió i tota la pilota. Samarreta, no?
1: L'àrbitre, el 18 del Bascanó, que tu has dit Fabio, li preguntava per què s'havia arribat net a la pilota. I a l'àrbitre li ha fet el
2: fill. El pla no arriba a l'àrbitre, a l'àrbitre del Bascanó arriba Òscar, que la intentarà penjar a les mans de Mauro. L'àrbitre
1: és de la samarreta.
2: Mario canvia la pilota amunt. Dirigeix a Fama perquè no surti Expo per Dani Plaza. Queden 2 segons, 1 segon, som ja al 95. Ara sí que serà l'última, és l'última
0: Està a França. El gimnàs és puríssima. I acabarà el partit per mi de porteria.
2: El Tordera que perdrà de nou quarta jornada. No guanya des de la primera. I perd els dos fora de casa. Aquí acaba el partit. Doncs una mala gestió dels minuts del Club Futbol Tordera després de l'empat. I jugant aquests últims minuts amb un home menys, fa escapar els 3 punts de nou al Club Futbol Tordera de nou en aquest partit. 3-2 fora de casa contra el Bascó. Carlos Rodríguez, que també és l'altra mala notícia, es perdrà l'enfrontament de la setmana que ve per aquesta doble targeta groga. Primera per falta, just quan ha entrat al terreny de joc, segur que no era per reiteració. I la segona per protestar, un bloqueig físic absolut a la frontal de l'àrea que no ha estat ni tan sols assenyalat. Doncs la victòria del Bescanó, uns minuts també complicats, mala gestió de minuts del Club Futbol Tordera després del gol, de l'empat, i això sí, amb una actuació de nou dubtable en aquesta segona part, sobretot per la deriva de decisions només cap a una sola banda. Trucant les mans als jugadors amb dos equips, el Tordera que es quedarà amb 4 punts dels 12 possibles, ara mateix enfonsats a la classificació, per molt que tots els partits hagin estat perduts per la mínima, o com la setmana passada empatats, les coses de moment que no estan sortint. Avui el Tordera que podia haver rescat un empat, però com dèiem, tot plegat s'ha complicat. Ara parlarem de seguida amb els místers de Bescanó i Club Futbol Tordera.
4: Segur que has sentit a parlar del mercat de Tordera. Encara no saps què fer el diumenge?
5: Des de 1853, un dels mercats més grans de Catalunya. No et quedis amb la curiositat. Vine a Tordera.
4: Vine al mercat.
5: Ajuntament de Tordera.
6: Apunta la data, que estàs convocat.
7: La 14a Fira del Conte de Tordera torna després de l'èxit de les últimes edicions. La Fira de Referència es convertirà en un món màgic de contes amb una 15a d'activitats per gaudir amb tota la família.
6: A més, aquell dia farem un rècord. Ara us ho explico.
7: La Fira del Conte serà el 17 d'octubre del 2026 al voltant de l'Ajuntament de Tordera i hi trobareu contacontes, tallers infantils, xocolata de popular i, atenció, concert infantil gratuït a les 7 de la tarda. La Fira del Conte de Tordera és gratuïta i podràs trobar-hi més de 40 editorials en un espai que sembla ben bé que hagis entrat als contes de la teva infantesa. No t'ho pots perdre, perquè a més, el mateix 17 d'octubre a les 6 de la tarda es farà la sardana més gran de Tordera, tot un rècord.
6: Descobreix més informació a la web tordera.cat.
1: Doncs sí, quarta jornada de Lliga del Club Tordera. No puntua el Tordera al cap principal de Bescanó. Després de l'empat de la setmana passada contra el Bescanó, el Tordera continua sense guanyar fora de casa, no només guanyant, sinó tan sols puntual. Tordera la fa avui tot i els bons minuts a la segona part.
8: Trec una cama a la meva edat.
1: Tot i començar guanyant, no s'ha pogut ser.
0: Sí. Elica, que mira la càmera, no? Al revés, gireu-ho. Fica-la aquí. Sí, vale.
1: Doncs ens trobem aquí amb l'entrenador del Bescanó. Bona tarda. Primer de tot, enhorabona per la victòria. Com has vist el partit?
8: Partit molt igualat. Igualat com serà, crec que molta lliga o quasi de tots els partits i que es decanta per retalls, al final el resultat ja ho diu.
1: I creus que ha sigut allò del Gisí? Perquè partit, ha estat tota l'estona empatat, després heu aconseguit girar, el que ha estat passat. Què creus que ha estat allò d'incisió perquè al final el partit els de tanqui cap al Rafanó?
8: Al final la decisió és l'encert, el robar i tenir encert. Sabíem que el Tordera proposa molt de futbol, crec que a la primera part hem estat molt millor, i al final ens anem, crec que amb 1-1, a la mitja part, crec que el resultat era molt injust, però sí que és veritat que és el resultat, i la segona part crec que ha estat més igualada, ells ens han apretat més, han tingut més, i hem tingut més encert a la segona part. El primer vaixer és més i a la segona menys, al final, detalls. Si haguéssim fet el gol abans, a lo millor quan és més tranquil o no, i si no el fem, el grup en perdre. És que tampoc la diferència que l'encert.
1: Tornar a enfocar-vos per aquest partit i com afronteu aquest partit al tornat i el fin de setmana que ve.
8: Bueno, la dinàmica està la mateixa, perquè al final és un cap de setmana que no jugues, tornes a enllaçar setmana amb aquesta, els tres entrenos que fem, la mateixa dinàmica, això no hi ha hagut problema. El que serà l'altra setmana que jugui sense partit i per cinc, i sense setmana. Bueno, hem de tenir una mica més en compte les càrregues, fer servir més jugadors, al final per això som una plantilla, per això no n'hi ha 11, si no n'hi ha 19-20, i a partir d'aquí pues, poder-los utilitzar tot i fer rotacions.
1: Com
8: afrontem
1: el partit després d'aquesta gran victòria, que no s'aconseguir-la, però al final ja la tenim.
8: El plan és quan fem dos seguits a casa i després sí que anirem a Baguany per setmana. Bueno, al final ens hem de fer força a casa, si vols sumar punts, si vols estar en una zona mitja tranquil·la o amunt, a casa t'has de fer fort i a casa has d'intentar guanyar. A fora és molt complicat, ja ho hem vist, i també tots els resultats. Bueno, hem de seguir la mateixa línia que portem a casa, intentar millorar coses, intentar fer més petites coses, ja t'ho dic. Si n'és encert, que no te generis. Merci.
2: Gràcies a tots per venir fins aquí. Nosaltres que de seguida també mirarem d'entrevistar el míster Guillem Ferrer del Club Futbol Tordera per saber també una mica la valoració d'aquest Bescanó 3, Club Futbol Tordera 2. Ho he dit molt clar, una primera part que òbviament han dominat i amb qualitat el Bescanó. Segurament per després de la remuntada el Tordera ha fet un pas endavant i ha buscat totes. Ara un error defensiu clau doncs ha sigut el que ha condemnat els torderencs. Sí. Tot de Willy amb aquestes paraules amb el míster del Club Futbol Tordera per fer balanç, com dèiem, d'aquest Bescanó 3, Club Futbol Tordera 2.
1: Doncs,

0: Bueno, primera part que vam estar malament, una altra vegada. La segona, crec que l'equip ha sigut més reconeixible. Crec que els que no tinc les seves també, però nosaltres crec que la segona part hem estat, crec, un punt millor que ells. Abans del gol de penal crec que ens havíem acostat diverses vegades ja i bueno, després un error en sortida, doncs en condemna, com ha passat a la primera part, que n'hem tingut mil i no ens han fet gol i en aquest, doncs, penso, no?
1: Bé, la setmana passada vaig dir que passar a casa contra el Perú, aquesta setmana al camp del Bescanó, quin és l'objectiu clar per la setmana que ve i què voleu aconseguir la setmana següent?
0: Seguir sent l'equip que hem sigut a la segona part, això és el primer, perquè els resultats han de vindre per, com a conseqüència de les coses que hem fet, i crec que la segona part l'equip ha fet les coses que hem fet. Per tant, aquesta mentalitat és la que hem de tindre, la que hem de seguir, la que hem de trobar des de l'inici, perquè portem ja diversos dies que no ens està passant, i crec que és un tema que estem comentant amb els jugadors, i hem de ser conscients de tot això. Per tant, sortir bé, i crec que al final vindre aquí i perdre és una situació completament normal, que doncs, crec que teníem bastant a prop i al final fa més mal del que podria fer potser un 3-1, que ells n'han tingut alguna per fer el 3-1, però quan et fiques per davant i t'empates i després te fan el gol, doncs al final fa molt de mal. Sí que és cert que, insisteixo, i no és gent fàcil guanyar, ells són un molt bon equip, treballen bé, juguen bé, és un equip que proposa, un equip que juga, un equip que pressiona, i al final, doncs, per això un dia no pot funcionar.
1: Ara ens sap que ha de canviar l'equip perquè els partits de fora de casa puguin començar a dotar una mica més.
0: Tens de jugar dos partits fora de casa contra dos equips que l'any passat van fer playoff. Per tant, al final, és normal. No volem, òbviament. Crec que els dos partits, doncs, un partit perds 1-1 i l'altre perds 3-2. Al final, són uns resultats justos, uns resultats igualats. Crec que el més just potser avui era l'empat, per mi, opinió. Però, bueno, per tant, i guanyar, per tant. Seguim. Crec que després del gol, nosaltres estàvem bastant més pròxims al gol que només. Llàstima que ha sigut al revés, però...
1: Què significa per vosaltres això, què us repercuteix i també què significa?
0: Prefereixo no opinar-me, ja li direm bé allò el que penso, el dimarts entrenant. Perjudica perquè la setmana que ve també perdem el Serrano, que està fora de vacances durant 3 setmanes, em perjudica perquè ell no hi serà, perquè és un jugador amb molt de talent, un jugador que segur que ens ajudarà si fa bé les coses. Farem 11, hem guanyat el Bisbalenc amb les nostres armes, intentant recuperar el màxim de jugadors possibles que venen, ha tornat Dani, en Carlos i en Pau, que estan encara no s'acaben de recuperar, esperem tenir-los també, Pide que torni, Déu està portant, que torni d'allà on està i que el Pavili a jugar i a entrenar una altra vegada, per poder ajudar, perquè necessitem a tothom.
2: Que sí, anirem a casa. Gràcies. Hola, espero que el Mr. Guillem Ferrer també coincidim bastant, eh?
1: Sí. Mister de... Les gestions al final són bastant similars. Un partit bastant apretat, que ja deia, i jo crec que també sota el nostre criteri, que després d'aquest penal, el Tordera estava més a prop que no pas el Bescanó del gol, però s'han donat així les coses, al final camps complicats, de play-off l'any passat, es compliquen les coses fora de casa del Tordera, normal, nova categoria, rivals durs, però veiem la intenció tant de Guillem i segur que dels jugadors de millorar aquesta situació.
2: Però ja, estima, perquè recollint el que deia, que dius, ostres, vens de jugar dos partits contra dos rivals de play-off de l'any passat i que es van quedar a les portes de pujar de la mateixa manera, no, Eli, que dius... T'has quedat pels pèls de puntuar, perquè és que havent puntuat amb qualsevol d'aquests dos rivals, hauríem estat parlant d'una altra cosa, no?
1: Sí, sí, ja aquest gol final, amb la vermella de Carlos, tota aquesta suma de coses que al final et deixen una sensació de passar en 5 minuts d'estar puntuant en un camp de play-off a quedar-te amb un jugador menys i sense ni tan sols un punt.
2: A veure si la setmana vinent, que és, si no m'equivoco, rebem l'Atlètic Bisbalenc a casa, doncs la cosa canvia. Ja no ens podem permetre un empat com la setmana passada, ja no ens podem permetre una derrota. La setmana que ve s'ha d'anar a guanyar, sigui com sigui. Serà dissabte 17 d'octubre a les 5 de la tarda, mitja fira del Conte, per cert. Per tant, escolta'm, excusa perfecta per sortir, fer la volta i passar pel camp o posar la ràdio i seguir el Club Futbol Tordera. Avui, amb derrota, a la segona en visites fora de casa, aquest cop contra el Bescanó. Moltes gràcies, Eli, per ser amb nosaltres avui. Gràcies per tot. Gràcies també, Lluc, darrere de les càmeres i a la producció. Hem servit el Manresa avui sense punts de nou pel Club Futbol Tordera, que comença a entrar en ple hivern futbolístic. Que vagi molt bé. Bona setmana.

0: La Brigada Municipal de Tordera està duent a terme aquests dies treballs de manteniment a la via pública centrats en el canvi i la reposició de panots i peces malmeses. Així ho ha explicat la regidora d'Obres i Serveis, Bàrbara Vergés, qui ha detallat que les actuacions s'han iniciat a la zona més cèntrica del municipi, tot i que també estan atenent diferents punts del terme municipal. Segons Vergés, es tracta d'una de les feines rutinàries que assumeix la Brigada Municipal i l'objectiu ara és fer batuda pels carrers del centre. Un cop completada aquesta primera fase, està previst que una empresa externa incorpori per acabar d'actuar en altres zones on també cal intervenir. Escoltem Bàrbara Vergés, regidora d'Obres i Serveis.
1: Doncs aquests dies la brigada està fent el canvi i reposició de panots o peces malmeses aquí a la via pública. Sobretot ara hem fet aquesta zona més al centre, però també hi ha diferents punts del municipi que anem canviant. És una de les feines rutinàries que fa la brigada que li ocupa. I bé, i la idea és ara fer aquesta batuda pels carrers del centre i després amb l'ajut d'una empresa externa doncs acabar de fer altres zones, ja que, bueno, hi ha diferents punts on cal actuar.
0: Amb aquests treballs, el consistori busca millorar l'estat del ferm i garantir la seguretat i la comoditat dels vianants i conductors en els punts més deteriorats de la via. Un total de 17 joves tordarencs i tordarenques reben avui el sagrament de la confirmació de la mà del bisbe de Girona, Fray Octavi Vilà. Mossèn Edwin Antonio Vázquez explica que enguany s'han incrementat el nombre de joves i adults que reben el sagrament i que això és una molt bona notícia.
2: Tenim la visita del senyor bisbe que ve a confirmar una colla suficient de 16 persones que se confirmaran. Un grup de joves, un grup d'adults.
3: 17, és molt, feia anys que no hi havia un grup tan nombrós.
2: Gràcies a Déu, gràcies a Déu. Segurament perquè, com que les confirmacions solien ser molt aviat, a la primavera, a prop de les comunions, sí. I hem tingut un temps una mica més extens, ara, a octubre, perquè la gent s'animi i
3: es prepari.
2: Fas la preparació, sí.
0: La missa de confirmacions amb la presència del bisbe de Girona, Fray Octavi, serà avui a les 6 de la tarda a l'església de Tordera.

0: L'Associació Cultural i Recreativa Pere Cotja té a punt la seva nova producció que estrenarà al Teatre Clavé avui dissabte 10 d'octubre i demà diumenge 11 d'octubre a les 7 de la tarda. Es tracta de la comèdia El Nom, una adaptació de Jordi Galceran a partir d'un text original francès que té una durada d'una hora i mitja. Aquesta producció suposa el debut de Carla Barceló, secretària de la Junta de l'entitat, com a directora d'una obra de teatre al complet, després d'haver dirigit anteriorment petites escenes i fragments de musicals d'anys anteriors. L'argument de l'obra gira al voltant d'un sopar entre cinc amics que es veu alterat per una sèrie de bromes, confessions, secrets i retrets. La trama combina la pròpia comèdia amb caràcters marcats i un gran ventall de sentiments que posaran a prova la relació entre els protagonistes. Escoltem Carla Barceló, secretària i directora de l'obra.
1: Ens distanciem una mica d'aquesta proposta doncs, més densa per fer una comèdia també amb menys volum d'actors. És a dir, intentem fer una proposta molt diferent. Crec que també l'hem mirat de cuidar perquè puguem mantenir una mica el nivell que s'espera de nosaltres després del que vam plantejar l'any passat. I a veure si també doncs, captiva el públic de la mateixa manera.
0: Després de les propostes anteriors de caràcter més dens, la companyia aposta en aquesta ocasió per un format més fresc i amb un repartiment més reduït, sense renunciar a la qualitat artística habitual de la formació. Les entrades són disponibles al portal web del Teatre Clavé amb un preu de 8 euros per persona.

tracta d'intentar aconseguir el que seria la primera victòria fora de casa contra un rival ja habituat a la categoria. El Bescanó arriba a l'enfrontament descansat després que el partit de la setmana passada se suspengués per la pluja. Així doncs, els gironins porten una victòria i una derrota. L'entrenador del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrés, mostrava molt entusiasmat per aquest maig, ja que jugarà al seu poble, però alerta del perill del rival, assegurant que serà la nit i el dia dels partits que ja hem jugat. Un cop acabi aquest partit, l'atenció es traslladarà al pavelló dels Països Catalans, on a 6:45 de la tarda l'Atlètic Club Tordera jugarà per primer cop aquesta temporada davant la seva afició. L'equip rebrà la visita del Fontcoberta, que s'estrenarà a la Lliga. Els torderencs que volen repetir la primera meitat de la setmana passada, en què es van mostrar molt sòlids, tot i acabar perdent per 2-1. Podreu seguir el partit del Club Futbol Tordera al canal de YouTube de Ràdio Tordera i el de l'Atlètic Club Tordera al canal secundari.

Catalunya ha viscut diversos episodis de pluges torrencials des de divendres. Les tempestes del cap de setmana es van predir amb molta precisió, però dilluns la situació va ser diferent. Els models del Servei Meteorològic de Catalunya sí que detectaven les pluges intenses, però les situaven mar endins i es van allargar més del previst, fet que va provocar inundacions, sobretot al Vallès Oriental i al Maresme. Els models meteorològics han fet un salt enorme en les últimes dècades, però el nou escenari que dibuixa la crisi climàtica introdueix més variabilitat. El mar Mediterrani s'ha escalfat molt aquest estiu i, de fet, una boia que mesura la temperatura de la superfície marina davant de l'illa de Sa Dragonera, a Mallorca, aquest agost va batre tots els rècords amb un registre de 33,02 graus centígrads. I pel que fa a la temperatura mitjana diària global, ha assolit el nivell més alt, segons les dades del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. Això pot afavorir les tempestes per més intenses quan es donen les condicions atmosfèriques adequades, però no sempre és fàcil saber exactament on descarregaran i amb quina intensitat o durant quant de temps ho faran.

0: Ràdio Tordera.
1: Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 02 78 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

0: Ràdio Tordera. Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
1: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611-481-381 amb una nota de veu o per escrit.
0: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
1: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
2: Anem a buscar bolets demà al matí? O castanyes, si vols.
3: Ja, bolets o castanyes. Tu no saps ni on trobar-los. Tu el que vols és anar a esmorzar a les Ferreres.
2: Bé, si no vols anar a esmorzar, anem-hi a dinar. Un dels seus guisats tradicionals o carns al ras.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: Hora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Informatius de Ràdio Tordera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Tribunal Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit avançat per Elmón.cat i confirmat per la CNN, el Puigdemont demana que es dicti immediatament una sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingir de qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'1 d'octubre com l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol demanat pel Tribunal Constitucional i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment. I la CUP opta per no presentar-se a les eleccions generals del proper 29N perquè considera que actualment no es donen les condicions per poder-ho fer. Així s'ha decidit a la Mesa Nacional de la Formació en una reunió avui a Barcelona. En aquesta trobada, la participació d'una quarantena de representants territorials ha sigut per resoldre un debat que els independentistes ja havien obert abans d'aquest avançament electoral. La decisió, però, encara haurà de ser ratificada pel conjunt de la militància en una votació en línia, resultat del qual es donarà a conèixer el dilluns 12 d'octubre. I la Sitges Zombie World, que ha arribat aquest 2026 a la seva majoria d'edat dins del Festival de Cinema de Sitges. Els zombis morts vivents i tota mena de regressions de personatges del cinema del terror, com el pallasso de la saga Terrifier, han envaït els carrers de Sitges un any més. El tret de sortida d'aquesta Sitges Zombie Walk ha estat a 7:45 de la tarda al Miramar Centre Cultural de Sitges, amb un espectacle inaugural a càrrec de l'Escola de Dansa IAB de Sitges. I uns apunts de trànsit, i és que la C65 es troba tallada a l'alçada de Quart a Girona en ambdós sentits per un accident. I també hi ha circulació amb congestió a la B23 en sentit sud-Barcelona per un carril tallat a causa d'un altre accident. I el Departament de Justícia estudia la posada en marxa d'una prova pilot de 6 mesos per crear un reforç per a incidents del risc a la pressió de Vians 2 a Sant Esteve Sarrovires. Això ho ha explicat l'UGT i ho ha confirmat el departament. Si la prova pilot d'Abrià ens dona un bon resultat, aquest model es reproduirà a tota la resta de centres penitenciaris del país. I el president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Barcelona per l'esvoranc de les obres de l'L9 que van aparèixer el 7 de juliol en el barri de Sant Gervasi de Barcelona. Cirera ha reclamat que s'investiguin els fets i que s'aclareixin les possibles responsabilitats penals i ha posat el focus sobretot en els avisos previs. I el que fa als esports, el Barça masculí juga a la 8ª temporada de Lliga, i és que els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 7:45 d'aquesta tarda i el tècnic Hansi Flick va confirmar ahir que Rafinha no jugarà. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc amb Ignasi Trapero.
3: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marca al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Arrenquen les competicions europees de waterpolo.
1: I ho ha fet amb la fase prèvia, la Champions femenina. Terrassa i Sabadell ja s'han classificat per la fase de grups. El Catalunya haurà d'esperar la jornada de demà per aconseguir doncs, la seva classificació. Ha perdut el seu partit davant l'Etnikos fa pocs minuts per 6-7 i demà se la jugarà davant del Nancy. I a l'Eurocup masculina, la segona màxima de competició, el Terrassa també s'ha classificat per la fase de grups i el CNB, el Barcelona, lluitarà per la primera plaça de grup demà en el darrer partit contra el Dinamo de Bucarest.
0: Pel que fa al futbol, ha tornat la primera divisió.
1: Després dels compromisos internacionals, ja hi torna a haver lliga. El Barça juga des de 6:45 contra el Getafe. Només arrencar al minut 1, Gordon feia l'1-0 i Gabriel feia el 2-0 amb què hi ha ara mateix el partit. Ahir l'Espanyol va veure com el Màlaga li empatava a 1 al minut 93.
0: I pel que fa a segona, el Sabadell suma la primera victòria a domicili.
1: Ha estat a Ceuta i això que els arlequinats han acabat el partit amb 10. S'havien avançat, han empatat el Ceuta, però Baena decisiu amb un doblet ha acabat donant la victòria al Sabadell. Els vallesans pugen fins la quarta posició. El Girona juga dilluns a Tenerife.
0: I demà es decidirà el campionat.

0: Vinga, anem a repassar marcadors de partits que s'estan jugant a aquesta hora, dissabte 10 d'octubre 2026. Comencem pel waterpolo, per la Champions femenina, jornada 2 de l'eliminatòria prèvia, tenint en joc el partit del Catalunya.
1: Sí, ho dèiem ja, que tenim el Terrassa i el Sabadell ja classificats per la fase de grup, és a dir, ja per la fase final i definitiva, doncs aquesta fase de grups, i el Catalunya, que intenta doncs aconseguir la classificació per primera vegada a la seva història, de moment haurà d'esperar la jornada demà, perquè acaba perdent el seu partit de fa poqueta estona davant l'Ètnikos grec per 6-7, i demà se la jugarà davant del Nancy a partir de les 10 del matí. Veurem si el Catalunya pot aconseguir aquesta victòria, per tant, una classificació històrica.
0: D'altra banda, en futbol, primera divisió, en joc el partit al Camp Nou.
1: Minut 70 ja de partit, aquest duel entre el Barça i el Getafe. Guanya el Barça, domina per 2-0 amb el gol de Gordo, només arrencar el partit, i amb el gol de Gabriel, que ha suposat el 2-0 a la mitja hora d'enfrontament. Ara mateix, com deia, minut 70 d'aquest partit entre el Barça i el Getafe, 2-0.
0: I a la segona federació femenina, grup segon, sisena jornada, important partit, partit per l'Europa.
1: Sí, l'Europa està guanyant davant de l'Osca, jornada 6, aquest partit entre l'Europa i l'Osca, i de moment una Europa que domina 2-0. Aquest partit ha començat a 15:45.
0: D'altra banda, anem al bàsquet, en aquest cas a l'ACB estarem pendents a partir de les 9 del partit del Girona a la pista del Breogán, però a aquesta hora sí que s'estan jugant partits en hoquei patins. Per exemple, l'hoquei Lliga Catalana Femenina, semifinals, en aquesta final a 4 que es disputa a Vigues i Riells, primera semifinal en joc.
1: Sí, tenim aquest duel en marxa des de les 7 de la tarda. De fet, ja aquest partit es troba a la segona part, s'enfronten el Palau i el Vigues, el conjunt local, i de moment no hi ha gols, 0-0 al marcador. L'altra semifinal serà entre Voltregà i Cerdanyola a partir de les 9.
0: I sí que hi ha jugants ara mateix també a l'hoquei Lliga Catalana Masculina, algun partit de la jornada 3.
1: Sí, la masculina va un pèl més endarrerida que la femenina, perquè la femenina, com diem, juga la final a 4, la masculina la final a 4 serà el proper cap de setmana, i per tant encara s'estan disputant partits de la jornada 3. Des de 15:45 juga el Calafell Reus. De moment està guanyant el Reus per 1-3. I un partit que ha començat res fa ben poquet a les 8, doncs entre el Xum i el Caldes està dominant el Xum per la mínima, 1-0.
0: En futbol sala a les 9 començarà el partit de primera masculina del torneig d'obertura entre el Barça i el Magnaxota, i també a les 9 en hoquei gel a la divisió d'honor masculina jugaran el Barça i el Majadahonda.

0: 8 i 8 minuts, vinga, som els de l'Enjoc, cada dissabte i cada diumenge, de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. Avui comencem parlant de waterpolo, de competicions europees, perquè s'estan disputant tant la Champions femenina com l'Eurocup masculina. Pel que fa a la Champions, segona jornada de l'eliminatòria prèvia, i ja tenim un parell d'equips catalans classificats per la següent ronda i un altre que ho està buscant ara mateix.
1: Sí, és el Catalunya, qui haurà de buscar-ho demà en el seu ja tercer partit de la jornada. S'haurà d'enfrontar al Nancy per veure si acaba doncs, aconseguint aquesta classificació. Sabadell i Terrassa ja l'han aconseguit. La jornada d'ahir era la inaugural d'aquesta eliminatòria prèvia i els tres equips van guanyar. El Sabadell es va imposar al Dong dels Països Baixos per 26 a 4. El Terrassa a l'Illa per 7 a 25 i el Catalunya al Glifada per 8 a 21. Els tres havien guanyat en la primera jornada, però avui el Catalunya ha perdut fa pocs minuts davant l'Etnikos per 6 a 7 i, per tant, doncs, encara queda pendent veure si s'acaba classificant. El Sabadell ha guanyat a l'Illa per 29 a 10 i el Terrassa al Dong dels Països Baixos per 9 a 16. Per tant, dues victòries de Terrassa i Sabadell que els situen ja doncs, a la propera eliminatòria d'aquesta Champions i el Catalunya doncs, demà haurà de jugar aquest tercer partit a les 10 davant del Nancy. Veurem si aconsegueix aquesta victòria.
0: Doncs a veure si ho aconsegueix i aconseguim el 3 de 3. Per ser qui aconsegueix el 3, el tercer gol en aquest cas és el Barça. Marca el Camp Nou Koundé, minut 73, Barça 3, Getafe 0. Doncs com dèiem, avui ja s'han classificat en aquesta Champions femenina el Sabadell després de tornar a guanyar, de golejar de fet a l'Illa en aquesta fase que s'està disputant precisament a Terres Vallesanes. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
2: Per la via ràpida, l'Astralpool Natació Sabadell ja té al Sarró el bitllet per la fase de grups de la Champions femenina. Les dues golejades de l'equip d'Enric Carnella, 26 a 4 ahir davant el Dong neerlandès i 29 a 10 avui davant

0: l'Ill francès, sumades també a les dues victòries del Terrassa, asseguren les dues primeres posicions pels equips vallesans, que no han tingut cap mena de dificultat per superar dos rivals clarament inferiors a Can Llong. En el cas del club, 55 gols en total i un domini aplastant a la boia. Avui, per exemple, Tara Prentis ha fet 5 gols i Paula Camus, aquí sentim, 6.
1: Al tener un arco también tan poderoso, se abren muchos espacios y consiguen meter muchos balones a la boya y eso pues implica, pues mira, en este caso han sido goles, pero también implican expulsiones y penaltis. Creo que estamos trabajando muy bien, como he dicho, como grupo, y era nuestro objetivo, sobre todo, conseguir ese ticket para la Champions. Y bueno, pues a esperar el partido mañana para conseguir saber si somos primeros o segundos de grupo.
0: Doncs demà a 1:45 i en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell es decidirà aquesta primera plaça del grup D en el derbi Sabadell-Terrassa, però com dèiem, tots dos equips estaran presents en el sorteig del pròxim dilluns a les 10 del matí.
2: Doncs Sabadell i Terrassa s'enfronten demà per aquesta primera plaça a partir de 1:45, després que el Terrassa també hagi guanyat avui el Donc, també en aquesta fase que es juga a Sabadell. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Romagosa.
3: El Club Natació Terrassa continua en pas ferm a la Champions després d'aconseguir la segona victòria consecutiva. El conjunt de Xavi Pérez ha vist com el primer quart el conjunt del Donc, el conjunt que avui jugava com a local, s'avançava el marcador, però el Terrassa ha aguantat molt bé les embranzides del conjunt d'Hongria i ha pogut en la segona meitat, en el segon quart, trencar el partit amb un parcial de 2-6. Amb aquest avantatge important de 4 gols marxava el temps de descans. Aquesta distància ha augmentat amb un parcial d'1-4 al tercer quart. I a l'últim, doncs el conjunt agarenc, que ha estat fent una mica proves pel que seria el partit de demà important davant el Sabadell, ha vist com el conjunt del Donc aconseguia la seva millor xifra realitzadora amb un espectacular empat a 5. Demà serà el torn de veure qui serà les primeres classificades, qui acaba en primera posició en el grup després d'aquestes dues victòries del conjunt agarenc.
2: Després de la partit, escoltàvem el tècnic del Terrassa, Xavi Pérez, referint-se a aquesta victòria davant del Donc i una mica també en perspectives del partit de demà davant del Sabadell.
4: Molt contents, perquè al final l'objectiu era classificar-nos per la següent ronda. Avui, amb aquesta clara victòria, l'hem aconseguit. Satisfet per una altra vegada estar dins de les 16 millors d'Europa i a pensar demà en el partit del Sabadell, que serà un partit molt difícil, i a per totes, amb ganes, amb il·lusió. Un derbi sempre és especial, portem anys que ens toca competir pràcticament en totes les competicions, Copa, Lliga, Champions. L'any passat vam tenir enfrontaments, et diria, Copa Catalana, Copa de la Reina, Lliga i Champions, o sigui que ens coneixem molt bé, s'ha reforçat molt bé, ha incorporat 4-5 jugadores de talla mundial, les millors en les seves posicions, sobretot a la porteria, té la millor portera del món, i la dupla que té a la boia amb la Paula Camus i la Tara és increïble, i les dues incorporacions també, a part de la Nona, que treballa magníficament, la Ryan i la Marge, que els hi donen un nivell increïble, i amb les peces que tenia, és un autèntic equipàs. Treballarem molt seriosament en defensa per intentar minimitzar totes les seves armes i a intentar portar el partit que decaigui cap al nostre costat, que serà molt difícil, però ho intentarem amb totes les nostres armes i estem preparades per això.
2: Un quart de nou, vinga, continuem parlant de waterpolo europeu, en aquest cas de l'Eurocup masculina. Avui s'han jugat partits de la segona jornada en l'eliminatòria prèvia i també han anat bé les coses per als equips catalans que tenim en aquesta competició.
5: Sí, en tenim el Terrassa i el CNB, el Barcelona. De moment el Terrassa ja ha passat doncs a la fase de grups d'aquesta Eurocup, aquesta segona màxima competició estatal, continental. Han guanyat els dos, però el CNB en el seu grup encara hi ha la possibilitat que hi hagi un triple empat i, per tant, doncs, encara té pendent la seva classificació. Ahir, en la jornada d'ahir, els dos ja havien aconseguit la victòria. El Terrassa havia guanyat el Primorje per 11-15. El Barcelona havia guanyat el Bulldogmeni per 17-12. Avui, el Terrassa ha guanyat de 10-19 al Podoritxa. i el Barcelona s'ha imposat al Posillipo italià per 9-11. Demà el Terrassa jugarà davant del Manà a 11:45 de la migdia i a les 10 el Barcelona jugarà davant del Dinamo de Bucarest. Un Terrassa que, com ja diem, aquest partit ja serà intrascendent perquè doncs, ja té la classificació assegurada.
6: En joc amb Ignasi Trapero.
2: 8 i 16 minuts, vinga, obrim la carpeta del futbol i comencem a parlar de la primera divisió masculina. Torna a la Lliga, 8a jornada després de les aturades internacionals. De moment el Barça resolent el seu partit i ahir a l'Espanyol se li van escapar 2 punts en temps afegit.
5: Sí, perquè el minut 93 va veure com el Màlaga li acabava empartant el partit a 1, l'Espanyol dominava, però al final doncs, aquest gol de Niño va acabar doncs, fent que l'Espanyol no acabés aconseguint la victòria amb aquest empat a 1.
2: Doncs a tot això, la Barça, com dèiem, 3-0. El gol que us dèiem ara fa un moment l'ha marcat Koundé, que per cert avui es converteix en el jugador francès de la història del Barça que més partits ha disputat amb la samarreta blaugrana. 194 partits supera en un a Eric Abidal, que era fins ara doncs, qui tenia la plusmarca en aquest sentit a la història del Barça. I com ens deia l'Anna, l'Espanyol, que va estar a punt de guanyar a Màlaga 0-1 amb el gol de Brian Zaragoza, però en temps afegit va empatar el conjunt andalús, el cué de la primera divisió, i en aquest cas, després del partit, el golejador Brian Zaragoza i l'ahir porter Àngel Fortuño, que va deixar a la banqueta Dimitrovic, feien autocrítica, consideraven que l'Espanyol havia perdut ahir 2 punts.
7: Creo que va a ser una noche jodida para mí, creo que es jodido que te meta un gol faltando 25 segundos, que prácticamente contaba ya con la victoria, pero creo que hay que levantar ánimos y seguir más fuertes que nunca. Sí, creo que es verdad que en la primera parte creo que hemos tenido varias ocasiones, una que sacaron debajo de la línea y tal, para prácticamente dejar el partido un poco más cerrado de lo que lo teníamos, pero bueno, al final el fútbol es así y nos ha costado meter eso así, al final no han empatado faltando 25 segundos.
8: Bueno, la verdad es que el equipo está muy fastidiado, al final et marcan gol al último minuto, es normal. Són coses que no poden passar i, bueno, no queda una altra que seguir endavant. Sí, bueno, la primera part hem sortit amb moltes ganes, hem demostrat que podem fer les coses molt bé, hem tingut fins i tot per fer el 0-2 i sí que és veritat que la segona part ens hem vingut una mica endarrere, però és normal, hi ha que defensar el resultat en un camp com aquest, apreten bastant i bueno, és normal que els últims minuts estem una mica defensant, però, bueno, ens quedem amb cara de tontos.
2: Doncs sí, és que l'Espanyol ha sumat només un punt dels últims 9. Havia perdut 2 partits abans de l'aturada per seleccions i ara doncs, se li van escapar aquests 2 punts en temps afegit. Ara mateix 11 amb 8 punts, 2 victòries, 2 empats, 4 derrotes, 11 gols marcats, 11 d'encaixats. Després del partit també escoltàvem amb roda de premsa el tècnic Manolo González, que també feia autocrítica.
9: Crec que la primera ha sigut molt bona. Crec que la primera part marxes 0-3 perquè són situacions molt clares. No passa res, i a partir d'aquí la segona. El canvi de Javi, que el tenta i que ha fet obligat perquè venia de la lesió de sub-21 i cansat, ens trastoca una mica, i a partir d'aquí hem deixat de contraatacar molt bé, com hem fet a la primera, de tenir situacions clares, hem tingut la de Roberto, la situació de Cala de la falta frontal, que és bastant clara, i no hem tingut més. A partir d'aquí, després sí que hem defensat bé, perquè les ocasions clares ha sigut el xut de falta al pal. Les altres han sigut situacions que l'equip ha defensat bé l'àrea i la darrera jugada que el partit s'ha d'acabar, estem atacant nosaltres i hem d'acabar el partit nosaltres, no concedir un atac que hem concedit i que a sobre s'ha acabat en gol.
2: Minuts, parlem de la segona divisió i aquí tenim bones notícies perquè el Sabadell ha aconseguit aquesta tarda la seva primera victòria a domicili i a més de mèrit.
5: Sí, perquè ha acabat el partit amb 10 homes al Sabadell, un Sabadell que dominava el minut 26 amb el gol de Baena, ha vist com el Ceuta empatava ja el temps afegit de la primera part i finalment Baena, novament que ha acabat signant un doblet, doncs al minut 81 feia el gol que li acabaria donant la victòria al conjunt arlequinat. Com dèiem, acabava el partit amb 10, aquesta victòria que l'envia amunt a la classificació.
2: Sí, quart classificat ara mateix el Sabadell en zona de playoff amb 16 punts, a 5 del líder que és l'Eibar. 4 victòries, 4 empats i una única derrota, aquella al camp del Mallorca. Per tant, inici estratosfèric del Sabadell de Ferran Costa en aquest retorn a la segona divisió. I avui, com dèiem, amb una victòria de mèrit. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
10: Victòria de molt mèrit del Sabadell avui a l'Alfonso Morubi, en un partit en el qual s'ha hagut de sobreposar moltes circumstàncies per començar la primera meitat. Gran inici arlequinat. Podria haver-se avançat ja al primer quart d'hora amb unes mans clares de Carlos Hernández, de l'exarlequinat. La col·legiada Olatz Rivera les ha assenyalat, però després l'han cridat des del bar i ha acabat, per sorpresa general, desdint-se. Malgrat tot, s'ha avançat el Sabadell per mitjà d'Àngel Baena. Però en una de les últimes jugades del temps afegit de la primera, un català de Sant Cebrià de Vallalta, com Jordi Escobar, en una jugada molt aïllada, pilotada amunt de Cuqui Salazar i ell sol contra el món, ha acabat guanyant la pilota primer contra Edgar i sorprenent a Foli després per signar l'1-1. L'inici de la represa ve marcat per la segona jugada polèmica, segona groga a Edgar González, per suposadament haver impactat a la cara d'Escobar, precisament, i el Sabadell ha hagut de jugar, comptant l'afegit, 40 minuts amb un de menys. Ha canviat radicalment el guió del partit. El conjunt ballesà s'ha dedicat aleshores a tenir un bloc baix i intentar sorprendre a la contra, i malgrat el domini cavallà, el Ceuta només ha tingut una ala molt clara, precisament d'Escobar també. Tot girava, tot pivotava avui al voltant del català, però la seva rematada ha sortit desviada, alta, per sobre de la porteria de Foli. Qui ha tingut encert ha estat precisament Baena. En el minut 81, en una contra iniciada ràpida amb passada filtrada de Pere Pons i superant un altre cop a Guille Vallejo per acabar signant el definitiu 1-2, malgrat aquesta inferioritat numèrica. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, es referia al partit i sobretot a la polèmica arbitral com dos errors d'Olatz Rivera que han condicionat clarament el partit.
11: Para mí ya no es la expulsión, la acción del penalti para mí es un penalti claro. Creo que se debería haber señalado, creo que era en el minuto 10, diría. Es una acción determinante en el partido y después tener que jugar 36 minutos con un jugador menos por la acción de la segunda amarilla, pues creo que no es lo que se corresponde con lo que se ha dado. Como digo, creo que es una gran árbitra. Yo también me equivoco muchas veces en planteamientos, en los cambios. Somos seres humanos, pero es evidente que hoy hemos tenido que trabajar todavía más para poder sacar el partido.
10: Era el primer partit de la jornada, la Hypermotion. Per tant, el Sabadell momentàniament s'ha plantat quart classificat amb aquesta victòria 1-2 a Ceuta en el primer dels dos desplaçaments consecutius que té el conjunt de Ferran Costa, perquè la setmana vinent toca un altre cop fer les maletes, en aquest cas per anar al plantío de Burgos.
2: Doncs a sumar 3 punts més, perquè no, el Sabadell està de moment impecable i també està molt bé el Girona, que no jugarà fins dilluns.
5: Sí, no jugarà fins dilluns. A les 9 del vespre a Tenerife, un Girona que avui ha vist com el Sabadell el superava la classificació. Ara mateix és 5è el Girona, veurem què fa dilluns 12 a partir de les 9 del vespre.
2: Si guanyés a Tenerife, un camp sempre complicat, el Leodoro Rodríguez López, doncs el Girona tornaria a passar per sobre del Sabadell. El més important és que els dos estan ara mateix en zona de playoff, per tant, tenim els dos equips de casa nostra en aquesta zona alta. Avui ha comparegut en roda de premsa el tècnic del Girona, Quique Álvarez, doncs per remarcar la importància d'aquest partit al camp del Tenerife, un camp complicat, després d'això sí, de venir, de sumar 7 punts dels últims 9.
12: Sempre ho he dit, sempre és millor jugar a casa i més amb l'ambient que estem tenint, que estic molt content perquè és molt bo, però bueno, quan vols estar dalt has d'intentar ser... tenir aquesta regularitat i bueno, és veritat que hem guanyat fora i és el que hem d'intentar. Ara tenim un partit fora complicat, un camp molt complicat i un equip que a casa seva i fora és difícil, però bueno, després tenim dos a casa que si aquest aconseguim algú positiu, doncs, bueno, ens donaria aquesta embranzida per afrontar-los, no? Però jugar a casa fora, torno a dir, no és una clau per dir que pots guanyar o perdre.
2: I 8 i 25 minuts, no hi ha primera federació femenina, com tampoc IGF aquest cap de setmana, però sí segona federació femenina, i ja tenim dos equips catalans que han jugat o juguen avui dissabte.
5: Sí, ja ha jugat l'EM, una EM que no coneixia la derrota fins avui. Avui ha perdut el primer partit d'aquesta temporada, després de 6 jornades, ha acabat caient davant del Saragossa, això sí, per la mínima, 0-1. L'Europa és l'altre equip català que juga avui dissabte, de moment està dominant el seu partit, està guanyant 2-0 amb l'Osca i una Europa que, si no fos per l'alineació indeguda que li ha tret 3 punts, seria ara mateix líder.
2: Doncs a l'AM que ha perdut, Samu Luna és el seu tècnic.
13: Sabemos que en muchas ocasiones, pero en área contraria, hemos perdonado un penalti, hemos perdonado varias jugadas y al final lo pagas con equipos que están más o menos en tu mismo nivel y que compiten mucho, porque hemos visto que el Zaragoza ha competido muy bien, nosotros también, pero bueno, ellas hoy se lo han llevado al gato al agua. A ver, tienes el partido controlado, porque la verdad que el Zaragoza, más allá de balones en largo, no te hacía daño. Entonces, al final, era tener paciencia. Lo que pasa que, mira, pues en un error, ¿vale? Que ya digo siempre que errores en área contraria y en área propia no se puede tener, pues al final has tenido un error que te ha costado los 3 puntos. Yo estoy contento. El equipo ya dije que tenía margen de mejora. Hay que seguir trabajando y lo veréis que el equipo mejorará. A ver, llevamos 5 porterías a 0, al final algún día tenía que caer. No esperábamos que fuera hoy, pero bueno, a partir de hoy, a trabajar para el siguiente.
2: 3 minutos y seguim.
14: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
15: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
14: La tradició es mou si la mous tu.
15: Tota la informació a firamediterrania.cat.
16: Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador.
17: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
18: Sherlock Holmes, James Moriarty. Sherlock está haciendo amigos.
17: Nosaltres ens anem als inicis del Sherlock Holmes literari.
19: Fruit de la necessitat d'obtenir uns ingressos extres i inspirats, per una banda, en els relats d'Edgar Allan Poe i, per l'altra, en el doctor Joseph Bell, un dels seus professors de medicina, neix Estudi en Escarlata, la primera aventura protagonitzada pel detectiu i el seu amic, el doctor Henry Watson. Un tàndem detectivesc protagonista de 4 novel·les i més de 50 aventures que es publicaven en format de fulletó a The Strand Magazine. El signe dels 4, el gos dels Baskerville i la vall del terror són les altres 3 novel·les.
17: No podem parlar d'aquesta saga sense citar el gran enemic d'en Sherlock Holmes, el doctor Moriarty, ni tampoc de la seva estimada Irene Adler, a la que trobem per primera vegada el relat Escàndol a Bohèmia i amb qui l'unirà un amor romàntic i platònic.
19: Tornem en Moriarty i el relat El problema final, publicat el desembre de 1893. Holmes i Moriarty s'enfronten a les cascades de Reichenbach a Meiringen, Suïssa, i els dos perden la vida. La mort d'en Sherlock va commocionar tant la seva comunitat lectora que aproximadament uns 20.000 lectors van cancel·lar la seva subscripció a The Strand Magazine.
17: Un personatge que ha estat traslladat al teatre, al cinema, a la televisió i fins i tot als jocs.
19: Podem trobar la seva obra en català en llibres com Els millors casos de Sherlock Holmes, un clàssic infantil publicat per Barcanova amb la traducció de Mercè Estevez. L'arxiu de Sherlock Holmes, Les aventures de Sherlock Holmes i Les memòries de Sherlock Holmes, publicats per Viena, traduïts per Xavier Martínez.
17: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
14: La xarxa de comunicació local.
20: En joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
2: Dos quarts de nou del vespre, acaba el partit al Camp Nou. Victòria 3-0 del Barça, que continuarà en ple de victòries de la primera divisió. 8 de 8 i de moment una lliga impoluta amb 24 punts al conjunt blaugrana, 34 gols marcats, 7 encaixats avui amb aquest triomf clar sobre el Getafe. I a tot això, la primera federació masculina, grup segon, setena jornada, al Nàstic se li han escapat 2 punts també a última hora.
5: Sí, tal qual ho podem dir, perquè ha acabat veient com li empataven també el temps afegit al minut 94. De fet, s'ha avançat 2 vegades al Nàstic i les dues li ha empatat al Torremolinos, un Torremolinos que és el cué de la classificació, doncs avui ha aconseguit aquest empat a 2 endavant del Nàstic.
2: Doncs no hi ha manera que arribi aquesta victòria de la Nàstic, que ja porta unes quantes setmanes després de 3 derrotes consecutives. Avui s'ha quedat amb aquest puntet de regust. Agradols, Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
1: Bona nit des del Pozuelo, al camp del Joventut Torremolinos. Avui el Nàstic ha deixat perdre els 3 punts. A última hora el Joventut Torremolinos ha fet el 2-2, que ha acabat sent el resultat definitiu. El Nàstic només pot esgarrapar un punt que sap a derrota d'aquí de la Costa del Sol. Saludem a un dels capitans de l'equip, l'autor del primer gol del Nàstic, Eugeni Valderrama. Bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
1: Com m'explicaries el que li ha passat avui al Nàstic? Quina anàlisi fas del partit i dels errors que han condemnat al Nàstic de Tarragona?
21: Bueno, un partit que hem treballat molt, que crec que per moltes fases del joc hem estat bé, però bueno, aquí en aquests camps qualsevol error o despiste et condemna i bueno, hem d'aprendre, perquè per mi és com una derrota el d'avui, però bueno, hem de seguir i això és molt llarg.
1: Te serveix per reivindicar-te el paper, el partit que has fet avui, perquè venies de no jugar cap minut davant del Múrcia, havies perdut la titularitat davant del Sant Andreu després del partit al Corcón, una mica si la imatge que has donat avui et serveix per guanyar confiança i per reivindicar-te davant dels aficionats i davant del cos tècnic?
21: Bueno, no crec que serveixi per reivindicar-me. Jo estic a disposició del míster quan cregui que tingui que jugar a aportar el millor de mi i bueno, som un equip amb una plantilla amb molts bons jugadors i qualsevol que jugui pot aportar molt a l'equip.
1: Un gol que ha fet mal al segon del Joventut Torremolinos quan el Nàstic ja podia donar per guanyat aquest partit. Com s'aixeca els companys del vestidor perquè es recuperin de cara al partit de diumenge davant de l'Atlético Madrileño? Com es recupera aquesta estabilitat emocional de la que ha parlat en Xesco Campos?
21: Bueno, avui el viatge de tornada serà dur, difícil, demà també encara ens farà mal, però bueno, el dilluns ja hem de treballar, hem de preparar ja el partit del cap de setmana, que tenim molta gana de jugar amb la nostra gent, que ens ajuda molt, i ja treure els 3 punts que els necessitem.
1: Gràcies, Eugeni.
21: A tu.
1: Perquè el Nàstic tornarà a casa després de 2 jornades consecutives jugant fora del nou estadi Costa Daurada, un Nàstic a marxa d'aquí, de Torremolinos, amb aquest 2-2. Precisament Eugeni ha estat l'autor del primer gol del Nàstic de Tarragona, al minut 26, un gol que ell mateix ha fabricat. El Joventut Torremolinos empatava el partit al 32 de la segona meitat, però ja pràcticament quan es fregava el temps de descompte era Borja Sánchez, el futbolista del Nàstic, també amb una altra genialitat que posava de nou a l'equip tarragoní per davant. En temps de descompte, Matip, el Joventut Torremolinos, ha marcat el segon gol de l'equip de la Costa del Sol, que ha deixat el 2-2, que ha convertit el 2-2 en resultat definitiu. Ara tornada en autobús, arribada a les 6 de la matinada a Tarragona, de la plantilla del Nàstic de Tarragona, que començarà a preparar l'encontre d'aquest diumenge, 4 de la tarda, retorna al nou estadi, visita de l'Atlético Madrileño. És tot des de Torremolinos. Bona tarda.
2: Bona tarda, Tere. Déu-n'hi-do, després de 4 jornades sense guanyar, complicat també l'Atlético Madrileño, el pròxim rival del conjunt tarragoní. I a tot això, demà serà el torn de l'Europa i el Sant Andreu jugarà dilluns.
5: Sí, el Sant Andreu haurem d'esperar a dilluns el seu partit al camp de l'Hèrcules a 6:15 de la tarda i a la mateixa hora, però demà, doncs l'Europa que rebrà la visita de l'Algesires.
2: Doncs una Europa que ara mateix és penúltim perquè el Teruel ha guanyat aquesta tarda el seu partit. Primera victòria per al conjunt aragonès. Ha sorprès l'Alcorcón 1-0, déu-n'hi-do, perquè l'Alcorcón estava molt bé, estava tercer classificat. I per tant l'Europa ara mateix penúltim amb 4 punts a 3 punts de l'Algesires, que precisament és el rival de demà. Per tant, amb una victòria, vés a saber amb la combinació de resultats si l'Europa demà podria sortir del descens, però evidentment haurà d'arribar aquesta victòria, la segona a casa i davant d'un rival directe. Luis Blanco, tècnic del conjunt de la Vila de Gràcia, veu així el partit.
22: Amb molta il·lusió, perquè tornem a jugar com a local aquí a Can Dragó, amb la nostra gent,
0: i amb ganes de que arribi el partit de, el diumenge. Tenim la sensació que serà un partit molt, molt complicat, està clar, s'enfrontem a un equip que ara mateix porta dues victòries seguides, consecutives. Llavors, aquesta situació la tenim en compte, però estem amb confiança de que podem treure els punts. O sigui que és cert que és un equip que ara mateix està a prop de la taula de classificació, llavors amb una victòria doncs, que podrien estar amb ells i bé, l'únic pensament que tenim és el de guanyar el moment.
2: Doncs demà un quart de set aquest Europa al Algeciras. Hi ha un quart de set, però dilluns el Sant Andreu visita el camp de l'Hèrcules, un dels camps complicats de la categoria. Un Sant Andreu que ve d'empatar a casa davant de l'Antequera. Se li van escapar dos punts també en temps afegit als quadribarrats. Però la línia de l'equip és força bona les últimes setmanes. Sergi Serrano, un dels seus jugadors destacats, espera guanyar un camp complicat com el de l'Hèrcules.
3: Serà un partit molt bonic, tenim moltes ganes, serà molt complicat perquè és un rival gran que porta una molt bona dinàmica i crec que ens estan esperant amb ganes i serà un bon partit i que caldrà lluitar fins al final. Sí, aquesta setmana entrenarem més. Sí que és veritat que el viatge és més llarg del que portem fent últimament i bueno, crec que hem de descansar bé, treballar bé el que queda de setmana perquè serà un partit intens i que costarà. Sí, està clar que és una categoria molt igualada, tots els equips tenen molt nivell i cada partit és un món i crec que ens hem de quedar amb els últims minuts de joc. Crec que la segona part vam fer un gran futbol i hem de seguir amb aquesta dinàmica.
2: Vinga, són les 8 i 37 minuts. De seguida parlem de la segona federació masculina, però abans escoltem declaracions de Gabriel Jesús Adazón, el davanter del Barça, que avui ha marcat, ha estat titular per substituir el lesionat Rafinha.
22: Para él estar aquí en el Fútbol Club Barcelona, yo quiero que me cuente, Gabriel Jesús, cómo se siente en tu primera titularidad volver a ver portería y además con goles que están siendo bonitos, porque el del otro día ya fue un buen gol, pero es que lo de hoy también lo ha sido. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo explicarías?
23: Hora buena, claro. Pues estar en Barça para mí es un sueño, ya lo dije un par de veces. Jugar con estos jugadores, claro que es muy fácil también, ¿sabes? Todos juegan muy bien, siempre tienen balón en pie. Claro que eso es... facilita mucho para mí, que soy delantero, tener ocasiones de goles, de gol. Claro, ahí estoy listo para que puedo marcar goles.
22: Gabriel, yo siempre os tengo que preguntar cuál es la receta o qué os da de comer Hansi Flick, porque tú hoy tenías un papel difícil, que era sustituir a Rafinha y metes gol. No sé, ¿qué está haciendo Hansi Flick para que todo lo que esté en el campo rinda a un nivel extraordinario?
23: Bueno, yo pienso que se da mucha confianza para todos los jugadores, ¿sabes? Como ha dicho, nosotros estamos jugando muy bien.
22: ¿A ti qué te dice?
23: Sí, vamos a tener ocasiones, ¿sabes? Cuando estamos dentro ahí, tenemos que hacer goles. Que Rafa puede se recuperar rápido porque claro que el equipo siente su falta.
22: Gabriel, has jugado en los mejores equipos del mundo. Para ti jugar en el Barça siempre has dicho que es un sueño, lo acabas de comentar. ¿Habías visto este nivel en un equipo como el que está demostrando ahora el Barça? Te lo digo porque son 34 goles en 8 jornadas, promediando más de 4 goles por partidos, pero claro, tú has estado en los mejores equipos del mundo, no sé si has visto algo parecido.
23: Sí, la verdad que ha jugado en equipos que siempre has hecho muchos goles. Ahora estoy más uno que hace muchos goles. Que continuemos a hacer goles para que podamos ganar partidos hasta la final de temporada, que podemos ganar títulos también, que es lo más importante.
22: Ahí está pensando lo
2: que... Doncs era Gabriel Jesús als micròfons de DAZN. Després d'aquest 3-0 davant del Getafe, avui ha estat el brasiler titular, ha marcat el seu segon gol a la Lliga. Recordem que havia marcat la golejada davant del Racing, avui davant del Getafe també ho ha fet. 34 gols al Barça, 39 a la temporada, comptant també la Champions, i veiem per aquí el company Oriol Jové, que deia que això és històric, perquè des del 35-36, des de l'any 1935-36, el Barça no marcava tants gols en els 9 primers partits de la temporada, el 8 de Lliga i un de Champions. En aquella ocasió van ser 40, any 35-36, per tant, ha plogut. Vinga, i a les 8:41 parlem de la segona federació masculina. Va, el grup segon, sisena jornada, on el Barça Atlètic manté el lideratge sobre la campana, podríem dir, i el Manresa ha empatat el seu partit.
5: Si ho deies bé, sobre la campana, perquè ha acabat marcant el gol de la victòria el Barça Atlètic al minut 90 i Barça feia l'1-0 davant del Logroñés, que li ha acabat donant la victòria. Per tant, doncs es manté el líder, el Barça Atlètic, que encara no coneix la derrota en 6 jornades, 5 victòries i un empat. L'altre català que ha jugat és el Manresa, un dels equips de la part alta de la classificació, però no ha pogut passar de l'empat a 0 davant Osasuna B. Això sí, de moment manté zona de promoció descens, si més no pel que fa aquesta nit.
2: Doncs el Barça, que ha guanyat in extremis, però ho ha merescut davant del Logroñés, i el seu tècnic Giuliano Belletti ho veia així.
4: Partido muy difícil contra un equipo que sabíamos que defensivamente se iba a poner a defender, intentar transiciones defensivas y contraataques. Nos exigió más dinámica en la posesión, más giros. Intentamos ir por dentro primero, como habíamos entrenado. Ellos se cerraron aún más, en la primera parte sobre todo. Luego en la segunda ha intentado dar un poco más de amplitud, utilizando un poco más los extremos, con los cambios. Ha habido un poco más de espacio, porque cuando el extremo tenía el balón, el equipo rival bascula, y ahí intentamos trabajar las jugadas de profundidad y rupturas.
2: Doncs satisfet el Giuliano Belletti, el tècnic del Barça Atlètic, de moment el líder amb aquesta victòria in extremis. No ha pogut guanyar aquesta tarda el Manresa, no hi ha hagut gols en el partit davant de l'Osasuna B, que de fet és segon classificat, per tant és un empat meritori del conjunt manresà. Ràdio Sallent, Lluc Grandia, bona tarda.
6: Molt bona tarda. Aquí al camp del Congost, empat agradols del Centre d'Esports Manresa davant d'un gran equip com l'Osasuna Promeses, que s'ha vist empetitit pel joc dels de Sergi Trullàs. Han dominat sobretot a la segona meitat, les han tingut de tots colors, sobretot quatre ocasions claríssimes de l'equip manresà. No ha aconseguit marcar, tot i com comentàvem, tenir superioritat, especialment en el tram final de partit. El Manresa, que suma un empat que el col·loca, com molt bé comentàveu, a la zona de play-off, però sobretot aquest empat que queda un gust agradós, un gust segurament una mica agre per com s'ha donat, per aquest domini de la pilota que no s'ha acabat transformant en gol.
2: Doncs gràcies, Lluc. Bona tarda.
6: Bona tarda.
2: I demà diumenge, tres partits més amb presència catalana a la segona federació.
5: Sí, de fet tenim un parell de duels catalans. A les 4 de la tarda, Girona B, Espanyol B. A les 6, Tudelano Reus. I també a les 6, un altre duel català, l'Olot Terrassa.
2: El podrem veure a l'Enjoc Televisió demà, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, un partidàs entre un Olot que ha començat molt bé la temporada, començava la jornada com a tercer classificat, i un Terrassa de moment irregular, i ara mateix amb dos partits menys. Abans del partit, aquestes eren les valoracions que en feien Roger Vidal, el tècnic de l'Olot, després d'aquest bon inici de Lliga, i el del Terrassa, Oriol Alsina, que es refereix a l'Olot i als seus mèrits en aquest inici de temporada, i també al partit que li van suspendre la passada setmana pel temporal davant del Girona B.
7: Has de tornar a casa i fer un bon partit, no? Fora hem presentat un bon registre i ara toca a casa, doncs, fer-se forts, treure les males vibracions dels últims partits a casa i ser conscients que ve un gran rival, un dels candidats a l'ascens directe. Aquest equip està fet per quedar primer, però nosaltres tenim la confiança a dalt de tot i creiem que podem competir contra tothom. Sí, no en tinc cap dubte que és l'equip, no? Que s'ha fet per això, tenen moltíssims recursos, però el futbol no hi entén d'això, s'haurà de mostrar el camp i nosaltres presentarem batalla.
8: Bé, jo vinc de Girona, vaig venir molt bé, i ho trobo incomprensible, no, incomprensible no, entenc que és el que va passar. El perjudici cap a nosaltres ha sigut molt greu, perquè a part d'això, doncs resulta que ara tornem a jugar fora i que haurem jugat 4 dels 5 partits a fora. és una autèntica brutalitat que hagi passat, que s'hagi permès això. Sí, sí, per mi és un clar equip de play-off. Crec que és el millor lot que jo recordo. Té molt bons futbolistes, estan ben entrenats, estan un equip força ben compensat.
2: Doncs Olot Terrassa, a les 6, demà en joc televisió a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A la mateixa hora, un altre del català, aquest Girona B, Espanyol B, dos equips que estan a la zona alta de la classificació i, per tant, un bon partit i una bona manera de mesurar forces. Gilbert Jordana, de la banda del Girona B, i el tècnic de l'Espanyol B, Sergio García, valoren així el partit.
9: Bé, serà un partit molt complicat. Sabem que és un equip competidor, filial com l'altre, són jugadors joves. Molta qualitat, molta tècnica, amb moltes ganes. Però bueno, crec que serà un molt bon partit i crec que traurem els 3 punts. Bueno, Vidreres, bueno, ja ho diu la gent, és el Fortí, no?, casa nostra. Sentim també la gent que ens dona suport i això, i res, allà doncs se'ns donen millor, juguem millor, no sé què passa, que tenim més victòries, i res, aviam si aquest cap de setmana podem sopar un altre.
10: Sí, yo supongo que yo a los chavales, bueno, ya les he dicho, al final el Girona tiene, desde siempre tiene buena cantera, es un rival que aquí, que también es un derbi, no como contra el Barça, pero creo que también es un gran derbi que está haciendo las cosas bien y nosotros estamos pues, con muchas ganas, mucha ilusión que, de poder hacer un gran partido, que podemos hacerlo. Y bueno, pues al final depende de bueno, que si igualamos las cosas como las hacen ellos, creo que tenemos mucho ganado y el equipo yo lo veo que está trabajando bien para poder conseguirlo.
2: I també a les 6, el Reus Redis visita el camp del Tudelano, un Reus Redis que ve d'una dura derrota davant del Manresa i que s'enfronta a un equip doncs, força complicat i a més amb un camp molt i molt gran. Sandro Toscano, jugador del Reus, analitza així la prèvia del partit.
11: Nos vamos a esperar un rival duro, sobre todo estas últimas jornadas ha estado con marcadores muy ajustados, indica que va a ser un partido muy muy competido, luego también hemos visto el estado del terreno de juego que va a ser complicado. Va a ser difícil tanto para ellos como para nosotros, al final los dos jugamos a lo mismo, así que va a ser un partido muy duro y muy difícil de competir. Cada grupo es totalmente diferente, ahora al cambiarnos de grupo hay algunos campos que nos toca jugar fuera que no se amoldan a la perfección de nuestro estilo de juego, pero te repito, al final tienes que ir a competir a todos los campos, adaptarte a todos los equipos y todos esos campos que vas a jugar y buscar los 3 puntos.
20: En joc, amb Ignasi Trapero.
2: 8 i 48, vinga, parlem de la tercera divisió, grup 5è, 6ª jornada. Avui dissabte estem pendents d'un parell de partits.
5: Sí, tenim un partit que està en joc, que és el Sant Joan Atlètic Montcada. Atlètic Lleida, de moment 0-1 favorable als lleidatans. I un altre partit que havia començat abans, a les 6 de la tarda, el duel entre l'Escala i el Vilassar de Mar ja ha acabat i ho ha fet amb repartiment de punts després de l'empat a 2 al marcador.
2: L'hem pogut veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més i ho ha seguit també des de Ràdio L'Escala, Ivan García.
12: Primer s'ha avançat l'Escala amb un gol d'Òscar Romero, però el Vilassar de Mar, abans de descans, ha capgirat el marcador. Juan Páez ha empatat i el capità Esteve Monverde ha fet l'1-2. A la represa, el marcador no s'ha omès fins al tram final, quan el local Joan Torrents de penal ha empatat a 2. Són declaracions de David Gurillo, entrenador de l'Escala, i Met Borutau, entrenador del Vilassar.
24: Hem pogut empatar per sort, crec que és un punt superpositiu, al final veia la gent que volia anar per la victòria, però al final quan empates faltant 2 minuts també has de valorar el punt i crec que l'hem de fer bo ara el dimecres que tinc una altra batalla al camp de la Monta.
25: Ens hem fet molt forts, hi havia moments que semblava que fóssim 12 o 13 jugadors dins del camp, per tant en aquest sentit orgullós, crec que hem tingut algunes ocasions per poder guanyar el partit, però també s'ha de dir que ells han fet prou coses també per poder fer l'empat. La llàstima és que sigui tan tard i també venim d'uns quants partits perdent, però bueno, l'equip suma, l'equip fa una bona imatge fora de casa i en aquest sentit de construir per créixer.
12: L'Escala ha sumat un punt després de guanyar contra el Martinenc, mentre que els vilassarencs no sumaven des de la primera jornada.
2: I a la Transmi televisiva, a la plataforma La Xarxa Més i a les televisions locals, hem escoltat també jugadors, Jonathan Morilla de la banda de l'Escala i Esteve Monterde del Vilassar.
26: Bueno, creo que hemos entrado muy bien a la primera parte, tanto con balón como sin balón. Incluso nos hemos puesto por delante, pero bueno, luego dos errores defensivos creo que nos han penalizado demasiado para el fútbol que estamos haciendo, pero bueno, aún así el equipo ha seguido y bueno, hemos llegado a la media parte, hemos ajustado un par de cosas y nada, la segunda parte se ha visto que, bueno, un equipo que quiere ir a por el partido y al final ha llegado el empate y creo, bueno, sí, seguramente si el partido hubiera durado 10 minutos más, pues quizá hubiéramos acabado de marcar el gol.
13: Bueno, al final estem passant per un moment difícil i bueno, al final ha sigut aquest plus que ens ha donat per seguir endavant i bueno, content. Al final disgustat amb els minuts finals, però bueno, al final content. Bueno, venim d'una situació difícil, com he dit abans, al final no sé si és penal o no t'ho puc dir, però bueno, al final quan ells també al final en pilota et sotmeten a darrere, llavors és difícil, sempre passen coses a la teva àrea i al final l'àrbitre ha decidit que era penal, no podem fer res i bueno, seguir competint i seguir lluitant.
2: Doncs seguir lluitant, per cert, l'Atlètic Lleida ha fet el segon, 0-2 ja al descans, el conjunt lleidatà al camp del Sant Joan Moncada, un camp complicat. Demà diumenge, gruix de la jornada en aquest grup cinquè de la tercera divisió.
5: Sí, tenim un partit a partir de 3:15 del migdia, Fundació Esportiva Grama Tona. La resta i la majoria de la jornada a partir de les 12, Mollerussa Cerdanyola, Poble de Mafumet Cornellà, Martinenc Muntanyesa, Europa B Sant Cristòbal. Ja a la tarda, a 4:45, parlada l'Hospitalet, i a les 6 tancarà la jornada el duel entre el Badalona i el Vilanova.
2: Partidàs, perquè el Badalona és co-líder amb la Monta, amb 9 punts. Mira que va començar malament el conjunt escapolat, va perdre els dos primers partits, però ara encaixa o empalma 3 victòries consecutives. I el Vilanova és quart, està també en zona de play-off, a només un punt del Badalona i de la Monta. Per tant, podem dir que és un partit on el lideratge pot estar en joc. L'entrenador de la Badalona, Genís Sampietro, analitza així aquest partit.
14: Aquest any hem fet una mica més d'inversió econòmica també, els jugadors que l'any passat molts eren debutants a la categoria, aquest any són jugadors que ja tenen un play-off a les seves esquenes, llavors tenen molta més maduresa, més incorporacions també que han fet que els completen molt bé, llavors crec que és un equip diferent al que portava jo l'any passat en quant a joc o a model de joc, però pràcticament igual de competitiu.
2: Vinga, 8:52, parlem també de la Lliga Elit, quarta jornada. Avui dissabte es juguen dos partits.
5: Sí, perquè hi havia un partit que era el Vic Prat, però el Prat, recordem, té que jugar a l'eliminatòria de la Copa del Rei, de la tornada de la Copa del Rei demà, per tant, aquest partit ha quedat ajornat. Sí que s'han disputat dos, l'Argentona Manlleu, que ha acabat amb victòria de l'Argentona per la mínima, 1-0, i el duel entre el Castelldefels i l'Atlètic Sant Just ha acabat amb victòria per la mínima també del Castelldefels, 1-0.
2: Demà resta de la jornada, amb un partit que veurem també a l'Enjoc Televisió.
5: A les 12 del migdia, Sabadell B, Can Vidalet, Rubí Horta i Valls Martorell. I a les 4:05, en directe a l'Enjoc de la xarxa, com deies, el Sant Mauro Viladecans. A les 6 de la tarda tancarà la jornada el Turopeira Singerlin.
2: I a tot això, demà estarem ben pendents, com deia l'Anna, del Prat, que no juga el seu partit de Lliga Elit, perquè demà, per fi, després de la suspensió pel temporal de la setmana passada, demà jugarà la tornada de l'eliminatòria prèvia a la Copa del Rei.
5: Sí, el duel de tornada és el Sagnier, Prat-Sant Rafael d'Eivissa. Recordem que a l'anada li va anar molt bé el Prat, va guanyar 1-5, però el sembla que podria tenir encarrilat de l'eliminatòria, però demà a les 4 s'haurà de resoldre.
2: Recordem que el dilluns ja es va fer el sorteig de la primera ronda. Si el Prat passa demà, que seria el més lògic amb aquest 1-5 a favor de l'anada, doncs el seu rival seria l'Atlètic Club, i jugant a la Prat o on decideixin, perquè potser es busca un camp alternatiu més gran. Però en qualsevol cas, Àlex Sánchez, jugador de la Prat, veu així aquest partit de tornada.
15: Jo això de les eliminatòries no dono mai res per finiquitat, però sí que és veritat que està, doncs, ben encarrilat i l'objectiu és golós, la veritat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
3: Avui va de l'espelma creativa. M'agrada tant parlar del que és la creativitat que quan estic amb gent em solen preguntar: Roser, i tu què fas quan et bloqueges? Doncs jo tinc diferents maneres de sortir de l'estancament. I una d'elles és amb una espelma. M'encanten les espelmes, els colors, les formes, els olors... I per aquests moments que tens un tema que no pares de donar-li voltes i que no hi ha manera d'avançar, el que et recomano seria parar. Parar sempre és un bon inici. I després ja fas el ritual de l'espelma, l'encens, i et quedes uns moments observant la flama, com es mou, i només amb aquest gest ja li estàs donant l'ordre al teu cervell o al teu bròquil, com a mi m'agrada dir-li: ara toca canviar el xip. Mira, encendre una espelma activa diversos mecanismes útils per la creativitat. Per una banda, és un ritual, i els rituals tenen el poder de marcar una transició mental. Passes del caos a l'ordre i de la pressió al joc. També fa que focalitzis atenció. Mirar la flama et porta al present, redueix el soroll mental i crea una pausa. I també activa l'espai simbòlic. Una espelma no és una bombeta, és llum, però també calma i ajuda a la connexió. T'obre a un altre tipus de pensament, més intuïtiu, perquè quan la ment està saturada, necessitem canviar d'estat, no afegir-hi més pressió. I una espelma, per mi, és això. És una porta d'entrada a un estat mental més relaxat i més creatiu. És curiós com un gest tan petit pot fer tanta diferència, oi? Potser perquè, en el fons, la creativitat no surt quan la busques amb necessitat, sinó quan li prepares espai per venir. I per això encenc una espelma quan em bloquejo. No per fer bonic, sinó perquè em funciona. I tu, en moments de bloqueig, què fas? Encens una espelma?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista a les pròximes eleccions generals. Aquest diumenge a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els vots necessaris per encapçalar aquesta llista. Serà aleshores quan tot estira. S'haurà d'oficialitzar si Rufián no opta a la llista o hi renuncia i pot acabar el Front Ampli d'Esquerres estatal. La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que aquesta agrupació farà una gran llista per a les eleccions generals del 29N i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián. I almenys 16 equids han donat positiu en la febre del Nil Occidental a Almacelles al Segrià i 11 i Pau a l'Alt Empordà. Segons ha avançat el diari Segre, ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres i els d'Almacelles són els primers casos detectats de la malaltia en equids a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya. I el Guaira celebra aquest diumenge la 15a edició de la Fira de la Figa, que enguany concentra totes les activitats en una sola jornada. La cita combinarà gastronomia, agricultura i propostes festives per promocionar la figa Coll de Dama Negra, un dels productes més representatius del municipi del Segrià. En té més detalls des de Munt FM, l'Anna Gasol.
2: La fira començarà a les 9 del matí amb una sortida per collir figues en una finca agrícola. També hi haurà demostracions de cuina, un dinar popular amb dos plats d'escollir elaborats amb figues i la tradicional coca de més de 20 metres del Gremi de Forners de Lleida. L'alcalde d'Alguaire, Joan Guillaumet, destaca la voluntat d'acostar els visitants al producte i al seu origen.
3: Farem una jornada maratoniana d'activitats al voltant de la Fira de la Figa. Està tot dissenyat amb la voluntat de que els visitants siguin els protagonistes d'aquest moment de parlar del nostre fruit, de la figa collada de negre d'Alguaire, que en diem l'autèntic.
2: La programació també inclourà una exhibició de salts de motocross amb l'equip Lleides i un vespreig musical. Amb aquesta 15a edició, l'Ajuntament vol continuar impulsant la marca Figa d'Alguaire i donar visibilitat als productors locals.
1: I fa menys d'un quart d'hora que ha donat el seu tret de sortida l'últim concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I és que el grup ha fet soldau en les quatre nits que dut a terme aquest concert. En aquesta repassen els majors èxits de la seva trajectòria i els seus 10 anys. I el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Tribunal Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. Exigeix la qualsevol responsabilitat en la preparació de l'1 d'octubre. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet, de l'handbol, de l'hoquei patins, de molts esports, com sempre amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert Garcia a la producció i Roger Marc al control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és l'Enjoc.

0: Passem al més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: Arrenquen les competicions europees de waterpolo.
1: I ho han fet amb la fase prèvia a la Champions femenina. Terrassa i Sabadell ja s'han classificat per la fase de grups. Queda pendent a veure què farà demà el Catalunya. Ha perdut el seu partit avui en la segona jornada. Demà en la tercera doncs busca una victòria davant del Nancy per intentar doncs aconseguir passar a la següent fase, a la fase de grups, juntament amb Terrassa i Sabadell. A la Eurocup masculina, la segona màxima competició continental, el Terrassa també s'ha classificat per la fase de grups i el Sena B lluitarà per la primera plaça demà en la darrera jornada, en el darrer partit, contra el Dinamo de Bucarest.
0: En futbol, el Barça torna guanyant el retorn de la primera divisió.
1: Després dels compromisos internacionals ha tornat la Lliga, el Barça amb una nova victòria, 8-8, ha guanyat el Getafe 3-0, només arrencar Gordon ha marcat, Gabriel feia el segon i ja la segona part, Koundé ha fet el 3-0. Ahir l'Espanyol va caure davant del Màlaga, veient com li empatava al minut 93.
0: I a segona, el Sabadell suma la primera victòria a domicili.
1: Ha estat a Ceuta i això que els arlequinats han acabat el partit amb 10, s'havien avançat, ha empatat el Ceuta, però Baena, decisiu amb un doblet, ha acabat donant la victòria al Sabadell. Els vallesans pugen fins la quarta plaça. El Girona juga dilluns a Tenerife.
0: I demà es decidirà el campió de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei patins.
1: En una final a 4 que s'està jugant a Bigues i Riells i que té les semifinals en joc en aquests moments. Ja s'ha disputat la primera, s'enfrontaven Palau i Bigues. S'ha acabat decidint a la tanda de faltes directes i ha estat el Bigues qui ha acabat aconseguint l'accés a la final. Demà veurem qui és el seu rival. De moment està jugant aquesta segona eliminatòria a partir de les 9, Voltregà i Cerdanyola. Veurem qui acaba guanyant aquesta final, que es juga demà a la 1 del migdia.
0: Avui sí, marxem de ronda.

0: TV de la tercera jornada. Juga el Girona a la pista del Breogán. Girona FM, Marc Treserres, bona nit.
1: Hola, bona nit. Doncs bé, ara ja he disputat 3 minuts d'aquest duel a Galícia. El Girona no ha aconseguit mai la victòria en aquest camp i de moment aquests primers 3 minuts, òbviament, queda molt, però està perdent 8-3. Està erràtic en el llançament el conjunt de Moncho Fernández. 2 triples ja de Breogán, que això fa que hi hagi una curta diferència de 5 punts. Però el Girona no s'acaba de sentir còmode. El Breogán, que a més ha guanyat les dues primeres jornades de Lliga, està amb total confiança i, per tant, serà partit complicat. De moment, 3 minuts disputats, queda molt encara en joc. 8-3, el Girona perd de 5.
0: En hoquei patins, hoquei Lliga Catalana Femenina, ja tenim una finalista, el Vigas i Riells. Ha sorprès el Palau a la tanda de faltes directes i ara comença la segona semifinal.
2: Sí, ha acabat guanyant el Vigas i Riells per la mínima. Aquest gol de faltes directes ha marcat Gala Soler. Per tant, el Vigas, doncs, que aconsegueix aquesta classificació per ser a la final de demà. Recordem que juga aquesta final a 4 precisament a Vigas i Riells, a la seva pista. Ara a les 9 ha començat el duel entre el Voltregà i el Cerdanyola, de moment 0-0 al marcador.
0: I a l'hoquei Lliga Catalana Masculina, tercera jornada, estàvem pendents d'un parell de partits.
2: Sí, aquí va un pèl més endarrerit de la competició. La final a 4 serà el proper cap de setmana. Tenim en joc la jornada 3. Ara mateix Calafell-Reus, empat a 4 al marcador. I també tenim en joc el duel entre el Xum i el Caldes. De moment guanya el Xum per 2-1.
0: I amb futbol sala, primera masculina, torneig obertura, jornada 5a. A les 9 acaba de començar el partit al Palau Blaugrana i el Barça, que ja s'ha avançat.
2: Sí, ja està dominant el conjunt blaugrana per la mínima 1-0 davant del Magna Xota. Des de les 9, com deies, del Palau Blaugrana aquest duel, però el Barça que ja domina.
0: Forxut de Touré no ha pogut fer absolutament res al porter del Magna Xota. I acabem amb hoquei gel, Lliga Loteries, la divisió d'honor masculina, quarta jornada. Ha començat també ara mateix el partit del Barça.
2: Sí, des de les 9 en joc el duel entre el Barça i el Majadahonda i aquí de moment no hi ha gol, 0-0 al marcador.

0: 9 i 9 minuts, vinga, som els d'Alan Joc, segona hora del programa, i és moment de parlar de bàsquet amb més detall d'aquesta tercera jornada a la Lliga ACB, i ens deia el Marc Tresserres de Girona FM que de moment el Girona havia començat perdent, reacciona al conjunt gironí, Marc.
1: Doncs mira, havia reaccionat una miqueta després d'un temps mort, ara acabava d'aconseguir un 2 més un Mac McClung, que ha permès al Girona retallar diferències i col·locar-se només a 2, però altra vegada triple del Rio Breogán, que estan circulant amb molta facilitat la pilota. Ja ho hem esmentat abans, que és un equip que està començant la temporada molt bé, de mitjana en els dos primers duels de l'ACB, aconseguint victòries superant els 100 punts contra altres equips catalans com la Penya i el Manresa, i ara amb 5 minuts disputats ja ha clavat 13 punts al Girona amb 3 triples. Per tant, ara el Girona haurà d'intentar tancar millor i frenar aquesta circulació del Rio Breogán i intentar també, doncs, en atac, trobar les millors situacions per competir aquest partit. De moment, mitjans del primer període, Breogán 13, Girona 8.
0: Doncs de moment una miqueta més igualat el partit, però el Girona acabarà de defensar millor aquestes accions. I el diumenge, demà diumenge, juguen la resta d'equips catalans.
2: Sí, el Lleida ho farà a partir de les 12 del migdia a la pista de l'Obradoiro, aquest Obradoiro i l'Erna Lleida. També a les 12 el Quinzenàs visita ni més ni menys que la pista sempre complicada del Real Madrid. A les 12 del migdia, ja a la tarda, a les 5 també desplaçament de la 6 Joventut, juga a la pista de l'Ambasconi. Recordem que l'havia superat a les semifinals de la Supercopa ACB. Es tornen a trobar. El Barça a les 7 de la tarda rep la visita del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga.
0: Doncs el Lleida havia començat superbé la Lliga guanyant una pista tan complicada com la del València, però l'altre dia es va complicar la vida a casa i va perdre, i per tant demà fora la pista de l'Obradoiro vol tornar a recuperar sensacions. El tècnic del Lleida és Gerard Encuentra.
3: Tenen un equip amb molts punts, no? Estan en aquest inici jugant un molt bon bàsquet, coneixem, doncs, bueno, doncs tenen una senyal, no, identificativa dels equips de l'EPI, estan jugant molt bé, amb molta, com et diria jo, amb molta fluïdesa, amb molta confiança en atac, i després és un equip molt sacrificat en defensa, no, que corre, que lluita, que intenta. Jo els equips de l'EPI no els he guanyat mai encara.

0: esperem que pugui ser la primera, però bueno, és un equip que tenen, ja et dic, el Brandon Childress, no, amb molts punts, el Barrueta, el Bartelo, tenen molts jugadors amb molts punts, no?
1: Doncs a veure si l'Ilerna Lleida aconsegueix demà la victòria. Complicat també ho tindrà el Manresa a la pista del Real Madrid, un Manresa que ha perdut els dos primers partits i a sobre ara ha d'anar a una pista tan complicada com la del conjunt blanc. Diego Campo, el tècnic manresà, ho veu així.
2: Antes de intentar guanyar hem de preparar-nos molt bé física i mentalment, sobretot estas dues, no tàcticament sinó físicament, per a jugar les 40 minuts molt bé a nivell d'energia, d'esforç, i sobretot que aquests canastons que els fiquen, que és normal perquè tenen un gran talent, no sean més de dos punts, és a dir, dos punts són dos punts, tres punts són tres punts, no es pot afectar. Igual que si fallem o cometen algun error, pues devem pensar en la següent acció. Per mi és el més important, perquè devem assumir la qualitat del rival, però això no pot, bueno, pues que no s'entre miedo. I això és una cosa que estem treballant per millorar, per l'aspecte mental de quan les coses no van com esperem, ser capaços de defensar bé i atacar bé, i sobretot que no hi ha pauses. Pauses que me quedo parado entre l'atac i la defensa o viceversa.
1: Doncs el Manresa, que buscarà la primera victòria una pista complicadíssima com la del Real Madrid. La Penya també busca una pista complicada com la del Baskonia al primer triomf, perquè recordem, va perdre el primer partit i la setmana passada no va poder jugar pel temporal. Emir Suleimanovic veu així la visita a Terres Basques.
3: Tenemos que tener ese objetivo, que queremos ser mejores cada día y llegar bien a final de temporada de buenas posiciones, también competir por alguna cosa más grande. Por eso yo creo que estamos mejor cada día, estamos entrenando bien, el ambiente está muy bien, la verdad, y nada más que añadir. Yo creo que estamos en buen camino, solo lo que dije antes, tenemos que centrarnos en lo que Dani pide de nosotros hacer día a día y intentar siempre transmitir también eso a los partidos.
1: Doncs a les 5 aquest Baskonia Joventut i a les 7 Barça-València, partidàs al Palau, un Palau on el Barça va guanyar el primer partit davant del Corunya, però la setmana passada va caure a Múrcia, vol recuperar sensacions també al conjunt blaugrana, on juga entre d'altres Tosin Ewoman.
4: És un partit que es podia guanyar sens dubte, simplement hem anat mig segon tard a tot arreu, hem estat una mica lents en atac, la pilota no es movia de la mateixa manera, no corríem tan ràpid. En defensa hem encaixat triples d'un gran tirador, cosa que no pot passar, així que simplement hem anat un pas tard en algunes d'aquestes jugades. Crec que anirem millorant cada partit, cada dia d'entrenament. We feel good internally about the way that we're building.
5: Nosaltres ens sentim bé internament amb la manera com estem construint, però volem guanyar ara. Aquest és l'objectiu de cada partit. I aquest era un partit que es podia guanyar aquesta nit, segur.
3: Again, that was a winnable game tonight for sure.
1: Doncs Tosin Ewoman comentant la derrota a l'Eurolliga davant dels Algiris Kaunas del Barça.
6: Sí, un Barça que va perdre 81-88. Amb el partit de demà amb el València, el Barça encadenarà 4 partits al Palau Blaugrana, perquè dimarts rep la visita també en Eurolliga del Maccabi i divendres Olympiacos.
1: Doncs així estan les coses. Per cert, segon gol del Barça de futbol sala, assistència en profunditat Antonio Picadeta d'Adolfo fa el segon al conjunt blaugrana, 2-0. I vinga, més bàsquet. Lliga femenina Endesa, tercera jornada, els dos equips catalans juguen demà diumenge.
6: Sí, demà a partir de les 6, el Cadí la Seu visita la pista del Mallorca Palma, un dels equips que sorprenés aquesta a inici de temporada, ascendit i amb una bona plantilla, per tant un duel complicat li espera demà al Cadí la Seu, i a 2:15 Espar Girona Jairis.
1: Doncs el Cadí de moment ha guanyat un partit i n'ha perdut un altre, però és que l'Uni Girona sorprenentment ha perdut els dos primers i per tant buscarà la primera victòria davant del Jairis, i amb ambient una mica enrarit també a la roda de premsa avui de Roberto Íñiguez.
7: Estem molt contents per la victòria endavant de Leganés, però la Lliga no para. Diumenge tenim otro nuevo repte endavant de Azul Marino, probablemente un de los mejores rosters de la competición, pero pienso que tendremos las nuestras opciones. Necesitamos hacer un molt bo partit en defensa, un molt bo partit en la batalla del rebot, un molt bo partit defendiendo a las estrellas que ellas tienen, Clara Holm, Alba Torrens, Kyle Alexander, Green.
1: És Pepe Vázquez, el tècnic del Cadí la Seu, comentant aquest partit tan complicat a la pista de la Mallorca-Palma. Molt bé, Pepe Vázquez, també, doncs, esforçant-se a parlar a català. I, com dèiem, l'Uni Girona que rep el Jairis, i això deia Roberto Íñiguez.
8: He escuchado, he leído algunas cosas sobre mí de que me quiero marchar, de que quiero que me echen, que estoy provocando que me echen. Tengo una actitud de que quiero el dinero y largarme. Nada más lejos de la realidad. Yo creo que quien me conoce aquí sabe que estoy más comprometido e implicado que nunca. Yo vine aquí porque un amigo me llamó en un momento dado de una crisis estructural y deportiva. Hay muchas cosas que cuando pienso en Girona son todas de agradecimiento, y lo voy a hacer, aunque sea el último que haga aquí como entrenador, que casi seguro será el último. Vamos a sacarlo adelante, pero quien suelta esos bulos, quien consume esa mierda, quien trafica con esa mierda, quien factura esa mierda y quien vive en esa mierda, que tengan muy claro lo que pienso de ellos, que siempre lo he dicho. El que vive en la mierda es su mierda. Y que sepan que para mí son una mierda pinchada en un pan.
1: Contundent, Roberto Íñiguez, en aquesta roda de premsa prèvia al partit entre Uni Girona i Jairis. Lliga Femenina Challenge, segona jornada, els dos catalans juguen demà.
6: Sí, també tenim el Lima Horta i la Penya, que juguen demà. Els dos al migdia, el Lima Horta juga com a local, rebrà la visita del Melilla a partir de les 12 del migdia, i la Penya juga com a visitant a la pista de l'Unicaja Mijas a partir de 1:15.
1: En tots dos casos, només han pogut jugar un partit pel temporal de la setmana passada, això sí, amb sengles victòries. I una categoria per sota, Lliga Femenina 2, grup B, segona jornada. Aquesta jornada de dissabte ja ens ha deixat diversos marcadors.
6: Sí, tres partits ja finalitzat. El duel entre el Mataró i el Manresa Club de Bàsquet Femení ha acabat amb victòria del Mataró 64-37. El duel entre el segle XXI i el Claret se l'han portat al segle XXI 72-69, i el Bàsquet Almeda ha perdut a la pista del Baracaldo 60-43.
1: Doncs demà quedarà encara un últim partit.
6: Sí, perquè el TGN Bàsquet Alacant es jugarà el dilluns a les 11 del matí, i demà, doncs, hi haurà aquest duel entre el GEC i el Viladecans a partir de les 11 del matí.
1: Doncs déu-n'hi-do ahir, contundent la victòria del Mataró sobre el Manresa 64-37. Com ha anat tot plegat, Mataró Ràdio, Jordi Rabassa?
9: El Roma Coruma, Unió Esportiva Mataró, ha saldat amb un èxit rotund el seu primer compromís de la temporada a la Lliga Femenina 2. L'equip mataroní ha pallissat de valent un Manresa que només ha resistit les embranzides del rival durant el primer quart de partit, període que ha acabat amb un mínim 12-10 a favor del Roma Coruma. El domini en el marcador ha estat de les locals, però en cap moment s'han pogut desempallegar de les del Bages. Ha estat en els últims 5 minuts del segon període quan el Roma Coruma ha aconseguit obrir una escletxa considerable i a la llarga definitiva en l'electrònic. El descans s'hi arribava amb un 35-22 a favor d'un Mataró, liderat per una estel·lar Berta Montblona, que s'ha convertit en un autèntic malson per al Manresa. La jove jugadora de 17 anys que ha fitxat aquesta temporada pel Roma Coruma, provinent del Sant Feliuenc, ha anotat un total de 23 punts i s'ha convertit en la gran protagonista del partit. Els 13 punts de marge favorable a les de Toni Saez de l'Equador del partit no han fet altra cosa que augmentar la segona part. Al final del tercer període, les mataronines trencaven la barrera dels 20 punts d'avantatge. Amb el 48-28 en el marcador, només una davallada molt poc probable en els últims minuts podia impedir una victòria del Roma Coruma. No ha estat així ni de bon tros. El Mataró no ha aixecat el peu de l'accelerador i ha acabat guanyant per un claríssim 64-39.
1: Vinga, i en bàsquet, segona FEB, grup B, segona jornada, un partit avui i un altre demà.
6: Sí, el Bisbal ha perdut 64-88 davant el Sant Antoni, i demà el Prat, a 1:15 del migdia, rep la visita del Ciutat Molina.
1: A la tercera FEB, grup C, resultats de la jornada 2.
6: Sí, a CC Tecla Sala ha acabat amb victòria del CC 82-53, el quart Calvià el tenim sense referències, el Montgat Castelldefels 40-40, 41. De moment no ha acabat aquest partit. El Ciutat d'Inca Mataró 95-73. L'Esparreguera ha guanyat 81-71 al Mollet. A la Tarragona davant del quart s'ha imposat 101-83. I el duel entre el Vic i el Granollers està en marxa. Domina el Vic de moment 45-35.
1: I d'altra banda el grup CB, segona jornada, de moment amb aquests marcadors.
6: Sí, tenim un partit que està en joc, és el Roser-Igualada, 30-33. La resta de partits ja resolts. L'Artés ha perdut de 2-90-88 a la pista del Tuera. L'Hospitalet s'ha imposat 90-82 a Les Castells. El Mollerussa Samà ha acabat amb victòria del Mollerussa per 79-66. I el duel entre el Navàs i el Barbastre finalment es jugarà el 8 de desembre.
1: Doncs així està el bàsquet. Anem a parlar d'handbol.

0: En Joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, doncs a les 9 i gairebé 23 minuts comencem a repassar la jornada de l'handbol a la Lliga Sobal, cinquena jornada. Ahir va jugar el Granollers.
2: Va jugar i va perdre, i d'un únic gol de diferència a la pista del Ciudad Real va acabar perdent per 34-33.
1: Doncs és la primera derrota de a la Lliga Sobal aquesta temporada del Granollers, en aquesta pista sempre complicada com és la del Ciudad Real. Així l'analitzaven el tècnic Antonio Rama i també al jugador Ferran Castillo.
3: Creo que hemos estado muy, muy, muy fallones. No hemos estado en partido. Parecía que estábamos en partido en cuanto al marcador, pero en las sensaciones no estábamos en el partido. En la primera parte se ha visto por situaciones en las que estábamos sin portero y la gente no venía al cambio. O sea, esa sensación de parecer que no acabas de estar, ¿no? Mucho error, que no estamos acostumbrados a sumar errores uno detrás de otro. Poca aportación en portería, defensa muy blandita. No hemos acabado de. Yo creo que las veces que hemos llegado a estar cerquita en el marcador ha sido como un espejismo.
4: Bueno, ha sigut un partit molt dur. Aquest camp el coneixem tots, que apreta molt. I bueno, crec que la primera part sí que hem sabut més en atac, més trobar solucions, i la segona no tant. Sí que hem tingut moltes circumstàncies, moltes exclusions a la primera part sobretot. Però bueno, al final ho hem donat tot, hem intentat guanyar el partit, però se'ns ha anat als últims segons.
1: Doncs una llàstima aquesta derrota del Granollers, que ara acaba la setena plaça amb 6 punts. D'altra banda, el Barça jugarà demà.
2: Demà a la pista del Villa de Aranda a partir de 12:45 del migdia.
1: Així ho veu el jugador blaugrana Adrián Sola.
5: Sí, un partido que, bueno, contra un Villa de Aranda que ha empezado un poco regular la temporada, pero que sí es un equipo que siempre aprieta mucho en su casa, que su afición le ayuda un montón, y es un equipo que este año ha hecho grandes fichajes, como Philip, Arthur Parera, y bueno, tienen un gran entrenador, lo conozco bien personalmente, y sé que prepara bien a sus jugadores, y bueno, será un partido difícil desde luego.
1: I pel que fa a la divisió d'honor femenina, cinquena jornada, déu-n'hi-do el partit entre Granollers i Lanzarote.
2: Sí, ben igualat, i de fet ha estat un gol que ha acabat decidint el vencedor. S'ha emportat la victòria al Granollers per 31-30 davant del Lanzarote.
1: Als últims segons ha aconseguit la victòria el conjunt que entrena Josep Morales i on juga Cristina Polonio.
6: Doncs bé, això, crec que quan elles han canviat la defensa, sobretot a la segona part, que ens ha costat, no? Crec que han individualitzat molt la defensa, ens ha costat superar a l'1 contra 1, i a més elles, doncs, un cop ens paraven, treballant molt bé les línies de passe, ens ha creat molts dubtes. Després també crec que ens ha usat molt la superioritat, quan érem una més, no hem estat gens fines en aquest aspecte. Però bé, al final se'ns han posat més dos, quedaven 10 minuts, hem mantingut la calma, hem jugat el que havíem de jugar i ha sortit bé.
7: Bueno, contentes por los dos puntos, obviamente hay muchas cosas que mejorar, pero creo que nos tenemos que quedar con el trabajo magnífico del equipo, que hemos luchado 60 minutos, no hemos bajado los brazos en ningún momento. Cuando las cosas se han puesto difíciles, hemos seguido gol a gol, no nos hemos precipitado ni hemos hecho la guerra por nuestra cuenta, y yo creo que se ha visto al equipo trabajar junto.
1: Doncs així estan les coses. I d'altra banda, en una categoria per sota, la divisió d'honor or femenina, tercera jornada, ara mateix està jugant a Lleida.
2: Sí, un partit que ha començat a les 8 del vespre. A Lleida juga a la pista del Bolaños, de moment va per darrere el marcador, amb el 30-24 que hi ha ara mateix al partit.
1: A tot això, el Palau Blaugrana augmenta diferències al Barça.
2: Sí, el Barça ara està dominant amb un altre gol d'Adolfo, n'ha fet dos, el primer Touré, dos d'Adolfo, de moment 3-0 davant del Magna Xota.
1: I el resultat definitiu, a la segona federació femenina guanya el seu partit l'Europa.
2: Sí, ha acabat guanyant l'Europa 3-1 davant de l'Osca.
1: S'està fent fort a casa, on ha guanyat els 3 partits, tot i que un per alineació indeguda li van donar per perdut. Vinga, ens aturem 3 minuts, continuem parlant d'handbol, d'hoquei patins, de moltes altres coses, a la darrera mitja hora de l'enjoc.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
10: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
11: La tradició es mou si la mous tu.
10: Tota la informació a firamediterrania.cat.
12: El diccionari Termcat.
13: 40 anys, 40 paraules.
12: 2014. Nimfa dorment. Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
13: Glòria Fontova.
14: Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
15: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Producció de la...

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 2:15 de la nit, som els de l'En Joc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estàvem parlant d'handbol i ha acabat ja el partit de Lleida a la divisió d'honor or femenina.
2: Sí, és la tercera jornada en aquesta segona màxima competició estatal femenina. A Lleida, l'únic representant català, ha perdut. Ha perdut a la pista del Bolaños. Dèiem que anaven 30-24, doncs finalment ha acabat així el partit amb aquesta derrota de 6 gols de diferència.
1: Una categoria per sota, tenim la plata femenina. En el grup C tenim els equips catalans. Segona jornada i avui dissabte hi havia un parell de partits amb representació catalana.
2: Sí, tenim un que encara està en joc, que és el duel entre el Granollers Atlètic i el Ribes. De moment 14-19 al marcador. Tenim un partit que ja s'ha finalitzat, el duel entre el Sant Cugat i l'Almassora. Ha acabat perdent el Sant Cugat 30-34 i s'havia jugat un partit abans d'ahir al Palau Tordera Salic Cru amb Mubac La Roca. Havia guanyat el Mubac La Roca per 22-23.
1: Doncs derrota del Sant Cugat a casa. Què ha passat? Ràdio Sant Cugat, Joan García.
3: El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat s'ha estrenat amb derrota 30-34 davant l'Almassora a la jornada 2, en el debut històric a la divisió d'honor plata al grup C. El match ha començat molt igualat al marcador i amb gols a totes dues porteries. Després de 15 minuts de partit, el 7-7 ha demostrat l'equilibri entre santcugatenques i castellonenques. Els darrers minuts del primer temps han servit per veure un handbol Sant Cugat molt efectiu i amb un llançament de penal per als locals s'ha tancat el lluminós 15-12 per a l'equip local. A l'inici de la segona meitat, l'Almassora ha exhibit major intensitat defensiva i ràpides transicions ofensives que han igualat el marcador. En els darrers minuts, l'experiència de les de Castelló s'ha evidenciat amb bons atacs i una gran defensa. Primera derrota de l'handbol Sant Cugat a l'estrena de la divisió d'honor plata. Propera jornada, les d'Héctor Gómez visiten la pista del Sant Joan d'Espí.
1: I a tot això, demà diumenge encara hi ha més partits en aquesta plata femenina.
2: Sí, tenim dos duels a les 12 del migdia, Mislata o Art Gràcia Sabadell i Sant Quirze Sant Joan d'Espí.
1: Pel que fa a la plata masculina, cinquena jornada per al Barça Atlètic.
2: Un Barça Atlètic que ha aconseguit sumar la victòria a la pista de l'Alacant, s'ha imposat 27-33.
1: I a la primera estatal masculina, el grup D tenim els catalans, quarta jornada, gruix de la jornada que s'ha jugat o s'està jugant en aquests moments.
2: Sí, tenim un partit que encara està en joc, que és el duel entre la Salle Montcada i l'Oar Gràcia Sabadell. De moment domina la Salle Montcada per 23-19. La resta de resultats ja definitius, victòria del Sant Cugat a la pista de l'Esplugues 32-40, victòria del Sant Vicenç a la pista del Sant Esteve Palau Tordera 24-32. El Sant Quirze s'ha emportat la victòria de 3 gols 35-32 davant el Sant Esteve Sarrovires. El duel entre el Sant Martí Adrianenc i el Sarrià ha acabat amb empat a 35 i el duel entre el Garbí, Palafrugell i la Roca se l'han portat la Roca per 25-36.
1: I d'altra banda, a la demà diumenge quedaran dos partits més en aquesta primera estatal masculina.
2: Es jugaran els dos a partir de 2:15 del migdia. Són Granollers B, Calella i Bordils, Sant Joan d'Espí.

0: I a les 9:34 ens posem a parlar d'hoquei patins. Sí, comencem fent-ho de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. S'està disputant la final a 4 Vigues i Riells. Ja tenim un finalista. L'altre sortirà d'un partit que s'està jugant avui i demà diumenge ho podrem veure això a la xarxa Més.
1: Sí, la final serà a partir de la 1 del migdia i el finalista podríem dir que potser és a contrapronòstic qui s'ha acabat classificant perquè és el Vigues i Riells. Jugava amb el Palau, que podia ser el favorit. Doncs ha estat el Vigues qui ha guanyat per 0-1, un gol que ha arribat a la tanda de faltes directa. Gala Soler ha estat l'única jugadora que ha aconseguit marcar i, per tant, doncs ha enviat el Vigues en aquesta final. L'altra semifinal la juga amb Voltregà i Cerdanyola. Ara mateix està guanyant el Cerdanyola per la mínima 1-0.
0: Doncs demà a la 1 a la final a la xarxa Més, a la plataforma La Xarxa Més. Avui, de moment, aquesta victòria sorprenent del Vigues a la tanda i amb un gol de Gala Soler, amb qui ja hem pogut parlar aquí a la Freixa i a l'Albert García. No se'ls escapa a ningú.
2: Crec que el partit ha sigut un partit supercompetit. Primer de tot, per qui és el Palau, és un equip amb molta trajectòria, era l'actual campió. Ens han posat les coses molt difícils. De fet, hem quedat 0-0 i s'ha decidit a directes. Això mostra de quina talla és l'equip del Palau. Però bé, per parlar de nosaltres, hi hem cregut, hem tirat endavant, no hem renunciat a la defensa, tampoc a l'atac, i finalment el partit s'ha decidit a directes i amb 1-0. Molt orgullós del meu equip, amb moltes ganes d'afrontar la final de demà. Si avui hem donat el 100%, demà donarem el 200%. I res, molt orgullosa del meu equip i de com està agafant forma aquesta temporada.
0: Doncs felicitats al Vigues i Riells i decepció al Palau, manifestada també als micròfons de l'enjoc. Parla Nara López.
3: Bueno, és el que dius tu, no? Jo penso que el que ha faltat és el gol durant el partit. Perquè és quan hem tingut les opcions, llavors ja les faltes directes sí que és veritat que és qui és millor, no? En aquell moment, en aquell detall. I en aquest cas, doncs, el centre de la bola, la mínima 1-0. Vull dir que, com tu dius, ha sigut un partit molt carregós, també amb precisions, contres, però que sí que és cert que les punteres han estat molt encertades i a les jugadores n'hem sabut fer un gol.
0: Doncs victòria del Vigues i Riells demà a la final a la 1 a la plataforma La Xarxa Més davant del guanyador d'aquest Voltregà Cerdanyola que de moment dominen les vallesanes. I pel que fa a l'hoquei Lliga Catalana Masculina, tercera jornada, ja tenim un parell d'equips classificats per a la final a 4 de la pròxima setmana.
1: Sí, són el Barça i el Calafell, un Barça que ha guanyat el Voltregà 2-1 i un Calafell que s'ha acabat imposant al Reus per 8-4. Això que el partit estava igualadíssim, doncs al final el Calafell que ha sumat aquesta victòria, per tant, aconsegueix la classificació. Tenim un partit en joc, és el Xum Caldes. De moment, doncs, està dominant el Xum per 2-1 i quedarà un partit pendent per demà, diumenge, a les 6 de la tarda, el duel entre l'Igualada i el Noia.
0: Doncs el Barça ha guanyat i s'ha classificat aquest migdia amb aquesta victòria davant del Voltregà, que valora així el tècnic blaugrana Ricard Ares.
4: Molt content pel resultat, un primer objectiu aconseguit que era estar a la Final Four per un primer títol, i content amb l'actitud dels jugadors. Tenim tres a la selecció fora, i això ens implica en una rotació més curta d'inici, tot i que Max i Nil també han participat en els altres partits, però sí és cert que en partits que requereix més veterania i com avui, que era un partit que ens donava la classificació o no, pues els sis jugadors han hagut de fer un esforç molt gran que crec que se'ls ha de felicitar perquè l'actitud ha estat fantàstica.
0: I més hoquei patins, en aquest cas l'hoquei Lliga Plata a disputar la seva tercera jornada. En el grup nord ja tenim alguns marcadors.
1: Sí, ja tenim marcadors definitius al grup nord, ja s'han tancat tots els partits. Amb aquests resultats, l'Olot ha guanyat el Dominicos per 4-1 aquest migdia. A la tarda ja el duel entre el Vilaseca i el Sant Cugat se l'han portat el Sant Cugat per 1-3. El GEC ha guanyat a l'Oviedo per la mínima 1-0 i el Congrés s'ha imposat al Holaceta per 6-4. Queden pendents alguns partits d'aquesta jornada. Barça Atlètic Companyia de Maria pel dia 5 de desembre i també pel dia 5 de desembre el Reus B Tordera.
0: Doncs victòria de l'Olot sobre el Dominicos. Olot Televisió, Roger Isern.
5: Victòria de l'hoquei Olot a l'inici de la jornada 3 d'aquest grup nord de l'hoquei Plata en un partit disputat a la 1 al migdia al Pavelló d'Esports d'Olot a la Josep Jou. Una primera meitat marcada especialment per les faltes. El conjunt Olot ha acabat amb 9 faltes i els gallecs amb 8. Per tant, demostra la igualtat que s'ha viscut. Una igualtat que només ha estat capaç de trencar Marc Prat amb un llançament exterior marca de la casa del jugador Uluti, que marcava l'1-0 a només 50 segons per anar a vestidors. A la represa, més gols, també directes, protagonisme també per l'arbitratge i per, evidentment, per l'avantatge Uluti. El Dominicos ha estat capaç d'empatar amb el gol de Pablo Cancela en una sortida darrere a la porteria, aprofitant una gran passada de zona exterior. I després, a partir de llavors, l'Hoquei Olot ha estat capaç de remuntar i aixecar-se amb Marc Prat amb un gol d'ímpetu, ha marcat el 2-1. Després, David Carles i, per últim, Aniol Mangas han estat els autors d'una victòria coral i treballada dels olotins, que ara mateix sumen 4 punts dels 6 disputats aquest inici d'Hoquei Lliga, mentre que els gallecs encadenen així la segona derrota consecutiva a aquesta Hoquei Plata.
0: I també a la Plata per al grup sud, tercera jornada amb aquests marcadors.
1: I tenim dos partits que encara estan en joc, que són el duel entre l'Igualada B i el Mollerussa. De moment guanya el Mollerussa per 0-1, i el duel entre el Palafrugell i l'Anoia B, que recordem que per primera vegada doncs juga a Plata el filial de l'Anoia. Doncs està guanyant el Palafrugell per 6-2. La resta de partits ja definitius, els marcadors: Vendrell 4, Alcobendas 3, victòria del Cerdanyola a la pista de l'Alcoi per 3-4. L'Espanyol s'ha imposat al Vilanova per 1-4 en el derbi, en el duel usonenc entre Manlleu i Vic, golejada del Manlleu 4-0, i el partit entre el Sant Just i el Mataró ha acabat amb empat a 4.
0: I a tot això s'estan disputant els World Skate Games a Asunción, a Paraguai. Aquesta pròxima matinada estarem ben pendents d'aquesta final femenina, perquè la selecció estatal amb molta presència catalana juga la gran final.
1: Sí, juga la gran final davant d'Argentina, qui ja s'ha trobat a la fase de grups i havia golejat per 7-1. Veurem si aquesta final doncs és semblant a aquest partit o les coses canvien, perquè hi ha un títol en joc. Per tant, veurem què passa. Començarà, com deies, a la 1 del migdia aquesta final.
0: Doncs a l'equip, recordem, dirigit per Sergi Macià, jugant doncs unes quantes catalanes: Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Aina Florença, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Amy Blackman. Hem escoltat a la prèvia del partit a l'Elsa Salvanyà i al seleccionador Sergi Macià.
6: Portugal ja ens el vam trobar a la final de l'Europeu l'any passat, però no sabíem que no era un partit que s'assemblés, que havíem de sortir intenses de principi. Sí que havíem d'estar molt concentrades per intentar doncs aquests errors que potser hem anat cometent a les fases de grup, doncs intentar que ara es notessin menys. I res, crec que hem fet un partit molt seriós, que hem sortit molt intenses i que hem sabut patir fins al final. I de cara a la final de demà, esperant ara el rival, doncs res, intentar doncs sortir amb la mateixa concentració, amb el nostre ADN, jugar com sabem i res, continuar igual que tot el Mundial.
7: Bueno, jo crec que ha sigut una final molt igualada. Crec que el sacrifici físic de les dues seleccions en la fase de grup ha determinat una mica que no es corressin tant les transicions. Crec que una de les nostres fortaleses, que és el tema de córrer, no l'hem pogut assolir. Tot i així, jo estic molt orgullós de les meves jugadores, perquè hem pogut fer la natació que volíem, i la diferència amb altres partits ha sigut la falta de contundència amb la porteria rival. S'ha de dir que la Sandra Coelho avui ha fet un autèntic partidàs, igual que la nostra Anna Ferrer, i crec que és una gran alegria poder arribar a aquesta final, amb la qual hem de treballar-la des del minut zero ara i intentar assolir l'or, que és el que hem vingut a aconseguir.
0: Doncs a la 1 de la matinada d'aquest Espanya-Argentina, la final del Mundial femení, i aquesta matinada també estarem ben pendents del patinatge.
1: Sí, ens faran matinar tots plegats amb aquests horaris a Asunción, a Paraguai. Un patinatge artístic que disputa el programa llarg ja del sènior lliure femení, on hi tenim a la Cira Vella i a l'Elna Francesc. La Elna ha acabat en tercera posició, la Cira per davant en segona posició. Recordem que ja saben qui és pujar al podi, perquè al Mundial de Pequín la Cira va acabar tercera, la Elna en els últims World Skate Games va acabar tercera. Per tant, les dues han pujat al podi i volen doncs intentar tornar-ho a pujar aquesta matinada. Serà aproximadament a les 3 de la matinada quan participaran les dues patinadores.
0: I qui ja ha guanyat la medalla d'or és la selecció d'hoquei línia, que s'ha imposat a la final a França per 2-3, remuntant un 0-2. Sumen així el segon mundial amb un equip dirigit pel català Marcus Fajardo i que compta amb 5 jugadores de casa nostra: Mercè Vilaró, Andrea Sehuk, Lucía Moreno, Naya de Rodríguez i Judit Pareja.
8: Pues estem super eufòriques, estem molt contentes, sobretot del treball, de tot el campionat, i de poder treballar així amb un equip que insuperable. Diferències poques, hem mantingut molt el bloc de treball, i res, supercontentes d'això, de treballar durant tants anys amb el mateix bloc i seguir millorant entre totes. Pues els dedico sobretot als meus pares, al meu pare, Patronet, i res, a tota la gent que al final l'entrenar amb nosaltres, el dia a dia el fa amb nosaltres, que són els que ens van millorar, les jugadores que arribem aquí. Un petó i un abraçat a tota aquesta gent que al final recolza, que és un esport molt petit i ens fan créixer un muntó.
0: No, i 44 minuts. Començàvem el programa parlant de waterpolo europeu, però també hi ha competicions domèstiques. Per exemple, partits de la cinquena jornada a la divisió d'honor masculina.
1: Sí, un partit que es va jugar ahir divendres va acabar amb una bona golejada de l'Atlètic Barceloneta davant del Cavalla, 21-8. Avui, dissabte, hi han hagut ja 3 marcadors en definitius. Amb aquests resultats, el Mataró s'ha imposat a la piscina del Canoe per 9-18. El duel entre el Medi i el Sant Andreu se l'han portat al Sant Andreu per 8-12 i el Sabadell ha guanyat a la piscina de l'HID per 10-16. Quedaran amb dos partits que s'havien jugat d'aquesta jornada ja avançats el dia 6 d'octubre, Terrassa 16, Rubí 10 i Barcelona 22, Catalunya 7.
0: De moment, Barceloneta, Barcelona i Terrassa encapçalant la classificació amb 15 punts, 3 més que el Sabadell. Aquesta és la zona alta. I a la divisió d'honor femenina, quarta jornada, avui hem tingut un parell de partits.
1: Sí, perquè com que la majoria d'equips els tenim jugant competició europea, doncs aquests dos enfrontaments, el duel entre el Canoe i el Mediterrani, se l'ha acabat emportant el Canoe 14-13. El partit havia acabat amb el 7-7 al marcador, però la tanda de penals, doncs, el Medi ha vist com se li escapava aquesta victòria. L'altre duel en presència catalana és el partit entre l'Echeide i el Barceloneta. Ha guanyat el Barceloneta amb comoditat, 6-20.
0: Doncs de moment, líders Sabadell, Mataró i Terrassa amb 12 punts, 3 punts més que l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya. No, 46 minuts. Vinga, parlem d'hoquei herba. Divisió d'honor femenina, quarta jornada. Avui hem tingut ja dos partits.
1: Dos partits. Un amb duel agarenc de Terrassa, perquè s'han enfrontat el Terrassa i l'Egara, i la victòria se l'han portat l'Egara per 0-3. L'altre enfrontament en presència catalana és el partit que ha jugat el Júnior. S'ha imposat el Sardinero per 3-0.
0: Com ha anat aquest derbi agarenc? Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Magosa.
9: El Club Egara s'emporta el derbi de la divisió d'honor femenina davant el Club Deportiu Terrassa en un maig on el conjunt d'Andrew Wilson ha mostrat la seva millor cara de la temporada. S'avançava al conjunt del Pla del Bonaire amb un gol al primer quart de Júlia Diborra. El partit, doncs, no es mouria fins al tercer quart, quan arribava el segon gol, que pràcticament sentenciava el partit, un gol de l'internacional Mireia Herrero. Tot i que el Club Deportiu Terrassa buscava retallar distàncies per ficar-se al partit, un gol de Laia Racasens, de penal córner, esgarrava les opcions del conjunt d'Estefi Piris per poder apropar-se al marcador. Demà serà el torn de l'Atlètic Terrassa, un Club Deportiu Terrassa que continua sense guanyar i un Club Egara que inaugura el seu casiller de victòries.
0: Demà diumenge dos partits més a la divisió d'honor femenina d'hoquei herba.
1: El Polo Club de Campo a les 12 de la migdia i a 14:15 Atlètic Terrassa tenis.
0: I a la masculina, quarta jornada, dos resultats ja d'avui i dos partits més demà.
1: Sí, dos resultats negatius, perquè han perdut els dos conjunts catalans. El Barça ha perdut 1-9 davant del Club de Campo i l'Egara ha cedit al camp del tenis per 2-1. I demà tindrem aquests partits a les 11, Sardinero a Terrassa i a 15:45 Sanse Complutense Atlètic Terrassa. Quedarà pendent pel dilluns a 9:15 del vespre el Júnior Polo.
0: En rugby, avui hem pogut seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, partit de la tercera jornada de la divisió d'honor masculina, i déu-n'hi-do el partit de la Santboiana.
1: Sí, i ha acabat amb empat 25-25 Santboiana Liceo Francès, un partit que, com deies, tercera jornada aquesta tarda, doncs s'han acabat repartint els punts perquè aquest 25-25 al marcador.
0: I pendents aquesta hora també de l'hoquei gel, del partit del Barça, la divisió d'honor masculina.
1: Sí, un Barça que està jugant des de les 9 davant del Majadahonda, quarta jornada, de moment 1-1 al marcador.
0: Doncs vinga, recta final, 9:48, som els de l'enjoc.

0: El gimnasta Miquel Mañé, de Segur de Calafell, s'ha proclamat campió del món de gimnàstica aeròbica en el campionat disputat fa unes setmanes a Navarra. És el tercer cop que aconsegueix aquest títol mundial. Aquest és un reportatge de Jordi Graell, de Ràdio El Vendrell.
1: Miquel Mañé, gimnasta de 23 anys de Segur de Calafell, s'ha convertit en tot un referent de la gimnàstica aeròbica. Mañé va començar de ben petit a jugar a bàsquet per tradició familiar, però ell no sentia que hi estigués predestinat. Després d'un primer intent efímer amb la gimnàstica artística Vilanova, amb 12 anys es va incorporar al Club Gimnàstica Calafell per començar a practicar l'aeròbica. Des d'aleshores, Mañé ha estat una peça fonamental per convertir el club calafellenc en un dels punters a nivell català.
2: Dins de Catalunya tenim aquest paper, no?, com a punters en l'aeròbica, ja no només jo, perquè la Sonia també és campiona d'Espanya, la Laura, l'Eric, la Martina, o sigui, tenim una cantera que és molt, molt bona i participem gairebé en totes les competicions internacionals de les que representa Espanya. De manera que també ens genera aquest paper de referents o de paper a seguir que ens ho hem treballat i que veure que impulsa a més gent a crear entitats o fer que creixi l'esport, doncs la veritat que és molt bo, molt bo.
1: Mañé ha viscut de primera mà el creixement del Club Gimnàstic a Calafell. Des de fa un temps, l'entitat compta amb un local ben equipat a la zona del castell de la població baixpenedesenca, però no sempre havia estat així, ja que anteriorment havia hagut de conviure en altres instal·lacions més precàries, com les de l'antic mercat de Calafell.
2: Poder gaudir d'un espai propi i d'unes condicions que, la veritat, que són bastant privilegiats de tenir, doncs també recolza molt tot el que estem aconseguint i també té el seu gra de benefici cap a nosaltres per poder aconseguir aquestes coses, si no haguéssim pogut, potser, tenir el meu tercer mundial.
1: Un tercer mundial absolut que Miquel Mañé ha conquerit aquest mes de setembre a Pamplona, que se suma als guanyats el 2021 a Bakú, a l'Azerbaidjan, i el 2024 a la localitat italiana de Pesaro. El calafellenc recorda com fa uns anys no s'acabava de creure que pogués ser campió del món, però que ara s'ha guanyat el respecte de tots els seus rivals.
2: Abans jo em sentia l'intrus i ara sóc no el rei de la pista, però com si ho fos, tot i que jo no ho considero. O sigui, jo intento no creure en ningú i ser un més, però sí, és veritat que què veus, no? Com et miren, com estan pendent de tu, com et deixen fer i aquest respecte que mostren cap a algú.
1: A banda de l'or individual, Miquel Mañé també ha aconseguit en aquest Mundial un bronze en trio, juntament amb dos companys més del Club Gimnàstic a Calafell, Sònia Vidal i Eric Gutiérrez. Sens dubte, un bon colofó a una gran temporada.
2: Durant l'any tenim moltíssimes competicions, ja a nivell estatal, que és a nivell de Catalunya, com a nivell nacional, ja sigui doncs, el Campionat d'Espanya o diferents Opens, que li diem nacional o internacional, que pot arribar gent inclús a fora. Al tenir tantes competicions i, a més, després participar en aquestes Copes del Món internacionals, que és com la prova de foc per realment veure si estem allí dalt o no, i que és, diguéssim, el presagi que ens dona pel Mundial, ens ha anat molt bé, la veritat que no ens podem queixar, perquè tant en categories individual com conjuntes, ja sigui trio o grup, hem pogut fer medalles i és una cosa que també ens il·lusiona molt a nosaltres, perquè podem fer-ho i continuar treballant per seguir pujant, doncs marca molt el nivell, ja sigui nostre, com de país, com de l'esport en si.
1: En aquest sentit, Mañé li dona més valor a aquest últim Mundial per l'augment de nivell de la gimnàstica aeròbica en els últims anys.
2: El nivell és altíssim. S'ha vist un increment de nivell que és digne de veure, la veritat, perquè anys anteriors sí que continuava nivell, però eren no les quatre persones de sempre, però sí com teníem noms i cognoms. Ara no, ara mires del primer al número, m'invento, 30, i tots són boníssims. Llavors arriba un punt que dius, esta aquí ja és un logro, i poder competir, inclús entrar dins d'aquestes classificacions, doncs encara més.
1: El gimnasta calafellenc, a més, agraeix el ressò que està tenint la seva medalla d'or en aquest últim Mundial, perquè qui guanya és la gimnàstica aeròbica.
2: S'està fent molt de ressò i queda malament dir-ho, però per fi l'aeròbic té una finestra i intenta tenir una veu. Té la meva cara? Sí. M'agrada? Sí. Sí i no. O sigui, jo considero una persona molt discreta i m'agrada ser bastant anònima, però si he de ser la cara per aquest esport i lluitar per donar-li veu i visibilitat, doncs ho faré. I estic molt content de que ara tingui aquesta atmosfera i aquesta finestra per poder donar a conèixer.
1: Ara, Miquel Mañé pot assegurar aquest èxit descansant uns dies a la seva segona Natal, coincidint amb la festa major d'aquest nucli calafellenc, que precisament se celebra en honor a Sant Miquel.
0: 9:54, ronda final.

0: Vinga, anem tancant marcadors o deixant a veure com estan. A la tercera divisió masculina de futbol acaba el partit a Montcada.
1: Sí, ha acabat amb victòria de l'Atlètic Lleida. S'ha imposat el Sant Juan Atlètic Montcada per 0-3.
0: En bàsquet, Lliga CB, com deixem el partit del Girona a la pista del Breogán? Girona FM, a Marc Tresserres. De moment no hi és, ara de seguida actualitzarem. En hoquei patins, hoquei Lliga Catalana Femenina, com tenim la segona semifinal?
1: Doncs s'ha guanyat el Cerdanyola, ja dèiem que dominava, amplia diferències davant del Voltregà, el partit ja està al descans, 0-3 guanya de moment el Cerdanyola.
0: I a la hoquei Lliga Catalana Masculina teníem pendent el final del Xum Caldes.
1: Sí, doncs s'ha acabat aquest partit, s'ha acabat emportant la victòria del Xum per 2-1.
0: Ara sí, anem cap a la pista del Breogán, el seguiment d'aquest Breogán Girona. Com el deixarem? Girona FA a Marc Tresserres.
2: Doncs de moment no pinten gens bé les coses a Lugo. L'equip de Moncho Fernández està perdent per 20 punts de diferència. Ha anotat més de 30 punts als dos quarts al conjunt local. 9 de 17 en triples. També és veritat que estan tenint un alt encert, però és que el Girona no està jugant gens bé en defensa ni en atac. Moltes individualitats, 12 pilotes perdudes. A més, el Breogán està sabent plasmar el que tenien plantejat per aquest partit. En canvi, el Girona no està reconeixible. Altra vegada, la fragilitat defensiva està fent que el seu rival doncs hagi aconseguit ja disparar-se en el marcador. Per tant, companys, tocarà treballar moltíssim aquesta segona part si el Girona vol competir i arribar amb opcions de lluitar-li al maig al conjunt de Lugo.
0: Perfecte, demà ens expliques com ha acabat el partit, Marc. Gràcies, bona nit.
2: Bona nit.
0: I amb futbol sala, com està el partit del Barça?
1: Doncs el Barça que sembla que tingui encarrilada la victòria perquè està dominant 4-0 davant del Magna Xota.
0: I un altre Barça que està jugant és el d'hoquei gel masculí.
1: Doncs aquí no li van tan bé les coses al Barça, està perdent davant del Majadahonda per 1-2 ara mateix.
0: Doncs no hi ha temps per més. Anna Freixa, gràcies, bona nit.
1: Bona nit.
0: Fins aquí l'Enxoca, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García a la producció, Roger Marca al control de so. I els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
3: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
4: ¿Qué problema hay?
3: Algo cambió.
5: Se ha puesto borde conmigo porque soy la capa.
3: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
4: ¿Y?
3: Nosotros.
2: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
4: Tienes que causar dolor. Haz que duela. Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
6: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
2: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
7: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
8: Bienvenido.
9: Creo que necesita uno más grande.
8: ¿Qué te parece?
10: ¿Mami?
11: ¿Lista para salir?
2: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
10: Intentas engañarme.
8: Bella, soy yo.

0: Continguts en xarxa.
1: La xarxa de comunicació local.

El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida.

0: Bona tarda o bona nit, depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui dediquem el programa a Four Non Blondies, la banda formada a San Francisco l'any 1989, coneguda arreu del món per un sol himne que va marcar tota una època. WhatsApp. El grup el formaven la baixista Krista Hillhouse, la guitarrista Shauna Hall, la bateria Wanda Day i a la veu i guitarra rítmica la gran Linda Perry, l'ànima creativa del projecte. Perry havia tingut una infància tan complicada, marcada per problemes de salut, pobresa i una recerca constant de la seva pròpia identitat. I va trobar en la música la manera de canalitzar tota aquesta energia acumulada. I podem dir que el seu únic disc, Bigger, Better and Faster and More, l'any 1992 va vendre milions de còpies arreu del món, malgrat ser l'única obra oficial de la banda. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem. I comencem escoltant una peça que encapçala l'àlbum i que ja marca el to general del disc. Energia física, veu contundent i una manera d'atacar les cançons sense embuts. La lletra transmet una sensació de moviment constant d'una vida que avança com un tren que no s'atura, amb aquella barreja d'urgència i desconcert tan pròpia del so del grup. Musicalment és una peça enèrgica des del primer segon, amb una veu totalment potent, apoteòsica, una veu gran. La veu de Perry marcant immediatament el terreny i deixant clar que estem davant d'una banda que no busca passar desapercebuda. Anem a escoltar Tren, Four Non Blondies, els nostres protagonistes avui, els Rockmasters.
1: Thank you.

Mostra un costat més funk i més experimental de la banda, allunyant-se una mica del rock més directe del tema anterior. La lletra juga amb la imatge d'algú que es creu invencible, gairebé sobrehumà, amb un punt d'ironia cap a aquesta actitud de superheroi. Un superheroi urbà que sovint amaga inseguretats molt més profundes. No és una confessió íntima, sinó un retrat de personatge amb molta desenvoltura, gairebé teatral, en la manera com es presenta davant del món. El so aquí s'allunya del rock més frontal per obrir-se a ritmes més sincòpats, més, diguéssim, més diferents, i amb una veu que juga amb matisos des dels xiuxets fins a un crit sobtat. És una mostra molt clara de la versatilitat de Four Non Blondies, un Four Non Blondies que tenia dins d'un disc capaç de saltar d'un registre a l'altre sense perdre personalitat. Anem a escoltar Superfly, anem a escoltar Four Non Blondies, els nostres protagonistes avui al Rockmasters.

Four Non Blondies, Superfly, Bigger, Better, Faster and More, 1982, l'únic disc d'aquesta gran formació liderada per una gran veu, la Linda Perry. Anem a escoltar ara el tema que ho va canviar tot. Arribem al gran himne del grup, publicat com a senzill l'any 1993 i convertit en un dels clàssics generacionals més reconeguts del pop-rock. La lletra parla d'algú que, després de 25 anys de vida, encara busca esperança i sentit. I sentit pujat d'aquell gran turó cap a un destí incert, enmig d'una sensació generalitzada de frustració existencial. No és només una cançó sobre confusió personal, també amaga una crítica més àmplia cap a la impossibilitat de canviar el món tal com un voldria i una necessitat urgent de cridar-ho tot ben fort per no quedar-se en silenci tal qual. Musicalment, tot gira al voltant d'aquell crit vocal inconfusible de Linda Perry al pont de la cançó, un moment que la va convertir en icona instantània i que encara avui es reconeix a primera nota. Aquest tema va portar l'àlbum a vendre platí als Estats Units i or al Regne Unit. És a dir, van ser el millor de les llistes, de tot, ben amunt, ple de ventes. I va situar Four Non Blondies en un lloc molt concret de la memòria col·lectiva dels anys 90. Malgrat ser un gran èxit del grup, Linda Perry va acabar considerant que la cançó massa pop per al seu gust artístic i aquesta incomoditat va influir directament en la seva decisió posterior de deixar la banda. Anem a escoltar aquest gran tema que segur l'heu escoltat no una, ni dos, ni tres, ni quatre vegades. Anem a escoltar WhatsApp, Four Non Blondies, el nostre protagonista avui, els nostres protagonistes avui, el nostre Rockmasters.

Gràcies. What's up? Bigger, better, faster, more. L'únic disc de les Four Non Blondies, jo crec que si hagués sigut 10 discos, si haguessin fet 10 discos o 20, jo crec que seria aquest el millor. Passem ara a una peça breu i molt més melancòlica que contrasta deliberadament amb l'energia desbordant de temes anteriors. La lletra descriu un estat d'ànim, diguéssim, ambivalent, amb aquella tristor estranya que, en comptes de fer mal, arriba a resultar còmode, fins i tot plaent, com un espai emocional on refugiar-se durant un temps. És un moment de pausa dins del disc, gairebé un respir necessari després de tanta intensitat. Musicalment és senzilla, simple i despullada, sense grans arranjaments ni artificis, deixant que la veu de Perry porti tota sola el pes emocional de la cançó. Aquesta contenció converteix el tema en un dels racons més íntims i menys coneguts de l'àlbum. Anem a escoltar Pleasanty Blue, Four Non Blondies, els nostres protagonistes avui, el Rock Masters.

Hem escoltat, per error, Morphine and Chocolate, una peça escrita per la guitarrista original, Shauna Hall, que combina dues imatges d'anestèsia emocional molt diferents entre elles, una substància mèdica i una golosina de consol. La lletra parla de buscar refugi en petits plaers o en dependències més fosques. Davant d'un malestar que sembla més profund del que es vol reconèixer obertament, aquesta barreja de dolor i foscor és precisament el que fa interessant el tema que hem escoltat, perquè no jutja el personatge, només el mostra. El so aquí era més pesat i psicodèlic, allunyant-se del pop més accessible dels primers temes per endinsar-se en un territori més rock alternatiu, perquè m'entengueu, gairebé tèrbol, que reflecteix molt bé la tensió de la lletra. Ara sí, anem a escoltar Pleasanty Blue For Non Blondies, els nostres protagonistes avui al Rockmasters. Every time you wake in the morning

0: Pornom Blondies, ara anem per més música. Amb aquesta peça, la peça que escoltarem ara, escrita per la Hall i per la Perry, la banda es mou cap a una imatge d'estranyament i distància, com si el protagonista observés el món des de fora, aliè a tot plegat, gairebé com un espectador que no acaba d'encaixar-hi. La lletra suggereix aïllament i suggereix desconnexió. Potser una metàfora de sentir-se fora del lloc en la pròpia vida quotidiana. Un tema que resona molt amb la biografia mateixa de Linda Perry i la seva sensació d'anar en 20 direccions alhora, cap amunt, cap avall, al nord, al sud, l'est, l'oest. Musicalment manté aquella energia rocosa característica del grup, amb guitarres contundents que sostenen el relat especial de la lletra i que li donen un pes físic molt clar, allunant-se de qualsevol lectura excessivament abstracta. Anem a escoltar Spaceman, Phonon Blondies, les nostres protagonistes avui al Rockmasters.
1: Francisco, just to be with us tonight, so please give us a warm welcome, Phonon Blondies.

0: Phone on Blondies.
1: Phone on Blondies, we'll be right back.
0: Spaceman. I ara arribem a un dels temes més curiosos dels discs, i és perquè aquesta peça és breu, gairebé un interludi, i està escrita conjuntament per tots els membres del grup, per totes les membres del grup. Cosa que no és gaire habitual dins de l'àlbum. La lletra dibuixa un personatge peculiar, gairebé folclòric, amb un aire narratiu molt diferent de la resta de cançons més personals e introspectives del disc. Com si la banda s'hagués permès un moment de joc col·lectiu. Musicalment és curta i atípica, funcionant com un petit descans experimental al mig d'un disc que, en general, es mou entre la contundència i la confessió emocional. Anem a escoltar All Mr. Heifer a les Four Non Blondies des del disc, únic disc, Bigger, Better, Faster, More. Anem a escoltar els nostres, les nostres protagonistes avui al Rockmasters.

All Mr. Heifer, les nostres protagonistes, Four Non Blondes. Tornem a un terreny més compromès i directe. Amb aquest tema, la banda llança una crida col·lectiva amb un aire quasi bé d'himne comunitari que convida a la unió i a l'acció compartida davant d'un món que la banda percep com a desorientat i fragmentat. La lletra busca despertar consciència col·lectiva, apel·lant directament a tota la gent per sortir d'una passivitat que sembla haver-se instal·lat arreu. El so aquí recupera l'energia més directa i coral dels primers temes, amb una veu de Perry projectant-se com una crida oberta al públic, gairebé com si volgués arrossegar l'oient a moure's amb ella. Anem a escoltar Calling All People, Calling All People, Four Non Blondes, les nostres protagonistes avui al Rockmasters.

Calling all the people, cridem a tothom, cridant a tothom. I ara potser la cançó més políticament directa del grup. Aquest tema va ser, de fet, el primer senzill extret de l'àlbum i és la carta oberta, una carta oberta i molt crítica dirigida al poder polític. La lletra descriu escenes de pobresa, criminalitat, la distància, la desigualtat vista des de la finestra del narrador, i denuncia obertament la distància entre els governants i la realitat de la gent normal, amb imatges dures com una dona cega demanant almoina o un nen involucrat en petits delictes. Hi ha també un punt de sarcasme corrosiu, especialment quan la lletra parla d'algú que promet fer-te ric a canvi de diners. Una crítica clara de l'engany institucionalitzat. Musicalment combina urgència i un cert dramatisme amb una estructura que reforça el to de denúncia i que va molt més enllà del format de cançó pop convencional. Aquest tema anticipa el vessant més compromès que Linda Perry desenvoluparia posteriorment com a productora i compositora per a artistes com Christina Aguilera, Pink o Gwen Stefani. Anem a escoltar Dear Mr. President, el tema, òbviament, de l'únic disc Bigger, Better, Faster, More. Anem a escoltar Fun and Blondies, les nostres protagonistes avui al Rockmasters.

Fon amb Blondie's Dear Mr. President, el tema que acabem d'escoltar ara mateix. I ara, per tancar el programa, escoltem un tema bonic, com tots. El primer parla de sentir-se sense rumb, deixant-se portar per la vida sense tenir control clar sobre el propi destí, una sensació que deriva, que connecta directament amb moltes de les lletres que hem anat repassant avui en aquest programa. El segon, escrit entre quatre membres del grup, tanca el disc amb una reflexió sobre la recerca d'un lloc de pertinença enmig de moviment, de molt de moviment, tanta incertesa i tanta pressió externa. Musicalment, escoltem un tema que té bastant equilibri, un equilibri entre contundència i emoció que ha definit tot el disc, oferint un tancament coherent amb el recorregut que hem fet des del primer tema fins ara. Anem a escoltar Fon on Blondie's Drifty in a Place Like Home.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: benvinguts i benvingudes a un nou Inspira't a Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Us saludem un dimarts més, la meva companya, la Carmen Moreno, i jo mateixa, Cuca Fernández.
1: Més enllà del que fem en el nostre dia a dia, del que produïm o de la velocitat a la qual hi anem, hi ha un espai on les coses prenen sentit i que en la nostra capacitat de transformar-nos, que també és important.
0: Mudar de pell, canviar de perspectiva o atrevir-nos a fer aquell primer pas cap a on realment volem ser pot fer vertigen, però és precisament en aquesta incertesa on neix la millor versió de nosaltres mateixos.
1: Avui us convidem un dia més a l'Inspira't a aturar-vos, a respirar fons i a mirar endins, perquè qualsevol gran canvi no comença amb un daltabaix, sinó amb una petita decisió, la de permetre'ns evolucionar. Benvinguts a l'Inspira't. Comencem!

0: Hi ha moments en la història d'un poble que no s'esborren mai, perquè queden gravats a la pell dels seus carrers i a la memòria col·lectiva de la seva gent. A Rubí ho sabem bé. Aquest proper 25 de setembre recordem 64 anys de la tràgica riuada del 62. Una nit en què l'aigua s'ho va endur tot, deixant un dolor profund, però també demostrant la força immensa d'un poble que va saber renéixer de la rierada, ajudar-se i reconstruir-se dia a dia. En aquests darrers temps, veient les imatges devastadores que la Dana ha deixat en altres punts del nostre país, el cor de Rubí ha tornat a bategar amb la mateixa empatia i el mateix dolor. Coneixem la sensació de veure-ho tot capgirat en un instant, però també sabem que fins i tot enmig del fang i de la tragèdia més fosca, l'ésser humà té una capacitat extraordinària per transformar el dolor en memòria, solidaritat i vida. Aquest cap de setmana, el Teatre del Casino de Rubí acollirà de nou l'obra Metamorfosi, una peça teatral que ens convida a mirar endins i a reconstruir-nos. Parlem amb la seva autora, Montse Flores. Benvinguda a l'Inspira't.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda. En què consisteix aquesta metamorfosi que descobrirem en l'obra i què et va portar a escriure-la?
1: Doncs mira, Metamorfosi és una obra de teatre que està constituïda per diversos monòlegs, i aquests monòlegs representen la veu de persones que van viure la rierada. A Rubí es farà una lectura dramatitzada i els actors que faran aquesta obra de teatre són actors de la Càmera de Teatre i Esbarjo. Mm-hmm.
0: L'estrena ja va tenir lloc el 2012, sí. Impulsada des de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica Neus Català, formada aleshores per integrants dels grups de teatre Esbarjo i La Càmera. Sí. Què us ha portat a la seva reestrena 14 anys més tard?
1: Doncs una mica pensem que el full de la història no pot passar en blanc, i tenint en compte que és l'aniversari de la rierada Rubí i també perquè tenim el fenomen de la Dana molt present i no s'han depurat responsabilitats, vam pensar doncs que era un bon moment per tornar-la a representar.
2: A mi m'agradaria recordar que en el moment, com m'has dit, has recordat el moment de la Dana tan tràgic, en aquell moment es va parlar de que el pueblo salva el pueblo.
1: Sí.
2: També remarqueu dins de l'obra aquest protagonisme del poble?
1: Sí, sí, sí. Sí. A veure, jo no vaig viure la rierada, evidentment. Jo vaig néixer al 68, però el meu pare sí. I la meva família vivia a l'Escardívol. Aleshores, el meu pare treballava de nit, era forner, va marxar de l'Escardívol quan plovia molt, i ell seguia la història de tota la moguda de la rierada per la ràdio. La ràdio va ser molt important aquella nit. I l'endemà, quan va arribar a Rubí, no hi havia res a l'Escardívol. Nosaltres vam perdre molta família. Van morir uns tiets del meu pare i dues cosines molt estimades pel meu pare, la Montse i la Marta, i per això la meva germana i jo ens diem Montse i Marta. El cos de la Montse no el van trobar mai i la Marta la van trobar a l'Ametlla de Mar. I el meu pare mai volia parlar de la rierada. Ell només ens explicava que si tenia filles havia pactat amb la mama que volia que es diguessin com les seves cosines estimades. I només ens havia explicat que quan sortia de treballar, el meu pare treballava a Sarrià, els primers dies després de la rierada anava al clínic per identificar cadàvers, perquè la seva dèria era trobar la seva família i ajudar a reconèixer les víctimes.

hores amb ell. I vaig pensar, doncs mira, potser és una manera, ara que estic cuidant el papa, que fem memòria, no? El que passa que, clar, és que el meu pare el va haver de morir per fer memòria, no? I jo me'n recordo que tenia una llibreteta on anava apuntant totes les coses que m'explicava. I li vaig dir, mira, papa, que m'han demanat que faci aquesta obra de teatre. I mica en mica, doncs, el meu pare es va anar animant i em va explicar coses que no m'havia explicat mai. Doncs jo no sabia, per exemple, que els seus tiets no els van voler enterrar junts, la família de la meva tia, aquells secrets de família que totes les famílies tenim secrets i que quan menys te'ls esperes surten, no? I llavors, parlant amb el meu pare, jo vaig pensar, doncs potser, no m'atreveixo a fer una obra de teatre, però escriure monòlegs amb experiències particulars, doncs potser em serà més fàcil. Aleshores el meu pare em va explicar com va viure ell aquella nit i sobretot em va explicar moltes emocions. I a través de les seves emocions i de detalls molt concrets, detalls del tipus, a mi m'agradava una noia que vivia al carrer Unió, al costat de la presó, i jo sempre li deia coses i la noia passava de mi, i quan hi va haver la rierada va caure la façana d'aquesta casa. Diu, i vaig poder veure l'interior de l'habitació de la noia que m'agradava i tenia un pòster del Duo Dinámico. I clar, a mi aquests detalls em van ajudar molt a construir els personatges. Aleshores, el primer monòleg és el meu pare, però en tots els monòlegs hi ha una miqueta del meu pare. Vaig parlar amb d'altres persones, la pròpia Mariona Checa que em va doncs, demanar que fes aquests textos, i ella em va explicar com era la seva experiència quan va viure a la Rierada, que tenia 7 anys i anava a l'escola a Montserrat, i em va explicar com va ser la tornada a classe amb les seves mestres, que havien de dir a les nenes que moltes nenes no eren a classe perquè havien mort. Després vaig parlar també amb el Llàtzer Cañizar, que va participar com a actor quan ho vam estrenar, i em va explicar la seva història de la Rierada com a adolescent. També em va explicar un detall que a mi em va sobtar, no? I em deia que el Franco havia anat a l'escola i els havia tocat el cap, i ell, els nens, i ell va arribar a casa molt content dient que el Franco m'ha tocat el cap, i clar, el seu pare es va enfadar molt. Llavors, a través de parlar amb gent de Rubí i amb el meu pare, em van explicar que hi havia un noi que era molt reivindicatiu, que va fer molts grafitis, doncs una mica denunciant la situació d'haver deixat edificar en zones inundables. Em van explicar una història que és la que em va costar més d'escriure. Una mare que havia de salvar els seus fills, i no us desvetllaré al final, però van pujar tots a dalt de la teulada amb els nens i el nadó el van deixar al bressol, era l'últim que havien de pujar, i no el van poder, no se'l van poder endur a la teulada. Això també m'ho havia explicat el meu pare. I quan vaig escriure aquest monòleg vaig patir molt, perquè jo sóc mare de 3 fills, també, i pensava, que fort haver de decidir què fas en una situació límit, no? Que et falten mans. I aquest monòleg és el que em va costar més d'escriure. Me'n recordo que jo en aquella època escrivia de nit a la cuina de casa i havia de parar perquè m'emocionava. O sigui, jo em posava a plorar. I així doncs va ser aquesta història, no? Anava parlant amb diferents persones i a través de detalls, perquè la història la sabem tots sabem com va ocórrer, doncs jo vaig fer aquests monòlegs a través de detalls, no? Doncs el pòster del Duo Dinámico, el grafiti,
els ulls d'un cavall que va morir penjat, que el

0: meu pare em deia, no oblidaré mai aquells ulls. A partir doncs, de tots aquests elements que a mi em van corprendre molt i sobretot que vaig descobrir també que el meu avi patern havia format part de la Brigada de la Mort, jo tampoc això no ho sabia, a casa no s'havia dit mai, doncs a partir d'aquests petits elements vaig intentar fer uns monòlegs molt vivencials i sobretot molt a flor de pell, no? De com persones molt diferents, doncs el meu pare que anava a treballar i que seguia la història a través de la ràdio i ell m'explicava, és que jo escoltava el Joaquín Soler Serrano que feia una crida i deia és que l'aigua se lo ha llevado todo i tothom es va volcar, o sigui, no només la gent de Rubí, sinó Espanya sencera es va volcar, enviar mantes, enviar menjar. Doncs a través d'aquestes petites històries jo vaig construir els personatges.
1: Montse, has parlat de silencis del teu pare.
0: Sí.
1: Però tu creus que estàs recuperant aquest silenci també de la ciutat de Rubí a través de, o mitjançant aquesta obra?
0: Sí, de fet aquesta és la intenció, no? Quan us deia doncs, que el full de la història no es pot passar en blanc, una mica és per evidenciar aquestes persones que van perdre la vida, aquestes persones que van creure que podien edificar en zones on aparentment no hi havia perill i sí que n'hi havia, i sobretot persones que ho van perdre tot, fins i tot la vida, i d'altres que es van aprofitar d'aquesta situació, perquè, o sigui, l'any passat, imagineu-vos, l'any passat, amb una cosina meva, vam trobar, buidant un garatge, uns documents de la meva pròpia família, en la qual, doncs, un parent nostre es va quedar tots els diners de la indemnització quan ell no havia estat víctima. O sigui, això ha passat a la meva família. I en situacions com aquesta, no, es cometen moltes irregularitats. I a Rubí, doncs, també va passar. Hi va haver moments de pillatge, de persones doncs, que es van intentar lucrar, entre cometes, de la desgràcia dels altres. I en algun text doncs, es fa evident això, no? El poder del poble. Vull dir, la frase típica de només el poble salva el poble, doncs és veritat. I sort d'aquesta solidaritat. Perquè la Rierada va afectar a moltes persones de Rubí, de Terrassa, però la ciutadania es va entregar en cos i ànima. Aquella nit es van obrir molts cors, però també es van obrir moltes cases. I això és molt important, perquè quan ho has perdut tot, fins i tot família, o sigui, el meu pare m'explicava, diu, és que fulanito tenia el fill agafat en braços i es va quedar amb la jaqueta del fill i el fill va marxar aigua avall. Doncs en situacions així, que ho perds tot, és molt important,
1: doncs,
0: la solidaritat.
1: Aquesta obra tan meravellosa que ens recordarà, bueno, un petit homenatge, no?, a totes aquelles,
0: sí,
1: persones que, com la teva cosina, no es va poder trobar el cos i és una mica pues, donar-los el seu lloc, no?
0: Sí, sí, sí. Jo aquests dies he pensat molt en el meu pare i pensava, estarà content, no?, que es pugui tornar a explicar aquesta història, sobretot perquè no torni a passar.
1: Sí, sí.
0: Que tenim la història de València molt recent, encara.
2: Molt recent. Jo vas parlant i recordo quan va passar a tot lo de la Dana, que parlàvem d'això i també jo crec que aquell programa se'ns notava molt emprenyades també pel fet de que haguéssim de repetir aquesta frase, no?, de només el poble salva el,
0: sí,
2: poble, però que realment hem de també depurar responsabilitats
0: polítiques
2: i això no pot ser que només el poble salvi el poble, perquè vull dir, el poble, no, els polítics han estat escollits pel poble, llavors.
0: Exacte.
2: Davant també d'aquesta situació, no, de canvi climàtic constant, en què ens trobem cada vegada, no sé si us ha passat a vosaltres, no, aquest estiu amb les pluges, ja no plou com abans o com jo recordo, no?
1: Jo he patit el terratrèmol a Granada, em va agafar allà al mig, o sigui que
2: hauríem,
1: ja us ho explicaré,
2: potser,
1: un altre dia.
2: De prendre consciència.
1: Sí, sí. I de fet, el que més sorprèn és que les coses no canvin, no? Que no s'estigui fent res. Perquè,
0: sí,
1: clar, estem parlant de l'any 62, 62 va ser, no?
0: 62, sí.
1: L'any 62, estem a l'any 2026 i continuen passant aquestes coses.
0: Sí, i no totes les ciutats tenen plans de prevenció. Uh-huh. Aquí ho deixo.
1: Escolta, Montse, per acabar així una miqueta parlant de l'obra, què ens espera? Què trobarem?
0: A veure, d'entrada, és una lectura dramatitzada que està escrita en un format que es diu lectura fàcil. No hi ha cap obra de teatre escrita en aquest format. Jo sóc una gran defensora de la lectura fàcil. La lectura fàcil és un tipus d'escriptura molt concret que l'objectiu de la qual és promoure la democratització lectora, que ningú quedi exclòs ni el dret de llegir ni el dret de ser informat. Aleshores, la lectura fàcil, cada línia expressa un concepte, una idea. Sí que és cert que en aquests monòlegs hi ha, en algun fragment, hi ha paraules molt poètiques, expressions d'una sensibilitat molt extrema que potser no lligarien del tot amb el concepte de la claredat lèxica, però el context sí. I per mi, doncs, també era important escriure-ho així, perquè tant de bo la lectura fàcil no existís. Si la lectura fàcil no existís, és que tothom, doncs, podria llegir amb facilitat i comprendre el que llegeix. I per això, doncs, també era, doncs, com una picada d'ullet a l'accessibilitat lectora.
2: Avui no ha pogut estar amb nosaltres el director de l'obra, Àngel Miguel. Com sí. ha sigut el procés de portar un text a l'escenari? Imagino que estan als assajos, tu.
0: Sí.
2: Ho has viscut d'una manera especial.
0: L'altre dia vaig anar a l'assaig i em vaig emocionar molt perquè no sé, és que vaig pensar, uau, que fort, no? La forma com guiava els actors, l'emoció que es va generar, va ser molt... Jo vaig plorar. Per mi va ser... Veure les meves paraules a dalt de l'escenari va ser molt especial. I em va agradar molt la interpretació de l'Àngel. Em deia, és que aquí vol dir tal cosa. I em deia, sí, sí, és que realment això és el que jo volia dir, no? O si tu fossis, o si tu et trobessis, o si fem paral·lelismes amb el dia a dia, amb la realitat... No sé, es va establir com una connexió molt, molt potent.
1: I ara toca connectar amb el públic.
0: A veure.
1: Què vols que es trobi la gent? Aquest divendres, no? O aquest dissabte, que és el casino, no?
2: Sí,
1: sí. Casinet, no? Es diu? Ara, com es diu?
0: El casino.
1: El casino. Sí. Ah, jo no sí. És perquè dic la sala al casinet. Ara estava jo aquí...
2: És més amigable, oi? Sí.
0: Jo voldria que el públic s'emocionés, perquè jo crec que els records són la nostra segona pell. I penso que si el públic es pot commoure i es pot posar en la pell de les víctimes i en la pell dels qui van ajudar, doncs potser també això ens ajuda a fer més lligams entre tots, no? I a fer xarxa, que en definitiva la vida hauria de ser això, no? Fer xarxa.
1: Montse, moltes gràcies. Et sorprendrem ara amb una cançó que el nostre tècnic ens ha preparat i aquesta te la dediquem per tu. Moltes gràcies i t'esperem que ens expliquis una mica a la tornada un altre dia com ha anat l'obra.
0: Moltes gràcies per convidar-me.
1: Moltes gràcies.

0: coneguts en xarxa.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: He de confessar, Pere, que m'estàs fent molt feliç començant el programa amb Sau.
1: De les poques cançons que tenen bones.
0: I llàstima que sigui per parlar d'un tema tan miserable, no?
1: Del tren, no?
2: Sí, perquè avui...
0: T'has pensat una mica, però Carles Bancs és així.
2: Sí, sí, avui parlarem...
1: El tema miserable i tren no ho relacionava. Jo relacionava tren, cosa que triga molt.
2: Bueno, però també podria ser un servei deficitari i miserable.
1: Ah, vale,
2: no?
1: Perquè, sí, sí.
2: O sorpresa... El tren sempre arriba tard perquè la xarxa ferroviària de Catalunya funciona molt malament. I no ho dic només jo, com a usuari, que també, sinó perquè hi ha dades i fets que així ens ho expliquen i que els ha recollit i ordenat és Nil Santmartí, autor de En Via Morta, un llibre editat per Columna, que analitza la situació del tren a Catalunya. No sé quina experiència en teniu vosaltres agafant el transport públic, en concret el Rodalies.
0: Ho evito.
1: Jo l'evito, però tinc una anècdota. Quan malauradament va haver-hi l'atemptat de l'11 de març,
0: sí.
1: Jo el dia següent vaig agafar un tren per anar a la universitat i justament aquell tren se li va anar la llum i la gent en el tren, ai, es va tornar molt histèrica. I jo pensant, carai, tu, pues, vinga, anècdota per la vida.
2: És que quan estem histèrics, qualsevol cosa ens altera i a molta gent l'altera segurament agafar el tren cada dia, així que avui en parlarem.
0: Avui parlem amb en Nil Santmartí i amb moltes altres persones, així que ens hi posem. Carles, Pere, som-hi.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: I la primera parada d'aquest tren, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Carles, de fet, podríem parlar dels retards, però com que ho farem més endavant, avui ens fixem en una altra qüestió.
2: Sí, podríem parlar de retards i mai aniríem tard, però avui parlarem d'una altra qüestió, perquè a vegades, com el del tren, hi ha temes que ens persegueixen i que de tant en tant, doncs, toca tractar.
0: No sé si podríem tanta metàfora,
2: bueno,
0: ferroviària.
2: Ara rebaixarem. Sempre intento fer-ho des d'un punt de vista diferent, però si a l'època en què vivim tenim problemes, per exemple, amb l'habitatge, doncs ens toca parlar-ne. I és que la crisi que es viu a casa nostra no sembla que hagi de millorar aviat i avui vull explicar-te com això afecta a les pimes.
0: Això sí que no m'ho esperava.
2: Clar, ara mateix estem en un moment on hi ha molt de rebombori i segurament podríem parlar de com afecta l'augment del preu de l'habitatge en qualsevol àmbit de la nostra vida. És el que té, que sigui una necessitat bàsica, sí, i que necessitem dormir a algun lloc. Doncs bé, si el preu per a viure és molt alt, els sous també haurien de ser més alts del que eren abans. Per aquest motiu hi ha moltes pimes, petites i mitjanes empreses, que tenen problemes per contractar nous treballadors, ja que aquests cada cop tenen, pues, necessitats salarials més altes que potser les pimes no poden cobrir.
0: És que, de fet, si puja el lloguer, potser també hauria de pujar el sou, no?
2: Hauria de ser així, però això ho pot afrontar una gran empresa amb uns ingressos anuals estables i considerables, cosa que no passa en el sector dels petits empresaris, que en molts casos també es poden veure ofegats pel preu del lloguer o dels productes que després venen. Així ho ha declarat el president del Consell Territorial de la Pime, Pep García, que en roda de premsa ha dit que la falta d'habitatge a preus assequibles és una barrera directa que afecta la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.
0: Per tant, la crisi de l'habitatge és una crisi transversal. Gairebé ningú se'n salva.
2: Clar, se'n salven molt pocs. De fet, se'n salvarà segurament qui tingui prous diners com per viure molt tranquil·lament. El president del Consell Territorial de la Pime també va demanar segellar un gran acord públic o privat per facilitar l'accés de l'habitatge a Catalunya. Al final, crec que tots acabarem creient que s'ha de fer alguna cosa, menys el govern, que sembla que des de fa un parell de setmanes i gràcies a alguns casos molt concrets s'està movent una mica. Mai sabrem si per màrqueting o per necessitat real. I una dada que és bastant preocupant és que el primer semestre del 2026 el preu de l'habitatge a Catalunya va augmentar en un 10,5% interanual. I fins i tot hi ha empreses que estan abonant complements salarials específics d'habitatge per poder disposar de tècnics industrials, ja que si no marxen a grans empreses.
0: Clar, imagino que és difícil competir si el mercat presenta tantes desigualtats, però afecta igual a tots els sectors de les pimes?
2: Clar, dins de la pime la pressió no és la mateixa. Els sectors de l'hostaleria i el comerç tenen un poder adquisitiu més baix i tenen més dificultats per trobar treballadors. En canvi, el sector manufacturer tècnic té contractes de llarg termini que poden compensar l'augment dels costos si la productivitat, doncs, millora. L'hostaleria no queda ben parada gairebé mai.
0: De fet, fa molt de temps que es queixen perquè es costa trobar treballadors.
2: I a vegades és una mica culpa seva també perquè hi ha vegades que proposen sous i condicions una mica abusives, però pot ser que ho facin perquè ells també pateixen aquest augment del cost de la vida i de l'habitatge. El fet és que el 95% de les empreses catalanes són pimes, òbviament no generen el 95% dels llocs de treball de la nostra terra, però són la nostra identitat econòmica i la base del teixit productiu. Crec que s'ha de garantir que els catalans puguin emprendre i posar-los més facilitats. I si podem beneficiar el conjunt de la societat, doncs encara millor. Sembla ser que hauríem de fer alguna cosa amb l'habitatge, perquè cada setmana tenim nous informes o notícies del seu impacte al nostre dia a dia. Fa ben poc, de fet, a l'Hospitalet una veïna es va suïcidar poc després d'haver estat desnonada. L'Olga, hi ha hagut el cas de la Mari Carmen, pel qual estan havent-hi moltes mobilitzacions arreu del país. I recordem que a Catalunya cada dia s'executen uns 30 desnonaments, cosa que preocupa. I molt.
0: La situació és molt preocupant i tenim l'habitatge com a causa i conseqüència de molts dels mals actuals. Esperem que es comencin a trobar solucions. Carles, gràcies.

0: empitjora amb els anys. Però com hem arribat fins a aquest punt? Com pot ser que la xarxa empitjori any rere any? Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya? Doncs totes aquestes preguntes les respon el periodista Nil Sant Martí al seu nou llibre En Via Morta, que ha publicat Editorial Columna i que és una investigació periodística que pretén explicar les causes d'aquesta crisi i, a més, en planteja possibles solucions.
1: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el primer convidat d'aquesta setmana, Nil Sant Martí. Benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Hola, què tal? Com esteu? Molt bé.
1: Gràcies per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de parlar d'un dels temes que jo crec que no deixa mai d'estar de moda, que és la xarxa ferroviària de Catalunya. Tu la coneixes molt bé, fa temps que estàs lligat a l'anàlisi de l'actualitat ferroviària. De fet, ets el director i editor del podcast Via 1 de RAC1. Com has vist l'evolució de la xarxa els últims anys?
2: Crec que és una fotografia que podríem dir que ha anat evolucionant cap on preveiem tenir una mica de coneixement de com estava la infraestructura, de com estava la gestió d'aquestes empreses ferroviàries, més enllà del que és pròpiament la política, perquè aquesta, diguem-ne, situació d'empitjorament de la situació fins a arribar a la crisi que hem arribat aquest 2026, al final no és només un factor polític, no va vinculat només a una gestió, per entendre'ns, del govern espanyol, que és d'aquí depèn tota la xarxa d'ample ibèrica a hores d'ara encara a Catalunya o del traspàs a la Generalitat, sinó també del propi funcionament de les dues companyies que s'ocupen del ferrocarril, és a dir, de la infraestructura de DIF i de la gestió del personal, dels maquinistes i dels trens, que és Renfe, no? I aquesta evolució, al final, diguem-ne que podríem dir que malauradament ha anat cap on preveiem per tots els senyals d'alarma que durant anys han anat donant, en aquest cas, doncs, maquinistes, amb les crisis de personal que han tingut, amb els accidents que hi ha hagut, amb l'envelliment del material mòbil, és a dir, dels trens, amb situacions doncs greus a la infraestructura que hem viscut, sense anar més lluny a la mateixa línia del Maresme, no? Amb problemes recurrents, per exemple, quan hi havia els temporals de mar. Per tant, diguem-ne que és una crisi que malauradament s'estava anunciant i a la que no s'hi ha intentat posar remei fins que hi ha hagut un accident mortal, no? És a dir, una situació ja molt greu, com la que vam viure al gener amb l'accident mortal de Gelida, que a més va ser 48 hores després de l'accident també més greu de l'alta velocitat a l'estat espanyol, no? Del de Demuda a Andalusia.
1: Sí, tot això ha marcat, com tu bé deies, un 2026 que jo crec que es podria etiquetar de crisi, en majúscules, no?
2: Sí, i tant. De crisi o fins i tot podríem dir de catarsi, no? Perquè, per una banda, doncs ha estat molt evident la situació, xocant, perquè a més ha implicat desenes de víctimes mortals. En el cas de Catalunya, només una, però igualment greu, la d'un dels maquinistes que anava a cabina en aquest accident el 20 de gener a Gelida, però també de catarsi perquè, és cert, ha servit una mica com per reaccionar. Hi havia moltes senyals d'alarma internes per part del personal de conducció, per part també del personal de DIF, que és molt poc d'intern, la majoria són empreses externes, i això també ha complicat doncs la gestió i que DIF sàpigués l'abast de la gravetat de moltes circumstàncies, de molts problemes a la infraestructura, però que finalment, no, ha servit perquè hi hagi una obertura d'ulls, no? S'han obert els ulls especialment des del govern espanyol, que és qui encara gestiona tota aquesta xarxa en espera d'un primer traspàs com és el de l'R1 a la Generalitat. I hem de veure doncs, que aquesta, diguem-ne, aquest despertar no sigui només a flor d'un dia, no? No sigui només aquest 26, sinó que permeti fer el manteniment, permeti fer les inversions necessàries i permeti fer el control continu de tota la infraestructura de vies, de catenàries i de tot el que envolta aquestes vies i catenàries, el que diem, no? Les parets, en aquest cas, si parlem de terraplens, si parlem de boscos, perquè és veritat, la xarxa a Catalunya està molt exposada a efectes climàtics, tant a l'interior, ho deia, boscos, zones amb penya-sac, és a dir, amb riscos, com també a les pròpies línies de la costa, com són la del Garraf o la del Maresme.
1: De fet, tu, Nil, comences el llibre explicant com es ha construït tot el sistema de comunicacions ferroviàries i també la seva evolució. És agosarat dir que tenim gairebé la mateixa xarxa que fa 150 anys?
2: Bé, és una fotografia fidel dir que les línies de tren bàsiques, si deixem de banda l'alta velocitat, evidentment, que les línies de tren bàsiques que fa servir la gent en el dia a dia són les que es van construir en aquell moment. S'han ampliat en part, però són les mateixes i circulen pels mateixos llocs. No vol dir que no s'hagin canviat els carrils, no vol dir que, evidentment, no s'hagin electrificat, perquè quan es van començar a construir 1848, 1851, diguem-ne els primers 30 anys a partir de la Barcelona-Mataró del 1848 es construeix pràcticament tot, doncs sí, s'ha electrificat, s'han canviat els sistemes de seguretat, s'han canviat els carrils, però els llocs per on passen aquestes línies continuen sent els mateixos i hi ha punts, evidentment, com hem vist, doncs que són de risc, no? I a partir d'aquí cal veure, doncs, no només què cal fer amb aquestes línies, sinó també el que és molt greu és que no se n'han fet més.

0: més enllà de les que es van construir doncs, entre el 1848 i el 1880. Pràcticament no hi ha hagut cap construcció de línia nova i, evidentment, la Catalunya del 1848 no és la del 2026. Som 4, 5, 6, 7 milions d'habitants més. Ha crescut molt el país en aquests 150 anys i la infraestructura no està dimensionada i crec que, a més, ho hem vist de manera molt palpable. Si poso d'exemple, sobretot l'última dècada, no? Com hem anat veient aquest empitjorament de la situació a Rodalies i també aquesta manca de capacitat. Al final, per exemple, que els autobusos interurbans vagin plens com un ou a moltíssimes comarques del país, dins de les comarques o per comunicar-se amb Barcelona, també és conseqüència de que el tren no té la capacitat que hauria de tenir ni la fiabilitat que hauria de tenir.
1: I tot i així, continua sent un transport molt important en ple segle XXI.
0: Exacte, sí, és que de fet, a més, és que és probablement el transport clau i més si ens fixem en Catalunya, perquè som un país molt densament poblat, hi ha països amb una densitat de població molt més petita, amb molts menys habitants, o amb zones eminentment rurals en què probablement els transports, per exemple, es podrien cobrir per carretera, perquè la capacitat dels autobusos és la que és, però en un país com tenim, amb comarques molt densament poblades, amb molt moviment, entre comarques justament per anar a treballar, per l'oci, etc, perquè tenim una gran capital i tenim però al voltant àrees metropolitanes, no només la de Barcelona, també per exemple la de Tarragona, amb comarques amb 400.000, 500.000, fins a un milió d'habitants, com poden ser els Vallesos, com pot ser el Maresme, com pot ser doncs, tota l'àrea del Tarragonès, el Baix Llobregat, clar, el transport ferroviari és imprescindible perquè és el que té més capacitat per moure població en aquests moviments, tant de cara a la feina com de cara a l'oci o altres serveis socials, com pot ser doncs, anar a l'hospital, a una visita a metge, etc.
1: Mm-hmm. Tu, de fet, parles d'algunes comarques com la Terra Alta, el Ripollès, que han perdut habitants en les últimes dècades, i això coincideix una mica amb la desaparició del tren en aquestes zones. Per tant, quina afectació per un territori pot tenir tenir una bona xarxa de comunicacions pel que fa al transport públic i en concret al tren?
0: És essencial i va lligat perquè el ferrocarril ha anat lligat moltes vegades no només al transport de les persones, sinó que de fet neix com el transport de les mercaderies. Per tant, que el ferrocarril és una eina clau, diguem-ne, per progressar a nivell territorial. És a dir, és una eina clau per traslladar mercaderies, per traslladar persones i això es pot veure exacte en comarques del país que han vist doncs, minvada la indústria que tenien, que han vist minvada doncs, la capacitat de generar oferta de treball que ha estat coincident, evidentment, amb el tancament del ferrocarril, perquè el ferrocarril era el que també permetia aquest transport, per exemple, de mercaderies. El Ripollès és un cas paradigmàtic en el moment en què tanca aquesta indústria més aviat de mineria, d'extractivista, que el que feia doncs, no, era treure mineral, era treure carbó, per exemple, per transportar-lo doncs, cap a les àrees on calia per la indústria, com era Barcelona, doncs clar, això també ha minvat les oportunitats de treball i les oportunitats de comunicació, que a més, diguem-ne, la mercaderia, diguem-ne, que és amb el que neix el ferrocarril, però que després, aquestes últimes dècades, també ha agafat un paper preponderant al ferrocarril per moure la gent, perquè és cert que tal com ens movem ara, no ho fèiem fa 50 i ja no dic fa 100 anys. La gent abans no sortia pràcticament de la seva comarca i ara la gent volta per tot el món, això més eventualment, però habitualment sí, volta moltes vegades doncs, per tot el país o per moltes comarques, si parlem de Catalunya. Per tant, aquesta importància del ferrocarril lligat tant a la indústria com al moviment i a com pot perjudicar que no hi hagi tren doncs, a les oportunitats d'un territori i que la gent més jove d'aquest territori doncs, potser hagi d'emigrar cap a les grans ciutats per trobar feina.
1: Abans, Nil, parlaves de fiabilitat. No sé fins a quin punt hem acabat normalitzant amb certa resignació, per exemple, que hi hagi problemes constantment en aquesta xarxa, perquè pensava en fa gairebé 20 anys, no? El 2007, aquells esfondraments de l'estació de Bellvitge que van fer que s'activés per primera vegada desenes d'autocars per donar un servei alternatiu als viatgers. Clar, això és una situació amb la que ens trobem constantment ara.
0: Sí, de fet, el 2007 és com la primera gran crisi ferroviària que vivim, justament quan la xarxa de Rodalies portava un parell de dècades funcionant, no diré com un rellotge, però funcionava raonablement molt bé, amb temps de trajecte molt competitius, amb trens que eren força puntuals, és a dir, tant a les relacions de Rodalies, és a dir, les línies del Maresme, del Garraf, del Vallès, com també, per exemple, les línies regionals, com pot ser les que uneixen Tarragona amb Barcelona o Barcelona amb Girona, que tenien índex de puntualitat molt molt elevats, els temps de trajecte eren molt més reduïts, és a dir, de Tarragona a Barcelona es podia viatjar menys d'una hora amb regional. Ara l'habitual és trigar una hora i mitja i pràcticament et surt més a compte, per entendre'ns, anar a l'estació del Camp de Tarragona, agafar un tren d'alta velocitat fins a Barcelona, quan aquesta estació està enmig del no-res i cal desplaçar-se expressament, si es ve de Tarragona, de Reus, de Valls, etc. Hem normalitzat una falta de fiabilitat que també és preocupant, tot i haver-la normalitzat, o quan parlem fins i tot no de certa normalitat al servei, és que hi hagi retard, sí que és veritat que també el que ha implicat és que l'usuari finalment se n'ha fartat. Van néixer primer les plataformes a les Terres de l'Ebre per la dignitat dels trens dignes, però després neixen les de Tarragona, neixen també plataformes d'usuaris a l'àrea de Barcelona. També ha implicat doncs, que l'usuari s'hagi despertat i que també pugui tenir un paper molt important, diguem-ne, per fiscalitzar aquest funcionament de la xarxa i per millorar-lo. I també per una cosa que és molt important, que és cert, aquesta fiabilitat ha fallat perquè no hi ha hagut inversions, per entendre's, no els impliqui moltíssims inconvenients a l'hora de viatjar. I aquí els usuaris han de tenir un paper important de veu i de vot, de dir doncs, com s'han de gestionar aquestes obres, com s'han de fer els plans alternatius perquè els autobusos o els trens que es posin doncs tinguin una certa coherència pels desplaçaments que fan els viatgers habituals doncs, de la línia que s'hagi de tallar per obres.
1: Mm-hmm. Al final tot això té una afectació directa sobre els usuaris i sobre el seu dia a dia, no? que es veu alteradíssim.
0: Sí, i aquí ho hem, no? Aquí és molt important el paper que han tingut aquestes associacions, aquestes plataformes d'usuaris, perquè també han permès, per entendre'ns, que des dels mitjans puguem explicar molts més casos, casuístiques particulars de persones que exemplifiquen molt bé el problema que implica que la xarxa no funcioni, la ferroviària. Gent que ha perdut la feina, gent que s'ha hagut de traslladar de comarca o que s'ha hagut de traslladar 100 quilòmetres, 80 quilòmetres, per situar-se doncs, el més a prop possible del seu lloc de treball. Una cosa que no hauria de ser tolerable, que necessàriament es visqui a la cantonada del lloc de feina necessàriament perquè no tens altra manera d'arribar a la feina, no? I que això, doncs, diguem-ne, que també conèixer aquestes experiències, saber com està patint la població, i crec que ho hem viscut tots perquè tots més o menys hem estat usuaris del ferrocarril de manera més o menys recurrent, l'afectació que pot tenir fins i tot això en la vida, en el dia a dia familiar, de gestió de la família, i per tant com hem de, diguem-ne, prima l'accelerador, pressionar perquè aquesta situació, excel·lent no serà mai, però que no pugui ser aquesta situació de crisi contínua que hem estat vivint els últims anys amb retards, amb afectacions, amb robatoris a la infraestructura, amb manca de seguretat, etc.
1: Mm-hmm. Ara parlàvem d'usuaris, però si ens anem a l'altra banda, veiem que només el 2025 més de la meitat dels maquinistes de Renfe a Catalunya van demanar un trasllat. Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya?
0: Aquí és veritat que hi ha dos qüestions. Una primera és veritat, hi ha una part important del personal de les empreses estatals i especialment en sectors com el ferroviari, però també en l'àmbit de la justícia, que no són catalans perquè hi ha poca voluntat d'opositar per entrar en aquestes empreses estatals, havent-hi empreses pròpies del país, de la Generalitat. Doncs hi ha molta més gent que prefereix opositar en aquestes empreses perquè et garanteixes que treballaràs a Catalunya, mentre que amb aquestes empreses estatals pots anar-te desplaçant a qualsevol punt de l'estat espanyol, no? Llavors hi ha una part important d'aquests maquinistes, per exemple, però també del personal de circulació de DIF, que no són catalans, que són d'altres punts de l'estat espanyol i que quan poden es demanen el trasllat. Però la situació d'extrema gravetat a què s'ha arribat a la xarxa, que implica l'accidentalitat, els retards continus, la impossibilitat d'arribar a casa tant dels usuaris com dels que hi treballen, no? En el ferrocarril, que també està fent que els propis maquinistes o personal, diguem-ne, ferroviari que treballa aquí a Catalunya, especialment a Renfe, es demani també el trasllat perquè a la resta de l'estat espanyol la xarxa no funciona com un rellotge, però sí que funciona raonablement millor i no han de viure tantes situacions greus contínuament. I això també ha de fer reflexionar molt, perquè si no podem garantir una estabilitat de personal a Catalunya, ja siguin catalans o no, però si no podem garantir aquesta estabilitat, això també té una afectació, perquè tenir sempre personal novell doncs, implica més riscos, implica haver de fer més formacions, etc.
1: Aquest any de catarsi que comentàvem al principi, Nil, també ha estat l'any que s'ha tornat a posar sobre la taula un projecte gairebé històric, que és el del tren orbital, que aquí al Maresme també ens sentim a parlar des de fa molt de temps. Seria realment una millora per la xarxa catalana?
0: Aquí hi ha molt de debat, eh? Perquè el tren orbital és veritat que es considera una línia de tren contínua, però realment no estem parlant d'això, no estem parlant de construir una línia sencera des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró fent un arc, passant pel Penedès i pel Vallès, sinó que estem parlant d'utilitzar trams que ja existeixen i construir-ne de nous que vagin unint aquests trams que ja existeixen, no? Si partim des del Maresme, és construir, això sí, efectivament, la línia des de Mataró fins a l'entorn de la Roca del Vallès-Granollers, però allà connectar-la amb la línia de Rodalies que ja hi ha al Vallès, per després connectar amb la línia de Sabadell i Terrassa, després fer-hi un tram nou entre Terrassa i Martorell, però llavors de Martorell a Vilafranca fer servir la línia que ja existeix de Rodalies i de Vilafranca a Vilanova fer un tram nou. Per tant, és construir trams nous, però també mallar els existents. Això té una part positiva, que és tenir més connectivitat entre les línies que existeixen. Si hi ha qualsevol problema, pot permetre desviar trens. Però si el que es vol és fer trens que vagin de punta a punta en aquesta línia, també és, diguem-ne, que interferir les línies actuals, posant-hi trens que aniran entrant i sortint d'aquestes línies per anar fent tot aquest semicercle. Per tant, també té molts riscos a nivell d'operació i això també s'ha de tenir en compte. A banda, evidentment, de que no tots els trams que s'han de construir podrien tenir el mateix retorn. Hi ha molt desplaçament, per exemple, entre l'àmbit de Mataró, Argentona, Granollers, però n'hi ha molt menys entre Terrassa i Martorell. Probablement s'hauria de prioritzar i, de fet, es prioritzarà primer fer totes les connexions dins del Vallès i després veure si també és prioritari, per exemple, la connexió entre el Vallès i el Maresme, però no totes tenen la mateixa prioritat a l'hora de construir-se, a més amb una obra que serà molt lenta i que ja la pròpia Generalitat no contempla que es faci d'ara a més enllà del 2040.
1: Nil, estaríem aquí hores i hores parlant de la xarxa ferroviària catalana, perquè a més és un tema que, com comentàvem, toca de ben a prop a milers de persones, però davant d'aquest escenari que hem intentat resumir en aquests pocs minuts, la gran pregunta que es fa a tothom, potser una mica des de l'escepticisme, no? I des d'aquest cansament, és si el traspàs de Rodalies és necessari o si és traslladar el problema.
0: Més que el traspàs, el que sabem del traspàs és que el traspàs mai, no sabem mai, però a curt i mitjà termini no serà mai possible fer-lo integralment, perquè estem parlant de, sí que es poden traspassar, es podria traspassar el personal, es poden traspassar els trens, i molt important, més que traspassar els trens, el compromís d'adquirir trens nous i de renovar tota la flota de trens i que es vagi renovant paulatinament. Els trens tenen una llargada, una possibilitat de vida molt llarga, és a dir, estem parlant de material que si es manté bé pot estar circulant 40-50 anys, però s'ha de mantenir bé, per tant, que es mantingui bé i que quan toca, es comprin els que arriben ja al final de la seva vida útil. I el traspàs de la infraestructura sabem que es podran traspassar algunes línies, però de moment poc es parla, només es parla del Maresme, de la R3 i del tram del Garraf. Més enllà d'això, poca cosa, perquè la resta són línies que connecten o cap a l'estat francès o cap a l'estat espanyol i, per tant, no es volen traspassar per part de Madrid. Per tant, el traspàs pot tenir una certa importància perquè les coses, diguem-ne, que passin a mans de la Generalitat siguin gestionades d'una manera molt més pròxima i molt més insistent, acurada, anant mirant el minut que sempre tot funcioni, però a més del traspàs, sobretot el que és important i vist aquesta crisi és que en aquest procés de traspàs la Generalitat també demani tenir un cert control del que no se li traspassi, que ho pugui revisar, que ho pugui controlar, que ho pugui planificar, perquè el que hem vist sobretot al llarg dels darrers anys és el problema ha estat l'opacitat de Renfe i especialment de DIF per explicar com tenia la seva infraestructura i com de malament la tenien alguns punts i que això fins i tot doncs, no fos conegut ja no a la Generalitat, sinó que fins i tot el Ministeri d'aquí penja DIF, el Ministeri de Transports, doncs tampoc actués per resoldre algunes situacions molt evidents com hem anat veient, no? Les crisis contínues quan hi ha hagut temporals, amb caigudes d'arbres, amb esllavissades, que evidentment en un temporal poden haver-hi situacions així, però no de manera tan continuada. Això demostrava que no hi havia un control efectiu i aquí seria important que la Generalitat, encara que no se li traspassi, tingui aquest control, pugui, diguem-ne, controlar, ni que sigui de manera col·legiada, evidentment amb l'Estat, aquestes línies perquè això no torni a passar.
1: Veurem com avança tot plegat. Si voleu aprofundir en aquestes qüestions, podeu llegir en Via Morta, el llibre editat per Columna que ha publicat el periodista Nil Sant Martí. Nil, moltíssimes gràcies per aquests minuts i per les teves reflexions.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb Nil Sant Martí, el productor i guionista de Valors a l'Alça, Carles Bancs. Hola de nou, quin ha subratllat?
2: El que he subratllat d'aquesta entrevista és que el ferrocarril és una eina clau per evolucionar com a territori i també la importància que té perquè a molts llocs on abans n'hi havia i ara no, això doncs s'ha transformat en que hi visqui menys gent en aquella zona.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
1: Valors a l'Alça, ja ho sabeu, sempre tenim moltes ganes d'obrir espais de reflexió i a vegades aquesta reflexió sorgeix d'una dada. Una de les tres persones que s'encarrega de recollir-ne i sobretot d'analitzar-ne i posar-les en context a la revista Valors és la Núria Redó. Ella és doctora en biomedicina, membre de l'equip de la secció La Dada, i aquí a Valors a l'Alça ens acompanya periòdicament per posar sobre la taula una xifra en concret. Núria, com estàs?
4: Hola, molt bé, què tal vosaltres?
1: Contenta de saludar-te una vegada més i amb ganes de saber quina és la dada que ens proposes avui.
4: Mira, la dada que us proposo és el 37%, que són els municipis catalans, el 37% dels municipis catalans que tenen algun tipus de pressupost participatiu. I per què? Ens agrada, i em sembla que ja ho saps, ens agrada ser una mica provocadors. I ens agradaria saber si això es considera una xifra bona, dolenta, i anar-nos a preguntar-nos els beneficis o el per què de la participació. Sí que és cert que en els dies que corren, els polítics, la classe política, quan fa gala d'aquests pressupostos participatius o d'altres mecanismes de participació, perquè evidentment és una xifra infrarepresentada, perquè només ens estem fixant en els pressupostos, però hi ha referèndums, consultes, hi ha altres mecanismes. Es contempla com una cosa positiva, com a mínim, de cara a la galeria. S'apunta com un tanto per la classe política que sigui participativa i faci, doni veu o escolti o pregunti a la ciutadania. Però això és realment positiu? I aquesta era la pregunta que volíem plantejar nosaltres. Sembla que beneficis a curt termini tampoc en treuen gaire. El descontentament envers la política, envers la classe política, envers els polítics, segueix creixent. L'allunyament de la ciutadania cap al dia a dia de la política, les enquestes diuen i els estudis de ciències socials diuen que segueix creixent. I a part, s'ha demostrat que les persones, la mostra, diguéssim, de persones que participen en aquests processos participatius és esbiaixada. Per tant, fins i tot ens atreviríem a dir que és pitjor que la democràcia en si, que ja, com saps, és el millor dels pitjors sistemes, diguéssim. Per tant, ens preguntem si realment podem estar tan contents de viure en una ciutat participada o que pretén que la ciutadania participi tant com diuen. No estem donant la nostra opinió, ja saps que sempre dic el mateix. Nosaltres plantegem les preguntes perquè la gent reflexioni sense... Ens intentem no mullar, però parlem, tal com parlem a l'article, ens qüestionem sobre què és aquella dilema entre la democràcia republicana o la democràcia liberal, o sigui, nosaltres som subjectes que hem de participar de la vida pública i la vida política, o som més liberals en el sentit vosaltres feu i nosaltres ja us premiarem o us castigarem més endavant. O si podem posar-nos entre el mig de les dues coses i demanar participació, que queda molt bé, però que sigui una mica que permeti més representativitat i que acabi tenint un impacte molt millor, molt més alt a la vida cívica, com a mínim. I aquesta és la pregunta que aquest mes.
1: Una pregunta i una reflexió o reflexions que se'n deriven molt interessants, perquè realment, com tu dius, el titular d'un pressupost participatiu és molt suculent, no? I molt atractiu de cara a la galeria, però això ens deixa moltes qüestions i molts interrogants per resoldre, com els que ens has posat sobre la taula. Núria, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.

0: De vegades tenim la sensació que la història només està formada per batalles i epidèmies i protagonitzada per aquells que han tingut el poder a les mans. Però al llarg dels segles també hi ha hagut gent que ha apostat per una altra manera de fer les coses i per millorar el món. En aquesta secció, una de les més veteranes d'aquest programa, no ens cansem mai d'explicar la història en positiu i també de destapar històries passades en clau de valors. Per complir aquest objectiu, una vegada més ens acompanya Maria Coll, periodista i historiadora. Maria, ben tornada.
1: Moltes gràcies.
0: Ja són unes quantes temporades, d'aquestes històries amb valors.
1: Sí, jo crec que devem estar a la novena, una cosa així, allò és el primer dia i encara que en portem nou, sempre és com allò, tornar a l'escola. Però jo crec que encara trobem moltes històries amb valors que no s'han explicat i que en podem treure un profit d'una bona lliçó.
0: I tu ets una gran arqueòloga d'històries amb valors, així que avui comencem i ho fem amb una dona que fa uns anys era molt poc coneguda, però que ara molta gent coneix per una sèrie de Netflix.
1: Sí, això ha passat molt amb moltes històries d'aquestes que quan passen la pantalla tothom coneix el nom, però ningú coneix la història real, no?, que hi ha darrere d'alguns personatges de sèries que s'han fet famoses. Aquest és el cas de la Lídia Poët. Ella és nascuda el 1855 i coneguda per ser la primera dona que va exercir d'advocada a Itàlia. Si no recordo malament, a Netflix han fet una sèrie que són de 3 temporades, l'última relativament es va estrenar relativament fa poc, i doncs, a més, ella, a part de ser la primera dona italiana en ser advocada, va promoure el sistema penitenciari modern i va defensar el dret de les dones. La sèrie no està malament, es pot veure, però realment la seva història doncs és molt més que una sèrie.
0: Una sèrie que es diu La llei de Lídia Poët, precisament. Uh-huh. I suposo que si va estudiar dret, Maria no devia venir precisament de família humil.
1: Ella era filla d'un matrimoni de terratinents d'un petit poble de la vall de Germanasca, a la província de Torí. Els seus pares, igual que els seus 6 germans, li van inculcar la importància de la cultura i l'educació i mal li van tallar les ales per ser dona. Després de l'escola bàsica, va assistir a l'Escola Normale, un centre de formació per a professors, i, per tant, tothom pensava que faria carrera de mestra, no?, de professora. Era una de les professions més comuns per les dones a l'Itàlia del segle XIX. De fet, ho podia haver fet perfectament, perquè ella parlava molt bé l'italià, el francès, l'alemany, el grec i el llatí, però va decidir, en contra de tothom, també de la seva família, ser advocada.
0: Això, com deies, a mitjans del segle XIX, quan segurament l'objectiu de la majoria de dones era casar-se i tenir fills.
1: Sí, això era el més establert. Moltes, algunes estudiaven, però també estudiaven una mica amb l'idea d'aquesta, no?, de trobar marit durant la seva carrera. Ella es va matricular a la Facultat de Dret a la Universitat de Torí i el 17 de juny de 1881, amb 26 anys, va ser una de les primeres dones a graduar-se en dret. I ho va fer amb una tesi sobre la condició de la dona a la societat, per tant, ja apuntava els seus interessos professionals en aquest sentit. I el 1883 va presentar la seva sol·licitud d'admissió al Col·legi d'Advocats de Torí i aquesta va ser aprovada amb 8 vots a favor i 4 en contra. I doncs, així als 28 anys es va convertir en la primera advocada italiana. Però una cosa era estar al Col·legi d'Advocats i l'altra era poder exercir la professió.
0: Què vols dir?
1: Doncs que això, evidentment, aquest resultat de la votació no va agradar a tothom, i ni el fet que una dona entrés en el Col·legi d'Advocats, i el fiscal general del Tribunal d'Apel·lació de Torí va sol·licitar l'anul·lació d'aquesta resolució. Segons la sentència, i crec que val la pena destacar alguns fragments perquè és molt clara, es va pronunciar l'11 de novembre de 1883 i deia que la professió jurídica era només per homes i que les dones no havien d'interferir. Perquè, i això és, llegeixo textualment, seria indecent i lleig veure dones descendint a l'arena jurídica i agitar-se enmig del xivarre dels judicis públics.
0: Caram.
1: Sí, no, eren claríssims, I a més recordava que haurien de discutir sobre temes que no eren gaire decents que les dones parlessin de certs temes. El text inclús també assegura que la toga era incompatible o és incompatible amb la vestimenta d'una dona, i s'adverteix que les dones no haurien de considerar un progrés compartir les mateixes professions que els homes i convertir-se en iguals. Per tant, en conclusió, les dones no tenien suficient rigor ni credibilitat per l'àmbit de la justícia i el cas doncs, es va presentar al Tribunal Suprem de Cassació i el veredicte va ser ferm. Doncs Lídia Poet no podia exercir l'advocacia pel simple fet de ser dona. Aquesta era la conclusió d'un text llarguíssim. A més, com que segons el Codi de Família establert el 1865, les dones no podien ocupar càrrecs públics o gaudir d'independència econòmica o viatjar de manera independent i visitar doncs, llocs normalment que no hi entraven les dones, doncs amb aquesta excusa, ella, per exemple, doncs, no podia defensar certes persones o certs casos perquè no tenia tota aquesta possibilitat que tenia un home. I, per tant, no tenia la mateixa eficàcia professional i podia perjudicar el client.
0: I què va fer Lídia Poet davant d'aquest veredicte?
1: Bé, ja veieu que és una dona bastant tossuda en aquest sentit i com que no podia entrar a la sala, tampoc no podia treballar en un bufet d'advocats que fos de la seva propietat, doncs va treballar al bufet d'advocats del seu germà gran, en Giovanni Enrico Poet, de qui va rebre doncs, sempre un gran suport incondicional, no? Perquè familiarment els havien tractat igual. Però també va buscar com oportunitats per canviar la justícia italiana des de fora dels tribunals. Per exemple, el 1883 va participar en el primer Congrés Penitenciari Internacional, on va defensar que la redempció social i moral dels presos només es podia fer a través de l'educació i el treball, i va proposar coses com la possibilitat d'oferir cursos, iniciatives de formació doncs, als centres penitenciaris per restaurar també la dignitat d'aquestes persones i potenciar la rehabilitació. Sobretot va defensar la necessitat de donar una segona oportunitat als centres de la gent que estava als centres de menors perquè doncs, era una situació pels joves del país molt desesperançadora saber que un dia podia sortir d'allà però no tenies cap més possibilitat de reinserció.
0: En aquella època, Maria, és a dir, segona meitat del segle XIX, inicis del segle XX, la lluita feminista era molt gran. Quin paper hi va jugar Lídia Poet?
1: Ella sempre va defensar les dones i els seus drets i el 1908, per exemple, doncs, quan es va celebrar a Roma el primer congrés de dones italianes, ella va parlar allà en públic, va tenir la seva intervenció, va defensar el sufragi universal, la migració i l'educació i ella doncs, hi va participar defensant el dret de les dones en tots aquests aspectes. També va assistir al Consell Internacional de Dones, organitzat el 1914, i durant la Primera Guerra Mundial va ser voluntari de la Creu Roja, és a dir, va actuar activament, però evidentment no va estar en primera línia, que això ja en aquest moment sí que les dones no ho feien, era qüestió d'homes.
0: Com acaba la seva història?
1: Doncs mira, ella el 1919 va proposar un projecte de llei per regular allò que ja era una evidència, doncs el dret de les dones al treball, perquè hem de pensar que durant la guerra moltes dones van ocupar aquell lloc dels homes que havien anat al front. Quan les dones no treballaven, per exemple, se'n van anar doncs, a les fàbriques a tirar endavant l'economia de molts països. Concretament, el 17 de juliol del 1919, a Itàlia es va aprovar una llei titulada Normes relatives a la capacitat jurídica de les dones, i en aquest doncs, es facilitava moltes dones en molts espais públics, però les excluïa dels càrrecs judicials, polítics o militars. És a dir, per exemple, en el tema de judicial no podien ser jutges, però sí que podien ser advocades. I doncs, en aquest cas, ella, a través d'aquesta llei, va poder registrar-se al Col·legi d'Advocats de Turí, va ser advocada i va exercir com a tal. Però, clar, podem dir que Lídia Poet es va posar per primera vegada una toga quan tenia 65 anys. Sí, quan en feia 40 que es havia llicenciat. Va morir el 25 de febrer del 1949, però és un... L'hem conegut a través de la sèrie, però és una figura per emmirallar-se a totes les dones per la seva tossuderia.
0: I tant, Lídia Poet és la protagonista de la primera història en valors de la temporada. Maria Coll, moltes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies a tu.
0: Aquesta setmana volem dedicar al Like al projecte Llegir Eixample la Vida que té d'endavant Laia Santís. Ella és mestra i des de fa uns anys s'ha convertit en divulgadora, en prescriptora de llibres a les xarxes socials, on la trobareu com a Vida entre Llibres. En aquest perfil, de fet, acumula milers de seguidors que estan interessats per la lectura i ara, amb Edicions Paper d'Estrassa, ha creat un diari de lectures. A més, en paral·lel, ha iniciat una sèrie de vídeos on entrevista escriptores catalanes. A tot plegat, en parlem amb ella mateixa, Laia Santís. Benvinguda a Valors a l'Alça, com estàs?
2: Hola, molt bon dia, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser avui amb nosaltres. Has començat el curs amb molta força, eh? Diari de lectures, aquesta sèrie de vídeos, tot plegat per deixar clara una cosa que tu fa molt de temps que prediques, que és que llegir eixampla la vida. Què ens aporta la lectura, Laia?
2: Ai, sí, Laura, que bonic. Aquest és una mica el meu lema, el leitmotiv que fa que bategui vida entre llibres, aquest llegir eixampla la vida. I com bé dius, doncs comencem el curs amb molts reptes, amb una programació de clubs de lectura molt àmplia que comptarà amb els autors i les autores dels llibres, amb aquest diari de lectures per endreçar una mica tot allò que anem llegint i amb aquest projecte de llegir eixampla la vida que la Generalitat molt sortosament m'ha becat d'entrevistar algunes de les autores del país.
0: Si et sembla bé, Laia, començaré preguntant-te per aquest diari de lectures, perquè a més teniu amb Edicions Paper d'Estrassa en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami. Què ens aporta poder endreçar, com tu deies, poder anotar, registrar tot allò que llegim i tot allò que ens n'enduem dels llibres?
2: Sí, una mica aquesta proposta que fem amb l'editorial Olesana, Paper d'Estrassa, neix de la pròpia necessitat, de tot un seguit de necessitats que detecto en els diferents clubs de lectura que dinamitzo, que me n'adono que les lectores i els lectors, els usuaris i usuàries, tenen 1.000 llibretes desordenades, caòtiques, fins i tot, per exemple, en el club de lectura, que és en préstec interbibliotecari, doncs, quan venen els autors i autores en aquestes llibretes, els usuaris i usuàries demanen que els hi facin com la signatura o la dedicació del llibre, no? Que els hi dediquin el llibre a la llibreta, i era tot com molt caòtic, i vaig pensar, ostres, qui millor que un diari de lectures barrejat amb una llibreta, perquè a mi m'apassionen personalment les llibretes, on tothom pugui recollir les lectures que fa i que també inclogui un repte lector. I llavors, per donar-hi un toc més personal, vam voler incloure aquesta xifra rodona de 100 frases o 100 cites que jo he anat d'alguna manera guardant en llegir els llibres d'aquests escriptors i escriptores contemporanis catalans.
0: No sé, Laia, si d'alguna manera has acabat creant aquell diari de lectures que t'hauria agradat tenir des de petita.
2: Tal qual, Laura, ho has dit a la perfecció. O sigui, és la llibreta, com diguem-ne, dels meus somnis, no? Entre cometes, una llibreta que recull les cites que jo ja havia emmagatzemat i que m'agradaria, que si les subratllaven els llibres és perquè en algun moment m'agrada reprendre'ls i rellegir aquestes cites que m'han com sacsejat o que m'han frapat, i d'altra banda que hi hagués espai per escriure i un diari de lectures breu on emmagatzemes la informació més escueta de les lectures que vas fent.
0: Un diari que a la coberta està il·lustrat per Oriol Malet, i de fet, sí. Tu que prescrius llibres tant per adults com per a joves i infants, saps com d'important és, no? La il·lustració, la figura de la il·lustració en el món literari.
2: Exacte. Just va coincidir que Oriol Malet també és aquí al Montserratí i tenia una exposició feta dins del local de Paper d'Estrassa. Aleshores va ser com que es van alinear com tot de coses i vam pensar, ostres, que bonic poder incloure aquesta il·lustració, que justament és una noia llegint, no? Que d'alguna manera em ressonava a mi mateixa anar a la portada del llibre, i evidentment doncs l'Oriol ha seguit la seva il·lustració molt exitosament, sí.
0: Tenim en marxa aquesta campanya de micromecenatge Verkami, allà hi trobarem encara més informació sobre aquest projecte, sobre aquest diari de lectures, per tant, des d'aquí convidem a tothom a qui li interessi a xafardejar, a tafanejar una mica, però Laia, volíem aprofitar per parlar amb tu també sobre aquesta sèrie d'entrevistes, aquests 12 capítols on aniràs entrevistant a 12 escriptores catalanes, que has començat fa molt poc. És un projecte que suposo que t'està enriquint moltíssim.
2: Això és un projecte caigut del cel, perquè en cap cas m'imaginava que seria una de les 40 becades, perquè sé que es presenten més de 400 persones en aquestes beques propulsió del Departament de Política Lingüística, així que estic doblement, triplement agraïda de que m'hagin elegit a mi el meu projecte, que com bé dius, doncs entrevistaré 12 escriptores. De moment només hi ha un episodi publicat, que és a Elisenda Solsona, autora de Mamàlia, i els demés s'estan gestant una mica en funció de la resposta d'aquestes autores, però sí que us puc anticipar doncs, que hi haurà Laura Pinyol, que és l'autora del Risc més gran, un dels meus llibres preferits i que acostumo a recomanar sempre. Hi haurà també Marta Vives, hi haurà El Moral, i aniran venint doncs, algunes escriptores més.
0: De fet, és una mica marca de la casa, de vida entre llibres, aquesta interacció amb els autors, amb les autores de casa nostra, per la que tu sempre has apostat, no? Tu has creat una comunitat de milers de seguidors, dèiem al principi, però també has donat molta importància a aquesta interacció, a aquest vincle amb les autores.
2: Sí, de fet, un dels pals de paller de Vida entre Llibres és aquests clubs de lectura, no només a distàncies, sinó també presencials, que molts d'ells tenen aquest denominador comú, que és la gran sort de comptar amb els escriptors i escriptores. Aprofito també, Laura, per agrair-te moltíssim que tu, com a escriptora de Gel a 40 graus, formaràs part del primer, de la primera sessió que farem del Club de Lectura Llegim Autors i Autores Catalanes a la Biblioteca d'Olesa d'aquí uns pocs dies. Sí. I això em fa molt feliç, perquè enriqueix perfectament la lectura comptar amb qui ha escrit l'obra, no?
0: Per mi serà un plaer, Laia, així que moltes gràcies també. I et volia preguntar com d'enriquidor és, a banda de poder compartir aquestes lectures o de poder comentar-les amb autors i autores, compartir-les amb altres persones, no? Perquè tu ens deies abans que condueixes molts clubs de lectura, de fet ja fa molt de temps. Aquests últims anys sembla que hem tingut un boom de clubs, cosa que
2: sí,
0: suposo que és molt bona notícia. Per què és important que compartim, que anem més enllà d'una lectura solitària?
2: És veritat que els clubs de lectura estan com en el seu moment daurat, no?, en aquest país, i això és veritat que és una molt bona notícia i ho hem d'aprofitar. I també m'agrada molt que els usuaris i usuàries que formen part dels clubs en gran part són les dones, per tant és preciós veure que les dones són qui capitanegen la cultura del nostre país. Jo crec que és molt bonic poder tenir aquests espais de reflexió, de compartir, perquè surten temes que no formen part de nosaltres i, com tu has dit, m'encanta que el pas de la solitud de llegir un llibre passa a l'ordre col·lectiu, i això per una societat és de les millors coses que pot passar, no?, que es col·lectivitzin els afers socials. I és preciós, està anant molt, molt bé, cada vegada s'hi vol sumar més i més gent, i la veritat és que, com us deia, és el moment daurat.
0: I físicament és preciós també, com deies, però a nivell virtual ens facilita poder participar d'aquest tipus d'activitats que potser, si no, el dia a dia a vegades ens atropella tant, no?, que no podríem fer tot allò que ens agradaria. Tu també fas clubs de lectura virtuals i, a més, ja fa anys que fas aquesta prescripció literària a les xarxes, que has anat construint la teva comunitat. Ara mateix tens més de 60.000 seguidors, que es diu aviat, però
2: sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Uau, sí.
0: Per què?
2: Mil gràcies a tothom, perquè és que és una xifra que encara no em crec.
0: És impressionant i és per la feina que tu has fet, així que enhorabona a tu.
2: Gràcies, Laura.
0: Perquè és important, Laia, que a les xarxes hi hagi continguts sobre literatura, sobre llibres per tothom.
2: A mi, de fet, m'ha sigut un regal tenir aquesta comunitat de seguidors i seguidores tan heavy. Quan hi penso, encara se'm posa la pell de gallina, perquè, a més, Laura és només en català. És a dir, jo llegeixo potser en altres idiomes, però de mi cap endavant, de mi cap enfora, quan socialitzo les lectures ho faig explícitament en català, i crec que encara és una xifra més bèstia pensar que aquestes 60.000 persones segueixen algú que parla de llibres en català. No? És que és desbordant imaginar-ho, i ara que tu m'ho dius, encara em fa posar més la pell de gallina. I una mica pensant també en el club de lectura online, que sí que és cert que té les seves pegues no poder estar en directe amb les persones, he anat descobrint que aquest format té moltíssimes coses positives i molts més beneficis que no pas trets en negatius, perquè es pot connectar des de qualsevol lloc per parlar en català de llibres, no? Des de l'estranger, és un regal. Així que he descobert que té més punts a favor que en contra. I això, aprofitar per agrair també totes aquestes 60.000 persones que hi ha darrere aquests perfils i que segueixen una mica el dia a dia de Vida entre Llibres.
0: Doncs per molts anys a Vida entre Llibres, Laia Sentís, que ets la persona que hi ha al darrere, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per aquest diari de lectures, que recordeu que podeu seguir la campanya de micromecenatge que hi ha en marxa a Verkami, i també per aquesta nova sèrie de vídeos de Llegir Eixample la Vida que podem seguir a través del teu perfil Vida entre Llibres. Una abraçada, Laia.
2: Una abraçada i mil gràcies.
0: I fins aquí aquest Valors a l'Alça. Sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts d'aquest programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iVoox i Spotify, o al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Ullida Ràdio. Sergi Guiu, bon dia.
1: Hola.
0: Tenim actualitats?
1: No, però sí que puc recomanar una sèrie d'HBO que es diu Proud, Orgull, que va d'un noi homosexual, i començo per aquí perquè té una transcendència clau en el transcurs de la sèrie, addicte a lo que vindria a ser tot lo insà del món,
0: vale,
1: que per un motiu X s'ha de fer càrrec d'un bebè. I com li canvia la vida en aquest sentit. Crec que és de Polònia la sèrie, em sembla, i té 8 capítols, es veu ràpid perquè els capítols duren 30, 35, 40 com a molt, i és una sèrie diferent que està a prova.
0: Molt bé.
1: Proud, orgullo.
0: Molt orgull. Bé, orgull. Doncs jo la veritat és que no tinc res idea.
1: Jo a nivell d'actualitat la veritat és que no porto res més.
0: No passa res, avui ens falta l'Ivan Usson, però...
1: Que hagués parlat de Futurama o d'alguna cosa de Dexter.
0: Doncs vinga, avui a què dedicarem a parlar de la Show en Sèrie, perquè bàsicament l'ha fet, produït i presentat per Sergi Guiu.
1: Juntament amb l'eina tecnològica que ens matarà a tots en un futur més o menys proper, fora bromes, simplement ens hem ajudat per fer una miqueta el recull. El que farem és, de tant en tant, farem monotemàtiques de guerres. He tingut un estiu on vaig llegir un parell de llibres de la Guerra Civil, concretament un que tu saps que em va agradar a mitges.
0: Sí.
1: Vale? Em va agradar a mitges tirant taula mitja baixa de la classificació. I a partir d'aquí vaig dir, ostres, podríem fer monotemàtiques de sèries, perquè de llibres també, de cada guerra, se n'han fet infinitats de llibres. Doncs anem a fer-ne també de les guerres, per fer una miqueta d'ordre cronològic. Després ens n'anirem a d'altres moments de la història de la humanitat. Però comencem per la Primera Guerra Mundial.
0: Molt bé.
1: Que és del...
0: Que no me'n recordo.
1: 14 o 19, em sembla, si no m'equivoco, 1914
0: o 1919.
1: Pot ser. Crec que me sonen aquests números. Veuran els oients, he intentat que siguin sèries que estiguin en plataformes a dia d'avui, no me n'he sortit amb...
0: Jo només diré que hi ha una que em va costar molt.
1: Amb totes. Aire. Llavors, i també, tant la que farem properament de la Guerra Civil, de la Segona Guerra Mundial, Guerra Freda, és el que tenim entre mans... És a dir, no tenen per què estar basades en la Primera Guerra Mundial. Pot ser que sigui, és a dir, que la guerra en qüestió formi part de l'època de la sèrie, però vale, que potser no sigui la protagonista de la sèrie, simplement que ens trobem en aquests anys on va succeir la Primera Guerra Mundial, o... com deia, amb afectació. Ja veurem per què ho estic dient. M'avanço a fer un anàlisi i un resum de tot plegat. Però comencem per una de les cases que més coses han fet sobre la Primera Guerra Mundial, que va ser la BBC, per exemple, amb Our World War. It is our misfortune to have been witness to these times. But we're here not. So we have to see it through to the end.
2: Thought we were winning. No one's winning. Our World War starts Sunday 9:40 on ABC2.
1: Doncs veuran també fins al 2018, diuen, però jo crec que al 2019 encara hi havia una miqueta de qüestions basades en la Primera Guerra Mundial, però del 28 de juliol del 1914 a l'11 de novembre del 1918 és la primera Guerra Mundial. Aquesta sèrie, produïda per la BBC, el 2014 es va fer com moltíssimes coses sobre la Primera Guerra Mundial, entenc que per commemorar el centenari de l'inici de la guerra. En aquest cas, la BBC va produir aquesta minissèrie de 3 episodis, mira, ho diu aquí, en motiu del centenari, llavors, de la Primera Guerra Mundial, explica els fets que van succeir en l'ofensiva britànica al seu pas per França, basada en testimonis i memòries de soldats britànics al front occidental. És una de les que a dia d'avui a Catalunya, doncs no la podem veure a través de cap plataforma. No sé si la BBC la té oberta o no a les seves pàgines web, tot i que a més també pot passar que hi hagin aquestes restriccions geogràfiques i et digui la tenim, però tu no la pots veure. El que deia de que potser no està basada al 100%, però sí que té un efecte la guerra en si, doncs tenim un exemple amb Downton Abbey.
0: Aquesta l'han posat a TV3 aquest estiu.
1: Sí, senyora.
0: Molt bé.
3: Are you here for dinner, Mama? It's a buffet.
4: Well, I'm not changed.
5: You just need to take off your hat.
4: You talk as if that were easy.
6: I want every surface in this house to gleam and sparkle.
7: The post's just arrived, my lord.
8: Heavens. What is it?
9: The king and queen are coming to stay.
5: What?
4: Here we go.
6: A royal luncheon, a parade, and a dinner. I'm going to have to sit down.
10: I am the king's butler. We have come to Downton in advance of their majesties.
5: The royal butler's terribly scary.
11: Stay out of our way.
12: I am their majesty's chef. I want the olive oil now.
6: He wants a clip round the ear now.
5: I need your help, Carson.
13: I'll be there in the morning, my lady.
11: Can I help you at all?
14: I'm Lady Bagshaw's maid.
15: Might as well admit, I like her.
4: She is a scheming little minx.
5: What piffle
4: you talk.
13: There is no need to argue.
4: I never argue, I explain.
0: Tu l'has vist?
1: No, però... sé bastant de què va topar, perquè és una de les sèries que a ma mare més li ha agradat. És sèrie de mare, però a la vegada... És una sèrie que jo sé que crec que m'agradaria.
0: Sí.
1: Jo crec que sí. Crec que és un...

0: de servei en una gran mansió anglesa del segle XX. A dia d'avui, no, no sé si encara a dia d'avui es pot veure en tots aquests llocs, però s'ha pogut veure o es pot veure a Disney, a Prime Video, Sky Showtime i a Movistar Plus. Uh-huh. A més, la sèrie és del 2010 al 2015, però s'han arribat a fer tres pel·lícules al cine posteriors. Entenc que les pel·lícules, si no es poden veure totes, alguna d'elles es deu poder veure en aquestes mateixes plataformes. Se'n va fer una el 2019, una altra el 2022 i una última el 2025.
1: Que entenc que les pel·lícules complementen al final de la sèrie.
0: Entenc que són posteriors a la, o sigui, a la trama de la, de la sèrie quan s'acaba el 2015. I també em permetré llicències en aquestes seccions perquè ara ho explicaré. Una d'elles és Peaky Blinders.
2: It's delicate, Mr. Shelby. Concerns the factory down the road at the BSA. Rumors get started.
3: Rumors that there was a robbery.
4: Robbery of what?
5: Speak.
3: I asked my men to steal me four bikes with petrol engines. They picked up the wrong fucking crate.
5: So that's why they sent a cop from Belfast?
3: Maybe, maybe not.
5: Thomas, you're a bookmaker, a robber, a fighting man. You're not a fool. If you sell those things to anyone, you will have.
4: Crown of a prince. Soon to be king, I'd bet.
3: It's us. That's the machine guns now. And it's them that's in the war.
4: Police are attacking your bookies and taking your money. The men can't control them. You need help. We have connections. We know how to.
6: Those of you who have taken their bribes these years since the war, those of you who look the other way, you are worse than them.
7: Anyway, we're Peaky Blinders. We're not scared of coffers.
6: My job, to decapitate each one, and by God, I will do it.
8: We will take them before last night's beer. Every gun, every bullet will be brought to me for inspection.

0: We're looking for Thomas Shelby. Never heard of him.
1: A veure, jo he de dir que... No, jo no he vist Peaky Blinders.
2: Vale.
1: Perquè ho vaig intentar veure en anglès, o sigui, sense subtítols i res. I jo pensava que tenia la U d'anglès.
2: A mi això em va
1: perquè
2: passar...
1: Perquè parla en cogni, l'accent cogni. No s'entén una...
2: A mi em va passar això aquest estiu, que quan vam anar a Edimburg. I vaig pensar...
1: Socorro!
2: Bueno, doncs...
1: potser no en sé tant.
2: Maria, tira tu, que ets profe, i d'anglès, per tant, ho sento, però jo abandono aquest vaixell que pensava que controlava, però sí, és un anglès...
1: és més,
2: tenen
1: molt
2: aquests
1: tancat.
2: Tenen aquests moments que fins i tot parlen aquesta llengua. El que deia, Primera Guerra Mundial acaba el 18... Peaky Blinders comença el 19. Uh-huh. Però tot el que va passar a la Primera Guerra Mundial té una implicació a Peaky Blinders majúscula, perquè els protagonistes tenen seqüeles,
1: vale,
2: de la seva participació a la Primera Guerra Mundial. El protagonista, Thomas Shelby, i molts d'altres, doncs, són veterans de la guerra traumatitzats per la seva participació al conflicte. Per això deia que són sèries que o parlen de la Primera Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, doncs, i té un impacte important. La història ho saben, els relacions d'una família de gàngsters a Birmingham a dia d'avui. A Netflix i a Prime Video, crec que va ser aquest 2026, molt lluny a 2025, però jo crec que va ser 2026, es va fer aquella pel·lícula per tancar una miqueta molt millor. Bé, no cal.
1: O sigui, ja s'ha acabat, eh?
2: Sí. Ja és sèrie,
1: sí,
2: és sèrie acabada. El 2022, és veritat. Sembla que fes menys. Com deia, el 2014 va ser un any on la BBC va fer molta producció de la Primera Guerra Mundial. Han parlat de Our World War. Doncs ara parlem de 37 dies.
3: Tell me, Winston, what does it take to lead a democracy into war?

0: What does Austria want?
1: I mean, what does she want?
2: The English are liars.
3: Turn the army to the east.
4: None of us will survive this war.
5: 37 days, the catastrophic chain of events that led to the First World War. On BBC Two and BBC Two HD.
6: Tu diràs.
7: Doncs la minissèrie també britànica de la BBC explica en 3 episodis els 37 dies previs a la Primera Guerra Mundial. Des de l'assassinat a Sarajevo de l'arxiduc Francesc Ferran d'Àustria el 28 de juny del 1914 fins a la declaració de la guerra del Regne Unit a Alemanya el 4 d'agost del 1914. Podria ser interessant aquesta minissèrie perquè és un altre punt de vista que potser doncs, no es té tan tractat, malauradament, com l'altra producció de la BBC, a dia d'avui a Catalunya, doncs, no es pot veure.
6: Tu has llegit 14 d'abril, de Paco Cerdà?
7: És un dels que tinc... 14 d'abril... No, vaig llegir, de Paco Cerdà, vaig llegir el del trasllat de Primo de Rivera des d'Alacant fins a Madrid.
6: Sí.
7: Que no me'n recordo com es diu aquest.
6: Bé, jo no me'n recordo.
7: Però el 14 d'abril és un dels que tinc pendents.
6: Em recordo una mica, no, evidentment no és això, però sí que narra amb molt de detall, reconstrueix més aviat les hores prèvies, no, a la proclamació de la República.
7: Vale.
6: I, o sigui, em sembla interessant que més que centrar-se en un cop passat el fet històric en si, intentar reconstruir o narrar, en aquest cas amb aquesta minissèrie, què va passar abans,
7: clar,
6: saps?
7: Per què es va arribar a...
6: Sí, o com es van viure els dies previs, les hores prèvies, i a més és veritat que hi ha un moment en el llibre que sembla que es fes etern allò, perquè són, no sé si són 200 pàgines, però ho reconstruïs tant al detall que no, me sembla com donar-li un tom, no, a lo que es fa sempre... El per què i el després.
7: Està bé, ara estava mirant Presentes, és el llibre que jo m'he llegit de Paco Cerdà. M'explicaré una intimitat.
6: Ens ha passat a molts.
7: Ja saps per on vaig, no? Sí. Me'l va recomanar, bueno, entre tu i la Míriam me va anar recomanant llibres lluny de la meva zona de confort, i tant tu com ella vau coincidir amb algun de Paco Cerdà. Bueno, jo pues, pensava, dins del meu desconeixement de l'univers literari d'aquest àmbit, que estàvem parlant del nostre.
6: Del nostre Paco Cerdà.
7: Del nostre Paco Cerdà, fins que vaig veure que no era aquest, que em sembla és de València, Paco Cerdà,
6: sí.
7: l'escriptor. Seguim. També el 2014, un altre punt de vista, en aquest cas minissèrie australiana, Anzac Girls.
8: We have come to war to aid our men. That is our calling, our devotion. I have seen the impact a trained nurse can have on the health and recovery of the wounded combatant.
9: Fix them up. They're needed back on the front.
10: But if they're dying?
9: Our orders are to concentrate on the ones that aren't.
11: What shall we drink to?
12: Your safe return from Anzac Cove.
11: Fate willing.
13: I suspect, Miss Gould, Sister Shepherd's offence may be of a different kind. Isn't that right, Mrs. Cook?
14: She's done nothing wrong.
15: At this rate, the sick will soon outnumber the wounded.
16: We've lost the matron.
17: Colonel, there is nothing here.
18: I never asked for nurses in my unit. And if it were up to me, we would not have women in a forward zone at all.
19: At times like these, men make rash declarations.
20: And I love you, Alice. I just want to make you happy.
21: I had 8 men die on me today. Oldest was 19.
22: You've had surgical experience.
23: Has theatre sister?
24: He's loaded with morphine.
25: I was wrong. I still need to take advantage.
26: I just need a friend.
27: You can keep on praying if you like, but I am heartily sick of this whole bloody war.
18: Half of your nurses will die before this war is won.
6: Tu diràs.
7: Un altre punt de vista, en aquest cas minissèrie australiana basada en el llibre The Other Anzacs de Peter Rees, el 1914 un grup de les primeres dones voluntàries per al servei d'infermeria de l'ANZAC parteixen amb destinació a la Gran Guerra, anant a Egipte, es preparen per a la campanya de Gallipoli i serveixen allà com a Alexandria, Lemos i el front occidental. A través de les dificultats que enfronten aconsegueixen mantenir una amistat excepcional, però també hauran de suportar l'amor, l'èxit i l'angoixa. Doncs un altre punt de vista d'aquesta Primera Guerra Mundial. No ho he pogut confirmar al 100%, però crec que es pot veure a Apple TV, aquesta sèrie. Entenc que quan vaig preparar no tenia accés a Apple TV i no ho he pogut confirmar de primera mà. Seguim al mateix any, 2014, també en l'univers mèdic amb The Crimson Field.
0: We've all come here to do our duty, to do what's required of us. We're being tested, just as Britain is being tested.
1: Here at last. Let's get you set.
2: I love camping.
0: The rules are there for a reason. You really are being rather selfish. You wouldn't want to give us all a bad name, would you?
2: You didn't volunteer out of duty. You volunteered to escape.
1: That one's going to be trouble.
2: I'll be the judge. Stay alive for me. I'd love to be a fallen girl. Everything you were always told not to do, swept away by love.
1: In your letters, you ask for forgiveness.
2: I don't ask, I beg.
1: What are you going to do if forgiveness doesn't come?
2: It has to.
3: Saving lives to save their own. The Crimson Field. This spring on BBC One.
6: Okay.
7: Narra la vida i el treball d'un grup de metges, cirurgians i infermeres voluntàries a un hospital de campanya britànic situat a la costa de França durant la Primera Guerra Mundial. S'ha pogut veure per en vídeo, però ara mateix està restringit geogràficament, de tant en tant l'obren i ho restringeixen, per tant, pendent, si algú la vol veure de Prime Video. A Prime Video es pot veure una del 2015 que es diu Gallipoli.

0: Centrada la campanya de Gallipoli del 1915, és un dels episodis més importants de la participació australiana a la guerra. És especialment interessant si es vol sortir d'aquest punt de vista britànic o francès. Aquesta sí que es pot veure a Prime Video.
1: Perfecte. Tornem al 2014.
0: Sí, per parlar d'una altra sèrie que també es pot veure a Prime Video, en aquest cas, The Passing Bells.
2: His Majesty's government declared to the German government that a state of war exists between Great Britain and Germany.
3: Our little boy is going to fight in a war against grown men. Grown men who will be trying to kill him.
4: I don't know how to explain it. There's nothing I can compare it to.
1: Minisèrie, també. Està molt bé perquè són minisèries.
0: Sí, sí, és veritat. Excepte, en aquest cas, explica els 5 anys de la Primera Guerra Mundial. També et diré que resumir els 5 anys de la Primera Guerra Mundial en 3 capítols es dona per feina. Sí. En aquest cas, punt de vista de dos joves soldats normals i corrents, però un de britànic i un altre d'alemany. Es pot veure a Prime Video. I ara el que fem és agafar pinces per parlar de Paradise End.
5: I'm joining the army.
6: What difference does it make when there's all this pain, this torture?
7: What actually happened to you?
5: England was the foundation of order before money took over and handed the country to the swindlers and schemers.
6: You shouldn't be proud of despising your country.
5: Don't believe that. I'm not an English gentleman who let the country go to hell and never stir himself. What I stand for is gone.
6: And to live for, you have something to live for.
5: You know what I want, I can't help.
8: You're such a paragon of honorable behavior, Christopher. You're the cruelest man I know.
6: I always thought he was infallible.
9: He's a married man.
6: Let the chips fall where they may. Why didn't you kiss me then? Why didn't you?
0: Ah, acabat.
1: Quina atenció.
0: Aviam, estem a l'Anglaterra, de principis del segle XX. Christopher Tietjens és un aristòcrata conservador, lleial a la seva infidel i cínica esposa, la qual segueix unit en nom de l'honor familiar i personal. Christopher, però, s'enamora d'una jove sufragista, però llavors el món entra en guerra, Primera Guerra Mundial, i ell és criat a files. Mentre Anglaterra s'ensorra, Christopher descobreix que la terrible vida a les trinxeres i els cruels jocs de poder de la classe alta no són tan diferents. Em sorprèn perquè, ostres, hi surten actors com Benedict Cumberbatch, que és el Sherlock, el Doctor Strange, etc, etc, Rebecca Hall, que també ha sortit a diversos jocs, i Stephen Graham, que de la sèrie que va canviar el món Adolescents és el pare.
1: Vale.
0: Vale? Està basada en les novel·les de Ford Madox. S'ha pogut veure a Prime Video, però aquesta també està restringida a dia d'avui. Tornem a la BBC, sèrie feta entre el 2013 i el 2014, The Village.

0: A veure.
1: També de la BBC, narra la vida d'una família d'un poble d'Herbyshire. La Primera Guerra Mundial és un dels grans esdeveniments que travessen la sèrie, mostrant com afecta la població civil i els joves que marxen al conflicte. Els esdeveniments es veuen a través de Bert Middleton, un personatge el creixement del qual marca el pas de les èpoques. Curiositat, està interpretat per diversos actors a mesura que passa el temps. A dia d'avui es pot veure a Apple TV.
0: Perfecte.
1: Sèrie antiga dels anys 70, Arriba i Abajo.
2: It's been shut up so long, I'm surprised the lock isn't full of cobwebs.
3: It's like a fairy tale.
4: We're hardly newlyweds.
2: This is our first proper home.
5: Oh, my good Lord.
3: Oh, what a ghastly old mausoleum. I rather thought it might be. Oh, I am so glad I booked the builders in advance.

0: una mica...
1: Bueno,
0: que a les 4 de la tarda.
1: Sí, sí, no se li pot demanar alegria tampoc a sèries de la Primera Guerra Mundial. Del 71 al 75 es va emetre aquesta sèrie, segueix la vida de la família i els seus servents del 165 Ditton Place, des del 1903, previ, fins al 1930. A dalt viuen amb els seus fills, la James, el James i l'Elizabeth, Lady Marjorie, filla d'un duc que va ser primer ministre, i el seu marit, Richard Bellamy, un polític honrat, però que depèn dels diners i de les seves influències. A sota hi ha les dependències dels servents, el majordom, la cuinera, els lacais de les donzelles, els punxes de cuina, que són els pinxes de cuina. És l'època, per exemple, de la, o es tracta en aquesta època, la lluita pel vot femení, la Primera Guerra Mundial o l'enfonsament de la Borsa de Nova York al 1929, esdeveniments que van afectant al llarg de la sèrie tant els aristocràtics com els que no ho són. A Prime Video i a Rakuten TV es pot veure aquesta sèrie.
0: Molt ràpid, l'última.
1: Doncs sense tràiler,
0: sí, sí.
1: Mr. Selfridge del 2013 al 2016 comença el 1909 i segueix el fundador dels grans magatzems Selfridge. La sèrie travessa la Primera Guerra Mundial i les seves profundes conseqüències socials, especialment a Londres. Aquesta no es pot veure aquí.
0: Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Sergi, que vagi
1: bé.
0: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Oulí de Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Com estàs, Ramon?
3: Hola, Sergi, molt bé.
2: I avui tenim un programa potent.
3: Sí. Avui un tema que ja en tenia ganes de feia temps i, goita, ha arribat el moment.
2: Ha arribat.
3: El tema és la fe. Mm. I ens acompanya en Josep Gordi, doctor en geografia i estudiós de les relacions entre natura i espiritualitat. I en Ricard Vidal, durant 14 anys va ser alumne deixeble d'Antonio Blai i ja porta 40 de formador en aquesta línia.
2: Molt bé, doncs els tenim tots dos amb nosaltres. Benvinguts, Josep i Ricard, com esteu?
4: Molt bé.
5: Molt bé.
2: I la fe. D'entrada jo us preguntaria, què vol dir tenir fe? O què és la fe?
4: A veure, mira, jo començaré amb una frase que després la podem anar parlant, i una frase de l'Antoni Blai, que per mi defineix perfectament el que és la fe. Ell deia que la fe és l'evidència de lo que no es veu i la substància de lo que no se sent. Mm. Això és la fe. Llavors, a mi m'agrada molt Blai perquè és un científic de la consciència, és a dir, definia perfectament tot el que passava per dintre nostre de la consciència, i deixant estar d'altres aspectes que poden ser dubtosos o que poden ser susceptibles de creure o no creure, aquesta és una definició científica de lo que és la fe. L'evidència de lo que no es veu i la substància de lo que no se sent. Una altra cosa és entendre lo que estem dient amb això. Aquest és un altre assumpte.
2: Mm-hmm. Podem donar voltes. Josep, com ho veus?
5: Per mi és més senzill, no? La fe vol dir creure en Déu, i com que som en un món, diríem, occidental, per osmosi és creure en el missatge de Jesús, no? Per tant, aquests són els elements claus del que vol dir per mi tenir fe, no? En Francesc Torralba diu que les creences no són certeses, sinó actes de voluntat, eh? Per tant, jo no arribo a la fe com a resultat de cap revelació ni de cap fet extraordinari, sinó simplement per la vivència, no? del món que m'envolta, d'exemples, de lectures, no? I aquesta fe el que provoca és moviment, no? I, per tant, també compromís davant del món en què vivim. Mm-hmm.
2: A mi m'ha agradat molt, no el coneixia, Ricard, aquesta definició de fe del Blai, però està molt en la línia de la meva mirada sobre la fe. I jo sempre ho explico com si tinguéssim... Una persona està en un lloc on hi ha una habitació al costat, i en aquesta habitació al costat ell no hi té accés. No hi té accés, ni tan sols la pot veure, ni pot accedir-hi. Però anem a suposar que darrere d'aquesta paret, en aquesta sala que no pot tenir accés, hi ha formatge. Hi ha un formatge. Clar, aquí hi ha diverses possibilitats. Ara imagineu-vos que amb aquesta persona que no té accés en aquesta sala on hi ha un formatge, ve algú i li diu, escolta, en aquesta sala d'aquí al costat hi ha un formatge. Aquí hi ha diverses possibilitats, des del meu punt de vista. Després, a veure com ho veieu vosaltres. La primera possibilitat que hi ha és tu creus. Tu creus i dius, ah, doncs mira, doncs m'ha explicat molt bé, té molt sentit, té molta lògica, m'ho crec, vale, aquesta és una. La segona és no creure-ho. No, mira, jo no l'he vist, el formatge, no l'he tocat, no me l'he menjat, per tant, jo no em crec que aquí al costat hi hagi un formatge. Hi hauria encara una tercera, que per mi seria potser la més sàvia, que seria considerar, si no ho sé, no ho he comprovat, no ho he experimentat per mi mateix, I la possibilitat per mi més sàvia és, mira, no ho sé, no ho sé, he de considerar-me ignorant. Però hi ha una tercera, perdó, una quarta, que per mi seria la de la fe, que és aquella persona que el formatge no l'ha vist, no ha accedit a la sala, però té un olfacte una mica desenvolupat i l'olora. És a dir, l'experimenta en certa mesura, en certa manera, tot i que no l'ha pogut menjar, no l'ha pogut veure, però ja en participa d'alguna manera. Per mi la fe té que veure molt amb aquesta evidència de que hi ha un formatge, tot i que el formatge encara no te l'has menjat ni l'has vist. Josep, ara que has tret el tema de creure en Déu, clar, imagino que la paraula Déu té molts possibles significats i estarem d'acord en què la paraula fe i la paraula Déu van de la mà. Clar, abans us he preguntat què enteneu per fe. Ara us pregunto què entenem per Déu.
5: Mira, hi ha un... Citaré un cantant italià que m'agrada molt, que és en Franco Battiato.
2: Hombre, per favor. Cerca un centro di gravità permanente.
5: Sí, i però té una cançó que es diu E ti vengo a cercare.
2: Preciosa.
5: No? Et vinc a buscar, no? I en ella parla de cercar la divinitat, en el fons, no? I de cercar-la per ser millor, per ser imatge d'aquesta divinitat. No crec que, per mi, no és important el nom que li poses darrere Déu, sinó l'existència i el que pot representar, no? I, per tant, d'escoltar Battiato, em ve la pregunta... On hem d'anar a buscar, no? On podem acostar-nos, eh? On fem aquesta recerca interior, no? I tradicionalment aquesta recerca l'hem dut a terme moltes vegades en els temples, no? Que per mi és una visió molt reduccionista, no? Del món, no? És a dir, hi ha un espai, un edifici, normalment una construcció on es donen, on es reben els sagraments, on s'imparteix la litúrgia, el catecisme, etc., no? I aquest és l'espai. En canvi, hi ha altres persones, com Sant Francesc, no? Que parla de la natura com un temple, no? I que, per tant, el temple, si és la natura, és el món, no? I, afortunadament, el darrer Sant Pare, el Pare Francesc, amb l'encíclica Laudato Si, parla de la casa comuna, no? Per tant, doncs, podem... Jo crec que aquí hi ha una bifurcació de camins, no? On fem aquesta cerca? On la duem a terme? Doncs en el temple, que n'hi ha de meravellosos i de magnífics, o al mig de la natura que ens envolta.
4: Mm-hmm. A veure, a mi m'agradaria afegir... Per mi, la fe... el més important per mi la fe és tal com ho està dient el Josep, que és la fe en Déu. Per mi és la fe més important que hi ha i és la que ens porta al sentit profund de la vida. És aquella, també una mica com deia el Sergi, olores algo que no toques ni menges. I és l'evidència d'algo que tu ho veus amb una claretat però no pots explicar amb el raonament. I per mi aquesta és la fe més important, la que estava parlant el Josep. El que passa és que la fe és més ampla. La fe és un funcionament del ser humà amb el qual una persona pot tenir fe en arribar a un lloc, pot tenir fe en aconseguir unes certes fites a la vida. I llavors no n'està segur, però té la convicció interior i es llença a la seva carrera, amb els seus treballs, amb el que sigui, a algo que ell intueix. Perquè la fe, o l'evidència aquesta que jo deia, l'evidència és la intuïció. Llavors aquí trec una altra paraula que es diu intuïció. A part del raonament, que raonem i racionem 2 + 2 = 4, jo per fer això haig de fer això i haig de fer això, dintre del ser humà hi ha un altre element que es diu intuïció i que no és l'evidència del que es veu directament. Llavors, hi ha el que es diu la intuïció de Déu, però no és, la intuïció no va exclusivament cap a Déu. Molts dels científics que han descobert grans quantitats de coses ho han fet gràcies a la intuïció. Després d'haver lluitat molt de temps darrere d'unes descobertes, en un moment determinat descobreixen algo per intuïció. Llavors, aquesta intuïció és per mi la fe. La fe és la intuïció de que existeix un Déu, però també la intuïció de que existeix algo que jo estic buscant o algo. De fet, un dels factors importants dintre el treball interior és desenvolupar la intuïció dels fets quotidians. Jo intueixo que haig d'anar cap aquí, intueixo que haig d'anar cap allà. És a dir, el desenvolupament de la intuïció és algo que el món racional que tenim avui dia ho hem perdut. Perquè, com que estem amb l'atenció tot el dia, amb el raonament, hem perdut aquesta altra capacitat.
2: Sí, sí, jo també lligaria la fe a la intuïció, i encara la lligaria amb una altra paraula, transcendència. És a dir, per mi la fe, clar, aquí hem parlat de Déu, digues Déu, digues allò que et transcendeix, allò que t'abraça, allò que t'omple, allò que et conté. Suposo que es pot dir de moltíssimes maneres, però per mi la fe seria aquesta capacitat que tenim totes les persones d'obrir-nos a sentir i experimentar en primera persona la transcendència. Tu, allò que ens transcendeix, allò que va més enllà del nostre petitet jo, no? Tu, Josep, parlaves abans dels temples, no? I la naturalesa com a temple, on segurament ens és molt més fàcil de trobar això que en diem Déu, o d'intuir-ho, si més no, que no pas en segons quins altres espais. No? A mi la naturalesa també, Josep, tu saps, em connecta amb aquesta transcendència. D'entrada, les persones humanes creiem que som intel·ligents, com si una goteta de l'oceà digués, és que jo tinc aigua, com si fos una cosa meva, una cosa propietat privada del jo, i en canvi, quan la gota s'adona de que aquesta aigua que l'omple amb ella també omple a tota la resta de gotes de l'oceà, t'adones que hi ha alguna cosa que ens connecta amb algú molt més gran. Per mi això és sentir la transcendència de la naturalesa, miris on miris, veus intel·ligència. És espectacular. La intel·ligència no és nostra, nosaltres en participem, ja hi era abans que nasquéssim i seguirà sent quan morim. Per mi, l'experiència de Déu és molt propera a descobrir-nos, també com deia el Blai, no, Ricard, en la intel·ligència que és, no que som, que és, que s'expressa en nosaltres, en l'amor, i veus molt d'amor en la naturalesa, no com a l'emoció que vivim els éssers humans o que entenem com amor, que allò també seria per fer un programa que entenem per amor, perquè a vegades es confon l'amor com a força que connecta, que endolla, a la naturalesa et pots sentir endollat, connectat d'una manera extraordinària amb tota aquella vida que hi ha allà. Això per mi és experiència de l'amor, no? No confondre-la amb l'amor del yo te quiero, para mí, que és una cosa molt, molt, molt diferent, no? Josep, et faig una pregunta directa en tu, si em permets. Has trobat Déu a la natura?
5: Diríem que l'he buscat, perquè per mi el més important és la cerca, el camí. Com deia Torralba, no, la fe no neix de certeses, no? No, ni d'il·luminacions, no? Sinó simplement de voler-hi ser, fins i tot a vegades hi ha gent que diu que la fe és un do, no? O una gràcia, no? Doncs, per tant, doncs, per mi el més important és ser-hi, i la fe tampoc porta, moltes vegades va implícit el dubte, i has de conviure amb el dubte i amb les incerteses, i això forma part del viure. Per tant, jo el que a la natura, el que sempre he intentat, és sentir-la, no? Hi ha una cançó de la pel·lícula Germà Sol, Germana Lluna, que comença, que demana o parla del dolç sentir, no? I per tant, la dolcesa del sentir, no? Aquest gust fins i tot sensual per gaudir del que t'envolta, no? Que en el fons és un acte d'amor, no? Perquè si tu aconsegueixes deixar la raó, l'observació, l'anàlisi, no? De que una vegada jo mateix, per deformació professional, estic acostumat i vius el que t'envolta amb aquesta dolcesa, amb aquest sentiment sensual, fent servir els sentits o fent servir el teu cor, i deixant de banda moltes altres coses, s'experimenten molts fets que s'acosten a Déu, no? Perquè doncs, és la creació, és diríem, quelcom que hi és, i que si tu estàs acostumat a analitzar-ho, viure-ho des d'una altra òptica no és per mi cap contradicció, sinó tot el contrari, un element complementari, no? És anar un pèl més enllà, és sentir-se que més enllà hi ha quelcom darrere dels arbres, les plantes, els sons dels ocells, les trepitjades, el vent, tot això es pot sentir dolçament i això t'ajuda a acostar-te a aquesta transcendència. Mm.
2: Ricard, l'Antonio Blay parlava de que l'essencial s'expressa en forma d'amor, d'intel·ligència, d'energia. En aquest amor del que parlava Antonio Blay, podríem vincular d'alguna manera l'experiència de la fe amb l'experiència de l'amor?
4: Sí, al començament he dit que la fe és l'evidència de lo que no es veu, però que també s'hi afegeix la substància de lo que no se sent. És a dir, també explicant una mica i continuant el que deia el Josep, aquesta búsqueda que ell té, que diu que té, ve d'una evidència que no és racional de que hi ha alguna cosa. Mm. Però després també parlava d'un sentiment. Llavors, és la substància que s'està buscant d'algú que no sents directament però ho intueixes i vas gaudint una mica d'aquest perfum que tu estaves dient abans. És a dir, dintre de la fe hi ha aquests dos aspectes, l'aspecte de veure i l'aspecte de sentir. Veure, tenir una evidència d'algú que tu racionalment no n'estàs convençut, però també sentir interiorment algo, pressentir. Jo moltes vegades parlo del pressentir. Estic pressentint algo que no sento directament, com jo estic veient ara la paret de la meva habitació, com estic veient tocant a la taula, no se sent de la mateixa manera, però es pressenteix. I això, per mi, és la fe.
2: Mm-hmm. Veuríeu alguna diferència substancial? Clar que són paraules, i les paraules cadascú fem servir les mateixes paraules i cadascú li dona el significat que li dona, però per parlar en propietat, veuríeu alguna diferència substancial entre la paraula fe i la paraula creença?
4: Per mi, molt, hi ha molta diferència. El que passa és que va barrejat. Per exemple, la fe amb Déu és una intuïció que un té de Déu. Però llavors, si un ha rebut una cultura determinada, amb unes imatges d'un Déu determinat, amb unes idees de Déu determinat, llavors aquella creença d'aquell Déu que castiga o que no, o que és així, o que es diu Déu, o que es diu Buda, o que es diu d'una altra manera, llavors s'afegeix la ment, que són una sèrie de creències culturals, s'afegeix amb una fe que és real. Llavors, hi ha una barreja de les dues coses. Però una cosa és la creença i una altra cosa és la fe.
2: Mm-hmm. Josep?
5: Jo diria que una cosa és la fe i una altra cosa és l'esperança, no? És a dir, a vegades tenim esperança de que el món vagi millor, tenim esperança de que aconseguiré tal fita, no? Això són desitjos que esperes que la societat, que un grup, que la família, que tu mateix arribis, no? Però la fe i la vivència és quelcom interior i personal, no? I que a mi no em costa gens entendre que està compartida amb qualsevol tradició espiritual. Jo, en aquest sentit, sempre m'he sentit molt ecumènic, no? I no he cregut que el meu Déu, no? Que rebo com a resultat del lloc on he nascut, bàsicament, sigui ni millor ni pitjor que altres que han nascut a Aràbia, a la Índia, al Nepal, al Tibet. És a dir, tota la gent que té fe, per mi, formem la mateixa família. Jo m'hi sento unit a tots ells, no em sento exclòs, i per tant no té sentit una paraula que és evangelitzar, no? Mm-hmm. Jo entenc que el que s'ha és de respectar, estimar l'altre amb la diferència, amb les característiques de cadascú, i que si tenen fe és més fàcil entendre-s'hi, perquè vol dir que tenen un món interior més viu, com deia Batiato i diu l'Evangeli, doncs, que ens fa millors, no? Doncs si som millors hem d'aconseguir que aquestes esperances que tenim depositades es facin realitat.
2: Uh-huh. Estic completament d'acord amb tu, Josep. Les tradicions espirituals d'arreu malenteses separen, per mi separen, i esbiaixen, i distorsionen. En canvi, les tradicions espirituals ben enteses, el qual des del meu punt de vista significa que hi ha hagut un aprofundiment en una experiència directa, interna, profunda, uneixen. Jo no conec, i en conec diversos, cap cristià, cap budista, o cap hindú, o cap taoista profuns que hagin anat a l'arrel, que discuteixen. S'enriqueixen plegats. En canvi, conec molta gent que és budista, cristiana, taoista i hinduista, que no han arrelat, que no han aprofundit, i allà es tiren els trastos pel cap. Ara us preguntaria, clar, què canvia realment? Com canvia la fe la nostra vida? Com la transforma? És a dir, què ens aporta la fe a la nostra vida?
4: Bueno, per mi la fe és el motor, per mi és el motor de la meva vida. A part del sentit quotidià que tots tenim per mantenir-se viu, per aconseguir coses i desitjos humans, la fe és un motor. No solament és una evidència que deia jo de Déu, sinó que és el motor que em porta cap a fer un treball interior i cap a, diguem, una oració, una proximitat amb Déu. I llavors, no solament és una evidència, sinó un motor, un sentit profund de la vida. I per mi aquest és el canvi radical de la fe. També pot haver una fe sense que sigui motor. Llavors, per mi, és una fe una mica... pot existir, però molt superficial. Si realment un té fe, això t'obliga a actuar. Actuar dintre la teva vida, anar en una direcció determinada. Perquè aquesta fe es vagi aprofundint, perquè aquesta fe vagi siguin més assolida i ho vagi sentint amb més vivesa dintre teu.
5: Mm-hmm. Per mi la... Com deia en Ricard, la fe és un motor, estic completament d'acord, però és un motor que em porta a intentar ser millor. Intentar ser millor no només des del punt de vista personal, és a dir, de buscar i no tenir i treure'm a vegades tots els elements racionals que formen part de la meva formació i que tampoc en renego, però que a vegades interfereixen i, per tant, saber-los separar per treballar aquesta interioritat, que a vegades doncs, costa, no? Però després, per ser millor cap als altres, cap als que t'envolten, per comprometre's en aquest món, no? per compartir totes aquestes... I, per tant, no quedar-te tancat, no sóc o no tinc voluntat de ser una eremita, no? Que viu reclòs en el seu món, que no he sentit mai aquesta crida, sinó tot el contrari. La fe m'ajuda a ser millor persona, a intentar... amb les màximes forces estimar els altres, a buscar un món millor, sempre tenim clar que això és un camí, no? I per tant hi haurà alts i baixos, hi ha moments de dubtes, moments de crisi, però la fe t'ajuda a no defallir, a continuar endavant.
2: Mm-hmm. Jo estic molt d'acord amb vosaltres i afegiria només una coseta, però també estic en la línia de que aquesta fe de la que estem parlant és la que mou muntanyes, perquè t'alinea amb un propòsit de vida que inclou tots els altres propòsits petitons de la vida, però jo hi afegiria que aquesta fe ben entesa, almenys a mi, m'aporta confiança. O sigui, una confiança invisible de que tot té un sentit, tot té un propòsit, de que és com la imatge de que com si jo fos un nen petit que està jugant al parc, completament despreocupat perquè sé que intueixo que els grans, els pares, els adults estan allà vigilant-me, no? D'alguna manera és com si m'aportés aquesta confiança, no? I com si jo no fos en última instància el que porta el timó del vaixell, sóc un grumet, hi ha una força que se m'escapa, però que puc intuir, puc olorar, que és la que porta el vaixell. Normalment la fe la solem associar a un fet comunitari. Jo us pregunto, la fe s'ha de viure sí o sí a través d'una comunitat o a través d'una tradició religiosa, o es pot viure de forma individual?
4: Jo diria, a veure, torno a repetir una altra paraula de Blai, que l'autèntica església és l'església de la comunitat que viuen en contacte amb Crist. Independentment de les tradicions, tal com deia el Josep, tots aquells que vivim o intentem viure dintre de la consciència de Crist, dintre de la consciència de Déu, estem en comunitat interior. I llavors això és una comunitat interior, no una comunitat exterior. Jo crec en la comunitat interior. I això és el que és l'autèntica església.
5: Jo penso que les dues formes que tu deies, Sergi, són complementàries. És a dir, com diu el Ricard, formem part d'una comunitat interior, però a vegades doncs, que la pots viure exteriorment. Jo sempre recordo les pregàries matinals que he pogut compartir amb comunitats monàstiques que són d'una gran força i aixecar-se a les 7 del matí per sentir doncs, una pregària i després viure el silenci que ve després és quelcom comunitari, no? Però a la vegada també hi ha la part personal, no? O sigui, el conreuar el teu interior, no? I fer-ne és com un conreu, no? O sigui, l'has d'adobar i has de posar-hi elements, no? que lectures, vivències que t'ajudin a engrandir aquesta fe, a discutir-la, a viure-la, a patir-la, no? Tot això doncs, també és un camí personal, no? que és inevitable i que és bo que existeixi.
2: Ara parlaves del conreu interior, aquesta expressió m'ha agradat molt, Josep. Entenem tots tres que el conreu interior, desenvolupament interior, cultiu interior, digueu-ho com vulgueu, alimenta la fe? Almenys en el meu cas, el que ha incrementat exponencialment l'experiència de la fe ha sigut un treball a mi mateix, un ficar presència, consciència al dia a dia. De quina manera podem fer aquest conreu interior que alimenti la fe?
4: El problema principal del ser humà és l'egocentrisme i l'egoisme. I això és el que ens separa dels altres. Llavors, per mi el conreu interior justament és desconrear les plantes que són errònies. Quan traiem les plantes errònies que hi ha a dintre nostre, que és l'egocentrisme i l'egoisme, és a dir, l'ego, automàticament un se sent unit amb els altres. Llavors, aquest és per mi. Moltes vegades també, equivocadament, ens apropem als altres, però també és un apropament neuròtic. I això també s'ha de vigilar amb aquest tema. Gent que viu molt extrovertida, en contacte amb l'exterior, però simplement és una tapadera per no viure's per dintre. Llavors, aquest conreu interior és un conreu de treure tot allò que és fals. Llavors, en la mesura que veiem entre la nostra consciència natural és la consciència d'unitat amb nosaltres mateixos i amb la resta. Per mi això és el conreu interior.
5: En el fons, el que diu el Ricard és treure les males herbes. Quan cuidem un hort, doncs intentem treure tot allò que dificulta el creixement de la planta que hem escollit, no? Si hem escollit conrear el nostre interior, tot això són males herbes, no? Per tant, fer-les fora, doncs, ens sembla molt bé. Responent a la teva pregunta, moltes vegades aquest conreu neix de, per exemple, de converses, no? I a vegades que amb gent que són d'altres creences o fins i tot agnòstics, no? Jo recordo una conversa amb en Vicenç Villatoro al massís de Sant Llorenç del Munt, parlant del sagrat amb una persona agnòstica, no? Atea, no? I en canvi que defensava una altra vivència del sagrat, va ser molt, molt estimulant, no? O també això diríem, es conreua vivint moments especials del dia, jo que sé, ser capaç de sortir a gaudir de la posta de sol en solitari, en silenci, o dels primers raigs de llum del dia, són maneres de conreuar el nostre interior, de donar-li aquesta connexió amb tot el que l'envolta, no? Paniker ho deia, no? L'espiritualitat és el fil que ens uneix a tot, no? Per tant, per sentir-nos units a tot, doncs hem de sentir-nos, escoltar-nos o parlar amb altres o viure doncs, també aquests moments doncs, especials que tenim al llarg del dia, en el cicle de l'any, i per tant sortir del nostre confort i gaudir-los, i segur que això ens conreua i ens fa millors.
2: De fet, moltes persones, ara deies, a través d'una conversa, no? A través d'una conversa es desperten a vegades preguntes de les anomenades existencials que et conviden a mirar dintre, però també és cert que moltes persones han sentit paraules profundes i no els ha acabat de ressonar. Jo a vegades m'he preguntat com és que amb algunes persones neix la fe i amb altres no?
5: Home, jo penso que, com deia abans, a vegades la fe és un do. No tothom és tocat per aquest do, no? I llavors, doncs, i a més, hi ha gent que se senten tan tocats que canvien la vida, no? Que senten aquesta revelació, que senten aquesta vivència, no? Per tant, això forma part d'aquests elements que no controlem, gràcies a Déu, no? Que poden influir, poden fer-nos canviar i que doncs, dins nostre les coses es remoguin i canviïn, no? No cal sempre, a vegades ens farem una feina i aconseguirem tal fita. A vegades les coses canvien en el moment menys esperat i tenen un efecte molt gran.
0: Jo veig una mica que el ser humà és una consciència amb evolució. Llavors,